Una fiblada sobtada em va fer cridar. Vaig obrir els ulls amb un sobresalt i em vaig aixecar d'una revolada. La vella m'havia picat just a l'engonal. Merda, vaig exclamar. Deixa-m'ho veure, va dir l'Eva, acostant-se ràpidament. Va deixar la copa a terra i es va ajupir davant meu. Amb un gest segur, delicat, va separar suaument la tela de les meves calcetes. Jo vaig contenir la respiració. El millor per a les picades és saliva, va afirmar, com si recités una recepta antiga. Jo anava a dir que havia sentit que era l'orina, però em vaig fer enrere, en veure com treia la llengua, deixava caure un regalim càlid de saliva clara, segurament amb rastres de toc dolç i floral del moscat que encara li humitejava els llavis. Amb el palmell, la va escampar sobre la meva pell irritada, vermella, i després va caronar-la amb gestos circulars, com si volgués calmar no només el dolor. Va bé? Va xiuxiuejar. No vaig saber què dir. El contacte de la seva mà em feia tremolar, el cor em bategava amb una urgència sorollosa i em moria de vergonya. Ara et trauré el fibló, va afegir, amb una veu més baixa, més arrelada, i s'ajupia entre les meves cames. No vaig entendre si parlava de la vella o del que feia mesos que em dolia, però ella va apartar amb més decisió la tela del biquini i amb una lentitud gairebé cerimonial va fer-hi una llepada, lleugera. La seva llengua va explorar la pell calenta, molla de suor, de desig, i va continuar. La seva boca em tastava com si volgués memoritzar cada nota, cada textura. Vaig gemegar sense voler. El cos em va cedir sol. Era ella qui m'obria per dins. «Estàs dolça», va dir, sense aixecar el cap. Li vaig acariciar el clatell i vaig notar-hi un somriure lleuger mentre continuava tastant-me, cada cop més profundament, cada cop més endins, com un xarel·lo, vellutat, que rebé la tard, però que deixa empremta. L'orgasme va pujar des de les cuixes una onada fresca, obstinada, i em vaig deixar anar, la carn dient allò que la boca no gosa. Però llavors, el cop sec d'una copa contra el terra. Vaig obrir els ulls. L'Eva encara jeia a la gandula, la vella continuava rondant i el meu engonal no tenia cap senyal. Només la boca seca i una sensació de pèrdua, com si s'hagués acabat el vi massa aviat. El concurs de relats eròtics Amdeo és un certamen de narrativa breu en català que des de l'any 2017 convoca anualment la Fundació Futura Penedès amb l'objectiu de promocionar, de la mà de la literatura eròtica, el patrimoni natural cultural relacionat amb el món del vi. El 16 d'octubre es fa el lliurament dels premis. El fragment aquest que hem escoltat és Verema Tardana, i és que avui parlarem dels premis Binari.

0: En aquesta tercera hora començarem per cinema, Manuel Andrés Barrancos, després farem una parada a la primera festa dominicana que passarà aquí a Rubí, a De La Boe. Tenim a Diana Encalada i ja tenim aquí el DJ Supremo esperant per parlar-nos d'aquesta festa dominicana en la que hi haurà gastronomia també. I acabarem també amb la secció dels Premis Binari, perquè avui es lliuren a Vilafranca del Penedès els Premis Binari, el gran reconeixement del vin català. I Rubí, recordem que té un paper essencial perquè el celler cooperatiu ha acollit per 14a vegada el tas final. Tot això en aquesta tercera hora.
1: Segueix el que passa a la ciutat a Rubí al dia.

0: Secció de cinema, Manuel Andrés Barrancos, que va estudiar cinema a Bande Apart, va ser jurat jove al Festival de Sant Sebastià 2024, selecció de l'SGAE, nova autoria al Festival de Sitges d'enguany. Manuel Andrés, bon dia.
1: Bon dia, què tal?
0: Molt bé, i tu?
1: Bé, aquí, amb ganes de parlar de cinema, que he portat unes quantes pel·lícules, no sé si donarà temps a tot.
0: A veure,
1: però
0: si,
1: bueno,
0: a veure si ens dona...
1: agradi el que porta.
0: Si ens... És la primera vegada, no? Tu vas ser estudiant de cinema, vas venir un dia a les 7 del matí per parlar amb mi i dir, escolta, que explica'm una miqueta de què anirà això del cinema, i amb molta il·lusió, i em proposaves també títols de la biblioteca, a més de les pel·lis de cartellera, veritat?
1: Sí, la meva idea era parlar de les pel·lis de la biblioteca i també d'una de cartellera, perquè una que no fos La Bola Negra, perquè tothom està parlant de La Bola Negra, i jo portava una que també és, que és diferent a aquesta i jo crec que interessant, molt popular, no, no és que porti aquí una cosa, un rara avis de la cartellera, Resident Evil, i volia parlar d'aquesta pel·lícula que em va agradar molt, i
0: doncs...
1: després de les pel·lis de la Bíblia.
0: Doncs anem a posar el tràiler, anem a escoltar uns segons.
2: Señor, tengo un besete, ¿sabe a dónde tengo que llevarlo? Disculpe, traigo... ¡Uy, por Dios! ¿Alguien ha pedido un riñón, un hígado, lo que quiera que sea esto? ¡Nadie! Parece bastante importante.
3: ¿Tienes tiempo para otro encargo?
2: No, ya, ya he acabado.
3: Es fuera del perímetro, pagan el doble.
2: Yo me ocupo. Cariño, lo siento, la cobertura es muy mala, ¿me oyes?
4: Voy a quedarme un ratito con Katie.
2: Michelle, por favor, no quedes con la loca de Katie.
4: Alucino con que ni siquiera te molestes en venir a casa para que tengamos esta conversación.
2: ¿En serio? Estoy trabajando.
0: Manuel Andrés, Resident Evil.
1: Doncs vaig triar aquesta pel·lícula perquè vaig veure que estava la número 2 de terror dels últims 5 anys a Filmaffinity i vaig pensar, ojo, perquè aquest any també s'ha presentat Obsession, Backrooms, i Obsession em va semblar un pel·lículon. I també tenia un set a Film Affinity i vaig pensar, he d'anar perquè pinta bé. I bueno, seguim aquest personatge, el Brian, que és un missatger que ha de portar una cosa que encara no sabem al principi, que anirem descobrint, ha de portar aquest paquet d'un punt A a un punt B i es troba amb inconvenients. Llavors, és una pel·lícula que no para, tota l'estona sorgeixen inconvenients i és un... És un surveillance boníssim que el que, clar, jo pensava a lo millor en algun moment para, no sé què, però no, no, o sigui, està molt ben lograda, és una hora i mitja de puro disfrute, de la, vaig veure que la sala de cinema estava a tope, l'hora d'abans també estava sold out, i és una pel·li que recomano molt, a veure, si no t'agrada el terror o no t'agrada el gore, no vagis perquè a lo millor acabes vomitant. Però...
0: Sí, és molt de gore.
1: Superguai. Bueno, força, o sigui, tampoc és la típica pel·li japonesa que es passa de frenada, però sí que hi ha situacions, hi ha una escena en un hospital a l'ala de maternitat que, joder, heavy. Però està molt guai. I a més és això, que no para en cap moment, una hora i mitja, com una muntanya russa.
0: I creus que la classificació del Film Affinity de posar-la en el número 2 dels darrers 5 anys és justa?
1: Home, jo crec que el molt, número 2, m'hauria de mirar totes les altres. Sí que em va semblar millor Obsession. O sigui, bueno, no millor, però diferent i com més original. Això no deixa de ser un surveillance que a una persona no li paran d'aparèixer zombies, que és el... És un, és el ara, en el tràiler acaba xocant-se amb un zombi.
0: Sí, l'hem vist, com, l'hem vist, amb una noia.
1: Sí, sí. Però, home... Sí que és molt bona, ja està molt ben lograda. Jo crec que sí, número 2 no sé, però en el top 10 sí que estaria.
0: Per tant, molt recomanable.
1: Està molt bé. Sí, sí, jo animo a tothom que li agradeixi una mica d'acció, de... que no... no... Home, si no t'agrada el cinema de terror, no vegis això.
0: Però... Vés a La Bola Negra.
1: Sí, sí. No. Té un toc d'humor.
0: Digue, que si no li agrada el de terror, que té l'opció d'anar a La Bola Negra.
1: Sí, home, que vagi a La Bola Negra, que també estarà bé, suposo. No l'he vist, però ja la veuré.
0: Que tu deies, escolta, que tenim també meravelles aquí a la biblioteca. Això és les estrenes, però qui vulgui pot anar a la biblioteca de Rubí. I tu tenies diferents propostes.
1: Sí, vaig descobrir que es podia jugar pel·lícules a la biblioteca, s'ha de tenir un reproductor de DVD, però està també. I vaig triar tres propostes per presentar-vos, que eren Dalí, que és una pel·lícula del 2023, a Quentin de Fix.
0: Sí, anem a veure, anem a escoltar uns segons del tràiler.
5: ¿Estás mal de la cabeza? Molestarle así, ¿tú sabes quién es?
6: Dalí es probablemente el único artista que sigue vivo en este planeta.
5: La cámara, enorme, gigantesca.
6: ¡Acción! Lo único que odio todavía más que los niños son los dibujos de los niños. No puedo soportarlos.
7: Soy yo, pero más viejo.
8: ¿Usted de viejo?
7: Sí, muy viejo.
0: Estem veient imatges de Dalí, de Port Lligat, de casa seva. És molt interessant.
1: Sí, és interessant perquè no és un biopic, perquè a lo millor podria pensar que parla de la vida de Dalí i tal, i no és això, sinó que amb l'excusa del personatge de Dalí fan una pel·lícula de comèdia absurda que molt surrealista, que és com un homenatge a Dalí, del Quentin de Fix, que aquest director ja ha fet coses interessants, com Fumar provocators, que va guanyar el premi a millor guió a Sitges, i és una periodista que li vol fer una entrevista a Dalí per fer un documental, però mai arriba a fer l'entrevista i és interessant com treballa el muntatge amb els somnis, va cap endavant, cap endarrere. El personatge de Dalí és interpretat per diferents actors, encara que sigui la mateixa línia temporal. O sigui, jo crec que s'ha de veure perquè presenta un cinema que no estem molt acostumbrats o que no és molt normatiu i està allà a la biblioteca i jo crec que està prou guai.
0: A mi m'ha agradat molt les imatges. És una pel·lícula francesa, no?
1: Sí, és una pel·lícula francesa d'aquest director que ja està consagrat a... que, bueno, no és un director de Hollywood, però ja té una carrera, crec que són 20 pel·lícules, així que ha fet. I que és molt interessant.
0: Les imatges m'han encantat, eh? És a casa de Dalí, està molt bé, a Port Lligat, i que ens permet tornar a veure, doncs, en la casa qui ho hagi visitat, doncs, aquesta pel·lícula, també el que és tota aquella zona, i justament el que tu deies, no? Que no és un biòpic, que ens ho podem passar bé en aquesta línia de Dalí del temps difuminat, eh? Una miqueta.
1: Sí, bueno, és això. Bueno, en un biopic també t'ho pots passar bé. Però que a lo millor amb el títol aquest et porta a pensar que és un biopic de Dalí
0: i
1: que veuràs allà una pel·li de... Pues no sé com és, normal. Però no té res a veure en si amb la vida de Dalí, però sí amb l'obra de Dalí com a surrealisme.
0: Un altre que havies posat. El manuscrito, Encontrado en Zaragoza. Anem a escoltar un fragment.
9: Me gustáis mucho, os quiero a mi servicio. Dad gracias al cielo por abrir ante vos infinitas posibilidades. Sin duda pocos nobles habéis conocido hasta ahora, ¿verdad? Os puedo demostrar fácilmente que recibí una educación propia de alguien bien nacido. Y el hecho de ser...
0: El manuscrito encontrado en Zaragoza. A Manuel Andrés, digue'm.
1: Bueno, aquesta això pel·lícula. És una obra d'art, ja.
0: És una obra d'art.
1: Sí, o sigui, això ja... Sí, això està a un altre nivell. pot ser com difícil o que posar-te a veure-la com un repte, perquè a lo millor dius, ostres, blanc i negre, un cineasta polac del 1965, però escriu una història ambientada en Espanya de bandolers a la guerra napoleònica. Bueno, és tota una cosa... que està basada en un llibre, també, d'un autor polonès. I la vaig posar perquè es pot relacionar amb la de Dalí, perquè té una estructura de muntatge molt interessant i em sembla com una bona doble sessió veure la de Dalí i la del manuscrito. Les dues estan a la biblioteca. I, bueno, aquesta pel·lícula té com dues parts, una com més... onírica, on veiem el personatge de Alfonso Van Borden, que s'ha perdut allà a Sierra Nevada, i com unes morisques no els segresten, però més o menys i comencen a passar situacions, però l'interessant d'aquesta pel·lícula és que la pel·lícula comença a fer flashbacks, comença a fer flash-forwards, que va cap endarrere, va cap endavant, i no entén res. No entén res de la pel·lícula.
0: I per què dius que és una obra mestra, llavors?
1: Home, perquè és interessant una pel·lícula que et vol confondre igual de confós que està el personatge. O sigui, el personatge està confós en aquell món i a tu et confon. Llavors, tu has de veure un parell o tres de vegades. Però, a més,
0: Necessites una marató del manuscrit encontrado en Zaragoza, ja, per veure-la tres vegades.
1: Sí, perquè, a més, avui dia que tot... que tot està masticat i que sembla que si no té res a veure amb Resident Evil, per exemple. Ah. Resident Evil, tu et pots anar a menjar com unes crispetes, pots anar al lavabo, tornes i veus una altra cosa i tu continues passant bé. Aquí el manuscrit encontrat en Zaragoza has d'estar 3 hores d'atenció. Llavors, és un repte avui dia, no sé, jo crec que està prou bé. Animo a qualsevol que ho provi. És una pel·lícula que, a més, era la favorita de Buñuel, va ser i elogiada per Susan Sontag, Godard, o sigui...
0: S'ha de veure. El manuscrito encontrado en Zaragoza, que la tenim a la biblioteca. Mira, com ens queden 2 minutets, si vols, ens guardem d'Italian Job per la propera, i em deies, escolta, que jo vull parlar d'una rara avis també que recomanes, que és una pel·li de ciència-ficció catalana de 1976.
1: Sí. Memòria. És una espècie de Frankenstein a la catalana. És una mica com Poor Things del Yorgos Lanthimos, però més lisèrgica, com passada per l'LSD. I molt interessant, perquè hi ha poques pel·lícules, crec, de ciència-ficció així. A més, també utilitza com ja seqüències psicodèliques. Molt interessant de veure un Frankenstein català, la veritat.
0: Però del 76.
1: Aquesta és una restauració de la Filmoteca. Com? Mm,
0: del 76. De 1976,
1: sí, però,
0: la pel·lícula.
1: Bueno, sí, però no passa res per veure, és una pel·lícula antiga.
0: No, ho dic perquè...
1: Però sí.
0: Sí. Doncs ja ho sabem.
1: Hi ha coses interessants.
0: Per tant, Resident Evil, de la biblioteca, el Dalí, el manuscrito encontrado en Zaragoza, que és potser la joia que estàs dient, que s'ha d'agafar sí o sí, i després Memòria, aquest Frankenstein, de Francisco Macián, aquesta pel·li de ciència-ficció catalana que es va fer el 1976.
1: Sí.
0: Manuel Andrés Barrancos, moltíssimes felicitats per aquesta primera secció. Com ha anat? No,
1: gràcies. Bé, però a veure, la de sí o sí del manuscrito te l'has de veure ja, després de veure molt o... Jo primer em veuria Resident Evil o Dalí, que és molt més fàcil.
0: Vale, d'acord.
1: El manuscrito ja és...
0: Pels amants.
1: El Final Boss. Sí.
0: Moltíssimes gràcies i molt bon cap de setmana.
1: Vale. Que vagi bé.

Fields of Gold, Sting. Avui recordem una de les veus més personals i reconegudes de la música britànica, Matthew Thomas Summer, conegut com Sting, que fa 75 anys avui. Moltes felicitats d'aquesta trajectòria plena de cançons que formen part de la història de la música ja.

0: el que passa a la ciutat, t'ho explicarà Ràdio Rubí. La primera en informació local. Sempre al teu costat.
1: Hi ha coses que necessiten temps. Una vinya necessita temps. Un vi necessita temps. I també necessita el paladar, per aprendre a reconèixer allò que té al davant i allò que té sobre la llengua. Que abans hem llegit un relat eròtic, també, que és de la fundació del Penedès, d'un concurs que es lliurarà el dia 16 d'octubre. Avui és la gran nit dels vins catalans. Aquesta nit a l'Auditori de Vilafranca del Penedès es lliuren els 14ens Premis Vinari, després d'un procés que s'han obert 900 ampolles, que han competit per aconseguir algun dels guardons. La gala es podrà seguir aquesta nit en directe a TV3, a partir de les 10, després al Canal 33, però abans que hi hagi guanyadors, hi ha moltes hores de tast, de criteri, de concentració, d'emocions, i aquí, en emocions, en tast, en criteri, apareix la nostra ciutat, que és Rubí. Per què? Perquè tenim una de les catedrals del vi més maques de Catalunya. Per 14a vegada, el celler cooperatiu de Rubí ha estat l'escenari del tast final dels Premis Vinari. Prop de 200 vins seleccionats després d'un primer tast van ser valorats a cegues per 5 taules de professionals. Avui volem saber què hi ha al darrere d'aquelles ampolles anònimes, què significa formar part també d'un moment molt especial. Ara en aquesta taula tenim a Zaida Torregrossa, que és la subdirectora dels Premis Vinari. Ja veurem si arriba el nostre sommelier rubinenc, en Maria Rosàs, de Bodegues Rosàs, que va participar en aquell tast final. Zaida, bon dia.
2: Bon dia. Què tal?
1: Primer, agrair-te que aquesta tarda estaràs a la gala dels Premis Vinari i estàs aquí.
2: Sí, sí. Bueno, al final, Rubí és una ciutat molt important per als Premis Vinari, perquè, bueno, el tast final és on es trien i on el jurat professional, entre el que Maria Rosàs també en forma part, és on es trien els guanyadors. I, per tant, Rubí sempre per nosaltres és molt important, i per tot el concurs també, no? Llavors, això, bueno, encantades de participar avui, que rubinencs també puguen seguir la gala en directe. És a les 10 per la plataforma 3CAT i després també a les 11 per Canal 33.
1: Nosaltres que estem molt contents de que continuem sent aquest tast final, és fer així el nostre celler, una vila que ha estat durant segles i segles lligada al vi des de l'Imperi Romà, i que fins ben entrat al segle XIX, ara només tenim de 3 vinyes, però en canvi tenim els Premis Vinari, tenim la Fira del Vi, i que continua molt lligada a aquest vi, no? I vosaltres sou una part molt important, és una simbiosi que és preciosa. Què sent una persona quan està al darrere dels Premis Vinari i quan arriba finalment el dia de la gala? Perquè avui deus estar...
2: Sí, bueno, és molta emoció també, perquè al final el que es premien són vins, però sobretot és la festa del vi català, i també per als cellers és la seva gran festa, perquè al final reconeixes un vi, però reconeixes tot el que hi ha darrere. El vi és molt més que una beguda, és patrimoni, és història, és paisatge, i és també un reconeixement als elaboradors. Penseu també que nosaltres això ho destaquem molt. Podem tardar mitja hora, 40 minuts a veure'ns una ampolla de vi, però hi ha molta feina i molts anys al darrere. Fetes amb vinyes que potser venen dels seus avis, i imagina't quants anys porten de treball, o aquells vins que són de molta criança, que estan 10 anys cuidant-los i mimant-los perquè nosaltres puguem gaudir-los. I això, al final, també volem que sigui un reconeixement per als elaboradors i per als cellers catalans, i que també, al final, el consumidor final, qui vegi la gala també, que vegi que fem molt bon vi a casa nostra, i amb molta varietat també de vins, vins tranquils, vins escumosos, per cada moment i per cada situació, i això també és molt important.
1: Clar, estàvem parlant dels cellers, són moltes edicions les que porteu ja. Què significa realment per a un celler obtenir un vinari?
2: Significa, és el que et deia, és un reconeixement, però també és un element de difusió i un element Sí, ah. És un element de difusió i és un element també per a, de prestigi i també per vendre ampolles, no? També com a celler, no només el vi que ha guanyat, sinó també per posar-se a l'aparador del sector.
1: Estem parlant de la gala dels Premis Vinari que tindrà lloc aquesta nit, aquesta gala. Gràcies també a aquest tast final que es va fer a Rubí. I vam tenir un tastador, un sommelier, que és aquí, Rubinenc, que el coneixem moltíssim, Maria Rosàs.
3: Bon dia.
1: Bon dia, encantat de saludar-te de nou.
3: I tant, ja feia dies, eh?
1: Feia anys.
3: Anys.
1: Bueno, sí, a veure, parlem, però em refereixo aquí.
3: Quins nervis, no?
1: Aquí, sí.
3: Per aquesta nit.
1: Mira, és el primer que li he preguntat, perquè sí. Li he dit, ostres, tu, sí, deus sí. Estar, perquè clar, està complint aquí, sí. De venint a Ràdio Rubí, sí, sí. A l'estar Vilafranca del Penedès, i és la gran nit, no? Sí. I clar, és això. Que, tu que ets tastador, quan tens davant té una ampolla sense etiqueta, ets conscient també d'aquesta responsabilitat que tens? Perquè clar, aneu tastant un vi darrere de l'altre.
3: I no pas pocs.
1: El tas a cegues, explica'm una miqueta.
3: No, és una activitat bueno, molt, molt interessant. Bueno, ja són 13 edicions, no?
1: 14. Bueno, aquesta és la 14.
2: 14.
3: Però és veritat, la metodologia pràcticament no ha canviat, no? Des dels inicis tot ha sigut a cegues, que jo per mi crec que és un dels grans valors d'aquests premis. Vull dir que al final la gran avantatge que té avantatges i inconvenients, no? Com tot, però la gran avantatge és que et deixes estar doncs, de certs estereotips, com són, per exemple, una denominació d'origen, o una marca, una etiqueta, un celler, un...
1: Un preu,
3: que sí, exacte. Sí, que condiciona sí. Moltíssim. I realment dius i valores el que tu realment creus, penses i consideres que està bé. Mm. Per contra, clar, estic segur que aquesta gent té molts secrets de vins que són no, molt reconeguts, però que a vegades es puntuen, no? Mm. Potser no al mateix nivell. Mm.
1: Quan et parla un vi?
3: Com parlo?
1: Quan et parla un
3: vi? Vale.
1: Quan t'està dient... Clar, perquè estem parlant d'aroma, equilibri, textura, capacitat de sorprendre... Quan t'està parlant un vi?
3: Jo crec que el vi, o sigui, és un element que no va sol, val? Per mi fa molt, no? La companyia, el lloc on estàs, l'entorn, sí. La gastronomia... El vi, per si sol, és molt. Per mi és un producte que és màgic, no? Perquè mescla part de cultura, tradició, territori, projecte personal, moltes vegades... per tant, és un producte molt... Molt, molt ric a nivell de contingut, mm-hmm. Tant per disfrutar-lo com a nivell de contingut. Però realment, per mi, quan em parla un vi, sobretot és quan, el que et comentava, no? En una bona taula, en un bon ambient, i al final, sent sincer, al final, mm-hmm. El primer que t'entra, a part de la vista, no? Que sempre analitzem, però sobretot sí. És... No? El nas, l'olfacte, ja és com, no? És quasi com una relació, saps?
2: És curiós amb això del tast, perquè és veritat que nosaltres que estem mirant, no? Els tastadors que no saben res, vull dir que això també és la rigorositat del concurs, no tenen etiqueta, no tenen marca, no tenen un tast de cegues total. I estan concentrats amb els aromes, estan concentrats i de moment fan uau. Llavors diuen, no? I aquell moment és molt xur, diuen... Aquest vi m'ha emocionat, per el que sigui, no? I ho posen, no?, les observacions. Sí. És veritat que hi ha alguns que sí que després de molts vins tastats, hi ha algun que te fa, no?, que te sorprèn o diu... Sí, i sense saber que estàs valorant, eh? Que això també és la màgia i també és la rigorositat, eh? Mm-hmm.
1: Zaira, què ens espera aquesta nit a la gala? Explica'ns una mica.
2: Bueno, aquesta nit el que ens espera és precisament bueno, és el resultat també d'aquest procés de tastos, tant de tastos inicials com del tast final que van fer aquí a Cafè Rubí, i es presentaran les medalles, sobretot els grans ors, i també coneixerem el millor vi de Catalunya i el millor escumós de Catalunya. És important també destacar que aquest any tenim un territori convidat, que són les Illes Balears, uh-huh. I que vindran també a aquest de reconeixement, aquests premis, i que també reconeixerem, ja el coneixem, però recollirà el guardó el millor vi de les Illes Balears. Que això també, bueno, també tindrà un protagonisme, aquests Premis Vinari 2026, les vins de les Illes Balears, que són molt mediterranis, i al final bueno, deixen de ser una suma al concurs que ens agrada molt.
1: Però clar, aquest és el convidat, no? O sigui, aquests vins, suposo que s'ha fet també un concurs semblant, o no? Per,
2: és,
1: o com?
2: És un territori convidat, no han entrat a competir amb els vins catalans, però tenen unes categories i uns reconeixements a banda. I sí que això es van publicar, els guanyadors es van publicar abans de l'estiu, també els vins joves, dels Premis Vinari Catalans, però es van publicar abans de l'estiu, també perquè tingueren tota la part dels mesos d'estiu, que al final era pel seu context també és important per al consumidor final. Però avui tindrem a Vilafranca del Penedès el millor vi de les Illes Balears, que vindrà el celler a recollir aquest guardó.
1: I després tindrem la setmana de la Fira del Vi aquí.
2: Sí, sí, sí. Després, això és una altra del... Tornem al protagonisme a Rubí i la sort també de rubinencs de, per primera vegada, poder tastar els guanyadors dels Premis Vinari, tant a la setmana com a la Fira del Vi. Mm-hmm. Sí, sí.
1: Per tant, Rubí, protagonista d'aquests vins, en la gala que condueix avui el McLaren, no?
2: McLaren.
1: Hi ha alguna cosa musical? Alguna cosa? Podem desvetllar alguna cosa o no? Es pot dir alguna cosa o no?
2: Bueno, que és el McLaren, que el McLaren sempre és una sorpresa.
1: Sí, potser fa algun numeret.
2: És una sorpresa fins i tot per a les persones que ho organitzen.
1: Sí, no, què faràs, no? Espera, que tenim la televisió.
2: No sabem què farà, però bueno, és tot un professional, ja a nosaltres ens encanta, ja no és la primera vegada que participa, i la veritat és que molt... Molt
1: contentes. Doncs moltíssimes gràcies a tots dos. Nosaltres ara escoltarem el que tindrem a Rubí el dia el dilluns i anirem portant els vins, els guanyadors d'aquests vins Gran d'Or aquí, com fèiem el Maria Rosàs, doncs convidar-los perquè vinguin des dels seus territoris a fer un tast en directe, si pot ser, els dies que pugueu acompanyats de vosaltres dos.
2: I tant.
1: I, doncs això, se'ns obre tota una temporada de tastar els millors vins. Moltíssimes gràcies a tots dos.
2: A vosaltres.
1: Gràcies. Us deixem amb els serveis informatius d'aquesta casa i no desconnecteu de Ràdio Rubí. Rubí al dia, a partir de dilluns a les 9.

0: Són les 3 de la matinada.
1: Els esports a Ràdio Rubí tenen un nom. A peu de camp. A peu de camp.
2: Visita de les més interessants de la temporada. La Unió Esportiva Rubí marxa a Manlleu en busca dels primers punts a domicili. A Ràdio Rubí t'explicarem tot el que passi la tarda de diumenge. T'esperem 5 minuts abans de les 5 de la tarda al 99.7 de la FM i també al nostre web, radiorubí.cat.
1: A veu de camp. Tots fem esport.

0: Dilluns, de 9 a 10 del vespre, sintonitza Musical Express amb Francesc Vila. El programa on pots escoltar el millor pop rock dels 70 i 80. It's a heartache. Nothing but a heartache. I on et portem la millor música country. Ran out of lovers and the lovers stayed. Country importat dels Estats Units directament a les zones de Ràdio Rubí. Mama, I'm sorry. I've gone. Musical Express, perquè ens encanta la música. Texas.
1: L'esport es viu al poliesportiu. L'actualitat, les entrevistes, l'anàlisi i tota la informació esportiva en un sol programa. Escolta'ns els dimarts de 7 a 8 de la tarda a la 99.7 de la FM o a radiorubí.cat. El poliesportiu, la teva cita amb l'esport.
2: Aquest espai és una reemissió. Si vols tornar-lo a escoltar, entra a radiorubí.cat.
3: Continguts en xarxa.
4: Hola, doncs la veritat és que serà un honor que feu servir la Rambla com a sintonia del vostre programa Rambla 54.

Dones arrosseres treballant descalces, l'aigua als genolls i els peus dins del fang. Esta experiència física de la trepitjada, on el fang, la sal, els sediments i els microorganismes s'adhereixen a la pell, ha servit a Raquel Buch com a punt de partida per reflexionar sobre la vestimenta no com un límit tancat, sinó com una membrana permeable d'intercanvi amb l'entorn.

0: El Delta de l'Ebre és molt més que un espai geogràfic o un paisatge d'admiració postal. És un organisme viu en constant mutació, un entorn on la terra, l'aigua, el clima i els cicles naturals marquen el ritme de la vida i de la mateixa activitat humana. En aquest escenari únic s'ha desenvolupat el projecte concebut per esta artista, dissenyadora i arquitecta que ha entès la seva pràctica creadora com un laboratori híbrid on dialoguen l'artesania, la fabricació digital i la biofabricació. A través de la residència d'artistes Baladre, Buch s'ha immers durant mesos en un territori per explorar com la matèria, el cos i el paisatge es poden entrellaçar en una sola estructura viva. Buscant allunyar-se de la dinàmica urbana de Madrid i d'un treball d'estudi desvinculat dels cicles naturals, Raquel Buch va triar el Delta de l'Ebre per investigar amb biomaterials. La mateixa artista recorda la seva arribada i com el paisatge mutant del Delta va canviar la seva mirada.
1: Una aventura bastante fuerte porque, bueno, llegar a Balada es un sitio increíble, es como tiene mucha fuerza, es potente porque al final es una residencia artística con algunas vecinas que, bueno, luego las conoces a todas y a todos y son maravillosas, y está en medio de los arrozales y vas viendo como una cosa que es evidente, pero claro, cuando vives muy alejada de los cambios, ¿no?, de los ciclos, es que vas viendo como, bueno, y sobre todo en el Delta, ¿no?, que es como que el país, te vas, yo que sé, una semana y vuelves y ha cambiado, es un paisaje que va cambiando y está como muy ligado al cuerpo, ¿no?, y a la materia y a los ciclos, y desde ahí lo vives como muy en la piel realmente. Y bueno, para mí eso también ha supuesto un cambio incluso en la manera de producir o de empezar a producir, a investigar los proyectos.
0: A partir d'esta experiència, Buch desenvolupa el concepte de vestimenta expandida. No es tracta de dissenyar roba comercial ni peces funcionals per al consum, sinó d'entendre el vestit com una primera pell que posa el cos humà en relació directa amb l'ecosistema. De resultes, ha creat peces escultòriques i volums penjats que prenen com a referència indumentàries tradicionals del Delta. Estes estructures han estat intervingudes amb biomaterials, fang dels arrossars, cotó, palla, algues i plantes. Són peces que han germinat, que s'han assaborit amb el clima de la comarca i que continuen canviant segons la humitat i la temperatura. Una aposta clara per la lentitud i el repòs en un món dominat per la pressa i la superficialitat. Per a l'artista, traslladar el seu taller al bell mig del Delta ha tingut un impacte profund en el seu procés creatiu. Ha passat de fer assajos de laboratori tancats a treballar a l'aire lliure, deixant que el fang, la palla de l'arròs i l'aigua fessin la seva feina.
1: Es una de las cosas que más me ha fascinado de estar aquí tiempo, y es esta cuestión, y bueno, también incluso cómo me he aproximado al proyecto, porque por ejemplo cuando estaba en Madrid, pues lo que hago es que me encierro en el laboratorio, bueno, en mi estudio, en mi taller, y empiezo a hacer las pruebas, y aquí sin embargo me salía que lo que tenías era que salir fuera, ¿no? Pues agarrar los materiales, los biomateriales, los tejidos, ponerlos debajo de del barro, luego pues cuando llenaban de agua, volverlo germinar, etcétera, y luego bastantes de las piezas me han acompañado, llevan desde noviembre, o sea, hay unas piezas como micelio que se han ido alimentando con el barro y con la paja del arrozal que empezaron conmigo en noviembre y me siguen acompañando y bueno, todavía siguen transformándose, y eso es algo como, me parece como muy bonito porque ya no es, bueno, pues la artista o tal hace como su pieza pensada y se produce, sino que estaba transformándose y hay como una cosa como de creación con el Delta o co-creación con el Delta. La palabra co-creación está un poco manida, pero hay una parte ahí, ¿no?, que me parece como muy bonita, como dejar que se transforme y que te vaya acompañando y soltar, ¿no?, como de, bueno, pues se va transformando y eso es bonito.
0: Tanmateix, la pell del Delta no es limita a una exploració vegetal o geològica. Durant els mesos de residència, l'artista ha descobert el valor de la naturalesa humana, les veïnes, els pagesos i els col·lectius que treballen la terra. I és que en lloc d'adoptar la figura tradicional de l'artista aïllat o hegemònic, Raquel Buch ha compartit l'autoria del projecte amb la comunitat local. Ha col·laborat directament amb artesanes de la Pauma i ceramistes de la zona, integrant les seues tècniques en un treball coral i orquestrat. El que inicialment havia de ser una residència de 6 mesos s'ha acabat perllongant 3 mesos més. Segons explica el director de l'OPATI, Jaume Vidal, este enfocament cooperatiu i de mediació és un dels grans valors de la pell del Delta.
2: El seu treball és el resultat de molt de temps. No és algo que s'ha fet en una setmana, és el resultat de molt de temps. I en este procés no ha sigut ella creant o el Delta investigant, sinó que ha fet el que avui en dia l'art treballa molt, que és la mediació, la col·laboració, la cooperació, mirar en col·lectius, tractar, deixar que l'autoria se compartisca, no? Perquè també has col·laborat en altra gent. Tu no li dies a les senyores que feien Pauma com havien de fer les coses, sinó que elles aporten. Vale? I ha sigut, és una peça coral o orquestra o orquestrada dirigida per Raquel, en la qual moltes persones tenen a veure. I jo crec que l'art avui en dia va més cap aquí, cap a algo cooperatiu, menys cap a la figura de l'artista individual, perquè en este món ja en tenim prou d'individualisme, vale? Hem de col·laborar més, hem de cooperar més, i tot això està contingut molt simbòlicament dins de les seues peces. Jo crec que és evident, quan tu mires aquestes peces ja et ve que no ho ha construït ella, que ho ha construït el paisatge, que ho han construït altres persones. Identifiques Pauma, identifiques altres materials, identifiques impressió 3D, identifiques moltes coses.
0: Les peces de Raquel Buch són efímeres i mutants. Algunes es biodegraden i fins i tot l'artista contempla el gest simbòlic d'enterrar-les de nou als arrossars quan concloga el cicle. Un diàleg obert entre la pell humana i la pell del Delta.

0: Jo escolto Rambla 54, la meva ràdio local.
1: No, a la meva ràdio local.
0: Jo escolto Rambla 54 a la meva ràdio local.
1: Crec que ja està, no?
2: No sé, tu mateixa.
3: Això és Rambla 54 a Ràdio Vilafranca.

0: Siguis o no castellera, jo confesso que no hi entenc gens, aquest toc de gralles segur que t'emociona. De fet, encara que no formin part de la cultura pròpia, els castells posen els pèls de punta a qualsevol. Són bellesa, emoció i, sobretot, espectacle.
1: Puja l'enxaneta, buscarà la motxilla d'entrada. No m'ho crec, és extraordinari. Quina barbaritat, quina barbaritat. Motxilla d'entrada, el moment clau. La història, la història, la història, la història dels castells. Sí!
0: Que grans que són el Carles Cortés, l'Aina Mallol, el Toni Comas i tot l'equip de castells de la xarxa. Algun dia, Ivan, els haurem de convidar al programa perquè ens expliquin com es fan aquestes retransmissions. Però ara mateix, avui mateix, tenen molta feina. Nosaltres, per això, doncs, ens hem posat la camisa castellera del Rambla, però no per parlar d'espectacle, sinó avui per parlar de salut. Jo no diré de quin color és la meva camisa.
2: Ah, la dels Bordegassos de Vilanova, oi?
0: Això ho has dit tu, eh? El que sí que puc dir-te, Ivan, és que segurament la del Sergi Anson deu ser verda, crec, no, Sergi?
3: Bona tarda. Home, si parlem de diumenge, et diré verda. Si parlem d'aquest proper dissabte, et diré vermella. Tenim dues colles a Vilafranca, xicots dissabte a la tarda, castellers de Vilafranca diumenge al matí. Per tant, diguem-ne que aquí podem triar.
0: Entre el verd i el vermell està la cosa. Ben tornat al Rambla 54, Sergi.
3: Moltes gràcies, Anna, encantat.
0: Dèiem que avui doncs, volem parlar de castells, però des d'un punt de vista més, diguem-ne, científic.
3: Sí, perquè hem de reconèixer que, de fet, a Vilafranca de castells, a Vilafranca del Penedès en parlem molt i gairebé durant tot l'any. Però avui el que et porto és un tema poc conegut perquè no té tant a veure amb el que és aquest espectacle que comentaves, sinó amb un altre punt potser més racional. Es tracta d'una iniciativa que s'ha posat en marxa aquest 2026 i que lliga castells precisament amb recerca i amb innovació.
0: Doncs soc tot orelles.
3: Doncs mira, resulta que de la mà de la Universitat de Barcelona s'ha impulsat una càtedra sobre salut i castells. La proposta neix del neguit del Consorci Sanitari de la Penedès i Garraf per treballar amb una visió més acadèmica i buscar la millora de la salut i el benestar emocional dels integrants de les colles castelleres. La doctora de Docència, Recerca i Innovació d'aquesta càtedra és la Glòria Torres. I ella destacava en una conversa que hi hem tingut que el que han volgut amb aquest projecte és que englobés tot l'espectre casteller.
4: Hi ha la realitat castellera des d'una vessant, diguem, 360, és a dir, tant des de la vessant del benestar en quant a la salut dels castellers, benestar emocional, també l'impacte social que pugui tenir la realitat castellera i, sens dubte, doncs, la promoció cultural i aportar nou coneixement, que és del que es tracta.
0: Sergi, imagino que aquesta tasca no l'entomen únicament des del Consorci Sanitari, no?
3: No, evidentment que no. En aquesta càtedra hi trobem també, com dèiem, la Universitat de Barcelona, també la Fundació PINAE, que està arrelada al Penedès, i, com no, en aquest cas, doncs, la participació dels castellers de Vilafranca. De fet, en el grup motor d'aquesta càtedra hi ha la Maria Vall, ella és traumatòloga, però també és castellera dels castellers de Vilafranca. Amb aquesta visió i experiència des dels dos camps, el que ella destaca és la importància d'establir sinergies entre el món acadèmic i també aquest dia a dia del món casteller.
5: I una mica els objectius són cap als dos cantons, no? Les direccions. Des del món casteller podem aportar coneixement cap al món científic i des del món científic podem aportar recursos, mètode, etc. per estudiar el món casteller i al final aportar eines que siguin eines per millorar la seguretat, per millorar el coneixement, per millorar la difusió que fem del que estem fent, etc.
0: Sergi, però les colles, els verds i, de fet, totes en general, fa temps que treballen i que diuen que treballen per millorar la seguretat dels castellers i fer, sobretot, prevenció. Jo fa no res que vaig llegir que acaben de presentar un nou cas per la canalla, no?
3: Sí, de fet, aquest és un bon exemple de sumar necessitat i demanda del món casteller amb, en aquest cas, expertesa i coneixement tècnic. Aquí parlàvem doncs, d'una empresa que es dedica a fer cascs en general i que hi aportava doncs, aquesta expertesa. I precisament la catedral que vol és facilitar aquest contacte i aproximació del rigor científic el món dels castells, que sovint hem de reconèixer que es regeix potser més per la tradició i la rauxa que no pas per l'anàlisi i les dades. Un altre exemple pot ser la intenció que tenen des de la càtedra de fer un estudi per poder conèixer el pes dels castells, la correlació de forces que hi ha entre els diferents pisos i els seus components, i això també saber com pot afectar cada construcció.
0: Això ja em sembla més un exercici de matemàtiques i de física més propi d'una aula que d'una plaça castellera, no?
3: Sí, o gairebé d'arquitectura, podríem dir.
0: Exacte.
3: De fet, tot suma. I és un bon binomi aquest que deies, eh? Plaça i aula. Tot s'hi val, de fet, per ajudar a reduir riscos. El que busca la càtedra, precisament, és aconseguir les dades científiques, que sovint no es tenen. I com deia la Maria, no és tasca fàcil.
5: Posar números al castell, doncs veure com es mou, com estan distribuïts els castellers, com es mou cada casteller i com carrega el pes a les diferents espatlles. Això està sent un treball que semblava que havia de ser fàcil, però resulta que no hi ha sensors que existeixin que estiguin preparats, doncs, per totes les necessitats que aquests sensors requereixen, no? Que siguin segurs, que siguin flexibles, que tinguin un alt rang de pes, des de 0 fins a no sabem quan, potser uns 300 o 400 quilos.
3: En definitiva, es tracta d'impulsar i desenvolupar aquestes línies de recerca que permetin oferir dades i informació a les colles.
5: És una eina amb dues potes, no? Una pota al món casteller i una pota al món universitari, i que l'hem de fer servir, l'hem d'explotar, això, treure idees, buscar recursos i doncs que el missatge és que la gent ha d'estar oberta a participar ara de l'enquesta Connecta, però també doncs oberta als diferents projectes que puguem anar presentant o començant, no?
0: Sergi, i em deies que aquesta és una iniciativa molt nova, l'hem situada en aquest mateix any, el 2026, per tant té, què, mesos? En aquest temps, què? Com els ha anat?
3: Home, jo penso que força bé, perquè el que han aconseguit també és cridar l'atenció, podríem dir, de les colles, no? En aquests primers mesos d'arrencada, el que han estat fent, d'alguna manera, són aquestes enquestes per conèixer demandes o necessitats de les colles. Escoltàvem la Maria parlant d'aquesta enquesta Connecta, però també s'han fet diverses xerrades i conferències, que el que volen és poder posar coneixement sobre la taula i a l'abast de tots els membres de les colles.
0: Doncs molt bona iniciativa. Sergi, a seguir treballant en aquesta anàlisi científica del món casteller, que de ben segur permetrà millorar les coses, si és que això és possible, perquè avui en dia ja es fan uns castells espectaculars i brutals, el que no s'havia somiat mai, no?
3: Doncs sí, la veritat és que sí.
0: Doncs moltes gràcies per explicar-nos el contingut d'aquesta càtedra, el Rambla 54, una abraçada gran i parlem aviat.
3: De res, Anna. Fins la propera.

0: Jo escolto Rambla 54 a la meva ràdio local.
1: Jo escolto Rambla 54 a Ràdio Canet.
2: Ivan, aquesta setmana potser ens estem passant una mica amb l'afició gegantera del Rambla 54, no?
3: Ara, això ho has dit tu, eh?
2: És veritat. I és que a Catalunya hi ha moltíssims gegants. I si no fem via, doncs no ens els acabarem abans d'acabar aquesta temporada. Però quantes coses hi ha al voltant dels gegants, no? Contes, perruqueries, llibres, festivals i fins i tot lloguer de colles geganteres, com ens explicava ahir la Sabina de Ràdio El Picat. Doncs bé, avui volem descobrir com va això i què fa en realitat una colla gegantera. I per fer-ho, saludem el Dani Grau i el seu convidat, que és el Carles Geli, que és el cap de colla dels gegants de Canet. Dani, Carles, benvinguts tots dos al Rambla 54.
4: Bona tarda.
2: De seguida parlem de gegants, però abans, és el primer dia que saludem en directe el Dani aquí al Rambla 54 i ens agradaria conèixer una mica més de Ràdio Canet i d'ell mateix. Dani, què n'hem de saber?
4: Doncs mira, Ràdio Canet és la segona emissora municipal creada a Catalunya per un mes de, doncs, primer va ser Arenys, després nosaltres. I el fundador d'aquesta casa és un mite de la comunicació que es deia, malauradament ja no és entre nosaltres, en Joan Ramon Mainat.
2: Ostres, i un gran nom, eh?
4: Un gran nom. Vam néixer el 9 de febrer de 1980 i hem emès ininterrompudament, evidentment amb etapes més reixides i altres menys, no? Però mai s'ha parat la ona.
2: La missió. I sobre tu, què hem de saber? Què t'agrada? Alguna afició, alguna curiositat?
4: Doncs jo, la novel·la negra.
2: La novel·la negra. Arnau apunta, novel·la negra. Un dia parlarem de novel·la negra amb el Dani. De moment, amb qui parlem és amb el teu convidat, el Carles Geli, sí, que, com dèiem, és el cap de colla dels gegants de Canet. Carles, començo pel principi, per aquesta pregunta que ens plantejàvem en aquesta introducció. Com s'organitza, com es munta una colla gegantera i què ha de fer un cap de colla com tu?
5: Bueno, a veure, no és fàcil ni és difícil. Diguéssim, nosaltres, per exemple, vam sortir pues, d'agafar uns gegants que estaven parats, vull dir, per uns efectes de la colla, que la colla es va fundar el 85 i es va aturar per un accident, i nosaltres la vam tornar a reconduir el 2013. I més que res van ser gent de Canet, que ens agradava molt els gegants, i vam voler tirar endavant, demanar a l'Ajuntament aquests gegants, i vam, a partir d'aquí, començar una altra vegada de zero. Però més que res, pues, parlant amb els amics, companys, coneguts, pues, intentar formar-ho.
2: Uh-huh. I al cap de colla, tu què fas respecte a aquesta colla? Els convoques per assajar o no? O com va això?
5: Bueno, això ho portem entre dos. Vull dir, ho portem en Santi i jo. Llavors, aquí la feina bàsicament sí que és organitzativa. Vull dir, tant com parlem de diners, com parlem de trobades i quedar amb colles i contacte amb l'altra gent, com amb la mateixa colla per organitzar les sortides, assajos i coses que tinguem que fer. Una mica de feina.
2: Déu-n'hi-do.
4: Doncs, Carles, com s'escull un cap de colla? Com el van escollir tu?
5: Bueno, nosaltres, en un principi, ens van escollir molt fàcil perquè vam ser els que vam moure tot això. I llavors, en aquell moment, pues, ja ens vam autonombrar. A partir d'aquí, per estatuts nostres, cada 5 anys hi ha eleccions i, bàsicament, pues, portem 3 mandats que ens van renovant a nosaltres. Vull dir, es fa una assemblea, es convoca, hi ha candidats i la gent, tots els socis de la colla, doncs voten. Ja dic, en aquest cas, Santi i jo hem sempre continuat. Al nostre voltant, els altres companys de junta han anat canviant, però nosaltres sempre hem continuat davant.
2: Vosaltres seguiu allà. Això és senyal de que ho feu bé, si està tothom d'acord en què heu de repetir, ho heu fet 3 vegades, no?
5: Mhm.
2: Una altra pregunta que tinc pel Carles és, fa referència a la indumentària de la colla gegantera. Què inclou? O sigui, com heu d'anar vestits per fer ballar un gegant i per què veig que és diferent d'un municipi a un altre o d'una colla a una altra?
5: Bueno, bàsicament, el que canvia d'una colla a l'altra és el color de la samarreta, camisa, que pot ser o camisa o samarreta. Vull dir, això depèn de cadascú, el que li trobi que és més còmode. El que és imprescindible en qualsevol colla és la faixa. Vull dir, és el més important, que és el que ens protegeix els nostres ronyons, la nostra esquena, que això sí que hem d'estar molt, molt atents de que ningú es posi sota un gegant sense anar amb la protecció bàsica, que és aquesta.
2: A risc de prendre bastanta mal, eh? Perquè estem veient molts gegants i veiem que realment pesen molt. No sé quant pesen els vostres, però em sembla que el que ha dit menys eren gairebé 40 quilos.
5: Pues això és poquet.
2: És poquet.
5: El nostre, el gegant, en pesa 75, la geganta 55, i sí que el gegantó pesa 26 quilos, però els grans són poderosos.
2: Carles, i una altra cosa. Ahir vam descobrir en una conversa que les colles geganteres, com les castelleres, que en parlàvem abans, doncs teniu uns requisits bastant estrictes pel que fa també a assegurances. Suposo que pels gegants, però també per vosaltres, per si us feu mal, i pel públic, no?
5: Sí, les assegurances que tenim nosaltres bàsicament ens cobreix el portador i a tercers. Al gegant, si li passa alguna cosa, no els hi cobreix res. Bàsicament és mal a tercers i el geganter que pugui estar-lo portant.
2: Val.
4: En el cas vostre, Carles, doncs la colla, bueno, la colla no, el món geganter de Canet n'ha passat de tots colors, alguna que altra desgràcia bastant important. Vosaltres vau reflotar la colla perquè durant molts anys no hi va haver-hi moviment, em podíem dir.
5: Correcte. Diguéssim, això, al principi la nostra colla eren gegants i diables. Diables va tenir un accident amb un correfoc, es va desfer tot, i llavors, a poc, doncs, primer es va refundar la colla de diables i després, pràcticament al cap de 2 anys, els gegants. A partir d'aquí s'ha tingut que tornar a reflotar com va ser el Covid, perquè el Covid va fer molt de mal a tothom, i per sort nosaltres vam ser de les primeres colles que vam poder tornar al carrer en condicions. Vull dir, també aquí s'ha de dir que vam tenir la gran sort de que vam fer com una petita aliança amb Arenys de Munt i Santa Susana, que ens anàvem ajudant les tres colles al començament de la sortida del Covid per tirar endavant les sortides. Ara actualment cada colla ja va per separat, aunque ens col·laborem moltes vegades si fa falta, però gràcies a aquesta petita aliança vam poder tots començar a sortir al carrer amb el post-Covid.
4: Doncs ara anem a conèixer quins són els nostres gegants, qui els va fer, quina història tenen, si són molt antics, tot això, Carles.
5: Bueno, els gegants principals, en Guillem Bernat i l'Agnès, són del taller Casserres de Solsona. Són fets el 1985 per en Manuel Casserres i Boix, i com he dit abans, el gegant pesa 75 quilos i la geganta 55. Són dos gegants més grans de la família Casserres, vull dir, perquè el normal, com estaves dient abans, són gegants de 40-45 quilos, com podien ser els nostres fillols de Sant Pol o de Pineda, que també són del mateix que de taller Casserres, uh-huh. Sant Pol del mateix any que nosaltres, i Pineda l'any següent, del 86. El gegantó, l'Edu, que el vam estrenar l'any passat, és fet també per la neta de Manuel Casserres, per la César Casserres i Moreno, i la roba va ser feta per una modista d'aquí Canet, que és l'Ona Planet.
2: O sigui que són gegants quilòmetre zero.
5: Sí. I la gegantona, que és pels nens més petits, pels nanos de, posem, de 3, 5, 6 anys, és feta per una gent d'aquí Canet, que aquesta pobra ha fet moltes voltes, és feta del 2000, primer els van regalar a la Sardana, la Sardana es va passar al barri dels Avells i del barri dels Avells va passar a nosaltres. Vull dir que la pobra ha passat per moltes mans i per molts infants del poble.
2: I buscant-ho per internet he llegit que el Guillem Bernat i l'Agnès són els protagonistes, no estan escollits a l'atzar, són els protagonistes d'una llegenda, oi?
5: Correcte, del Salt del Rossí.
2: I com va aquesta llegenda? Per què vosaltres us heu emmirallat o per què Canet s'ha emmirallat en aquesta llegenda?
5: Bueno, és una mica l'inventiva de Miquel Galzeran i de la Mansi Tras, que van decidir buscar una llegenda a través del castell de Santa Florentina, vale? Que és la casa forta de representa de Canet. A partir d'aquí, l'Agnès viu en una casa de pagès amb els seus pares, en Guillem Bernat és un cavaller càtar que viatja pel món, i es troben aquí, que és assetjada pel diable, pel senyor del castell, que s'alia amb el diable per intentar aconseguir l'Agnès. I en Guillem Bernat la rescata, i aquí el poble que els llibera del tirà, del gran tirà del senyor del castell, i els nombra els senyors de la vall. I els hi dona el castell, i a partir d'aquí pues, representa que són l'entitat més gran del poble.
2: I d'aquí els heu convertit en gegants. I també en teniu una altra, l'Edu, que és una incorporació molt més nova i que té una història, diguem-ne, emotiva al darrere, no?
5: Sí. L'Edu ha sortit, ja feia anys que ho dèiem, per una necessitat. Ens trobàvem molt que a partir dels nens de 10 a 16, 17, 18 anys no tenien recorregut. Vull dir, hi havia nanos, ens havien plegat molts nanos perquè no podíem fer res. Vull dir, el que no li agradava tocar la gralla o el tabal, doncs plegava. Llavors vam tirar endavant aquestes deixonses. El nom d'Edu, que és a el que es refereixes, al començament de tot, teníem un company amb nosaltres, l'Eduard Puga, que va ser el que una mica més ens va ensenyar a portar gegants, perquè ell havia estat a la colla d'Arenys Amunt i ens va ensenyar a portar gegants. Malauradament, no portava ni un any amb la colla amb nosaltres, que tornant de treballar de Barcelona amb moto, va tenir un accident. I s'hi va quedar, pobre. A partir d'aquí, sempre vam dir, si fem un gegant, portarà el seu nom. Perquè ens ha donat els primers passos i ha sigut el que ens ha ajudat, el que ens va dissenyar el primer ball que vam fer el 2014, quan vam sortir, el primer cop al carrer, pues vam dir que li faríem aquest petit homenatge.
2: Doncs és una història molt bonica, eh? Que estigui sempre, ja per sempre més amb els gegants de Canet. Dani, Carles, moltíssimes gràcies per fer-nos conèixer l'interior d'una colla gegantera, per presentar-nos també els vostres gegants aquí al Rambla 54. Una abraçada molt forta a tots dos i fins aviat.
4: Fins una altra.
5: Fins una altra.
4: Gràcies.
6: Estàs escoltant Rambla 54.
7: Què podem dir més?
8: És que no sé de què se tracta.
7: Com que no saps de què se tracta?
6: Ni idea.
7: És un programa de coses xules.
6: Aneu a punt de veure un...
7: No, esteu a punt d'escoltar.
6: Aneu a punt d'escoltar.
7: No, esteu escoltant millor.
6: Vale. Esteu escoltant un meravellós programa de ràdio.
9: Lambda 54 A. De la ciutat de Tarragona.
2: Ivan, quina veu més bonica. Hem triat aquesta música per parlar de Tarragona, que conviu cada dia com dins de la pel·lícula de Ben-Hur, amb un patrimoni que té més de 2.000 anys d'història. L'amfiteatre, el circ, les muralles, el fòrum... Són espais que formen part del paisatge habitual de la ciutat. Però què fa que Tarraco sigui patrimoni mundial de la UNESCO? I com es conviu amb això? Adrià Duc, benvingut al Rambla 54.
10: Bona tarda, Anna. Gràcies per convidar-me.
2: Adrià, l'altre Adrià de Radio Ciutat de Tarragona, que avui el tenim malalt, una abraçada a ell des d'aquí, ens va dir que teniu un expert que ens pot aclarir el dubte aquest que teníem sobre què es considera patrimoni i com es conviu amb ell.
10: Doncs sí, així és, Anna. Per entendre què hi ha darrere d'aquest reconeixement i, sobretot, què significa això de parlar del conjunt arqueològic de Tarraco, he anat a trobar l'historiador Magíser Itjol, que és un gran expert del tema i tarragoní, a més. Amb ell hem parlat del paper que va tenir Tarragona durant l'Imperi Romà, de com es va organitzar la ciutat i també de la relació que tenim avui amb aquest patrimoni que el tenim tan i tan a prop nostre.
11: Bueno, la candidatura, quan se va presentar a la UNESCO com a patrimoni mundial, feia èmfasi en, sobretot dos aspectes. Una, que la ciutat de Tarragona va ser utilitzada per August, el primer emperador, com un model per després exportar a altres províncies de Tarragona. És a dir, Tarragona va actuar com un model per les províncies, sobretot les províncies occidentals. No? I, per tant, això li donava a les restes arqueològiques de Tarragona, li donava un sentit com d'innovació dintre de l'àmbit romà i d'importància a nivell urbanístic, jurídic, polític.
2: Per tant, més que parlar d'un monument concret, parlem d'una ciutat que va tenir un paper molt important dins l'Imperi Romà.
10: Exacte. I això és important perquè quan pensem en el patrimoni mundial de Tarragona, segurament ens fixem en els monuments que comentaves abans, amb l'amfiteatre, el circ, les muralles o el fòrum. Però el reconeixement de la UNESCO va una mica més enllà.
11: La idea no és que sigui un sol monument, sinó que és el conjunt arqueològic de Tarragona, el conjunt. Sí, per tant, no és el teatre o el lloc, no, és el conjunt. Originàriament, em sembla que eren 11 espais, però jo crec que es aniran ampliant, és a dir, perquè a poc a poc aniran o apareixent noves restes o incorporant-se coses que ara no estan. Però la idea, la més important és aquesta, és que no és una sèrie de moments concrets, és un conjunt urbanístic, és un conjunt d'entendre el territori per part dels romans que ha deixat unes empremtes arqueològiques.
2: I aquesta idea d'entendre el territori així també és interessant perquè els romans no pensaven només en el nucli de la ciutat, no?
10: Exacte. De fet, una de les coses que m'ha sorprès de l'entrevista és que Magí parla de Tàrraco com una ciutat molt vinculada a tot el seu entorn. L'aigua, l'agricultura, la ramaderia, els recursos naturals o fins i tot les vies de comunicació també formaven part d'aquesta manera d'organitzar la ciutat.
11: Els romans concebien la ciutat amb un nucli urbà i un entorn rural, diguéssim, o no més rural, sinó de boscos també, que fixeu-vos que és molt interessant, perquè s'asseguraven abans de crear una ciutat que aquesta ciutat se pogués autoabastir. És a dir, no fundava una ciutat allí per capritxo, per dir, mira, la farem aquí i ja està. No, primer si hi havia aigua, si hi havia terreny per plantar, és a dir, per tenir agricultura, ramaderia, no només això, mineria, camins, quines connexions hi havia, carreteres, val? Per tant, és a dir, és una idea que jo crec que és molt moderna. És una idea d'urbanisme sostenible.
2: Doncs una manera d'organitzar la ciutat, sens dubte, que escoltant-ho avui ens pot resultar fins i tot familiar.
10: Sí, i després hi ha una altra qüestió. Què significa conviure amb tot aquest patrimoni? Perquè Tarragona té les restes romanes al bell mig de la ciutat i de vegades, precisament perquè les tenim tan a prop i vivim entre elles, podem acabar normalitzant-les.
2: I aquí hi ha aquí també el debat sobre com utilitzem aquests espais i quin paper han de tenir, no?, dins aquesta ciutat actual.
10: Doncs el Magí ho té molt clar. Ell defensa que el patrimoni no és només una cosa que es visita, sinó que també ha de ser un espai de trobada i de relació amb la ciutat.
11: Perquè al final, en definitiva, el patrimoni, ho he dit alguna vegada, què és el patrimoni? És una plaça pública. Una plaça on ens trobem. I l'únic que ens permet, la diferència del patrimoni és que, sent una plaça pública, per tant, no és una plaça privada, no és un espai privatitzat, és un espai públic, col·lectiu. Físic, pots estar... És, hi ha pedres, hi ha espais, però a més te permet una cosa que és molt, que a més el patrimoni t'hi va donar. Un diàleg amb el passat. És a dir, els espais d'aquests públics, d'alguna manera, encara que no sàpigues història, encara que no tinguis idea d'arqueologia, és igual. Quan tu estàs en un patrimoni històric, d'alguna manera a tu t'arriba que formes part d'una cadena, que les coses no han esdevingut perquè sí, sinó que hi ha un passat. I aquest passat és interessant perquè ens explica el present.
2: Exactament. I després de més de 2.000 anys, tot aquest patrimoni continua formant part de la ciutat.
10: Sí, i potser aquesta és una de les idees més interessants que deixa la conversa amb el Magí, que el patrimoni mundial de Tarragona no és simplement un conjunt de monuments que podem visitar, sinó una part de la ciutat que encara avui ens permet entendre d'on venim i com s'ha construït Tarragona.
2: Doncs, Adrià, moltíssimes gràcies per resoldre'ns el dubte i per acostar-nos la Tarragona romana al Rambla 54. Fins aviat.
10: Encantat de fer-ho. Fins aviat. Gràcies.

0: Rambla 54, la ràdio que fa cantonada. Estàs escoltant Rambla 54 a El Nou FM.
1: Quan parlem d'esclops, segurament ens imaginem més un Willen o un Pieter holandès que no un Pau d'Osona, però heu de saber que aquest calçat forma part de la història de Catalunya, a Vic i arreu. Ona Fàbrega, ben tornada al Rambla.
2: Moltes gràcies, Anna. Encantada d'estar una setmana més aquí al Rambla.
1: I avui, a més, Ona, no estàs sola. Tens amb tu un home que encara manté viva la tradició dels esclops, oi?
2: Exacte, Anna. Mira, ell és en Josep Prat de Saba, veí de Taradell, i és un dels últims esclopers en actius de la comarca i també de Catalunya. Sí, heu sentit bé, escloper. Encara que no s'hi ha dedicat sempre, el seu principal objectiu és que aquest ofici no quedi en l'oblit. Josep, gràcies per estar aquí amb nosaltres aquesta última estoneta del Rambla 54.
3: Bona tarda a tots, gràcies a vosaltres per convidar-me.
1: Josep, abans de parlar d'esclops, d'eines, de fustes, m'interessa saber com arribes tu a l'ofici, com et converteixes en escloper.
3: Bueno, jo sóc nascut en una masia de Tartell, a Pagès, i els vespres allà a casa pues, era costum allà a obre el foc, reunia la família, i la iaia feia mitjons, el pare feia un mànec per un rampir, i un veí venia allà a casa i feia esclops. Aquell temps no teníem mòbil ni res i feia molta vida allà a la cuina i anàvem observant el que feien la gent gran. I així ens en va venir una afició.
2: Anna, a Taradell també hi havia en Jordi Coll, que era un escloper que també va ser una mica el mestre d'en Josep. Josep, tu el miraves treballar a les fires i també l'escoltaves i ara segueixes els seus passos. Què en vas aprendre d'ell?
3: Bueno, jo sempre que anava a totes les fires allà al poble i això, jo com que ja sabia una mica com anava, pues, jo mirava ell com feia els gestos amb les eines i admirava el seu mestratge, i així jo, com que també ho anava practicant a casa i veient amb ell, doncs pues mira, aportava els seus coneixements a les meves mans, i així va sorgir l'idea de fer els escops. Però jo sempre, més o menys, havia fet coses, treballs manuals amb fusta, sempre m'ha agradat molt.
1: Perquè, Josep, l'oient i servidora, pot ser que mai haguem vist, de fet, mai segurament hem vist, com es fa un esclop. Ens ho pots explicar? Perquè com treballa exactament un escloper?
3: Pues mira, un escloper comença anant al bosc a tallar, a buscar un arbre. En aquest cas, aquí a la zona nostra, a la comarca, tenim el pi roig, i ho fem amb pi roig. A la Cerdanya tenen pi negre i ho fan amb pi negre. Hi ha diverses fustes, però aquí fem servir el pi roig. Anem a buscar un tronc que sigui verd, que faci uns 35 centímetres de llarg, i després amb la destral d'escalabornar, el anem escalabornant, que vol dir donar-li forma, amb això el anem preformant, i després amb les gúbies i les culleres i la rasa el anem buidant de dintre fins que hi puguem posar el peu a dintre.
1: Has dit escalabornar, no?
3: Sí, escalabornar.
1: Un verb més bonic.
2: Escolta, Josep, nosaltres... Per nosaltres veure un esclop és molt fàcil, no? Perquè al final el veiem acabat, és una peça de fusta en forma de sabata, no? Ens has explicat que vas al bosc a buscar la fusta, però clar, com saps quina fusta et servirà i quina no?
3: Bueno, diguéssim, jo agafo la fusta de pi perquè és una fusta tova, lleugera i flexible i impermeable. En canvi, si agafés una fusta d'un tronc o una alzina, doncs em seria massa difícil de treballar. I per això busquem una fusta tova. I sempre treballem amb la fusta verda, que va de tallar, perquè les nostres eines estan esmovades per treballar amb fusta verda. Amb fusta seca no ho podria fer jo.
1: I sempre pi roig, has dit?
3: Sí, bueno, aquí a la comarca sí. Per exemple, a la Cerdanya tenen pi negre, i ho fan amb pi negre, i cap a puestos de Torroella i això, que hi ha rius, pues agafen arbres de ribera, el vern, el salva, hi ha diverses fustes. La gent agafava, feia quilòmetre zero dels arbres que hi havia, els que tenia, dels arbres que hi havia, els que eren més a la vora, seleccionava els que li anaven bé.
1: Clar, la gent de Ciutadans pensem que això d'anar a buscar la fusta és com anar al supermercat, i no, vull dir, tu vas, trobes, no? Has de treballar amb el que tens a la vora.
3: Sí, sí, sí, sí, vull dir, un pi que quasi nascut amb una obaga, així ens, cada any creix molt, molt ràpid, i així m'estuvio que hi hagi nusos, que són les branques, i per treballar més fàcil. Però no hi ha arbre que no tingui branques. Vull dir que si hi ha un nus, també me l'haig de menjar amb una eina.
1: I l'has de treballar, no?
3: Sí, sí.
1: Després entren en joc, ens deies, totes aquestes eines que tens al taller, destrals d'escalabornar, que m'ha encantat aquest terme.
3: Sí, sí.
1: L'eixol.
3: Sí.
1: Les tribus d'ala de mosca.
3: Una triba d'ala de mosca.
1: Triba d'ala de mosca.
3: Sí,
1: això què
3: seria,
1: és?
3: Seria com una trevinella. Seria com allò que fem servir per treure el tap de les ampolles del vi, no? Que fa aquell vi sen fi. Uh-huh. I amb allò faig el forat. I quan tinc aquest forat fet amb la triba d'ala de mosca, hi poso una cullera. És una eina que té forma de cullera i amb això vaig traient la fusta. I després, quan he tret la fusta, agafo una rasa per acabar d'afinar el fondo. I després, per fer el pla de on reposa el peu, uh-huh, amb un bot avant, ho fem pla. I després, amb el coltell, acabem de fer les formes rodones de fora.
1: Uh-huh. I amb... digues, perdó.
3: No, dic, i amb això quasi bé el tindríem acabat.
1: Ja tindríem l'esclop acabat. Entenc que trobar totes aquestes eines, que són tan específiques per fer això, no ha de ser fàcil. Ara estem acostumats a trobar qualsevol cosa per internet, però jo aquest matí he fet l'exercici d'intentar posar a Google i demanar-li a Amazon un botavant, i només sí, m'oferia, atenció, un rom que es diu Botran o unes sabates altes de la marca Vans. Tu d'on sí, les treus, les teves eines? D'Amazon està clar que no.
3: No, i per Amazon tampoc. diguéssim, alguna eina encara era a casa. Després sempre miro aquests mercats antics d'antiguitats, aviam si trobo alguna eina, que alguna l'he trobada però em costa molt. Però alguna eina, també en Jordi Coll em va deixar la mostra, i després jo, amb l'ajuda d'algun ferrer, jo que també vinc una mica del món dels ferros i dels cotxes, algunes eines m'ho he fabricat jo mateix. Per què no les trobo enlloc?
2: Clar, mira, Josep, jo sóc d'una generació que jo he crescut amb la immediatesa. Al meu voltant tot corre molt ràpid i tot és de seguida, però clar, tu tens un ofici que és tot el contrari, perquè al final tu no pots córrer. Clar, quan, des que vas a buscar la fusta al bosc fins que tenim la peça feta, quan tarda a fer-se un esclop?
3: Bueno, diguéssim, ja... Clar, et dediques un dia a anar a buscar el tronc, no? I no treballes amb l'esclop. Després, quan el tens a casa, el treballes... I després, amb un dia, em fas un esclop. Però pensa que antigament, quan s'hi dedicaven, amb un dia em feien 4 o 5 parells. Parells, que són el doble. Uh-huh. Són 8 o 10 esclops. Però, esclar, ells treballaven de sol a sol i, esclar, ho tenien molt per mà, eh?
1: Ja, eren gairebé de la generació de l'ona, per això anaven tan ràpid, no?
3: Sí, sí, sí, sí, sí.
1: Josep, els esclops, ara ens ho explicaves, són unes sabates que a començament del segle XX doncs, utilitzaven molt pagesos i artesans, però ara tu, per qui els fas? Qui els fa anar encara, els esclops? Si és que queda algú.
3: Avui dia ja no hi ha ningú que els porti per caminar o per treballar, ja no existeix ningú. Però, per exemple, mira, ara m'han dit d'un esbar dansaire que fan un ball dels esclops, que els hi falten esclops. I aquesta gent, a vegades, sempre me n'encarreguen algun. Després, gent que fa representacions de fires, que representen l'ofici d'abans, doncs també van amb esclops i molts demanen. I molts per decorar, molts al final acaben penjats a la paret. Però sí a vegades quedo sorprès jo de que dius, mira, n'he vengut un aquest mes, vull dir que d'això.
2: I clar, Josep, què tenen els esclops que no tinguin unes sabates ara mateix com les que portes tu posades, els convencionals? Perquè de les primeres coses que se'm van passar pel cap quan vam com parlar per fer aquesta entrevista amb tu, a mi em dóna la sensació que els esclops no són gaire còmodes, perquè al final és fusta, no sé.
3: Sí, hem de pensar que no són còmodes com les sabates que portem ara. Però, esclar, això ens hem de remuntar temps anys enrere, molts anys enrere, no? Diguéssim, abans només hi havia sabates d'espart o cànem. I les sabates d'espart o cànem, amb l'aigua, es feien malbé de seguida. Després, qui portava esclops? Portava esclops tota la gent que treballava al grem de l'aigua. Per exemple, aquí a Vic hi havia moltes pallaries, doncs tota aquesta gent portava esclops. Els pescadors a dintre del vaixell també anaven amb esclops. I quan plantaven arròs a dintre els aiguamolls també anaven amb esclops. No perquè no es mullessin els peus perquè estaven a dintre l'aigua, però sí perquè no trepitgessin amb el peu nu sobre terra. I això va durar fins al 1949. Que el 1949 varen sortir les primeres botes d'aigua de la marca Pirelli. I entre el 49 i el 51 l'ofici va desaparèixer. Però fins a aquell temps la gent, com que no hi havia les botes d'aigua, no tenia altra cosa que per posar-se els peus. I després, com que es portaven tot el dia, ja anaven en bicicleta, pujaven a les escales i devien tenir els peus amb unes durícies que ara no tenim.
1: Hem començat aquesta connexió parlant d'esclops holandesos, que segurament són els que el gran públic doncs, té més presents, no sé massa per què. Però això per algú que en fa aquí, en una terra on també n'hi havia, on també són tradició, on també encara en fas, no fa una mica de ràbia?
3: Sí, mira, jo a vegades estic allà a la fira i tinc uns esclops posats a sobre la taula i la gent diu, mira, esclops com els holandesos. I jo els hi dic, no, dic, aquests són catalans. Dic, perquè tants esclops s'han portat aquí a Catalunya com a Holanda. El que passa que quan van sortir les botes d'aigua, les catiusques, la gent va deixar d'anar amb esclops i portar botes d'aigua, no? Catiusques. I després això va desaparèixer. En canvi, a Holanda varen dir, ja que això ens ha protegit molt temps de l'humitat dels peus i ha donat feina a molta gent, no deixem que això es perdi. Uh-huh. I varen ajudar una regió que feia esclops. En canvi, aquí a Catalunya ens varen fer el pantà de sau.
2: I Josep, moltes de les persones que potser ens estan escoltant, el dia que tu no puguis fer més esclops, el dia que diguis ja no puc fer més esclops, hi haurà relleu? Podrem continuar gaudint d'aquests esclops o què passarà? Quin és el futur d'aquest ofici escloper?
3: Bueno, això no es pot dir mai, vull dir, el que sí que està clar una cosa, que fent esclops no ens hi guanyarem pas la vida, ni jo ni ningú. Després ha de ser que una persona, que no saps qui pot ser, que digui, ostres, jo m'hi vull dedicar i jo si puc ho ajudaré, però que sàpiga que amb això no farà calaix. Això es fa per patrimoni, no? Perquè no es perdi. Vull dir que no es pot dir mai això, però sí que costa una mica, no? A més, jo, per exemple, les meves eines tallen molt, i jo, si algú vol que hi ensenyi, n'hi ensenyaré, però vull dir que hem de posar unes condicions molt clares que no ens fem mal, perquè ens podem fer mal i que no ens porti problemes a ningú.
1: Això mai. No. Escolta'm, doncs a veure si la ràdio fa la seva màgia, a veure si aconseguim trobar algú arreu de Catalunya que vulgui aprendre a fer esclops i seguir conservant aquest ofici tan bonic que ens vincula en el nostre passat i que és necessari que no oblidem.
3: Sí. Aviam.
1: Doncs vinga, queda dit. La teva oferta, escolta'm, ha quedat aquí clara al Rambla 54. Ho ha sentit tothom.
3: Molt bé, molt bé.
1: Josep, moltíssimes gràcies de tot cor per aquest temps que ens has dedicat, per l'amor a un ofici que, com dèiem, no ha de desaparèixer i que avui hem pogut conèixer de primeríssima mà. Ha estat un luxe.
3: A més, avui que plou, els esclops...
1: Exacte, els esclops van perfecte.
3: Vull dir que ha sortit tot rodó, això.
1: Doncs una abraçada molt forta i a veure si tornem a parlar aviat amb tu i amb l'Ona també. Gràcies, Ona.
2: Fins la pròxima, Ana.
3: Va, gràcies.
2: Adéu.
3: Adéu, bona tarda.

Des de ben jove, Gauss va destacar per la seva capacitat matemàtica. D'ell s'explica l'anècdota que quan tenia 9 anys, durant la classe d'aritmètica, el mestre va proposar el problema de sumar els nombres de l'1 al 100, tot pensant que els alumnes estarien una bona estona ocupats fent càlculs amb les seves petites pissarretes. Per sorpresa del mestre, Gauss va trobar la resposta correcta amb una enorme rapidesa, a diferència dels seus companys, que van necessitar molt de temps o fins i tot que es varen

0: Són les 4 de la matinada.
1: Els esports a Ràdio Rubí tenen un nom, a peu de camp. A peu de camp.
2: Visita de les més interessants de la temporada. La Unió Esportiva Rubí marxa a Manlleu en busca dels primers punts a domicili. A Ràdio Rubí t'explicarem tot el que passi la tarda de diumenge. T'esperem 5 minuts abans de les 5 de la tarda al 99.7 de la FM i també al nostre web, radiorubí.cat.
1: A Veu de Camp. Tots fem esport.
3: La gent normal té històries per explicar. La gent normal mereix explicar la seva vida, els seus projectes, els seus anhels, les seves pors. La gent normal és això.
4: Prova a cantar si ho fan els altres. Canta fort si et sembla interessant. Riu a pulmó si ho fan els altres.
3: Una hora de conversa tranquil·la i reposada, sense pressa, a foc lent, amb llibertat i amb confiança.

0: Perquè la gent normal també és interessant. Cada dimecres, de 6 a 7 de la tarda, la gent normal a Ràdio Rubí, amb Germà Bustamante i... gent normal. Gent normal com tu.
1: Sonido vinilo. Revive los grandes éxitos de los años 70, 80 y 90. Tres décadas irrepetibles que marcaron la historia de la música, con la calidez y la esencia del mejor sonido analógico. Las canciones que forman parte de tu vida, como nunca has dejado de recordarlas. Todos los lunes a las 10 de la noche en la 99.7 de la FM y también en www.radiorubi.cat. Sonido vinilo, con José Verde, porque la mejor música nunca pasa de moda.
2: Informatiu migdia.
3: L'empresa rubinenca Robinhood ha rebut un dels 7 reconeixements a la innovació de la patronal Pimec Vallès Occidental.
4: La decisió de tancar l'aparcament municipal de la plaça Salvador a Llende a partir de l'1 d'agost la va prendre directament l'alcaldessa Ana Maria Martínez per seguretat.
5: L'Ajuntament de Rubí organitza el pròxim 15 de setembre una nova sessió d'acollida per a persones nouvingudes.
2: Informatiu vespre.
6: Un camió de repartiment de menjar va cremar dissabte al carrer Pau Claris, al centre davant del supermercat Condis, just abans d'obrir la botiga.
2: Tot allò que has de saber sobre la teva ciutat ho trobaràs a la 99.7 de la FM i a radiorubí.cat.
7: Clàssics, hits, dance, urban, fórmula, Rubí.

0: Són les 5 de la matinada.
1: Aquest espai és una reemissió. Si vols tornar-lo a escoltar, entra a radiorubí.cat.
2: Continguts en xarxa.
3: Tota l'actualitat musical de casa nostra, Actualicat. Actualicat dirigeix i presenta Joan Manuel Fernández.
4: Amics i amigues, nens i nenes de la sala, de nou és tot un plaer el poder compartir una estona de ràdio a prop amb vostre. Això és Actualicat, l'actualitat de la música de casa nostra, amb agenda, notícies, efemèrides, novetats musicals i també una entrevista. Avui serà amb la formació Terra i Sal, que acaben de publicar el que és ja el seu segon treball, que porta per títol Folk Discòrdia o l'art del fracàs. Comencem Actualicat.
5: Les efemèrides, dia a dia, Actualicat.
4: Comencem, doncs, i ho fem amb les efemèrides, avui les que van del 5 a l'11 d'octubre. Pamela Martínez.
6: Fem un viatge apassionant per la memòria sonora del nostre país, un repàs

que conecta generacions, grans veus, projectes pioners i comiats inoblidables. Començam amb força el 5 d'octubre, una dada carregada de grans noms. Ens remuntam primer al 1959 amb el naixement de Toni Jiménez, un dels nostres animadors infantils més veterans. Anys més tard, al 1981, bufava les primeres espelmes Joan Pons, l'ànima darrere del petit de Calaril. I si xerram d'indústria que ens fa arribar la música, hem de celebrar que el 5 d'octubre de 1995 Salvador Cuffí va fundar la discogràfica Música Global. A més, el 2021 van viure un comiat històric. Després de més de mig segle de trajectòria, Falsterbo va publicar el seu darrer disc, Adeu Paf, donant pas a una gira memorable amb Eduard Estivill, Montse Domènech i Jordi Maquillas. El ritme continua el 6 d'octubre, quan el 1953 va néixer el pianista i compositor Jordi Vilaprinyó, i el 1994 es va fundar l'estimat grup Glaux, una data que, a més, ens du directes al 2011 amb la primera edició d'un festival de referència per a tota la família, els Petits Camaleons de Sant Cugat del Vallès.

0: Avançant fins al 7 d'octubre, una jornada daurada de guardons i grans estrenes. El 1967, Ràdio Barcelona i la revista Ondas van premiar talent de la talla del pianista Tete Montoliu pel seu disc A tot jazz, la soprano Victòria dels Àngels i a un jove Joan Manuel Serrat. Exactament 21 anys després, el 7 d'octubre de 1988, el Teatre Victòria de Barcelona es va omplir de la màgia de Degoll de Gom en l'estrena històrica del musical Maricel, obra d'Àngel Guimerà amb adaptació de Xavier Brudassala i música d'Albert Guinovart. El 8 d'octubre ens aturam per recordar el naixement a Barcelona l'any 1909 d'una de les nostres veus líriques més il·lustres, el baríton Manuel Ausensi i el Balat. Arribam al 9 d'octubre, data de naixement del guitarrista i compositor Xavi Vidal, al 1963, i d'una nit irrepetible al Gran Teatre del Liceu l'any 2011. Allà, la incombustible Núria Feliu va celebrar rodejada d'amics els seus 50 anys dedicats a la música.
1: Mestre.
2: Sota un cirerer florit,

murmuri d'abelles que m'adormim, com si s'estronqués la vida quan tu vas tancar la porta. Em quedà l'ànima morta, vas deixar-me amb les mans buides, em perdre la teva imatge, em va enfonsar l'enyorança i vaig perdre l'esperança. Creia que no tornaria i així vaig viure.

murmuri d'abelles, murmuri d'abelles, sota un cirerer florit, murmuri d'abelles que m'adormí. Però el temps d'estimar és tan fràgil, quan menys te dones es trenca, se'n va donant-te una espenta, deixant-te un regust amarg. Avui que els teus ulls em miren, he tornat a sentir pena, ell se t'ha girat d'esquena i penses que tornarà. Dius que és un somni,

0: bé que s'hi està.
1: El 10 d'octubre de 2021, la Fira Mediterrani de Manresa va retre un merescut homenatge al músic i compositor Jordi Fàbrega, reconegudes arrels de casa nostra. I acabam en l'11 d'octubre, una jornada d'allò més prolífica. El 1950 va néixer el guitarrista i compositor Josep Maria Verdagí. Anys més tard, el 1963, el Palau de la Música Catalana va viure la presentació d'un trio històric, Rafael Subirachs, Lluís Llach i Maria del Mar Bonet, els quals van mostrar al públic com la novíssima cançó catalana. Ells van ser els darrers membres dels 16 jutges. Més recentment, l'any 2019, Feliu Ventura ens presentava el seu llibre disc convocatori, mentre que el 2023 havíem de lamentar la pèrdua del gran rumber i percussionista, el petitet Joan Ximénez Valentí, a qui enviem un record entranyable. Fins aquí les efemèrides d'aquesta setmana Actualicat. Seguiu endollats a la ràdio per descobrir molta més música del nostre territori.
2: Notícies a Actualicat.
3: Lluís Llach reflexiona sobre la situació actual de la cançó catalana. Serà el proper dimarts, dia 6, a les 6 de la tarda, a la seu d'SGAE de Catalunya, aquí a Barcelona. Sota el títol La cançó catalana ahir i avui, la sessió comptarà amb la participació, com dèiem, de Lluís Llach, president de la Fundació Lluís Llach, i també del jurat del Premi Miquel Martí i Pol del certamen Terra i Cultura. Lluís Massaguer, catedràtic de literatura de la Universitat Jaume I de Castelló i autor del llibre La nova cançó, estudis de literatura i música, i de Chantal Rodríguez, cantant del grup Remei de Calafresca, finalista del 18è Premi Miquel Martí i Pol 2025. La conversa estarà moderada per Maria Cussó, periodista i cap de cultura de RAC1, i proposarà una mirada compartida sobre l'evolució de la cançó catalana, des de les arrels i el llegat de la nova cançó fins a les veus, les formes d'expressió i els reptes de les noves generacions.

0: L'agenda de la música en directe.
1: L'agenda de la mà del nostre company Robert Fernández.
2: Benvinguts a un cap de setmana més a l'agenda d'actualitat, el vostre punt de trobada amb el batec de la música en català. Som al cap de setmana del 2 al 4 d'octubre i avui us portem un recorregut radiofònic colossal, un viatge sonor per tot el domini lingüístic que demostra com de viva i potent es manté la nostra cultura a cada escenari del país. Obrim el taló al cor de Catalunya amb una arrencada monumental. Al Priorat, el dissabte dia 3 d'octubre a 8:45 del vespre, el Teatre L'Artesana de Falset rep la calidesa i la profunditat de Judith Neddermann presentant el seu treball Brota. Sense moure's del dissabte, viatgem a Osona, a l'ETC de Vic, on acollirà l'univers hipnòtic i pop de Ferran Palau, mentre a les comarques gironines els catarres posaran potes en l'aire, riu de llots de la selva, amb la seva festa incombustible. I això no s'atura aquí, ens movem cap a l'epicentre del festival Petits Camaleons de Sant Cugat del Vallès, que celebra el seu 15è aniversari amb una programació de luxe. El dissabte 3, la jornada arrenca amb el Poni Pisador a les 11 del matí, Triquei a 12:45, les propostes familiars d'en Bauca i Alosa i els directes dels Amics de les Arts a 17:45 i Miquel Núñez a les 7 de la tarda. El diumenge 4, el ritme continua amb el Petit de Caleril a les 11 del matí, Sidoní i a 12:45, Renaldo Anclara, Pol Bordàs i els esperats tancaments dels Pets a 17:45 i la Loop Big Band a les 7. Són les

0: difícil enganyar-te.
1: Continuem amb l'agenda. Més enllà dels festivals, al territori 8 de directes de proximitat. El diumenge 4 a 12:45 del migdia, la sala del Castell de Botarell s'omplirà amb el concert íntim La Dharma a un pam de la companyia Elèctrica Dharma dins del festival Accents. I a la mateixa hora, l'Urgell acollirà Borja Penalba i Meritxell Gené a l'Olivera Cooperativa de Vallbona de les Monges. A més, el dissabte 3 de les 7 de la tarda, el Parc Fluvial de Torrent de Llorenç del Penedès vibrarà amb el folk rock contundent de Fetus dins del Perifèria Cultural. A l'apartat de clubs i sales del Principat, el divendres 12 d'octubre, la Vitalitat de Sud trepitja l'Ús de Gas de Barcelona a les 9 del vespre. Sexeni posa a saltar la sala Red Star de Valls. Joan Colomo connecta amb el seu públic fidel a Sant Feliu, als Pagesos a les 7 de la tarda, i l'Anna Andreu presenta les seves lletres intimistes a la capsa del Llobregat a 9:15. El dissabte, la mítica sala Estroica de Manresa tremolarà amb Strombers a partir de les 10 de la nit.

0: I per acabar, creuem ràpidament cap al País Valencià, on la música pròpia trepitja amb una força inqüestionable. Gaudirem de la potència festiva del Diluvi al TEA i ens endinsarem en la quarta edició del Festival Nòdul a la Vall del Xúquer del 2 al 4 d'octubre. Prengueu nota, la Lubi van a l'Amfiteatre de Sallent el divendres. A 11:15, l'Arenà al Càntera de Xúquer i el projecte de música d'arrel Terrae a Cotes el dissabte. I el diumenge, a 6:45 de la tarda, l'Església de Rosari de Beneixida acollirà un directe íntim d'Anna Andreu i Anna Ferrer. A disfrutar de la música!
1: Tota l'actualitat musical de casa nostra, Actualicat. Actualicat. Dirigeix i presenta Joan Manuel Fernández.
2: Un repàs a novetats discogràfiques que han sortit en aquests darrers dies. Després del primer senzill Entretem-me, Guillem Gisbert ha publicat ara Les coses anaven bé, el segon avançament del seu nou disc que, com ja vam anunciar, sortirà el 13 de novembre. La cançó melancòlica amb tocs electrònics compta amb la veu convidada de Giulieta Vidal de Losa i també de la bateria de Rodri Hernández.

Ho tenen tot a punt per encarar un final d'any frenètic. Els Lluna Plena han sortit de l'estudi amb les mans plenes després d'un estiu de molta feina i sobretot de fer molta música. Ara arriba el moment de començar a servir tot allò que han cuinat. I el primer plat en forma de senzill ja es pot degustar. L'han anomenat Ets una enganxina i és el primer tastet del menú degustació que en forma d'àlbum sortirà el pròxim dia 23 amb el títol de Per si no ho sabies. 2020.

Alba Grassa profunditza la seva nova etapa artística amb el segon avançament, Ningú mai sabrà, un tema que parla de l'amor caducat i de la por a deixar anar allò que ja no et pertany. Alba Grassa és una de les noves veus del pop català, cantant, actriu i creadora.

L'artista gironina Jules publica una més, un nou senzill que neix d'aquella frase que es repeteix al final de tantes nits. Va, una més, una última copa, una última cançó, una estona més abans de marxar.

Acabem el repàs a novetats discogràfiques d'aquests darrers dies amb Macros. Després d'aquest estiu especialment intens, Macros no s'atura. Ara arriba Faixenda, una nova proposta que manté l'esperit festiu que ha definit Festuc, però que també obre un univers propi a través de l'humor, l'exageració i una clara reivindicació de la llibertat de demostrar-se tal com un

0: Avui parlem amb una de les components de la formació Terra i Sal, la Lídia Pérez, guitarra, percussió i també cantant, que acaben de publicar el que és ja el seu segon treball discogràfic, un disc que porta per títol Folk Discòrdia o l'art del fracàs. Benvinguda aquí a Actualicat, Lídia.
1: Moltes gràcies.
0: Lídia, heu definit el projecte nascut al 2020 a les Illes Balears, el vostre espai, com un espai de debat constant. De fet, el títol d'aquest disc ja és tota una declaració d'intencions, no? Folk Discòrdia o l'art del fracàs. Què s'amaga darrere aquest concepte?
1: S'amaga molts anys de converses, de controvèrsies, de veure què passa al nostre voltant i com nosaltres ens sentim reflectats davant d'aquests conflictes, no només a nivell personal, sinó també amb la societat que ens envolta i com està el medi ambient i aquestes polítiques que es donen a terme amb ell. I sobretot, és una manera també de definir-nos com a grup d'amics que sempre estem en constant debat amb el que passa al nostre voltant. I bé, també és una forma polida que tenim de dir com som. Som persones que ens entenem molt bé, ja fa molt d'anys que som amics, però alhora també tenim punts en els quals xocam, però que alhora sempre acabem trobant un punt en camí, i aquest disc crec que és com la via perfecta que hem tingut per manifestar tots els nostres dubtes, tots els nostres sentiments amb tot el que hem fet fins ara, abocats en paraules prou punxants, però que alhora també tenen una vessant polida que és a través de la música i aquestes melodies que hem creat en conjunt.
0: Parlem de Terra i Sal. És moment també per saber quins són els components de Terra i Sal, a part de la Lídia Pérez.
1: Bueno, a banda d'això hi ha Ana Paula Gorrias, que ella representa un poc més la part de Menorca, té família Ciutadella i ella és una de les veus principals del grup, a banda també toca el teclat, i una de les coses més importants és que és la gran lletrista del nostre grup.
0: Continuem parlant de Terra i Sal com a grup. El nom del vostre projecte ja condensa una mirada molt clara a Terra com a vincle amb la natura i els sabers arrelats del territori, i Sal com a element essencial de les illes, envoltat de mar i travessat també per influències exteriors. Com s'enllaça, Lídia, l'arrel tradicional amb un llenguatge tan contemporani i crític?
1: A veure, nosaltres agafem la tradició per posar-la també en dubte. No només l'elevam i l'homenatjam, sinó que també expressam quines són les nostres idees al voltant d'aquests temes, per exemple, amb el feminisme i com s'han tractat les dones fins avui dia, quina importància tenen a la nostra societat, també com ha canviat el territori. I nosaltres, sobretot, aquesta part folk de Terra i de Sal que tenim al nostre grup, l'expressam d'una manera d'estima i alhora també crítica en com s'ha tractat la nostra terra i la nostra cultura.
0: Folk en Discòrdia o l'art del fracàs s'articula a través de 10 cançons que exploren la relació, doncs, entre territori, memòria i present, i també dibuixant un recorregut, podríem dir, entre la intimitat, la crítica i també la reflexió col·lectiva. Com ha estat el procés de composició d'aquests 10 temes?
1: Ha estat un procés complex, perquè ara mateix el grup està molt separat geogràficament. Hi ha na Júlia a Mallorca, na Paula i jo som a València i en Carlos a Eivissa. Per tant, hem hagut de fer-ho molt a distància. Però alhora també sempre hem estat molt comunicatius, anàvem passant idees i al final, com que nosaltres tenim petits estudis a casa nostra, hem anat treballant alhora. I la veritat és que, malgrat la distància, ha estat un procés prou xulo sobretot de moltíssima comunicació, i després ja quan varen gravar Mallorca tots junts ja va ser com a el clímax final.
0: I què ens pots explicar de la feina de producció al costat del Roger Pistola?
1: Amb en Roger va ser un treball molt guai, la veritat. Jo el coneixia, no personalment, perquè som del mateix poble, però sí que molts el varen recomanar, i tot una que varen xerrar amb ell i va haver un feedback boníssim per la seva part, molts han entès superbé des del principi, i han pogut gravar-ho a casa seva, per tant, l'espai era molt comunitari, era molt personal, pareixia que estàvem en família sempre, i la veritat és que ha estat un procés molt divertit, ell també ha aportat molt, sobretot el loop de sol, va fer un loop xulíssim, i sí que és la seva arrel també de Manacor, la seva estima cap a la música se veu molt reflectida en el nostre disc.
0: Els primers avançaments han arribat amb els senzills Esclat i L'art del fracàs, que obren aquesta nova etapa i defineixen el to emocional i també estètic del disc. A més, el llançament ve acompanyat de dos videoclips que amplien el vostre univers visual i podríem dir que també narratiu. Com heu concebut aquests vídeos, Lídia?
1: A veure, aquests vídeos teníem molt clars quins volien que fossin. Esclat, per una banda, reflecteix un poc aquesta fi del món, entre cometes, que mos du el turisme a les illes, com queda tot absolutament buit i destrossat quan se'n van els turistes i com està demassificat quan hi tornen. I per això també intentaven reflectir un poc aquestes cases més veges, de les poques que queden. I l'altra part, tan gentrificada, de manera de crítica i alhora també com una, entre cometes, manifestació que fèiem amb els nostres amics de com els mallorquins i en general la gent de les illes estem reclamant el nostre espai i poder fer-ho en companyia de la gent que estimen també és important per nosaltres. I de l'altra banda, l'art del fracàs, volíem seguir aquesta línia d'amistat, de companyia, de gent que mos estima, i ho vàrem dur cap a una cosa més quotidiana de com nosaltres ens sentim entre nosaltres mateixos, de mostrar quina és la música que nosaltres fem, com la fem, quin és el nostre dia a dia, perquè també l'art de fracàs ve d'aquí, no? Ve un poc de com ens hem sentit anteriorment en la indústria musical, però que alhora ho han fet tots junts i que seguim fent músiques perquè nosaltres no concebem una altra manera de relacionar-nos que no sigui travessada per la música també, que és com un element molt important. I aquests videoclips han estat gravats per MB Larios, que han estat superimportants també en aquest procés, també ens duen les xarxes socials i aquest univers imaginari, no? Més fotogràfic l'han duit elles, que també són unes cracs, i estem molt contents amb aquest procés.
0: Terra i Sal ve d'una trajectòria sòlida. Recordem que van guanyar el Premi Enderroc per votació popular al millor disc de folk, el 6è Premi Enderroc de la música balear, amb el disc Un Crit. I heu també trepitjat escenaris com per exemple l'acampada jove. Lídia, com veieu la consolidació del projecte dins l'escena del folk contemporani?
1: A veure, nosaltres aquests esdeveniments no mos esperàvem gens. Nosaltres recordem el dia dels premis que tremolàvem quan pujàvem a l'escenari, a més perquè estàvem nominades amb Marala i Namagrimà, si no recordo malament. Eren dues propostes molt fortes i que de sota guanyéssim nosaltres va ser una empenta molt important per seguir fent música, per seguir fent el que estimam. I després d'anar a l'acampada jove també mos va ajudar molt veure com el nostre projecte podia sortir a les illes i alhora transmetre el mateix missatge, i va ser molt polit. Nosaltres creiem que estem fent una carrera polida, sobretot molt familiar, i creiem que ara amb aquest segon disc se demostra qui som nosaltres, la nostra personalitat al 100%, què és el que volem dir, com ho volem dir. També ho reflectim amb el nostre nou logo, que ja l'haureu vist, és un card mig florit, mig sec, que mos el va fer Mare Folla, i representa també aquesta unió, aquest arrelament a la terra, que tant si fa fred com si fa calor, sempre hi són, i per molt que els hagi vist, sempre hi s'agrancen, i també nosaltres creiem que en la nostra carrera anem per aquesta via.
0: Ja per acabar, Lídia, on us podrem veure en directe ben aviat presentant aquest nou disc?
1: Idò, aquest dissabte farem una presentació de disc a Quart Creixent, a Palma, que el presentaran a Anabel Villalonga. Després, dia 17, anem a Menorca, el presentam a Bada Llibres. I dia 24, en el bar La Unió, també farem una presentació més aviat acústica a Sa Cabaneta, per Marratxí. I per novembre encara estem tancant dates, però bé fort.
0: Bé, recomanem a tothom que s'endinsin en aquest nou disc de Terra i Sal de 10 temes, que la veritat és que no té pèrdua. Gràcies, Lídia, per haver estat amb nosaltres i també molts d'èxits amb aquest Folk en Discòrdia o l'Art del Fracàs.
1: Moltes gràcies.

0: Tota l'actualitat musical de casa nostra, Actualicat. Actualicat, dirigeix i presenta Joan Manuel Fernández.
1: Amics i amigues, nens i nenes de la sala, hem de posar ja el punt i final a aquesta edició d'Actualicat. Tornem d'aquí 7 dies. Mentrestant, ja ho sabeu, si podeu i feu tot el possible, escolteu música en català i en directe. Adeu-siau.
2: L'actualitat de la música en català tornarà amb Actualicat.
3: Continguts en xarxa.

0: Ràdio Rubí, fes la teva.
1: Són les 6 del matí.

0: Els esports a Ràdio Rubí tenen un nom. A peu de camp. A peu de camp.
1: Visita de les més interessants de la temporada. La Unió Esportiva Rubí marxa a Manlleu en busca dels primers punts a domicili. A Ràdio Rubí t'explicarem tot el que passi la tarda de diumenge. T'esperem 5 minuts abans de les 5 de la tarda al 99.7 de la FM i també al nostre web, radiorubí.cat.
0: A peu de camp. Tots fem esport.
2: Aquest espai és una reemissió. Si vols tornar-lo a escoltar, entra a radiorubí.cat.

0: Rubí Sau amb Robert Fernández.
1: Hola, què tal? Com esteu? Benvingudes, benvinguts una vegada més a l'únic programa radiofònic destinat íntegrament a promoure tota l'escena musical rubinenca. Això torna a ser...
0: Rubí Sound, un programa dissenyat per gaudir de tota l'escena musical rubinenca.
1: El rubinenc Pol Amador retorna al Rubí Sound amb el seu àlbum de debut, Som. És un compendi de cançons electròniques que es mouen entre el bass house, drum and bass o el pop dance, entre d'altres gèneres. Allà hi trobarem 10 emocionants cançons plenes de ritme que reivindiquen molt més que omplir sales i festivals. Una aposta per trobar una identitat per la música electrònica des de Catalunya i en català. Entrevista amb Aquarela per desgranar l'àlbum al complet de seguida, aquí, al Rubí Sound. També obrirem l'agenda per fer-vos recomanacions musicals en viu i en directe de, per exemple, les 12 hores de rock al Bosc de Can Oriol o d'artistes com Jere i Sergi Estella, entre d'altres. O, per exemple, allò que fan també a l'Espai Sociocultural de l'Aurora, la CGT. Ho tenim tot preparadíssim. Tercer capítol de la temporada. Aquí ens retrobareu, aquí ens trobareu, rebentant el tòpic de que no hi ha música rubí, no hi ha música rubí.

0: El nostre protagonista d'avui no és pas un desconegut per la família del Rubisound. Les seves aventures musicals, les seves produccions electròniques han protagonitzat moments del nostre programa. De fet, probablement alguns de vosaltres sabeu que en Pol va fer les pràctiques del grau superior de so a la nostra emissora i això li va donar un passaport molt especial per visitar aquest programa. Però en Pol Amador no està aquí perquè sigui un bon col·lega ni perquè desinteressadament, tot s'ha de dir, ens va fer una versió remix de la mítica sintonia del Rubisound. No pas. Ha vingut per presentar Som, el seu primer àlbum de música electrònica de ball. Aquest treball de debut és la confirmació de que es pot fer música de ball a Catalunya i en català. Un projecte que vol demostrar que el català pot conviure amb l'electrònica contemporània en tota la seva amplitud. Aquarela, què tal, Pol, com estàs?
1: Hola, bé, genial.
0: Benvingut, benvingut de nou a casa.
1: Igualment, bueno, moltíssimes gràcies per convidar-me. Jo estic encantat d'estar aquí, la veritat, com sempre, ja ho saps, i superben acollit.
0: És un plaer, tu ja saps que ets com de la família i, a més, doncs, un artista com tu que hem vist néixer, créixer i evolucionar, perquè, clar, fa uns quants anys d'allò que tu vas venir aquí a fer les pràctiques.
1: Fa uns quants anys.
0: Tres, quatre?
1: Tres. Jo diria que tres anys.
0: Més o menys per allà la cosa, no?
1: Sí, sí.
0: Déu-n'hi-do. Ha plogut molt.
1: Ha plogut molt.
0: Ha fet molta calor, també.
1: També ha fet molta calor.
0: Fins i tot han donat temps per fer, doncs, una entitat musical, un festival. Si és que no has parat.
1: No, no, podem dir que no he parat absolutament en res. O sigui, ha sigut sortir dels estudis i posar-me completament a volcar-me a fer música.
0: Som ja és aquí.
1: Ja és aquí. Va arribar fa res, o sigui, el diumenge 27 de setembre va sortir, es va llançar i, la veritat, durant tot l'any he vist molt bona rebuda i ja quan el vaig treure ja va ser com, uau, no sé, moltes felicitats per part de molta gent, no sé, petites passes, no?, que camines i dius, uau.
0: Quin feeling, quina sensació deus tenir encara, no? Perquè, clar, quan va sortir diumenge, que és un dia poc usual per fer una estrena, no?
1: Sí, sí.
0: Perquè habitualment solen ser dijous, divendres, però bé, em sembla molt bé, em va tocar diumenge, i ja està, no? Ja el tens allà al mercat i tothom ho sap, i tu ja dius, bueno, ja hem arribat a on havíem d'arribar, que de fet podríem dir que és el punt de partida.
1: Bueno, sí, de fet...
0: Que no és el final
1: no,
0: del camí.
1: No, és just el fet, o sigui, Som és obrir la porta, no?, cap a un futur d'electrònica en català, que no faci falta dir, ei, jo escolto música en català, sinó que es normalitzi el fet de, ei, jo escolto música, i la música, doncs, pues, s'escriu, es fa en català, però que es normalitzi, no?, el fet d'haver-hi electrònica en català o altres gèneres d'electrònica amb la nostra llengua.
0: De fet, el nom de l'àlbum, Som, també va per aquí o no?
1: No ben bé.
0: No?
1: O sigui, Som, el nom de l'àlbum consisteix en què hi ha avui present a l'escena. Llavors, cada artista d'aquest àlbum està basat en... O sigui, té un gènere completament diferent al del costat, té un estil completament diferent al del costat, i tots aporten la seva visió diferent. La columna vertebral, diguem-ne, que és l'electrònica en si, però tots els artistes han aportat el seu granet de sorra a la seva manera i la seva manera d'entendre i viure la música. I això ha sigut el que ha fet Som, no? El dir, ei, que no només sóc jo, està tu, està ell, saps? Som molts que estem fent coses molt diferents i ens podem entendre entre tots, no?
0: Molt bé, o sigui que més aviat cap a equip, no? Som com a equip, que no com a autoconfirmació, encara que també podem lligar o podem vincular amb aquesta escena del català i en català.
1: Exacte.
0: Que, de fet, tot és en català. No hi ha res en anglès, ara aquí penso.
1: Ni una. Es va haver el debat intern de, bo, en trec una, no la trec, perquè en tinc preparades.
0: O en castellà, que també està molt bé, i que és un idioma doncs, molt vàlid i que potser també, per desgràcia, doncs, té més repercussió. Perquè
1: Bueno, no estan els meus plans treure en castellà en cap moment, però en anglès sí que m'ho vaig estar debatent perquè en tinc alguna feta en anglès i vaig dir, uau...
0: Però no em diguis que si et ve algú important, ja sigui una banda
1: però
0: en castellà o ja sigui
1: una cosa és
0: un artista i et diuen, va, vinga, va, anem a fer una col·labo.
1: Una cosa és fer-la jo.
0: Et faré un encàrrec.
1: Clar, una cosa és fer-la jo i l'altra és que se'm surti una oportunitat.
0: Clar.
1: Una oportunitat també, no ho faig en castellà per valors i principis meus i del que jo defenso en el polític. Si jo faig en castellà ha de ser un grup o un solista que defensi els meus valors i els meus principis. Si això passa, jo estic encantat de treballar amb aquesta persona perquè en el fons és música, no?
0: Però... no hem vingut aquí a parlar de política, encara. Exacte. Que podem parlar del que vulguis, però faltaria
1: jo,
0: més.
1: Jo crec que va de la mà,
0: però està clar que és un projecte molt personal,
1: sí.
0: Que intrínsecament doncs, surt de tu i que té uns valors. De fet, els acabes tu de comentar. A més, els fidels seguidors del Ruby Sound sabran que aquest noi ja va estar aquí no fa molts mesos, no fa ni un any. Em sembla que van ser uns 10 mesos, no sé si arriba més o menys.
1: Sí, 9 o 10 mesos.
0: I que va avançar alguns dels temes que hi havia d'aquest treball, però no era tot l'àlbum complet.
1: No.
0: I com es venia molt de gust escoltar bona música, escoltar-lo ell i gaudir d'aquest moment, l'hem convidat. A més, tot això signat amb un segell de renom d'aquells de traca mocador de l'escena catalana. Sí. Música global, vull dir que és global. Que poca gent ha tingut aquesta oportunitat i tu...
1: Bueno, de fet, jo diria que cap DJ ha estat firmat com a tal amb la principal de música global i bueno, jo...
0: Clar, ser... perquè hi ha d'altres productores discogràfiques, Halley Records i d'altres...
1: Halley Records, però està més orientada al rock i al pop, Halley Records. Vaig parlar amb ells per proposar-los el projecte abans de Música Global i vaig enviar moltes demos.
0: Sí?
1: I Halley em va dir, hòstia, està molt bé, però nosaltres no et podem donar les eines que necessites perquè no estem especialitzats en això. I Música Global se la va jugar completament i va ser com... Bueno, m'han tractat superbé, han apostat per mi amb... generalment amb tot el que tenien i el que em podien oferir per la posició que jo estava i no sé, jo tinc molt clar que em penso quedar amb ells indefinidament fins indefinidament. M'han tractat molt bé.
0: Ara navegarem pel disc i escoltarem diferents tracks, eh? No ens donarà temps a tot, però no, sí que els que tu vulguis i els que a mi em vinguin de gust.
1: De gust, evidentment.
0: però també no vull continuar sense que em facis una referència a allò que vau gestionar i pensar i...
1: El Rubeu Rau.
0: Estem parlant del dia 11 de juliol, va ser, si no m'equivoco?
1: El 11 de juliol es va fer un festival aquí a Rubí, per qui no sàpiga, que és el Rubeu Rau, que està organitzat per mi i dos companys anys més, i consisteix en visibilitzar les bandes emergents, bueno, no només bandes, sinó grups, artistes, qualsevol gènere musical és benvingut, i és bàsicament per visibilitzar l'art que hi hagi en aquest poble. Dic Rubí, però també pot haver un grup de Sant Cugat o Terrassa i tal, però principalment és de Rubí.
0: No sou sectaris amb aquest aspecte?
1: No.
0: Se m'entengui bé, lo de sectaris.
1: Intentem prioritzar Rubí perquè considerem que és la nostra ciutat, però evidentment no es tancarà a la porta a ningú si té un bon projecte.
0: A mi em fa molta il·lusió que gent com tu tingui la capacitat de poder crear una entitat, de crear doncs, un festival, de generar aquesta sinergia. Quan vam començar el Rubí Sound hi havia dues entitats musicals. Ah, som set.
1: Som set, ja.
0: Som set, vull dir que aquesta sinergia... Aquest suma...
1: Es va contagiant, no?
0: Clar,
1: no. I això
0: no.
1: És positiu, és molt positiu.
0: I està molt bé, està fantàstic de que així sigui, i tant de bo que en uns anys no hi hagin 7, sinó 10.
1: Clar, i es puguin col·laborar entre elles i puguin treballar mà a mà, que és com hauria de ser.
0: Va sortir com esperàveu?
1: La veritat que sí, va sortir molt millor com esperàvem, vam tenir alguns inconvenients. Amb data, o sigui, amb la ubicació, per situacions puntuals, però generalment va ser... genial, o sigui, ens vam passar superbé... Per l'any que ve millorarem, perquè evidentment és el primer any i era una prova pilot de moltes coses i ens vam donar compte de, ostres, això falla, ostres, aquí tal... Però bueno, jo crec que podem venir un dia amb el Rubeu Rau i explicar-ho amb més calma, perquè és algo que som tres i hi ha dos punts de vista molt importants que també s'han de tenir en compte.
0: Qui són els teus companys o...?
1: Un és el Marc Giral, que bueno, és un dels meus millors amics, i l'altre és l'Alan. I l'Alan és músic, de fet té un grup també que es diu Evadirse, molt bo. Us el recomano, han tret àlbum també.
0: Escolta, passa-m'ho.
1: I tant.
0: Ja estàs tardant, això no pot ser. Amb el que m'agrada a mi trobar noves bandes i nous grups i nous artistes.
1: I, bueno, som nosaltres tres, l'Alan, el Marc i jo, i ja està. Nosaltres tres ens vam sentar i vam dir, hem de fer això, volem fer això. I va ser, doncs endavant, i ens vam posar.
0: Ja sou entitat musical?
1: Sí,
0: 100%,
1: som entitat 100%, perquè si no el festival no s'hagués pogut fer.
0: Ja, però clar, com de vegades hi ha aquestes gestions són tan especials, lentes, complicades, no només perquè la qüestió pròpia pública, l'estructura dels ajuntaments i de la Generalitat és farragosa de vegades.
1: No, vam tenir molt suport per part de Rubí Jove.
0: Però això és fantàstic, que us trobeu aquest feedback i la gent de Rubí Jove i la gent de l'Ajuntament, la gent de Cultura, doncs especialment els tècnics treballen de meravella. Són gent superproactiva, una abraçada per tots ells que sabem que segueixen molt el Rubí Sound i en general, doncs,
2: hem d'estar per això. Exacte, aquí la ràdio també som municipals i també fem tot el possible per crear aquestes sinergies. Doncs felicitats per Robeu Rau. Esteu ja en stand-by allà.
1: Estem...
2: Quan comença el 2027 en parlarem.
1: Sí, jo
2: ho
1: crec
2: dic perquè
1: que...
2: encara que sembli inicis... mentida, jo acabo de començar, és tercera setmana, però gairebé tinc ja tancat, si no el 2026, segur, gairebé segur. Però tranquil que
1: vindreu i que ho presentarem bé. No, inicis del 2027 jo crec que és més bona idea perquè així sí? també ens haurem pogut reunir nosaltres i com que farem un concurs de perquè tothom pugui participar i ensenyar el seu projecte.
2: Què me cuentas?
1: Clar, ho tindrem tot molt més estructurat a nivell de dir, ei, va, fem-ho així, pam, pam, i ho podrem venir a explicar i qui ens escolti pues, podrà comentar-ho qui vulgui, un company, ell mateix podrà presentar.
2: Vale, magnífic. Bueno, doncs és qüestió de temps que
1: exacte.
2: Coneixem a tots els integrants d'aquesta entitat i tot el que promouran, que bàsicament és això, la música en viu, la música de veritat, sí. ja sigui electrònica, ja sigui... més acústica, més elèctrica,
1: tot,
2: més
1: tot,
2: orgànica,
1: ja
2: de qualsevol tipus, faltaria més. Què et sembla si donem una volta per som? Perquè en la tonteria ja portem un quart d'hora d'entrevista.
1: Som-hi, fem una volta, som.
2: Som-hi!

0: Doncs aquest ha sigut el Camarotot, un tema dels primers que vas editar, suposo, per fer la promo.
1: Sí, sí, dels primers, bueno, no només la promo, dels primers que vaig fer, dels primers que vaig treure de l'àlbum. I va ser un tema, bueno, estic molt content jo amb aquest tema, la veritat. Vaig començar ja aquí, vaig experimentar molt amb el Bass House, l'Enric també és un cantant, de fet també és una mica productor, que és genial, si té unes idees brutals, i ens vam juntar i va ser com, uau, fem alguna cosa així, i va sortir Cremar-ho tot, que és un temazo, a mi m'agrada molt, i molt content. I de fet aquesta també, el tren del temps, bueno, jo estic molt content amb aquesta cançó, perquè, bueno, el Jordi Ninus és un artista genial, de la casa, és de música global també, molt bona persona i un gran compositor. La veritat, jo amb aquesta li tinc molt carinyo, en especial perquè la vaig escriure jo. És l'única cançó de tot l'àlbum que he escrit jo, perquè jo no canto, no sé cantar, i per mi aquesta cançó va ser com, uau. I
0: és les líriques són teves, llavors?
1: Les líriques són meves. El Jordi va fer-me el favor de fer les guitarres i la veu, perquè jo no puc cantar, i vaig demanar, escolta, mira, vull fer això, tal, i genial, la veritat, però estic molt content, molt content.
0: Escolteu una miqueta més, ja que està de fons, el deixem en primer pla, aquest moment del tren del temps amb el Jordi Ninus.
2: Començar, he creuat el temps sense mirar.
0: Déu-n'hi-do les col·laboracions que has tingut amb aquest àlbum de debut, eh?
1: Sí, sí.
0: Com pots arribar a tenir aquestes col·laboracions? Perquè abans has fet coses amb ells, perquè de sobte algú et porta una altra, la sinergia, no. Música global, allò que tu dius som, el telèfon, no?
1: El telèfon.
0: La paciència,
1: no.
0: Enviar missatges,
1: no? Enviar missatges. Tu obres un artista per Instagram i
0: sí?
1: Normalment hi ha molt poca, hi ha molta llegenda, no, de que són molt creguts, de que us ho tenen molt pujat, i no és veritat. O sigui, jo molts artistes que m'he trobat que siguin més coneguts o menys coneguts, els hi obres, els hi comentes, ei, mira, tinc això, estic fent un àlbum així, vull fer això, i pensat en tu, et ve de gust. Poden dir sí, et poden dir que no, poden dir ho podem mirar, poden dir provem-ho i mirem i decidim, però generalment tots contesten. I la veritat, no sé, és com ho he fet, o sigui, és que no té una altra fórmula. Obrir a la gent per Instagram i dir-li, ei, sóc Aquarela i estic fent un àlbum d'electrònica en català i he pensat que podíem fer alguna cosa així. I li envies un exemple d'una cançó que creus que encaixaria amb el seu estil.
0: Clar, no diran que sí i no col·laboraran si no veuen que hi ha un nivell mínim, i si hi ha un feeling, hi ha una connexió especial, que és a dir, que sí, que pots anar enviant missatges a tothom, però si aquella persona no connecta amb el que tu fas i no hi ha una mínima química,
1: sí,
0: és impossible. Però que tu dius que en general tota aquesta escena de música electrònica i gent
1: no,
0: de l'escena catalana
1: de música
0: en general
1: catalana
0: és més accessible de lo que ens imaginem.
1: Sí, jo crec que sí.
0: I que hi ha una diferència entre enviar un missatge i contactar amb la gent o ser, entre cometes, un acosador. Hi ha gent que està enviant missatges contínuament
1: i
0: de bon rotllo, donant pel sac
1: i al final...
0: Clar, a nivell professional, i fer-ho bé.
1: Quan estàs treballant és una cosa i quan ja tens més confiança amb algú és una altra.
0: En el cas del Jordi Ninus, va arribar mitjançant Música Global o també va ser
1: va ser un missatge tal qual. De fet, jo sabia que estava dintre de Música Global, però no va ser a través de Música Global. De fet, Música Global no m'ha aconseguit cap col·laboració, diguem-ho així. Quan un cop he estat firmat, sí que hem anat parlant i m'han ajudat amb els temes contractuals a posar-se, per exemple, amb Si ho puc evitar, aquesta cançó, que és amb la Dàlia. Es van posar en contacte amb la discogràfica de Dàlia per poder organitzar, per poder fer el llançament, o sigui, tot el tema legal, que jo hagués hagut de portar sol,
0: clar,
1: es van encarregar, ho van cobrir, saps? I jo només havia de firmar un paperet i ja està.
0: I quan comences una col·laboració així, comences des de la base i li dius des de zero.
1: Jo enviava...
0: Vam fer quelcom junts i a partir d'aquí surten idees i comences a preparar, a produir la música...
1: No ben bé, o sigui, jo enviava els enviava el missatge i després enviava un link de Spotify d'una cançó que jo crec que podia encaixar molt amb l'estil que ells feien. I els deia,
0: una cançó de les teves, ja fetes?
1: No, una cançó existent.
0: Ah, vale, un rotllo.
1: Un rotllo...
0: Una referència.
1: Una referència d'algú que a mi m'agradés i a la vegada encaixés més o menys amb el rotllo que ells feien. I els deia, mira, a mi m'agradaria fer alguna cosa així. I ja està, i ells així podem fer una idea i a partir d'aquí jo també tenia per on tirar i on construir, no? Perquè, clar, si fas una base i després no agrada, dius, ostres, tot aquest temps invertit on se'n va, no? Llavors millor aprendre com es diu, focalitzar energies, no?
0: Ah, un tamarro aquest tema, eh?
1: Sí, és...
0: Punto Barro, i a més a més, un d'aquells temes de pop dance, per dir-ho d'una forma fàcil, vale? Assequible per tothom, per entendre, que es poden col·locar molt bé a Radio Fórmules, que poden col·locar-se sí, molt sí. bé en llistes, en playlist que dels Spotify i de qualsevol altra plataforma
1: està,
0: i, que,
1: està.
0: I que funciona. No, no, i és en moltes... Que xulo, no?, poder treballar amb artistes com Dahlia. La vas veure? Vas estar amb ella personalment? Sí,
1: no,
0: a la gravació?
1: Amb la Dahlia, no. Hi ha artistes que... Bueno, la meitat, pràcticament, d'artistes de l'àlbum pues, n'hem treballat presencialment. Només amb els Grèvol, amb l'Enric, amb el Ningú i amb la Laia, que és l'Anastellat. Els Grèvols són d'aquí Rubí, és un grup d'aquí Rubí. Són super genials, o sigui, super amables, la veritat, i també crec que hem fet un gran tema. La Laia és, que és l'Anastellat, pues és una noia que fa música tradicional balear, que fa ball de bot, que es diu, i vaig veure aquest projecte seu i vaig dir, uau, m'encanta, o sigui, m'encanta que estiguis visibilitzant aquestes coses, fem algo junts. I hem fet primer el remix abans que la cançó original.
3: Ole tu!
1: Sí, sí, sí.
0: I perquè creies que es col·locaria millor? Perquè no. Et sortia més per dinàmica, per
1: perquè
0: feeling?
1: L'estil de la Laia és més calmat, més tranquil. I clar, el meu és més canyero. Llavors volíem fer l'estil canyero també, però vam dir, ostres, però ho hem de treure abans. Com ho plantegem, no? I vam treure primer el remix i en un futur sortirà l'original.
0: Doncs... Que xulo, molt bé.
1: Sí, sí.
0: Col·laboracions com la del Jordi Ninus, ara mateix que escoltaven a la Dahlia, a la Sali Sarau.
1: La Sali Sarau, gran artista, també.
0: Sí?
1: Sí, sí, sí, és una noia... De fet, és una, jo crec que és la cançó més curiosa que hi ha, que és Aire Pur, que és just aquesta, i parla de... el dubte de ser mare, no? I de sentir-se jutjada per ser mare o no ser mare quan tens 30 o 40 anys, saps? La pressió social que senten les dones. I ha sigut un àlbum molt reivindicatiu, que cada artista ha pogut presentar el motiu per qual ell fa música o es mou. I ha sigut molt maco poder treballar amb això.
0: Doncs escoltem-la. Escoltem una miqueta d'aquest tema que ara mateix tu comentaves. Estem parlant d'Aire Pur.
1: Aire Pur.

0: Aire pur. Bon aire que arriba des de doncs, l'escena catalana de la música electrònica i de la gent jove com aquest noi que tenim aquí, el Aquarela, Pol Amador. Aquarela, com et trobes més còmode, que et digui Aquarela o que et digui Pol?
1: Jo, com prefereixis.
0: Ja sé que hi ha bon rotllo que podem fer-ho...
1: Com prefereixis, més còmode.
0: Però són d'aquelles coses que dius, després de les entrevistes, quan t'entrevisten et diuen Aquarela o et diuen Pol, o ho saben? Saben el teu nom o no?
1: No, a veure, jo tampoc el vaig dient por ahí, però tampoc tinc cap problema amb que se sàpiga. O sigui, no és algo que... tingui necessitat que se sàpiga, però tampoc és algo que, no sé, no m'he plantejat mai, saps?
0: En aquest cas, compartim d'aquesta relació particular, personal, ja pròpia d'amistat, és normal que...
1: No passa res.
0: No, mira, tu tonteries que sobre la marxa anem parlant. Moltíssimes col·laboracions, n'has tallat a Lo Puto Cat.
1: Lo Puto Cat, aquesta va ser la primera que vaig treure.
0: És un dels referents de l'escena.
1: Bueno, era. Va ser la seva última cançó abans de deixar-ho. Sí, perquè el següent disc que trauré... Buah, això és un superspoiler, eh? Però el següent disc que trauré és una col·laboració amb tots els DJs que pugui de Catalunya que facin coses en català. I Lo Puto Cat volia que participés. Jo aquest disc ja feia molt temps que el tenia pensat també per fer, i ara que m'he trobat en un moment que començo a conèixer els DJs i tal, i em porto bé amb ells, doncs he decidit, doncs, fer-lo ja, i Lo Puto Cat volia que participés. I és aquesta cançó. I li vaig escriure, vaig dir, mira, vull fer això, i em va dir, ostres, jo ho deixo en mesos. Encara no ho he anunciat, ho deixo en mesos. En aquell moment no ho havia anunciat.
0: Que moriria artísticament, eh? Que ningú s'espanti.
1: Que deixava el projecte.
0: I clar, mort? No.
1: Jo vaig dir, hòstia, no fotis.
0: No ha morit, tranquils,
1: no,
0: eh?
1: No, que va. I supercontent, la veritat, molt, és una persona molt, molt positiva. Jo em va donar molt bones vibres.
0: I ara què farà? O no farà res d'això?
1: Jo crec que és una persona que té la seva pròpia feina i té la seva vida, i era algo que feia com a més, saps? I va estar molt temps fent i desfent coses, però jo crec que ha arribat un moment de la seva vida que diu, bueno, haig de posar alguna pausa. Suposo que ha deixat això en un costat per centrar-se en altres aspectes, i totalment sa i totalment respectable. I va voler participar-hi. Ja que no podia participar al segon, vam fer aquesta cançó junts.
0: Lo Puto Últim.
1: Lo Puto Últim, que és just, pues, com era el seu últim tema, l'últim tema de l'àlbum, i tot va ser com...
0: Que xulo, no? Quin llegat. Sí, sí o no?
1: Sí, a mi em va fer molta il·lusió que un DJ... com és ell, que va ser el primer en apostar per la música electrònica en català, digues, sí, saps? És d'aquelles coses que... un missatge al mòbil.
0: I aquí trobem un so molt, molt maquinero, si m'entengui bé, en el millor concepte de la paraula, molt norantes, eh?
1: És el seu rotllo. Ell va semblar més cap allà, i jo vaig fer la melodia, i la resta va muntar ell. Jo vaig treure la melodia, més o menys, i la resta el va acabar fent.
0: Escolteu una miqueta més d'aquest tema, Lo Puto Últim, amb Lo Puto Cat, i com no, amb Aquarela al Ruby Sound.

0: Hem deixat aquí fins al final, que soni, mentre jo acabo de preparar qüestions d'imatge, que aquí un està fent de tot, eh?
1: Ja, ja.
0: Fent de tot. No, això no ha d'entrar. Ai, l'Spotify, que és...
1: Ai, l'Spotify.
0: Spotify no és... lo carga el diablo, eh? Mare meva. Escolta, doncs que bé, que xulo, ja ho tenim, sí. Ja està al mercat. I tu, com a DJ, també tens els teus bolos? Et surten? T'agradaria fer-los?
1: Bueno,
0: t'agradaria potenciar aquesta vessant més pròpia teva, personal, que no només hauries de punxar la teva música, sinó també trobar d'altres atmosferes i rotllos que...
1: Bueno, precisament pel Rubeo Rau vaig crear juntament amb el Marc Lara en aquest festival, perquè jo em vaig trobar que... Ostres, el que jo volia fer no tenia una cabuda super... fàcil, no? Diguem-ne, la gent vol algo que agradi, vol... No, jo et contracto perquè vull que punxis això en concret, saps? I això està molt bé. Però tu no pots decidir que la gent faci l'art que a tu t'agrada, saps? Però sí que pots decidir fer art que a tu t'agradi. I jo vaig decidir, doncs, apostar per fer l'art que a mi m'agradava. I això va provocar que jo fes moltíssims remixos de moltes cançons molt conegudes en català per poder presentar una sessió. Va encantar la sessió el Rubeo Rau, o sigui... va ser, uau, jo em vaig quedar superparat de dir, com pot ser que la gent, si ho estigui cantant algo que he estat fent jo a la meva habitació, que sí que eren cançons conegudes, però uau. I una d'aquelles era, bueno, era una cançó que li vaig, jo quan vaig acabar la sessió li vaig passar els meus temes que havia fet als DJs i col·legues perquè els les volien utilitzar i que els remixos estaven fets. I un dels DJs em va agafar i em va dir: ei, aquest tema m'agrada molt, podem acabar-lo de polir junts si vols i fem un remix xulo. El tema era Entre poetas y presos, de La Raíz.
0: Amigo!
1: I casualment, quan es va acabar de polir el tema, bueno, a la mà que es polia el tema, diguem-ho així, vam fer una primera maqueta molt més, en plan, més consolidada, no? I la vam enviar.
0: M'estàs donant una primícia, potser?
1: T'estic donant una primícia.
0: Opa,
1: una
0: vinga!
1: Una primícia...
0: Llavors podem
1: assegurar
0: que en el futur no gaire llunyà...
1: Pròxim,
0: molt proper, doncs tindràs un remix. Tu faràs un remix de La Raíz.
1: Ja està fet.
0: Ja està enviat, està facturat. L'únic que en resta és acabar de publicar-ho i de fer-ho...
1: Oficial. Sí.
0: Que fuerte, no?
1: Porten 3 anys parats. Sí, tenir un fit amb La Raíz és algo que jo mai en ma vida hagués pensat, saps? O sigui, és
0: això
1: que...
0: pot ajudar molt.
1: No sé, jo és que, sí, a nivell de carrera em pot ser una patada cap amunt, evidentment, perquè no hi ha cap remix de La Raíz, no tenen ni un, no tenen, o sigui, és un grup que ha estat com puro sempre, saps, dintre el seu rotllo, i clar, que de cop i volta aparegui un don nadie i faci algo i ho vulguin, és com...
0: És xulo.
1: És xulo.
0: On don nadie, no?
1: Bueno, però ja m'entens.
0: Aquarela. Home, no fotem.
1: No, però...
0: Ja, t'entenc perfectament. Una persona que encara no està,
1: clar,
0: que no és prou coneguda,
1: no,
0: o que no estàs en el hype,
1: clar,
0: ni en el nivell propi, de bandes de referència històriques, ja com aquesta, fins i tot, no? Però, escolta, tot és començar. I creant aquestes sinergies, lligant coses i lligant energies positives, s'aconsegueixen moltes coses per les dues bandes.
1: La veritat que sí.
0: Doncs tant de bo. Escolta, ens avises, eh?
1: I tant.
0: Ens avises amb temps i ens passes el material i ens diu: es publicarà tal dia, tal hora, i l'inclourem, perquè tu saps que de tant en tant, que 3-4 programes de Ruby Sound, que hi ha entrevistes amb entitats o amb artistes, fem un Ruby Sound Magazine. De fet, la propera setmana tenim un Ruby Sound Magazine on fem recopilació de molts artistes, perquè com no podem entrevistar tothom,
1: clar,
0: i com contínuament alguns que ja hem entrevistat fa no gaire han tret nou material, doncs fem aquest format magazine miscel·lània musical, que queda molt parant dir això, però queda xulo. Miscel·lània musical al Ruby Sound.
1: Culta!
0: Volem miscel·lània aquesta setmana. Doncs això que estem escoltant és un altre dels temes que hi ha
1: en aquest
0: som.
1: Sí.
0: Escoltem una miqueta? Endavant. Aquí una mica més a la rima de drum and bass, potser, no?
1: Sí.

0: Imaginar-te. Tot és qüestió d'imaginar-s'ho primer abans d'aconseguir-ho. Sí. I ell s'ho va imaginar fa molts anys, pensava que algun dia es podia dedicar al món de la música electrònica, i no sé si tu tenies clar que aquest dia arribaria, perquè clar, hi ha moments en els quals, sí, jo me'n recordo de quan estaves aquí fent pràctiques, que hi havia moments en els quals diu, ostres tu, no ho entenc, per què no acaba de funcionar, o per què no acabo de poder fer això o l'altre, estic treballant i se't veia de vegades una miqueta, entre cometes, frustrat, no?, com tothom, no?
1: Bueno, és frustració, perquè t'esforces molt i dius, hòstia, com pot ser, com pot ser? Però també considero que he tingut molta sort.
0: O sigui... Sí. Escolta, que la sort arriba, eh? Però també...
1: Quan l'has de saber... tothom.
0: Clar, saps? I l'has de saber identificar.
1: Clar,
0: i l'has de veure venir, i l'has d'agafar i...
1: L'has d'aprofitar, jo crec que és més que l'has d'aprofitar quan la tens, que dius, ara saps, ara.
0: Fins i tot l'has de generar.
1: Sí,
0: eh? Atraure, sembla que no, sí. Però si ho fas tot bé i t'hi poses i tens respecte i saps el que fas i crees aquestes sinergies, com tu deies, ara envio un missatge aquest a l'altre i la gent es va quedant amb el que tu fas, si tot això s'engega, la sort arriba segur. Aquest tema, Rosa, també va ser tot un hit.
1: Sí.
0: Podríem dir-ho.
1: Sí, va funcionar...
0: No sé si és... Perdona, no sé si és el teu preferit. Quin és el teu preferit d'aquest treball?
1: Ah, el meu preferit d'aquest treball és una bona pregunta. A veure, a nivell de carinyo, de cançó que li dic, buah, li tinc molt carinyo, a mi m'agrada molt cremar-ho tot. Cremar-ho tot a mi m'agrada perquè jo crec que va ser el primer cop que vaig poder plasmar el que jo tenia al cap, saps, del que podria arribar a ser l'electrònica al català. Però més a nivell d'originalitat i... Bueno, també li tinc molt carinyo al Tren del Temps perquè en el fons la lletra la vaig escriure jo i la vaig escriure sentint el que estava dient. I clar, sí, és que tot li tens una mica... Si m'haig de mullar, Robert, m'has posat una mica en una situació que... Uf,
0: clar, jo entenc que... Això és com si li dius a un pare quin és el teu fill preferit.
1: Clar, dirà,
0: i dius, home, tots, que m'estimo a tots, però vull que no vulguis sempre allà. Allò que dius, vale, jo m'estimo a tots els meus fills, però amb aquell tinc una connexió especial o me'n recordo de què o va vinculat a quelcom. Llavors què? Sortim a quemar-ho tot i fem el,
1: bueno, podem...
0: el cicle virtual, el cicle virtuós, no?
1: Bueno, o Supernova. Supernova també m'agrada molt, de fet... És que m'agraden totes.
0: Supernova és la primera
1: Supernova. Supernova és un...
0: Acabem amb la primera?
1: Va, acabem amb la primera.
0: Vale, doncs som vaig a buscar-la. Ja la tinc aquí. Vinga. Escolta, Pol, que ha sigut un plaer que vinguis com a Aquarela una vegada més a demostrar-nos que estàs en plena forma i que, a més, treballes per l'escena musical rubinenca, que vols generar i que vols crear sinergies, sí, i que vols fer que aquesta escena estigui viva també, no només... des de Rubeu Rauf, sinó
1: exacte,
0: des del teu projecte i amb la música electrònica per bandera i en català.
1: I en català, sí, sí.
0: Un plaer. Senyor,
1: moltes
0: aquí ens
1: gràcies.
0: Tens. Ens poses al dia de tot el que facis, eh?
1: Sempre.
0: Absolutament de tot, eh? Allò que dius, novetats, actualització, concerts... connecta amb el Rubi Sound de Ràdio Rubí, que tu ja saps que aquí tens a uns amics i estem molt orgullosos del que has fet i del que faràs en el futur.
1: Moltes gràcies.
0: Una abraçada ben forta.
1: Adéu.
0: I marxem a ritme d'això que estem escoltant, que és precisament el tema que obre aquest treball, Supernova. Som i serem el Rubi Sound i també... Doncs el Rubi Sound adquireix aquesta dimensió especial quan te n'adones que la gent jove puja i amb quina empenta i amb quines ganes, com el Pol Amador i com...

El reconeixes, no? És ben fàcil si ets seguidor de l'escena musical rubinenca i fins i tot si tampoc ho ets de seguidor de l'escena musical rubinenca de forma directa, sabràs que és en Jeremías Blanco, que està contentíssim. Ja fa estona, ja fa dies, ja fa setmanes, fins i tot fa mesos que està anunciant la presentació del nou treball. Sí, Apolo. Apolo demà sonarà. I de quina forma? En directe. A la sala Almodóvar. Almodóvar, tal com us ho dic, Al carrer de Bruniquer, número 5961, a Barcelona. Obriran portes a partir de 8:45 de la nit. I el concert començarà a les 9 per presentar Apolo, el seu esperat sisè àlbum, en una nit que diuen que promet ser inoblidable. Un viatge sonor on les emocions es desbordaran, les lletres t'atraparan i l'energia en directe farà que cada cançó cobri vida. Des de melodies íntimes fins a himnes que no podràs deixar de cantar. Aquest concert és molt més que música. És una trobada amb la veu d'una generació que busca sentir, reflexionar i vibrar. Això és el que posaven a la nota de premsa i també a les xarxes socials del Jere, del Jeremías Blanco, que segur que interpretarà temes com aquest que ara mateix escoltem i escoltarem una estoneta més. El Bella i Bèstia, des de l'àlbum...

0: Bella i Bèstia. Amb el Jere, recordeu, demà presentant el seu àlbum. Primera presentació en viu en directe, àlbum al complet, a la sala Almodóvar. Entrades que encara resten a 15 euros a taquilla. Em sembla que eren 14 euros si la compràveu de forma anticipada. Més música, més recomanacions. Aquesta guitarra la reconeixeu, oi que sí? És la guitarra, l'esperit indomable d'un home únic i especial. És el Sergi Estella. No trobo lloc. Qui ha tingut facilitats per trobar lloc a l'Escardívol?
1: No trobo lloc on aparcar.
0: Qui no ha tingut dificultats? Aquest tema, No trobo lloc, que és un dels temes de la trajectòria del senyor Sergi Estella. Ha fet moltíssimes més coses, eh? I té un àlbum cantat en anglès espectacular. És un home especial, diferent, un luthier que fabrica els seus propis instruments i que també actuarà els propers dies. Per exemple, el diumenge a Reus. Sí, ells diuen que inauguren la setena temporada de Reus Cultura Contemporània amb una proposta tan genuïna com sorprenent. El Sergi Estella, que obre la programació de la tardor concerts modernista a l'inèdit de Reus. I el defineixen com un one-man band de moda a Catalunya. És músic, multiinstrumentista i compositor de blues, southern rock i rock and roll, creant els seus propis instruments de manera manual amb qualsevol objecte. Arriba a Reus amb una posada, amb una escena genuïna i sorprenent, amb un llenguatge i so únics. Així és com es promociona el Sergi Estella. A partir de 12:15, a la sala inèdit de Reus. És fantàstic, eh? Perquè l'hora del vermut li va quedar pintat al Sergi Estella, entre altres coses, perquè ell porta una aixeta amb un d'aquests instruments que s'ha creat. Sí, sí, una aixeta enganxada a dins d'una guitarra que pot obrir i del qual, de la qual surt vi o vermut o el que vulgui. L'hora de vermut a 12:15 a Reus, el senyor Sergi Estella. Més dates per les properes setmanes. 24 del 10 a Calafell, 21 de novembre a Manlleu, 27 de novembre a Lleida. Tant de bo que tingui una altra data marcada, i aquí deixo això una mica en un fil suspensiu, eh? El dia 28 de novembre, això encara està per veure, però ja us anirem informant, i després el 11 de desembre a Barcelona, i segurament que li sortirà alguna cosa més, perquè el Sergi Estella no para, no troba lloc, però sí que troba lloc dins de l'escena musical de Catalunya i d'Europa, eh? Perquè ha donat voltes per Europa al ritme de la seva música. Ai, l'Escardívol! Que difícil és l'Escardívol per trobar lloc, amics meus. I ara us deixo en companyia de King Pack. Què és això? De seguida us ho dic, eh? És per tancar l'agenda de recomanacions de la setmana. I've been a lot of places and back again. I waste a lot of time just to catch a plane.

Que ben sona això, eh? Amb aquest tema que té un rotllo molt de pop-rock, així, amb influències de la West Coast, eh? From California. From California no ho sé, jo diria que no, eh? Sonen Skin Pack. I per què sonen? Doncs sonen perquè actuaran, atenció, a l'Espai Sociocultural de l'Aurora. Demà mateix, dia 3, una altra proposta que teniu per escollir. Fins i tot jo crec que les podeu combinar, eh? Que podeu tranquil·lament anar a les 12 hores del rock al vostre de Can Oriol amb els amics de Ruby Rock i amb els amics de l'Aurora. Podeu anar a l'actuació a les 9 de la nit amb els Skin Pack, que tenen aquest rotllo tan xulo. Més dates que us puc remarcar així de forma telegràfica. Best of Foo, que evidentment és un homenatge, és un tribut als Foo Fighters, el dia 24 d'octubre, també a la mateixa hora, a les 21 hores. En canvi, el dia 25, el dia següent, a l'hora del vermut, 12:30, a dos quarts d'una, doncs vermut i música amb Lapsons. Tot això dins de la programació de l'Aurora. Una gent que no para mai de programar, que són molt bona gent, que són amants de la bona música i, doncs, condicionen, afortunadament, de forma positiva, l'escena musical rubinenca. Nosaltres ja marxem, eh?, consumint els últims instants del Ruby Sound i recordant-vos que la propera setmana retornarem. Això sí, ho farem amb un format molt i molt particular. Aquell format d'un magazín que ens ajuda a recopilar molts estils, molts artistes i que tots puguin sonar en algun moment, encara que sigui de forma pim-pam-pum, en aquest format magazín del Ruby Sound. La propera setmana, molt més. Gràcies!

0: Són les 7 del matí.
1: Restes de fruita i verdura, carn i peix, closques d'ou, marró de cafè, paper de cuina brut, escuradents, petites restes de poda i jardí, taps de suro... Tot això va a l'Orgànica. Però bosses de plàstic, tovalloletes, bolquers o cigarrets, no. Si separes el residu orgànic bé, es pot transformar en compost i energia sostenible.
2: Reciclar l'Orgànica compta. Fes el gest, posa-la al marró. Petits gestos, grans canvis.
1: És un missatge del Consell Comarcal i del Consorci per la Gestió de Residus del Vallès Occidental.

0: Tot el que passa a la ciutat t'ho explicarà Ràdio Rubí, la primera en informació local, sempre al teu costat.
1: Dial Interior, l'emissora que busques és dins teu.

0: Sigueu benvingudes i benvinguts a Dial Interior, l'espai setmanal que et convida a tornar a casa. Des de la Vila de l'Esquerda i el Parc de Roda, qui us parla Sergi Pérez, acompanyat pel tècnic de la casa, el gran Ramon Franc.
1: Hola.
0: Com estàs, Ramon?
1: Bé, molt bé. Benhumorat, tu.
0: Benhumorat! Sí. I això té molt a veure amb el programa d'avui.
1: Sí, això ens hi porta directes, perquè avui la cosa va del sentit de l'humor.
0: Fantàstic.
1: I tenim al nostre estudi la nostra estimada Marta Coll, comunicadora i terapeuta, en Guillem Gallifa, expresentador de TV3, monologuista, escriptor i futur milionari, que si no passa que no sigui perquè no ho hem projectat, i el nostre mestre de cerimònies, Sergi Pérez.
0: Molt bé, doncs sigueu benvinguts, benvingudes a aquest programa d'avui. L'idea és reflexionar plegats, a veure què coi és això del sentit de l'humor, perquè no sé si us passa, però quan intentes explicar coses tan senzilles que tenim tan integrades com és el cas, no? Què és l'humor, costa de ficar-hi paraules a vegades, no? Sí. Si ara jo us pregunto què és el sentit de l'humor, què em diríeu?
2: Doncs mira, jo justament considero que s'ha de deixar la racionalitat a part. O sigui, poden conviure la racionalitat i el sentit de l'humor simultàniament? Una de com deixar-se anar, no? La racionalitat implica control, implica, no?, aquesta presa de decisió, implica un estat d'alerta, no?, ser racional. I justament jo crec que el sentit de l'humor implica deixar tot això de banda, no?

0: quan un riu, un està deixant de banda el control, un potser s'està submergint en plenament en un estat de presència, no? Quan riu, perquè sí que a vegades he fet l'exercici, sobretot el feia abans de venir al programa, dic, a veure, puc estar calculant o racionalitzant i rient amb ganes, eh? No rient d'un sarcasme o d'una ironia, simultàniament, i la resposta era que no, que són com categories excloents, que quan es dona un, no es dona l'altre, no? Llavors, poder fins i tot té aquest caràcter místic, l'humor, no? I el somriure, no? Que implica aquest estat de deixar la ment de banda, sincronitzar-se amb el present. Clar, si rius també, implica que acceptes el moment tal qual és. Si no, no et deixaries anar, no t'ho permetries riure. No? Llavors, jo obriria amb aquest interrogant, no? Racionalitat i humor poden conviure en el mateix hàbitat o són excloents?
1: Com ho veus tu, Marta?
2: Jo crec que, d'això que dius, no? Per salvar-nos d'aquest excés de racionalitat o aquest excés de control, no has de tenir una cosa que ho compensi. Llavors, com a mecanisme de supervivència, la vida, la natura et dona coses, no? Jo crec que una d'elles és l'humor, és el sentit de l'humor. Per què? Perquè et salva de moltes coses. Si no, estaríem tots arrossegant-nos en les misèries i en els drames. Llavors, jo crec que el sentit de l'humor és aquesta cosa que et permet allunyar-te del pes d'aquella cosa, no? I ho fa tot una mica més lleuger. I que és veritat que no pots riure de les coses si no baixes, no? Si no estàs present. Moltes vegades passa que estàs tan emprenyat, que si et diuen, va, somriu, no pots somriure, no? És com tota la tensió no et deixa anar al somriure, no et deixa riure d'allò. Però que si ho aconsegueixes, no?, i trenques aquesta mena de llindar i surts de l'emprenyada i dius, toma pel cul, no?, em vaig a riure, i rius, o somrius, només somriure, de cop el teu estat canvia. I això penso que és una cosa meravellosa. Jo com a mare us vaig dir una estratègia que utilitzo, que us pot anar bé si voleu, si teniu fills, o si us emprenyeu amb persones i discutiu amb persones, que era, per sortir de l'emprenyada, fes una cosa que no s'esperi ni les faci riure. Llavors jo, clar, jo entrava en l'emprenyada, no?, amb l'emprenyada de les meves filles, en tinc tres, i clar, era una casa de bojos, i vaig adoptar l'estratègia de fer una de les dues coses, o posava la cançó de les Spice Girls al Wannabe i em posava a ballar com una loca en lloc d'entrar a la discussió, i elles, de cop, paraven i era com, què està fent? Està fent una cosa que no té cap mena de sentit, no? I l'única cosa que podíem fer era riure. O l'altra opció, que era, em posava el nas de pallasso i sortia, literalment, a fer el pallasso. I passava el mateix. I jo sortia de l'emprenyada i elles sortien de l'emprenyada, no? I per això penso que és bo, perquè és una cosa que ens allunya d'aquest excés de control i de racionalitat, així com a exemple, no? Que canvia l'estat.
1: Totalment. De fet, ara quan parlaves, m'ha vingut al cap unes meditacions molt xules del Thich Nhat Hanh, que ell proposava simplement dibuixar un lleuger somriure amb els ulls tancats, i ja està, i res més, i està aquí en presència, respirant, i punto. I aquest somriure és com si atregués aquests estats que en són naturals, de relaxació, perquè amb el riure hi ha molta relaxació, hi ha molta flexibilitat, etcètera, no? A mi m'agrada molt, que l'humor vagi associat a la paraula sentit. Sentit de l'humor. Per mi és un sentit més. És a dir, podem veure, podem escoltar, podem tocar, no? I es veu que n'hi ha, bueno, en coneixem cinc, però es veu que n'hi ha un fotimer, no? Però d'entrada, sentit de l'humor, perquè realment, per mi, l'humor té a veure amb captar. És a dir, no pot haver-hi humor si no captes. Per mi és una expressió de la intel·ligència. És captar, per mi és captar significats. Tu ara parlaves d'un exemple molt, molt personal, no? De quan la teva canalla, pues, per no entrar a la discussió, fas una cosa que els genera una sorpresa. Clar, aquí es barregen molts significats completament allunyats uns dels altres, no? Quan hi ha significats allunyats, aquests significats d'entrada xoquen entre ells, dins nostre, i generen sorpresa, i aquesta sorpresa per mi deriva en un esclat, que és l'humor, no? Per tant, és extraordinari. Hi ha molts tipus d'humor. Quins tipus d'humor hi ha? Fem una llista o què? A veure si ens en sortim entre tots.
0: L'humor absurd.
1: No? L'humor absurd seria un.
0: L'humor negre. Sarcasme. Sí, humor negre, sarcasme.
2: Sí, clar.
0: La ironia. Humor intel·ligent, humor estúpid.
1: Sí. Hi ha alguna diferència entre sarcasme i ironia, li veieu?
0: Sarcasme té aquest punt més àcid.
2: Sí,
0: no?
2: Per mi té un punt més de...
0: És un punt superlatiu, no? Hi ha la ironia que, i llavors hi ha el sarcasme que ja és un pas més enllà, sí. Mm-hmm. Per mi, eh?
2: Sí. Mm-hmm.
1: Sí, per mi també. Hi ha la burla, no? Per exemple, el riure és d'un mateix.
2: Això és interessant i a vegades és molt complicat, eh? Perquè tu pots riure amb els altres o de la teva vida o de les coses que et passen, no? Però quan has de ser tu sobre tu...
1: Per què ens costa tant?
2: No sé, és com quan vols meditar i no calla res dins teu, no? Hi ha més soroll encara.
0: Importància, no? També el fet de considerar-nos totalment transcendents i que sense nosaltres l'univers no funcionarà, no?
2: Jo, mira, sí.
0: Digues,
2: no, no, que pensar, abans has dit, no?, que era l'humor, i tu crec que ho has explicat molt bé, Guillem, i l'humor també és treure't, no?, totes aquestes capes, màscares, digue-li com vulguis, l'ego, el que sigui, no?, i arribar a aquesta vulnerabilitat. O sigui, l'humor arriba a la vulnerabilitat, arriba a dir, no, treu-t'ho tot, no?, i ara ves nu. I clar, això, quan ho has de fer tu mateix, a vegades no ve tant de gust, no? Vull dir, jo he fet clown i una de les coses que jo vaig viure allà és com, no, és que el clown no és una màscara. És que te les treu totes i et diu, ara fes, ara viu. I és un joc, en el fons. Però no sempre estem preparats per jugar des d'aquesta nuesa i des d'aquesta vulnerabilitat i veure, no, el que portem.
0: Bueno, hi hauríem de veure si hi ha un recolzament, no?, també del sistema. El sistema està basat justament en el drama, en la importància personal, en la gravetat. Però, clar, efectivament, jo crec que no pots riure si t'agafes excessivament a tu mateixa, seriosament. Mira, jo hi ha una anècdota, no fa pas gaires dies, a més, que me la va explicar una noia del poble i em vaig quedar totalment fascinat. O sigui, vaig rebre una lliçó allà improvisada. És una noia que va estar amb un noi famós. I m'ho deia, però amb una total descàrrega de gravetat i de dramatisme. Diu, no, diu, clar, diu, estàvem junts, de cop es va fer famós, i va dir, ahir te quedes, me'n vaig amb una altra noia famosa.
2: Ah, molt bé, meravellós.
0: Però m'ho va explicar d'una manera que jo vaig percebre com una lliçó, perquè no li vaig veure ni drama, ni depressió. Va dir, bueno, clar, és que com que ara és famós, em va dir, au, patada al cul i te'n vas. I vaig dir, hòstia, m'ho vaig agafar com una lliçó. Tant de bo, si et passa a tu, tu puguis agafar amb aquesta lleugeresa i amb aquest... Bueno, no passa res. No obstant, la importància personal està allà. I mira, aquí hi ha un conte d'aquest llibre que us recomano moltíssim.
1: Home, compreu. Atenció, que Relats de buscador, Guillem Gallifa.
2: Secció patrocinada.
1: En català i en castellà.
0: Com sabeu, a l'inici del programa se m'ha introduït com a futur milionari. Alguna cosa he de fer per arribar-hi.
2: Compreu llibres.
0: Petits, petits passos per arribar a ser futur milionari. Bé, hi ha un conte molt breu, que ens ve de la tradició zen, i que és una reflexió sobre el sentit de l'humor. I diu així, és molt breu. I diu, el mestre era qualsevol cosa menys ampulós. Sempre que parlava, provocava enormes i alegres riallades per consternació de qui es prenia massa seriosament l'espiritualitat. En observar-lo, un nou vingut va dir, però si és un pallasso! Res d'això, va replicar un deixeble. Diu, no has comprès ni una paraula. Diu, un pallasso fa que et riguis d'ell. El mestre, en canvi, fa que et riguis de tu mateix.
1: Absolutament. De fet, si som una miqueta sincers i parem un moment i ens observem mínimament durant el dia, veurem que hi ha 30 milions de motius per enriure'ns de nosaltres mateixos. No només amb el que fem, que ja moltes vegades ja, déu-n'hi-do, sinó sobretot quan ens fixem en el món mental, el que pensem és extraordinari. Si poguéssim pensar en veu alta, sí. Però jo crec que no hi hauria cap mena d'amistat, ja no se sostindria. Moltes vegades les relacions de parella pateria, no? Però és molt simpàtic, és molt incoherent, incongruent, ridícul moltes vegades, sí. No?
0: Entranyable, no?
1: Exacte. Entranyable, exacte, entranyable.
0: Això en els retirs de Vipassana, sempre, o sigui, són moltes hores en silenci, però al final sempre hi ha un àudio del mestre, diu d'en Goenka. I en un dels dies, perquè sempre és el mateix això, en un dels dies, en Goenka diu, no, diu, si la natura, diu, és excelsament sàvia, diu, perquè ha posat allò que és ridícul a dins i la resta fora. Diu, ara imagineu-vos que tot allò que tenim a dins, diu, sortís a fora. Diu, estaríem, diu, batallant contra cor, però comença a generar un escenari apocalíptic. Diu, no, diu, menys mal que això ens ha donat el marge de gestionar-ho posant-ho a dins, no? I mira, en referència a això, no?, d'aquest tot va una mica mediat per la importància personal. Hi ha una pel·li d'en Woody Allen, no sé si l'heu vist, Melinda i Melinda.
1: No.
0: Es diu, sí. És de principis del 2000. És la mateixa història, vista des d'un dramaturg i vista des d'un comediant. I passa exactament el mateix. O sigui, els fets són exactament els mateixos, però un, clar, tot és càrrega greu, dramàtica, i l'altre és tot en clau còmica, no? I simplement vas veient escenes on el dramaturg i el comediant van comentant, i llavors es succeeix l'acció, i al final vas veient d'això, que absolutament tot, fins i tot els fets de Melinda i Melinda, que déu-n'hi-do lo totxos que són, també són susceptibles de fer-ne una altra lectura, de mirar-nos d'una altra manera.
2: Jo crec que això és un exercici que podem aplicar. A mi em passa moltes vegades, no? Això que dius que el ridícul el portem a dins, que sort que no el traiem a fora. Mira tu des d'aquí, no? Sigues capaç d'això que t'està passant, mirar-t'ho des de fora, prendre perspectiva, no? I dir, ostres, és que mira, em podria quedar un monòleg d'això, no? És que realment és bueno, ho pots portar a l'escenari si vols i que sigui l'stand-up comedy d'aquesta nit. Llavors, penso que és un exercici que podem fer amb nosaltres, però que ens costa, amb la realitat, amb les coses que ens passen, però que alhora, no, el sentit de l'humor té un sentit, també, literal. És a dir, si no tinguessis... Jo sempre dic, què et falta a la vida, no? Quines coses són necessàries per viure? Jo sempre dic, dues de les més importants per mi són l'amor i l'humor, que m'encanta que comparteixin... Sí. Hi hagi aquest matís, no només? I és igual d'important una cosa que l'altra, per mi. És base. Llavors, com més duresa vius, més sentit de l'humor li has de fotre. Perquè si no allò se t'indigesta segur. Llavors és molt necessari el sentit de l'humor i el saber fer aquest exercici, no? De, ostres, tens aquesta eina meravellosa a dins teu que et permet sortir d'aquest caos que tenim aquí i traiem-ho fora. O sigui, mira-t'ho tu des de fora, no?
1: I m'encanta que facis aquesta associació entre humor i amor, perquè, a part que només canvia una lletra, per mi l'humor autèntic és aquest que conté una amorositat, una tendresa, és tendre, no? És a dir, quan hi ha humor àcid, allò que dèiem abans, aquí hi ha altres coses, hi ha voluntat de ferir. I tinc la sensació de que la clau per entendre per què ens costa tant en riure de nosaltres de manera tendra i amorosa l'has donat una miqueta, crec tu abans, tu, Guillem, quan deies que ens agafem massa en sèrio. Clar, quan jo estic plenament identificat amb un jo que m'he inventat, clar, això em dona una identitat, i moltes vegades fa por deixar la identitat que he anat construint pacientment durant tota la vida i que em dona una sensació de ser algú. Però clar, si jo m'he creat un jo, doncs no sé, doncs que sóc el rei del mambo, a mi no em sortirà en riure'm del rei del mambo, em sortirà a adorar-lo, i esperaré que els demés l'adorin. O si m'he creat un jo de pobre desgraciadet, que també n'hi ha molts, no?, que es pensen que són desgraciats, jo no me'n riuré d'una persona de desgraciadeta, o aquí percebré com a desgraciadeta. El que faré serà compadir-lo. Per tant, per mi aquesta és una clau molt, molt, molt, molt clau, el fet de la importància amb la que ens agafem. Us faig una pregunta. Creieu que l'humor té límits?
3: Sí.
2: Home, l'humor per si sol...
0: O sigui, en quant a una valoració ètica de l'humor?
1: Això és una frase que jo he sentit moltíssimes vegades. És que hi ha coses de les quals, home, no ens en podem enriure. Què penseu?
0: Home, davant d'una persona que sigui susceptiblement i directament afectada per el contingut de l'acudit, poder sí. Si la persona que potencialment pot ser afectada no hi és, doncs per què no? Al final...
2: Jo crec que el límit precisament és l'amor. És a dir, a la que tu sobrepasses el límit, tu pots fer-li una broma a una persona que està en una situació molt dura, molt no sé què, però el fas des d'un lloc i aquella persona riurà, encara que sigui humor negre per ell o per ella, no? Però si el fas des d'un altre lloc que no és aquest amor, per molt lleu que sigui la broma, allò l'està ferint.
0: Llavors, per mi, una mica?
2: Bueno, clar, llavors per mi perd tota la gràcia, llavors, l'humor, no? Perquè l'humor és una cosa que t'ha de connectar amb l'alegria, amb la vitalitat, i si tu vas i fereixes a l'altre des d'aquesta cosa tan gratuïta, t'estàs carregant l'humor de l'altre, també, no? Llavors, per mi el límit seria aquest punt, des d'on ho fas.
1: Jo distingiria l'àmbit intern i l'àmbit extern. Tinc la impressió de que dins nostre l'humor no té límits, perquè és espontani. Llavors, encara que sigui humor negre, a vegades hi ha coses que ens fan gràcia. Altra cosa que llavors tu revisis per tu mateix com és que et fa gràcia
2: has
1: això.
2: Has arribat aquí.
1: Exacte, no? Però a nivell extern diria que el límit, jo crec que tampoc hi ha límits, perquè ningú pot impedir que algú faci humor de qualsevol cosa, però un mateix ha de valorar quina conseqüència té el fet que deies tu ara, no? De que jo faci humor segons de què i segons a quin lloc, no? Per exemple, me'n recordo que jugava a futbol i tenia 20... Bueno, vaig jugar tota la meva infància fins als 28, però clar, quan tenia 20, dels 25 als 28, el futbol ja no me l'agafava en sèrio, i anava perquè disfrutava, m'ho passava bé, però clar, els meus companys sí que s'ho agafaven en sèrio. Clar, imagina't ara tu, però clar, jo què feia? Quan acabava un partit, si perdia, dissimulava una mica, feia veure que m'afectava, i arribava al vestuari, i m'agrava un dero, que ja està bé, no? I per dins em fotia un far de riure. Però clar, pensava, allà et fots a riure i fots humor d'això, igual ja no jugues més. I quina diferència hi hauria entre una vida amb humor i una vida sense humor? És a dir, beneficis de l'humor.
0: Jo crec que estan prou estudiats, no?
2: Sí.
0: Fins i tot a nivell neurològic.
2: A nivell neurològic jo vaig estar també... Perquè, clar, parlarem de l'humor i vaig pensar, aviam, si no saps coses. I, clar, a part de que el que has dit abans, que allibera tensions, que provoca canvis somàtics al cos, és a dir, pot fer que una persona malalta de cop es trobi millor, sense res més que riure. Jo vaig trobar que oxigena els teixits i que oxigena el cervell i que alhora ajuda a que tots els teus músculs funcionin, és a dir, músculs que potser no utilitzes en el teu dia a dia, de cop es tornen més elàstics o més flexibles, per tant, és una cosa bona en tots els sentits. No he trobat coses dolentes que generin el cos.
0: També a nivell cardíac, també deu ser saludable.
2: A nivell cardíac també, sí, sí.
0: Sí, jo crec que està bastant estudiat i el fet és que en certa manera es pot provocar, no? Tornant una mica al debat de l'inici, en aquest sentit, el pioner va ser William James, no? El filòsof, psicòleg, entre cometes, però llavors s'ha vist recolzada constantment la seva hipòtesi, que està sintetitzada amb aquella frase que va dir ell, que diu, no riem perquè som feliços. Diu, som feliços perquè riem. I això s'ha estudiat. Si un riu, encara que no en tingui ganes, clar, al final el cos comença, el cervell comença a adaptar-se a allò que tu has decidit. Llavors, tu rius i el cervell diu, està rient, deu tenir algun motiu per riure.
2: Algú va bé, no?
0: Anem a buscar motius per riure.
2: Bueno, aquí tens l'exemple, per exemple, dels Pallassos sense fronteres, no? Van a contextos que són realment dramàtics i durs i de persones que estan vivint una guerra i van allà i riuen, aquelles persones riuen, persones que potser fa, no sé, un any que no riuen, que estan patint constantment. I penso que aquesta també és la gràcia, no?, d'això. És un mecanisme de supervivència, literalment. Vull dir, i aquella estona de riure probablement els hi ha sentat millor que coses que potser no estaven funcionant. Llavors aquí també és, bueno, cosetes a tenir en compte, no?
1: Totalment.
0: Sí. I aquesta teràpia, i aquest nom, no?, que crec que s'ha d'invocar sí o sí, en un programa sobre l'humor, en Patch Adams. Si no recordo malament, encara està viu, l'original, que el va representar cinematogràficament en Robbie Williams. I aquest home va tenir depressió durant molts anys abans d'estudiar medicina. Llavors va fer metge i va obrir a l'Hospital Gesundheit, que és un hospital que hi pot entrar qui vulgui, a fer de metge, qui vulgui. I ell, quan l'entrevistaven, la primera pregunta, i tu qui ets? Ell deia, jo soy el loco que cree que la risa lo cura todo.
3: Qué bueno.
0: I bàsicament, en els hospitals que ell va obrir, sí, òbviament hi havia tractaments mèdics convencionals, però el principal era el riure.
2: Sí.
1: Que bueno. Altres beneficis que té l'humor, per exemple, a part de que quan tu ets capaç de connectar amb aquest sentit, perquè a vegades la vida pues, et sacseja i hi ha moments que no tens l'energia baixa o pel que sigui...
0: Estàs lliure de tot, ara exacte. No ens n'anem a l'altre extrem, no?
1: Però vull dir, quan t'adones que ets capaç de connectar amb l'humor, inclús en situacions molt dures, en situacions molt complexes i incòmodes, és com si entrés aire fresc dins teu, és brutal. I aire fresc dins teu, i si ets capaç de viure-ho amb humor i expressar humor, també és com si entrés una flaire perfumada d'humor, d'aire fresc allà on vas, no? Vull dir que és una cosa que per mi transforma àmbits interns i externs. Un altre benefici que a mi m'agrada molt de l'humor és que és molt més fàcil que siguis capaç d'acceptar crítiques, parèntesis, constructives, si ets capaç d'enriure't de tu, que no passi no.
2: Oh, i tant.
1: Perquè si no, com ho acceptes, una crítica? Com la utilitzes, una crítica, si no és capaç de...
2: D'allunyar-te d'allò.
1: Claro.
0: No l'acceptes.
1: No l'acceptes.
0: No, mai, jo crec que és una... Ja ets totalment reticent i reactiu a les crítiques, no? Però bé, hi ha aquesta obertura, dir, bueno, tu... No, al final,
2: és una actitud, no?
0: Sí, com deia l'Antoni de Mello a l'inici d'un dels seus llibres. Diu, la tesi del meu llibre prou voluminós, eh? Diu, jo sóc burro i tu també. Comencem per la base...
2: Jo he acceptat la meva part, no? Sí, ara toca tu.
0: Sí, comencem per la base de que ni tu ni jo som gaire savis, estem aquí amb la condició humana que per cada encert la caguem 4 o 5 vegades, i ja és aquesta tesi que, a més, convida, si tu tens ganes de seguir llegint, perquè ja hi ha aquesta relaxació de que veus que no hi ha cap pretensió tampoc, que ell mateix és el primer que reconeix que no toca vores, llavors ja hi ha aquesta relaxació que genera aquest espai d'obertura. I en aquest llibre hi ha crítiques, fins i tot diria observacions dures respecte a la naturalesa humana. Però com que estan desprovistes d'aquest aire de gravetat, doncs les acceptes...
2: En això que has dit de la crítica m'ha connectat, no? Que antigament hi havia els bufons, no? Aquella figura que ara ens sembla que no existeix, i hi és, però d'una altra manera, potser s'ha transformat en monologuista o influencer, ja, potser, però que és necessària perquè té dret a crítica aquella persona, no? Només per ser el bufó pot dir-te la veritat a la cara i no passa res, encara riurem, no? Òbviament, hi havia gent que suposo que no suportava el que feien a, no, aquest tipus de persones o personatges que encara existeixen, per sort. Que és això que has dit tu, no? Jo sóc burro i tu també, no? Llavors, t'estic dient una veritat, depèn de tu si l'acceptes o no, o com la col·loques. Però clar, l'humor també et confronta amb coses, és el que dèiem abans. I llavors tornaríem al mateix punt, no? Saps riure't de tu mateix? Sí, molt humor, però què? Com ho portem, això?
0: Imagino el mateix contingut des del monòleg d'un comediant i en un parlament polític. Resultat, m'imagino, radicalment diferent, eh? Un tots barallats i l'altre tots rient.
1: Home, ara que dius això, hi ha una pel·lícula precisament d'en Robin Williams, que ara me'n recordo com es titula, la vaig veure no fa gaire, però tinc una memòria desastrosa, que resulta que és un còmic que fa programes de crítica còmica de polítics, però pel que sigui, el tio es troba davant la possibilitat de presentar-se a les eleccions d'Estats Units i el tio acaba guanyant.
2: Això seria...
1: Però veure tot el procés, com ho fa, perquè el tio, clar, amb els debats d'aquests electorals, que els altres candidats ho agafen molt en sèrio i parlen de molt en sèrio, l'altre com parla de lo mateix, amb molt d'humor, que no vol dir que no parli en sèrio de les coses, perquè l'humor pot ser molt sèrio, però amb molt d'humor, i el tio, clar, acaba connectant amb aquesta lleugeresa, amb la gent, i el voten i acaba
2: aquí
1: guanyant.
2: Hi ha una altra cosa que no hem dit i que crec que l'amor té una funció social. És a dir, l'amor ens connecta. Ai, l'amor, imagina't. L'humor, volia dir l'humor, eh?
1: També, també.
2: Però també, tot va, sí. Tot va al mateix puesto. És un llenguatge universal i tu pots no entendre el llenguatge que està parlant l'altra persona perquè és de Honolulu o de Gàmbia, però tu fas un gest, no? O fas una acció o fas una broma que pugui arribar a entendre aquella altra persona i aquella persona riurà amb tu. No? O això, entres a un Parlament i de cop se t'escapa el riure i no pots aturar l'atac de riure i el que començarà a passar inevitablement, siguis d'un partit o de l'altre, és que allò es va encomanant. I encara que tu no vulguis perquè ets d'Aliança i no vols riure del que està rient allà, que és d'Esquerra, acabaran rient tots, perquè és inevitable i em sap greu. No, només el riure, eh? No estic parlant de que faci una broma, estic parlant de que se li escapi el riure i sigui incontenible, no? I allò s'encomana, i això és meravellós quan passa, no? De cop he vist aquella persona somrient, potser, i jo m'he posat a somriure. Per què? No ho sé, si m'ha passat, no? Llavors penso que això també és una cosa que a vegades potser no la juguem prou, el fet de riure, no? Fins i tot a escola o a l'institut, jo me'n recordo que era com... una cosa que et deien, no riguis, no riguis, per què? Riu tu amb mi, no? O sigui, tens el problema de que el nano està fent una broma a l'altre i estan rient, afegeix-t'hi tu. Què passaria, no?, si t'hi afegeixes?
1: Totalment. Heu vist un vídeo que circula, que no me'n recordo com es titula, però que és un home que està al metro, i ell voluntàriament comença a riure, tothom allà sèrio, amb cares allà demacrades, no?, d'un dia qualsevol de cada dia a les 8 del matí, no? I el tio comença a riure... I clar, la gent al principi se'l miren així, com ho dic, què fa aquest tio,
2: el
1: no?
2: Aquest.
1: Però al cap de res, un s'hi afegeix, perquè li fa gràcia el riure de l'altre, i acaben descollonant-se tot
2: tots.
1: El metro. I llavors el tio se'n va, baixa de la parada, se'n va, es veu que el metro com marxa tots descollonant-se dintre, i ell es fica en un altre vagó del següent metro i fa exactament el mateix. Espectacular.
2: El poder del riure.
0: Un servei de primer ordre a la humanitat, eh? No?
2: Això...
0: Mira, ara pensava també en l'etimologia. Perquè antigament, no, a les teories mèdiques medievals, els humors eren tipus de personalitat.
1: Ah, sí, és veritat.
0: Sí, i ara, clar, l'humor també és una manera de ser, una manera d'estar al món, no? No sé fins a quin punt l'etimologia llatina era la mateixa, però sembla que va en aquesta direcció. I de totes maneres, això, no? Recordo un conte, per exemple, de l'Anthony de Mello, un breu diàleg que va sobre el sexe, però que es pot aplicar també perfectament a l'humor. I un periodista va veure el mestre i li diu que hi ha una revista sobre sexualitat que està tenint un gran èxit, no? I que la gent cada vegada sap més coses sobre sexe. I el mestre diu, ostres, diu, mal assumpte. Diu, del sexe, com de la realitat, podríem dir que com més llegeixes sobre ell, menys la coneixes. I després afegiria, i menys la gaudeixes.
1: Que bo.
0: I a mi, com l'humor, passa el mateix, no? Sí. Si ara ens posem a indagar neurològicament què passa en el cervell, no sé...
2: Per la gràcia.
0: L'humor se'ns en va, se'ns escola, no?
2: És el que has dit tu al principi, perquè requereix presència, no?
0: Exacte.
2: I presència vol dir, tu viu això, explora-ho, experimenta, no?
0: En vivència.
2: En vivència.
1: Sí, sí.
2: No pots anar a planificar o entendre per què passa això, no? Quin mecanisme... Està bé, eh? Si vols entendre el mecanisme que funciona dins el teu cervell, quan es dispara i entens la broma i rius, meravellós, però...
0: És ben curiós i és... Per exemple, jo, que tinc un perfil una mica obsessiu, també és un fenomen molt curiós, que...
2: Això per la presentació del proper programa, vale?
0: Sobre l'obsessió.
1: Obsessió compulsiva.
0: Reps un acudit que et fa gràcia. I jo me'l repeteixo dies sencers i sempre ric. Tot i que ja sé com acabarà.
2: A mi em passa...
0: Jo estic allà en bucle fent
2: vídeos,
0: qualsevol cosa,
2: sí. A mi
0: em
2: passa
0: em fa riure
2: amb vídeos o amb trossos d'humor. És a dir, em poses aquell tros d'humor, aquella cosa de Mr. Bean o de Rubianes que he vist... no sé, milers de vegades, i tornaré a riure.
0: És un,
2: o sigui, és una cosa absurdíssima,
0: curiós,
2: però...
0: Perquè ja ho has registrat a la memòria.
2: I ja saps, com va.
0: Exacte. Bueno, és part del misteri, no? Al final l'humor és una espècie de misteri, no?
1: Absolutament. Heu parlat molt de presència i humor, i a mi m'encanta aquesta associació també, perquè si us hi fixeu, quan estic en presència, estic molt endollat amb el meu nen. Per què? Perquè la ment perd importància, perquè jo estic per l'experiència i estic obert a sentir, a experimentar l'experiència, i el meu locutor, narrador, comentarista de la vida mental, que està tot el dia aquí ficant mil lletres, està com una mica més ausent, i aquí deixa una escletxa.
2: Hi ha un espai.
1: Exacte, perquè jo pugui endollar-me amb l'experiència i que el meu nen pugui disfrutar. Tinc la impressió de que el nen interior riu tota l'estona perquè se sent a gust amb l'experiència, se sent protegit. És com si estigués al parc allà, sabent que els pares, la mare, està allà vigilant-lo, i ell es despreocupa i es deixa anar. No hi ha aquest de locutor d'aquí que l'està dient: ai, vigila, clar, però això no ho pots dir, això no ho pots fer, clar, perquè això hauria de ser així, això hauria de ser aixàs. Quan aquest locutor desapareix mínimament, és quan aquest nen apareix, i per mi l'única manera d'endollar-t'hi és la presència.
2: Jo això ho he notat, és una paraula que m'he notat, i és la paraula jugar. No? Perquè penso que és una cosa clau a la vida, que tu has d'entendre, és un joc, juga. Quan se t'oblida jugar, i com a adults ens passa, encara que vulguis, oh, no, soc conscient que se m'ha oblidat, se tornarà a oblidar, la setmana que ve ja no te'n recordaràs, quan et passi no sé què, se t'oblidarà, torna't a recordar que has vingut a jugar, que estàs jugant i que pots jugar, o sigui, que tens, no?, la llibertat aquesta de dir, no, passo de tot i jugo, sí? M'estic preocupant per això, haig de controlar allò, moment, fes espai, no?, i juga un moment. Jugar vol dir permetre't certes llicències que no t'estàs permetent pel sol fet de ser un adult responsable, que ha de fer això i allò. I l'altre ja t'ho poses tu de pressió a sobre. I l'humor et porta inevitablement a que juguis, et convida a jugar, no? Sol o amb companyia, però juguem.
0: La clau és aquesta, has dit jugar amb llibertat. Però sí. Per mi la clau és llibertat, perquè què fa l'humor sovint? Trenca amb la presó de la lògica. Trenca amb la presó de la lògica convencional. I això en genera oxigen, no?, que deies tu, Sergi. Jo recordo, per exemple, és una crònica que ens va fer riure durant més d'un any, eh? Estàvem a batxillerat, jo i un col·lega, i ens avorríem, i estàvem fent un tres en ratlla sobre la taula, no? I al final el professor se'n va adonar, s'aixeca, però allò... Bueno, però desmesuradíssima, eh?, l'enfado. I diu: voleu deixar de jugar tres en ratlla sobre la taula? I nosaltres, vale,
2: esborrem, fem a terra, no?
0: Fem un full, i clar, i comencem a jugar sobre el full. Doncs ens va expulsar, però clar, tu ens has dit sobre la taula, ara ja no ho fem sobre la taula.
3: Extraordinari.
0: No? I és aquest trencament de la lògica ordinària el que ens va fer riure, no? Perquè genera aquest oxigen, saps? De que no tot ha de seguir les passes de causa-conseqüència, que al final és un corsé que encorseta la vida, que ens la fa més segura, però menys atractiva, també, no?
1: Absolutament.
0: I amb l'humor es trenca això, i és com el que deies tu, Sergi, crec que la metàfora és molt vàlida, entra una alenada d'aire fresc en un edifici que estava tancat.
1: Totalment. Això que has dit tu, Marta, de la vida com un joc, per mi també és un punt clau, aquest. Si som capaços de veure la vida com un joc, l'humor és que ja és forma part
2: sol,
1: de...
2: Sí.
1: Sí. I és curiós que ho perdem, perquè quan som petits juguem tota l'estona. Tot ho convertim en un joc.
2: Home, però des de fora, i aquí estaràs molt d'acord amb mi, Guillem, des de fora t'obliguen a deixar de jugar.
1: Sí. No, l'influència no és la més adequada. Però podem recuperar-ho. Sí. Igual que quan érem petits jugava a Monopoly, el xurro mango mangotero.
2: Exacte.
1: Jo tinc una edat més que vosaltres, ja. Però jo recordo aquest joc, o jo que sé, el parxís o el futbol. Per què no podem jugar a la parella? No podem jugar al joc de la feina?
2: No podem jugar a Hisenda, clar.
1: No podem jugar, ara dir-ne de grossa, eh? El joc de l'enfermetat.
2: Sí.
1: Claro, és a dir, si t'agafes la vida com un joc i com un escape room extraordinari...
2: Ah, exacte. Per què està passant això? Aviam,
1: claro.
2: Quina carta puc jugar jo aquí?
1: Exacte.
2: Per desbloquejar això, no? És meravellós, i a vegades és dur, també, enfrontar-te a veure com ho faig això. Perquè se'ns oblida jugar i se'ns oblida, perquè ja no ens surt sol. Sí? A un nen de 3 anys li surt sol. I acaba un joc i n'encadena un altre, i no acabaria mai. No? I tu penses, no, ara ja he jugat una estona, ara vaig a posar-me en sèrio. Això d'en sèrio és una broma o alguna cosa. Vull dir, la Pepa Plana, que és pallassa, té una frase que vaig llegir l'altre dia en una entrevista, que diu: fer riure és una cosa molt seriosa.
1: Que maco.
2: Prenem-s'ho en sèrio, no? És una cosa molt seriosa. O sigui, realment, fer riure va en sèrio. Vull dir, fem-li cas una mica.
1: Absolutament. People, queda molt poca estona, però jo us volia llançar una última pregunta. Si haguéssiu de dir alguna cosa a algun oient que ara ens estigui escoltant, per exemple, que estigui pensant, ostres, això està molt bé, però jo no tinc sentit de l'humor, a mi em costa, què li diríeu?
2: Estava esperant que en Guillem digués alguna cosa.
0: Jo havia imprès aquí...
2: En Guillem t'explicarà un acudit, oient.
0: Oh, d'acudits en tinc uns quants. A veure, en primer lloc, sortida, o sigui, calaix de sastre ràpid, mira un programa de l'Eugenio, vale, que està en internet. Jo crec que aquest home és capaç de rescatar el sentit de l'humor. Mira l'anell.
3: Sí, sí.
0: Si no, aviam, jo aquí havia imprès unes frases de l'inefable i etern Groucho Marx.
2: Jo vaig, abans de que diguis la frase, jo vaig dir una cosa que podeu utilitzar els matins o quan us vagi bé, quan estigueu ofuscats, que és posa't davant del mirall i intenta somriure't a tu mateix. I arribarà un punt on la teva resistència et farà riure, inevitablement, en plan, quina cosa tan absurda que no em puc somriure ni a mi mateix, no? Si ets capaç de fer això, jo crec que ja has trencat una barrera. I si no, te'n vas en Groucho Marx.
1: Què diu en Groucho?
0: N'hi ha moltes, però mira, em quedo amb una que més que acudit és una reflexió sobre l'humor d'ell mateix, una persona que es va dedicar tota la vida en aquest negoci, i diu, humor és possiblement una paraula. Diu, la faig servir constantment. Diu, estic boig per ella i algun dia sabré quin és el seu significat.
1: Aquest era un màquina, aquest. En tens algun altre així xula d'en Groucho?
0: A veure, clar, aquest també, aquesta també. Diu, mai oblido una cara. Diu, però amb vostè faré una excepció. O el que deies tu, que tot és un joc, portant-ho a estats superlatius. Diu, la meva intenció és viure per sempre o morir intentant-ho.
2: Veieu, és un joc.
1: És un joc, absolutament. Jo hi afegiria el com desenvolupar o despertar, no desenvolupar, no, perquè és una cosa que ja tenim per mi natural, és recordar-ho. Com recordar l'humor que ja som seria una eina que ara no desenvoluparé perquè faria falta molta estona, que és l'autoobservació. És dir, aprendre a incloure a la vida un testimoni neutre que simplement t'observa, en tu, no de fora, no? Sí. Sinó en tu, és capaç de dissociar-te d'aquest lloc que ens agafem tan en sèrio i pots ficar-te en la percepció d'aquest lloc neutre i des d'allà fem molta més gràcia que no pas quan estem enficats a dintre del nostre lloc.
2: Exacte.
1: Extraordinari. No sé si hi ha alguna última cosa, tenim 30 segons que vulgueu remarcar del tema de l'humor o...
2: Rec. Que riguin, no?
1: Que riguin, no?
0: Sí, rieu i busqueu frases d'en Groucho Marx que us hi ajudaran en la tasca.
1: Molt bé, doncs fins aquí el programa d'avui. Moltíssimes gràcies, Marta, gràcies, Guillem, gràcies, Ramon, i a tots vosaltres per escoltar-nos. Tornem la setmana vinent i, sobretot, no oblidis el més important. La mesura que busques és dins teu.

Sardanes d'autor, un programa que vol apropar-nos l'obra d'un autor determinat. Sardanes d'autor, un espai realitzat per Josep Puigventós amb la col·laboració del Foment de la Sardana de Rubí.

Salutacions cordials i sigueu benvinguts un dia més al programa Sardanes d'Autor. Avui amb el mestre Josep Vinaròs i Martínez. I la primera sardana que escoltarem del mestre Josep Vinaròs és la que porta per títol Mata de Pere dins del cor i ens la interpreta la cobla, la principal de la Bisbal.

Per la cobla, la principal de la Bisbal, acabem d'escoltar la sardana Matadepera dins del cor del mestre Josep Vinaròs i Martínez. Josep Vinaròs i Martínez neix a Olesa de Montserrat el 13 de setembre de l'any 1937 i mor a Sabadell el 13 de maig de l'any 2019. Fou compositor de sardanes i música per a cobla. Es canvià l'ordre dels cognoms, de Josep Martínez Vinaròs a Josep Vinaròs i Martínez, que és tal com volia que li diguessin. I la següent sardana que escoltarem del mestre Josep Vinaròs i Martínez és la que porta per títol Sardanes a la Mola, i ens la interpreta la cobla, la principal de la Bisbal.

En interpretació de la cobla La Principal de la Bisbal, hem pogut escoltar la sardana Sardanes a la Mola del mestre Josep Vinaròs i Martínez. Josep Vinaròs cursà estudis musicals a l'Escola Municipal de Música de Sabadell amb els mestres Salvador Ullà i Iu Alavedra. Als 15 anys entrà a formar part de la colla sardanista Amants de la Dansa, de la qual n'esdevingué cap danser. Més tard ballà amb la colla Mirant al Cel, de Sabadell, fins a anar al servei militar, on s'incorporà a la banda del regiment com a segon cap i trompeta solista. I la següent sardana que escoltarem del mestre Josep Vinaròs és la que porta per títol Les Campanes de Gràcia i ens la interpreta la cobla La Principal de la Bisbal.

Les campanes de Gràcia del mestre Josep Vinaròs i Martínez és la sardana que acabem d'escoltar, interpretada per la cobla La Principal de la Bisbal. Un accident de trànsit apartà Josep Vinaròs de la vida sardanista fins que, als 32 anys, estiuejant a Matadepera, forma part de la comissió organitzadora de ballades i més endavant hi fundà l'agrupació sardanista La Mola i la colla Joventut de Matadepera. Això anà unit a un renaixement de la vocació musical i el 1983 estrenà la seva primera sardana, Matadepera dins del cor. Més endavant, Julieta obtingué el segon premi del concurs musical de la Unió de Colles Sardanistes, celebrat a Girona l'any 1984. I tot seguit, i per la cobla Juvenívola de Sabadell, escoltarem una altra sardana del mestre Josep Vinaròs i Martínez. És la que porta per títol Retorn a Sabadell.

Tant interpretació de la cobla juvenívola de Sabadell, hem pogut escoltar la sardana Retorn a Sabadell del mestre Josep Vinaròs i Martínez. A l'any 2003, Josep Vinaròs va crear l'entitat Sabadell Més Música amb l'objectiu de fomentar la música de cobla a la ciutat. En aquests anys també arribà a dirigir la Cobla Simfònica Catalana. En la seva obra hi figuren 32 sardanes i 12 obres simfòniques. Entre les sardanes hi trobem Mata de Pere dins del cor, Diada a Coll d'Eres, Joiosa Diada, Julieta, L'avi Marcó, Les campanes de Gràcia, Maria Pfar o Sardanes a la Mola, sardana estrenada al cim de Sant Llorenç del Munt. També és autor de les obres per a cobla, Ara i Sempre, poema simfònic premiat a Igualada l'any 1989, Oda a Montserrat, tercer premi en el concurs de composició Banyoles-Ceret a l'any 1996, o la suite Segadors a Barcelona. I acabarem els sardanes d'autor d'avui que hem dedicat al mestre Josep Vinaròs i Martínez, tot escoltant la seva sardana titulada L'Aplec del Cava. Ens la interpreta la Cobla Montgrins.

Per la Cobla Montgrins acabem d'escoltar la sardana L'Aplec del Cava, del mestre Josep Vinaròs i Martínez. I fins aquí ha estat els sardanes d'autor d'avui que hem dedicat al mestre Josep Vinaròs i Martínez. Res més, en nom de Ràdio Rubí i del qui us parla, en Josep Puigventós, agraïm l'atenció que ens heu dispensat i ens acomiadem fins la setmana que ve. Fins aleshores, adeu-siau i molt bon dia.

0: Sardanes d'autor, cada dissabte a 8:45 del matí a Ràdio Rubí.
1: Ara i sempre, les ballades, les sardanes, els aplecs, l'informació sardanista, cada diumenge a Ràdio Rubí, de 10 a 11 del matí, amb Josep Puigventós.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Eduard Baris. El Servei Meteorològic de Catalunya manté activats els avisos de perill alt per intensitat i acumulació de pluges a tota la franja de costa. Qualsevol punt es poden acumular durant la jornada d'avui quantitats superiors als 40 litres per metre quadrat en 30 minuts i els xàfecs poden anar acompanyats de tempesta. Per la seva banda, Protecció Civil ha deixat sense efecte les restriccions de mobilitat interurbana a les comarques de l'Ebre després que el Departament d'Interior hagi rebaixat el pla Inuncat d'emergència a alerta un cop ha passat l'episodi més fort de pluges. Tot i això, la consellera Núria Parlon ha demanat precaució a la ciutadania a l'hora de moure's durant el cap de setmana perquè seguiran havent-hi precipitacions, tot i que segurament no seran tan intenses. I en plana política, el president espanyol Pedro Sánchez ha obert un període de reflexió per analitzar les conseqüències del no del Congrés als decrets d'habitatge. La Moncloa no descarta cap escenari, fins i tot un avançament electoral, tot i que sosté aquest divendres que encara no està en aquesta pantalla. Per la seva banda, la Generalitat també busca activar la classe mitjana per a comprar de forma conjunta els pisos que es volen vendre els fons d'inversió arran de les polítiques de regulació del mercat de l'habitatge com la contenció de rendes dels lloguers. El govern publicarà a partir del gener de 2027 un nou paquet d'ajuts que pretén incrementar el parc protegit i ajudar els majors de 40 anys a tenir més estabilitat habitacional. La Generalitat assumirà el 50% de la propietat dels habitatges i la persona hi podrà viure com a copropietat durant 50 anys. El Departament de Territori estima que la primera convocatòria d'ajuts amb un pressupost de 100 milions podria servir per a comprar conjuntament al voltant d'uns 2.000 pisos. I encara més habitatge, en aquest cas manifestacions, i és que ahir 800 persones van protagonitzar dos talls a Barcelona, una a l'Avinguda Meridiana amb 500 persones i una altra a Plaça Espanya amb 300, segons xifres de l'Ajuntament, precisament després de la no aprovació dels dos decrets d'habitatge al Congrés dels Diputats. Els manifestants van exhibir una pancarta amb el lema "Cauen els decrets, bloquegem-ho tot". Les dues protestes, això sí, van transcorrer sense incidents. I en plana cultural, les colles castellers ja estan preparades per al 30è concurs de castells, la gran cita bianual que se celebra aquest cap de setmana a la Tarraquarena, plaça de Tarragona. Les dues jornades del concurs es podran seguir en directe a les televisions locals i a la plataforma La Xarxa Més. I en els esports, en bàsquet, victòria del Barça a l'Eurolliga a la pista del Besiktas per 82-95. Amb aquest resultat, els blaugranes sumen el segon triomf en les tres jornades disputades. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Els esports a Ràdio Rubí tenen un nom. A peu de camp. A peu de camp.
1: Visita de les més interessants de la temporada. La Unió Esportiva Rubí marxa a Manlleu en busca dels primers punts a domicili. A Ràdio Rubí t'explicarem tot el que passi la tarda de diumenge. T'esperem 5 minuts abans de les 5 de la tarda al 99.7 de l'FM i també al nostre web, radiorubí.cat.
0: A peu de camp. Tots fem esport.
2: Ràdio Rubí. Restes de fruita i verdura, carn i peix, closques d'ou, marró de cafè, paper de cuina brut, escuradents, petites restes de poda i jardí, taps de suro... Tot això va a l'orgànica. Però bosses de plàstic, tovalloletes, bolquers o cigarrets... No.

0: Si separes el residu orgànic bé, es pot transformar en compost i energia sostenible.
1: Reciclar l'orgànica compta. Fes el gest, posa-la al marró. Petits gestos, grans canvis.
0: És un missatge del Consell Comarcal i del Consorci per la Gestió de Residus del Vallès Occidental.
2: Ràdio Rubí, 99.7 FM.
3: Hola, què tal? Benvinguts al Rebost. Ja sabeu que és el bo i millor de la setmana a Ràdio Rubí. Minuts encapsulats per ser redifosos, per tornar a gaudir-los o bé descobrir-los gràcies a la màgia de la compilació i del nostre rebost màgic de grans moments radiofònics de la setmana. Avui, a més, us presentarem a Les Gildes, un programa que cada dues setmanes doncs, el podeu escoltar en directe els dilluns a partir de les 12:03 i que doncs, reuneix a noies empoderades, joves, diferents, que tenen ganes d'explicar les seves aventures i la seva percepció de la realitat, de la seva realitat i segurament de la teva. En aquest primer programa de Les Gildes van entrevistar a un nen prodigi, podríem anomenar-lo així, a un petit actor de 7 anys, sí. Ell porta per nom Dylan Ridley i és un actor que l'has pogut veure en anuncis molt importants de la televisió o, per exemple, el podràs gaudir en el seu projecte El Nido, que ve a presentar-lo en el programa de Les Gildes. Les Gildes, molt recomanable, eh? I després, a més, tindrem una altra proposta molt interessant. Viatjarem literalment al àlbum d'U2, al nou àlbum d'U2 que es presentarà i que portarà per nom Carnaval de Luz. Un moment encapsulat, una càpsula musical, una recomanació que rescatem del programa Rubí al dia. Un programa Rubí al dia que també té entrevistes molt interessants, com per exemple la que li van fer al Carles Mercader de la NU. Sí, per presentar una nova edició d'aquest festival, d'aquesta exposició itinerant. Tu vas per Rubí, camines i et pots trobar fotografies a tamany magnífic, monstruós, màgic, doncs enganxades en diferents espais de la ciutat, en diferents parets, no? I tot això doncs per promoure l'art fotogràfic, la NU, Carles Mercader, el Rubí al dia i el Rebost. Ja sabeu que és aquests minuts encapsulats en perfecte estat de conservació per ser redifosos, per gaudir-los. Bon profit!

0: Pero bueno, mis niñas, mis Gildas. Sé que fa massa temps, la veritat, que no escolteu aquesta preciosa veu dient-vos aquestes tres paraules que us taladra una mica el cervell. But it's okay, my loves. Per les noves espectadores, benvingudes i benvinguts al vermut més esbojarrat de Ràdio Rubí. I per les de sempre, les que continueu. Quant de temps, Gildetes meves! Com esteu? Que us trobava jo a faltar. Abrem, la veritat és que no és mentida quan dic que us he trobat molt a faltar. La temporada passada la vam acabar una mica com qui no vol la cosa. I és que en el que havia de ser el penúltim programa us vaig dir que ens veiem la setmana que ve per tancar la temporada. Però mira, xica, degut a les exigències de començar adulta ja, pues, no vam poder gravar-ho. Llavors, és que és un programa de moltes coses. Ja m'entendreu ara? Ja m'entendreu, vale? Segurament estareu esperant que en el moment en què es deixi d'enfocar aquesta persona que presenta, que penseu que veureu a la Mila, la Martina, l'Ona i la Sofia. Però aquesta temporada, malauradament, no podran continuar amb nosaltres. Que no us penseu res raro, eh? Sisplau, només coses d'universitat, pràctiques... En fi, començar adulta ja. En el vermut sempre hi ha amics que venen, que es prenen la cerveseta, es demanen unes Gildes... I d'altres el demanen el compte en comptes de fer una segona ronda perquè han de marxar. Girl, se la vi. Però quan unes cadires es buiden, venen d'altres amics a omplir-les i a agafar el relleu. Així que, Gildes, nenes meves, Martina, Mila, Ona, Sofia, que us amo, vale? I que gràcies moltíssim per aquesta temporada, aquest projecte tan xulo que hem començat. Quedeu-vos molt tranquil·les, d'acord? Perquè els vostres micros queden en boníssimes mans. I si no, pues, que us ho diguin ells. Parlem de tres futurs periodistes, tres veus amb molt a dir i amb moltes ganes de fer el safareig. Llavors, comencem per aquí, a la meva dreta, a la senyoreta Sara Roldán. Una veu que per les que hagueu seguit el vermut, amb nosaltres l'haureu escoltat. Així que ni més ni menys, Miss Sara! Hello!
1: Hello, Irene. Estic molt contenta de tornar a ser aquí. Jo la temporada passada vaig fer, em sembla que 2-3 programes com a màxim, i vaig dir, ui, me molesta este rollo, llavors he firmat una temporada sencera. Així vaig, per la vida.
0: Nos gusta esta emoción, ese entusiasmo, venga, va. Però sé què passa. És que no sabeu, però és que a l'altra banda de la cadira tenemos... Menudo fichaje, mis amores, la veritat. Tenim realment a dos forasters, a dos pixapins desubicats a la perifèria rubinenca. Parlem de la gran Ainhoa Zahavi.
2: Què tal, Irene? Estic molt contenta d'estar aquí, de veritat. Gràcies per aquesta oportunitat, de veritat.
0: Gràcies per tu, Avani, que, xiques, ja anireu veient com ho fa, però aquesta noia ho fa, que jo us ho prometo, jo digo, Catalunya Ràdio, Ràdio Rubí, hombre, que nos pensamos, agafeu-la ja. I al seu costat tenim el mismíssim senyor Dani Rivera.
3: Hola, hola. Jo vinc a dir que encara que vinguem de l'hospi, no us confieu, que aquí venim a donar molta canya.
0: Sí, sí o què?
3: Sí.
0: Aviam, que estic parlant amb la rubinenca, que com te lo digo. Ai, madre meva. Doncs mira, també, escolta, que normal són quatre, que, escolta, com que hi ha una cadira per aquí, un nen que me lo como entero, guapísimo, esta carona nova. En fi, anem amb el programa, nenes, perquè comencem por todo lo alto, d'acord? Així que comencem...

Molt bon dia, què tal? Com esteu? Estem escoltant, doncs, a una de les bandes més mítiques del rock. I sí, comencem a escalfar l'ambient perquè ja té data definitiva la publicació d'aquest nou treball dels U2. Sí, serà el 13 de novembre quan es publicarà Carnaval de Luz. Ni més ni menys, lo nou de U2. El llançament coincideix amb la celebració de les 5 dècades de carrera de la banda irlandesa formada per Bono, The Edge, Adam Clayton i Larry Mullen Jr. 50 anys després que Mullen Jr. col·loqués una nota manuscrita en el tauler d'anuncis de l'escola Mount Temple Comprehensives a la zona nord de Dublín, amb el missatge de bateria busca músics per a formar una banda. Sempre hi ha un punt iniciàtic en el qual tot comença i aquest va ser el punt iniciàtic on va començar tot, on va començar la trajectòria mítica, mística també, de vegades, dels U2. En aquest nou treball, un nou treball que es presentarà i que recordeu que portarà com a nom Carnaval de Luz, doncs hi trobarem diferents col·laboracions d'autèntic luxe, com per exemple Brian Eno, Martin Garrix, Daniel Lanois, Ryan Tedder o la mateixa Rosalía a la cançó de Mirror Maker, que sense cap mena de dubtes doncs, serà un dels moments importants d'aquest nou treball dels U2. Un nou treball que té aquest primer senzill que escoltem, Street of Dreams, molt maco, molt atmosfèric, jo diria que fins i tot molt emocional, però que també temes com aquest que ara mateix escoltareu i que és la nostra recomanació del dia, que us encantarà. Porta per nom Silencio. Esteu preparats per l'honor de YouTube? Doncs res de silenci, el rock de qualitat que soni per vosaltres, per gaudir-lo des del Rubí al dia, des de les recomanacions musicals. YouTube!

0: Minuts de ràdio ben encapsulats que mereixen una segona escolta. El Rebost, els millors moments de la setmana de Ràdio Rubí.
1: Bueno, seria també la idea de Te veo, te sueño, te extraño. Tornarà a convertir-se durant tot el mes d'octubre en un gran espai expositiu. Te veo, de fotografia contemporània. Arriba una nova edició de l'ANU, el Festival Internacional de Fotografia de Rubí, que enguany arriba a la seva 12a edició. Te sueño. Una edició que posa el focus en el retrat, que porta per lema el rostre com a mapa. 12 artistes d'Europa, d'Àsia, d'Amèrica, d'Àfrica ocuparan diferents espais de la ciutat. Propostes que parlen d'identitat, de memòria, de cos, de territori, de les diferents maneres de representar-nos. Te veo, te sueño, te extraño, després de tot un any. En parlem amb Carles Mercader, director i comissari de l'ANU. Bon dia.
2: Hola, bon dia.
1: L'extranyaves o no? O sigui, ja, tu, clar, dius, porta molt de temps treballant en aquesta nova edició, que és la 12a, Carles.
2: No tinc temps d'estranyar-la, sempre està amb mi. L'assumio, això sí.
1: L'assumies, veus? Quan mires enrere, clar, veus el festival que ja porta més d'una dècada, què significa això?
2: Bueno, té dos àmbits. Un, el personal, que significa que el temps ha passat volant, i que hi ha molta feina darrere i molta implicació. I després també l'àmbit de la ciutat, que em fa molt content que una empresa cultural d'aquesta significació s'hagi pogut tirar endavant a la nostra ciutat, no?
1: Mm. Clar, l'ANU va néixer amb la voluntat d'apropar la fotografia d'autor a la ciutadania, sobretot treure-la, no?, en espais que siguin més convencionals. Continua sent aquest el gran objectiu?
2: Sí. Continua sent el principal, perquè l'accés a la cultura continua sent el gran problema de la nostra societat, aquest problema de l'accés, no? No tant de la creació, de la producció de cultura, sinó qui pot accedir a la cultura.
1: Uh-huh. Què continua sent exactament igual que en el primer festival i què hi ha de diferent?
2: Bueno, l'esperit és el mateix. Al final és portar la fotografia en gran format a peu de carrer i que la gent s'ho trobi. Això no em vull canviar-ho. És cosa que ens agrada molt, que al final la gent, inclús gent que no sap que existeix el festival, que pot ser, sap que un cop l'any hi ha imatges al carrer, no? I això continua igual. Després sí que en aquests 12 anys la mateixa visió de l'imatge ha canviat moltíssim. Ja estava canviant, quan vam començar amb el festival, la visió que teníem de la imatge o del que era la fotografia, i ara estem en un moment molt interessant. Molt interessant i també molt crític, amb la intel·ligència generativa d'imatges, que també està canviant les regles del joc, no? I també ens està fent pensar que és una imatge i que no.
1: El lema d'aquest any és el rostre com a mapa. És una frase que és suggeridora, no? Què vol dir exactament?
2: Bé, en principi que fem el referent d'un gènere molt tradicional, que és el gènere del retrat, que en principi està molt viu, vull dir, que és molt antic, però avui en dia tots ens fem selfies, ens fem retrats amb el mòbil, i potser no som conscients del que significa fer un retrat, o sigui, tota la tradició i les convencions del gènere impliquen gairebé una metafísica del que és ser humà. Una metafísica i una tradició històrica. Jo sempre explico que en l'any 787, després de Crist, hi ha el segon concili de Nicea, on l'Església Oriental, l'Església Occidental, o sigui, Roma i Bizanci, tenen un gran debat, doncs, si la imatge és un pecat o no. Ja sabem que la Bíblia ens proveix en fer imatges perquè és apropiar-se al paper de Déu. Només Déu pot crear imatge, pot contenir la figuració. I va ser un debat, aquestes querelles iconoclastes, que van ser molt violentes, o sigui, es centrava pobles a mata de goies, matava la gent, es cremaven les esglésies que tenien icones, i al final va guanyar la tradició occidental, que és la tradició grega, no?, clàssica, que al final, i això, una cosa tan històrica, fet que nosaltres tinguem una tradició pictòrica i artística que no tenen altres llocs del món.
1: Mm-hmm. Què ens pot aportar una fotografia sobre un rostre que nosaltres, ara que ens estem mirant, no ens aporta? Què ens aporta?
2: Bé, primer un retrat és una cosa més complexa que un selfie. Sempre el mateix, i no, cap, no pel fer que apareixi la cara d'una persona es tracta d'un retrat. Perquè hi ha fotografies que apel·len a l'estar i fotografies que apel·len al ser, que són com buscant una més profunditat. Mm-hmm. I a principi un retrat sempre ens desvela d'una cosa dolorosa per un mateix. No es compleix un retrat. O sigui, un retrat no és perquè surtin macos i interessants. Això és un, es pot dir, fent servir la mateixa paraula, però seria un retrat editorial, no?, que ha de ser fascinador.
1: Per tant, un retrat, una fotografia de retrat, comporta identitat, comporta emoció, comporta dolor, comporta memòria, comporta territori?
2: Comporta tot això, però sobretot comporta la il·lusió d'identitat. En principi, el retrat ve d'un debat molt antic, que és aquesta dualitat del món entre esperit i matèria, que això ha anat evolucionant. Després va canviar entre ànima i matèria, després entre ànima i cos, no? Descartes, amb aquesta dualitat de la visió del ser humà. I ara, encara que no creiem ben bé en l'esperit, parlem de problema ment-cos, ment-cervell, evitem, busquem un llenguatge més científic, o psique, no? El jo, però psique en grec vol dir ànima, igualment, no? Sempre parlem d'aquesta dualitat que els científics diuen que no és, que no és real. Mm. Que al final el jo, la nostra condició més profunda d'aquesta essència que pensem que és indestructible i que perdura més enllà del nostre cos, doncs que és una il·lusió del nostre cervell.
1: Mm. Clar, un retrat d'una fotografia, una cara, dona molta informació, i això també es mercantilitza, perquè del que més s'utilitza en publicitat justament per vendre són les imatges de les cares a les persones, i encara venen més si són imatges de nens. Per tant, estem parlant en el cas de la publicitat que fan, doncs, per vendre, no?, el producte que ells vulguin, i aquí estem parlant justament del que hi ha com a identitat, com a emoció, com a persona, com a dol, de tot allò del que hi ha darrere, no?, d'aquestes emocions i del que et poden transmetre a tu, no?
2: Bé, el rostre com a producte mercantil està vinculat sobretot en un rostre en paràmetres d'una bellesa donada, estereotipada, i és veritat, o sigui, estem, el nostre cervell o la nostra evolució ens ensenya que, no sabem per què, que unim bellesa a veritat i abonomia, no? I això s'estima moltíssim, no?, que la gent atractiva té la vida més fàcil.
1: Mm. 12 artistes, 12 maneres d'entendre el retrat. Com heu seleccionat aquesta gent? Perquè hi ha, que és artistes, perquè hi ha d'Europa, d'Àsia, d'Amèrica, d'Àfrica, i jo no sé si és que voleu també que aquesta mirada sobre el rostre, doncs, fos geogràficament, diversa.
2: Sí, perquè parlar del rostre, parlar de la representació del rostre, que és el retrat, que és un gènere molt vinculat a Occident, també és parlar de la nostra concepció del jo, no? D'aquesta identitat, que és molt cultural, també. Hi ha uns correlats neuronals, no?, que creuen la consciència, però després aquesta manera d'enfrontar-se a la nostra identitat és molt cultural i molt històrica. Llavors és molt interessant veure com s'enfronten autors d'Extrem Orient, en aquest cas, el Kenji Hirasawa, que és el cartell d'enguany, on fa servir unes càmeres termogràfiques que intenta captar els colors primaris de la nostra ànima, o el Shen Yui, que és xinès, un fotògraf xinès, que fa una espècie com d'investigació d'arxiu entre les lectures del rostre, endivinatòries del rostre, una tradició molt xinesa, de la tradició oriental, i també l'actual procés de reconeixement facial, no?, de les noves tecnologies.
1: Clar, que això ens porta fins a quin punt una màquina, no?, perquè estem parlant, en el cas de Shen Yui, que treballa reconeixement facial amb intel·ligència artificial, clar, ja fins a quin punt una màquina pot interpretar un rostre, no?
2: També. Clar, l'interpreta l'algoritme que ha estat donat per éssers humans.
1: Parlaves també de... Parlaves de Kenji Hirasawa, no? Que treballa amb termografia, Manel Esclusa, que utilitza imatges procedents d'atacs mèdics. Què passa quan deixem de fotografiar la superfície del cos? Intentem veure què hi ha dins.
2: Clar, es tracta d'això, no? Impugnar una mica la idea tradicional de retrat, perquè és una tradició molt antiga, la tenim molt interioritzada, que el rostre és el mirall de la nostra ànima, no? Que això vol dir que la superfície dona compte d'una cosa més profunda i després que tenim ànima. Mm. Tenim una essència que perdura. I aquests treballs impugnen, o sigui, ens fan reflexionar sobre tots aquests temes. Mm.
1: Ara l'estudi del José Malagón està punxant justament aquestes fotografies. També és protagonista la Mariela Sancari, argentina. Una de les propostes és Moisés, la memòria a través del retrat, que és una idea doncs, molt potent, no? Fotografiar persones que podrien ser el teu pare. Què ens està dient aquesta obra sobre la memòria?
2: Primer, que la memòria té molt de ficció. Al principi pensem que la memòria, que tenim els records tancats a un arxiu molt ben guardats, al final sempre els recreem i sempre els ficcionem, la memòria, i després que el retrat també es pot basar en un retrat de ficció. Ella sap molt bé que aquests homes no són el seu pare, però fa servir un procés com de sanació, no? Mental, de poder despedir-se d'un pare que va morir abans. Mm.
1: Clar, fins a quin punt la fotografia pot inventar una realitat per intentar reconstruir-ne una altra, no?
2: La fotografia sempre inventa la realitat. És el gran equívoc que tenim, que pensem que la fotografia és un mirall de la realitat. I no.
1: És una peça artística.
2: És una peça. Sempre intervenim a la realitat i sempre som parcials.
1: Les llàgrimes com a retrat, perquè una altra proposta que crida molt l'atenció és The Topography of Tears, de Rosalind Fisher. L'artista fotografia llàgrimes a través d'un microscopi i mostra com a diferents emocions, atenció, produeixen estructures diferents. Aquí desapareix totalment el que és el rostre, però en canvi estem parlant d'una mena de retrat, no?, que seria emocional. No? Què és el que interessa d'aquesta obra?
2: M'interessa perquè aquí posem i també la mirada que no només el rostre ens pot parlar de nosaltres, no? Què més íntim hi ha que una llàgrima, no? I veure que cada llàgrima és diferent, ja entre persones, però després també entre els estats d'ànims, que hi ha unes estructures precioses que semblen mapes topogràfics, semblen deserts, gairebé com línies de Nazca, no? Vistes de forma aèria, i crea un paisatge de l'ànima preciós.
1: Que això sí que és interessant, descobrir-ho, com les llàgrimes, com les emocions ens provoquen llàgrimes que fabriquen, que fan estructures diferents. Crec que és una realitat que podem viure emocionalment i preciosa, no? La fotografia també és una bona eina per parlar de coses que de vegades són difícils en paraules, per exemple, el dol, la pèrdua, l'absència.
2: Sí, perquè és un art visual, la fotografia, però sempre cerca allò invisible, no? Allò que va més enllà de les paraules i a vegades des de les emocions. I la imatge també crea pensament. No només crea emocions i crea gaudi estètic, també crea pensament interior.
1: Mm. És que pensament i emoció va lligat absolutament. Es produeix avui en dia els neuròlegs, els neurocientífics parlen de pensacions, de pensament més emoció, perquè pràcticament és el mateix. Són circuits que es produeixen al mateix temps. Arribem a una de les grans singularitats de l'ANU, que és la fotografia que surt al carrer. El festival instal·larà les obres en espais com l'antiga estació, la biblioteca, Pica Aguilera, el carrer Joaquim Blume, diverses places també de Rubí. Parlaven de la importància d'aquestes fotografies estiguin al carrer. Què passa quan una persona es troba amb aquesta fotografia d'aquestes dimensions mentre va comprar, va treballar o simplement passeja? Què us arriba a vosaltres?
2: Primer és anar a contracorrent, perquè l'imatge està visquent, bueno, no l'imatge, l'imatge està sent utilitzada pel capitalisme d'atenció, que es diu, no? La nostra atenció crea diners, es monetitza la nostra atenció, i estem sobresaturats d'imatges, no? Una cosa que sempre repetim a cada edició, no? De que no podem assimilar tantes imatges, el nostre cervell no té temps per poder gaudir tantes imatges, al final es queda com una espècie d'imatge buida, no mirem, no? Tenim un segon per imatge. El fet que estigui en el carrer, gairebé que t'obliga a aturar-te i mirar la imatge, encara que sigui per dir que no t'agrada. Mm.
1: Aquestes imatges estan dialogant amb els carrers, les façanes que estan, és a dir, com es fa la tria, justament molt breu, perquè suposo que la tria d'una imatge en el Pic Aguilera deu ser diferent de la Biblioteca Mestre Martí Tauler, perquè estem parlant d'art.
2: Sí, sempre hi ha un diàleg entre l'espai, una cosa que ja fa anys que es fa amb una imatge, no? Que la imatge sempre es que una instal·lació, no? Sempre s'instal·la, ja no es tracta de mostrar manera, però sempre hi ha un procés d'instal·lació i cada autor reclama una façana diferent. I inclús al revés, cada façana reclama un tipus de treball concret.
1: Per tant, es té molt en compte també sí. a l'hora de posar-lo. Hem d'anar acabant. El gran cap de setmana del festival serà el Focus, del 2 al 4 d'octubre, a l'Ateneu Municipal. Explica'ns una miqueta què passarà.
2: Primer tenim la inauguració del tret de sortida del festival, que és el divendres. Al mateix Ateneu, a les 8, tindrem el Manel Esclusa, un fotògraf molt important pel nostre país, que ja forma part de la nostra tradició, on farà una petita xerrada, conferència, visionat del seu treball. I després tindrem una actuació musical, que és el tret de sortida. Després, durant tot el dissabte i diumenge, tindrem una fira de fotollibres i publicacions independents d'artistes bàsicament d'aquí a Catalunya, però molt interessants. Tindrem també aquest any l'Screen, també es fa aquesta setmana, que és aquest premi que donem a fotografia en format pantalla, es fa per la nit. Tindrem un cas molt especial que vull donar importància, hi ha moltes coses que m'interessen, però sobretot el Jordi Homs ha curat, ha comissariat una exposició de fotollibres per nens, que és una cosa molt poc habitual, i després també fa un taller de creació de fotollibres infantil, que es diu La Deriva, això el dissabte i el diumenge. I crec que també el festival sempre ha de treballar cap al futur, per crear un públic ja fidel i treballar amb nens perquè entenguin la imatge, crec que és molt interessant i és una aposta que estem molt contents aquest any.
1: Doncs acabem amb la darrera pregunta. Què recomanaries especialment a algú que mai ha anat a la NU? Imaginem que no és de Rubí, els nostres oients del Vallès, i vol descobrir el festival aquest primer cap de setmana.
2: Doncs primer que s'apunti a la visita guiada de les 11, que surt l'antiga estació, que tindran diferents autors que es parlaran de la seva obra in situ, que és una molt bona manera d'entendre el festival, i un cop acabat la visita guiada, pues que vagi cap a l'Ateneu a continuar

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10, us parla Eduard París. El Servei Meteorològic de Catalunya manté activats els avisos de perill alt per intensitat i acumulació de pluges a tota la franja de la costa. A qualsevol punt es poden acumular durant la jornada d'avui quantitats superiors als 40 litres per metre quadrat en 30 minuts i els xàfecs poden anar acompanyats de tempesta. Per la seva banda, Protecció Civil ha deixat sense efecte les restriccions de la mobilitat interurbana a les comarques de l'Ebre després que el Departament d'Interior hagi rebaixat el pla inuncat d'emergència alerta un cop ha passat l'episodi més fort de precipitacions. Tot i això, la consellera Núria Parlon ha demanat precaució a la ciutadania a l'hora de moure's durant el cap de setmana perquè seguiran havent-hi pluges, tot i que segurament no seran tan intenses. I en plana política, el president espanyol Pedro Sánchez ha obert un període de reflexió per analitzar les conseqüències del no del Congrés dels Diputats als decrets d'habitatge. La Moncloa no descarta cap escenari, tampoc un avançament electoral. I la portaveu de Junts al Congrés, Míriam Nogueras, creu que precisament que el president Pedro Sánchez actua més en clau electoral que per solucionar el problema de l'habitatge. Així ho ha dit en una entrevista al suplement de Catalunya Ràdio, on també ha destacat que el seu grup parlamentari està convençudíssim del no. Els dos reials decrets n'assumeixen el risc i estan preparats per a unes hipotètiques eleccions. Nogueras també ha dit que per ara l'executiu no els ha contactat sobre qualsevol proposta alternativa. I en marxa el pavelló Puigverd de Castellà del Vallès, la novena edició de les Resiolimpiades, un projecte socioeducatiu i cultural organitzat conjuntament per l'Ajuntament i les residències de gent gran del municipi. Des de Ràdio Castellà ens ho explica Oriol Ferran.
2: Les residències Obra Social Benèfica, les Orquídies, Can Font, Nortegara i Falgàs seran les participants en aquesta novena edició de les Resolimpiades, una jornada que pretén donar a conèixer les propostes que es duen a terme dins de les residències, funcionals, per contribuir a l'envelliment actiu i de treball en grup, ja que cal que els usuaris es relacionin entre ells per fer les proves. Aquestes proves són diverses i de consignes clares per evitar dubtes i possibles dificultats de comprensió. En total, són dos blocs amb quatre activitats cadascun. Al primer bloc hi ha la prova de bàsquet, passada de pilota, bitlles i psicomotricitat fina. I al segon, voleibol, cercles, reminiscència musical i la cursa de relleus. Tot seguit es procedirà a l'entrega de medalles i trofeus a les residències guanyadores de cada prova i de les mateixes Resolimpiades. Com dèiem, aquesta novena edició de les Resolimpiades de Castellà del Vallès se celebraran al pavelló Puigverd de Castellà.
1: I acabem amb els esports en bàsquet amb la victòria del Barça a l'Eurolliga i a la pista del Besiktas per 82 a 95. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Restes de fruita i verdura, carn i peix, closques d'ou, marró de cafè, paper de cuina brut, escuradents, petites restes de poda i jardí, taps de suro... Tot això va a l'Orgànica. Però bosses de plàstic, tovalloletes, bolquers o cigarrets, no. Si separes el residu orgànic bé, es pot transformar en compost i energia sostenible.
1: Reciclar l'Orgànica compta. Fes el gest, posa-la al marró. Petits gestos, grans canvis.
0: És un missatge del Consell Comarcal i del Consorci per la Gestió de Residus del Vallès Occidental.
2: Ja hi tornem a ser aquí. El rebost està ben ple de productes radiofònics que podem retornar a escoltar, que podem tornar a consumir gràcies a aquesta compilació que fem cada setmana, cada dissabte, de 9 a 1 del migdia, al rebost, el bo i millor de la setmana radiofònica a Ràdio Rubí. En aquesta segona hora tindrem el Manel Salvador, directament des del Servei de Mediació de l'Ajuntament de Rubí. Ens donarà consells per fer la convivència entre veïns que siguin la més productiva, la més adequada i la més bona possible. Gràcies a l'entrevista dels companys del Rubí al dia de la Pamela Martínez des del magazín matinal de Ràdio Rubí. També tindrem l'oportunitat de rescatar l'entrevista que li van fer a la Zaira Toram des del Moviment Ciutadà per reclamar que els equipaments públics en desús tornin a tenir una funció per a la ciutat. Sí, aquest manifest del

cinemes, dels antics cinemes que hi havia doncs, a Rubí, ja sabeu, per la zona de les Torres. Doncs amb aquesta entrevista sabrem, descobrirem, tornarem a escoltar, si vols, a la Zaira Toram i gaudir d'aquesta informació que és, jo crec que, molt útil. I finalment, dues càpsules que gaudirem, dues càpsules musicals, aquelles recomanacions que fa un servidor dins de l'espai del Rubí al dia per gaudir de l'escena musical actual. Per exemple, donar una volta per la llista Billboard Hot 100 i escoltar el número 1 que ha batut el rècord mític de la no menys mítica Mariah Carey, sí, a ritme de Ella Langley. Tot això descobrint també la nova triomfadora de la llista Billboard, la Janae Aiko, llista Billboard Hot 100. I finalment també una peça musical o una càpsula musical per gaudir de Guitarrica de la Fuente i del tema que està dins del soundtrack de la banda sonora de la pel·lícula Bola Negra, la Bola Negra. Tot això en el rebost.

0: Aquesta temporada tornem a obrir una finestra al servei de mediació de la nostra ciutat, un espai que pot ajudar-nos a gestionar conflictes del dia a dia abans que es facin més gran, i ho tornem a fer amb Manuel Salvador, que és tècnic d'aquest servei. Manuel, bon dia i benvingut una altra vegada.
1: Bon dia, gràcies a vosaltres.
0: Estem encantats de tenir-te, ja ho saps.
1: Sí, bueno, és un plaer estar aquí, eh? De veritat, m'agrada.
0: Per començar, comencem a fer un repàs d'aquest servei, perquè la gent que s'ha connectat enguany i no ens va escoltar la temporada passada pugui veure un poquet com funciona. Per algú que no conegui el servei, i això que deien, que ens escolti per primera vegada, què és exactament el servei de mediació de Rubí i quina és la seva funció?
1: Clar, com que comença la temporada, començarem el principi del principi.
0: Exacte.
1: Explicant què som, qui fem i què no fem. Nosaltres treballem temes de convivència en general, conflictes convivencials, vale? Això abarca, doncs, tota la vessant que implica això. Temes comunitaris, relacions entre veïns, entre particulars, grupals, això dins de l'àmbit de la comunitat en si. I també temes de lo que és espai públic i bueno, en grups, col·lectius, entitats, però bàsicament treballant tota la vessant comunitària.
0: Una pregunta molt pràctica.
1: Sí.
0: En quin moment una persona hauria de pensar, ostres, amb això jo ja no puc, millor me'n vaig a mediació. Hem d'esperar a que el conflicte sigui important, ajudar-ho des del primer moment.
1: Jo crec que el que tu mateix has dit, quan pensi o cregui que això no puc controlar jo, no puc a la meva o no tinc recursos, o en la meva gestió, intervenció, no avanço i estic bloquejat, doncs sí. No diré que s'ajuda, perquè demanar ajuda nosaltres tampoc són allò unos, bueno, vull dir ajuda, és que la paraula
0: ajudau a mediar?
1: Bueno, bàsicament el que donen en recursos, eines i les mateixes persones, per això el que deia, que quan veus que tu ja et trobes en una situació que dius amb això se m'escapa o no ho puc controlar, o això sempre susceptible de que empitjori, segur. I per ignorar-ho, obviar-ho, creure que amb el temps ja això s'arreglarà, i els conflictes, les qüestions, i més les qüestions convivencials, sempre s'enquisten.
0: Sí, clar, perquè la gent de vegades té aquesta idea de vaig a fer d'estrus,
1: no.
0: Fiques cap de dins de la terra i ja
1: no,
0: passarà.
1: No, perquè tenien una memòria selectiva, recordem el que ens convé i quan ens convé. Vull dir, ara tu i jo tenim un problema, un conflicte, una situació, no passa res, això, entre companys, no passa res, vale. Però si d'entrar d'uns mesos tenien un altre alderol entre uns altres i tal, llavors diren, pues mira, fa uns mesos ja, vull dir, llavors tornen a portar el conflicte que en aquell moment no es va solucionar o no es va resoldre de la manera adequada.
0: Sí, independentment de que siguis rancorós o no, eh?
1: Bueno, pot sonar una mica així, però és veritat, sí. No, clar, això depèn també de l'actitud que tingui cada persona davant situacions de convivencials, vull dir, persona que i a vegades ve una persona i dic, no tenen com aquesta senyora, aquest senyor, té aquest grau de paciència i de tolerància que dius, però si l'està fent la vida impossible. I aquest senyor, o dona que sigui, ve amb una actitud, bueno, ja, bueno... I al contrari, hi ha persones que li diuen, a veure, senyor, que li ha caigut un got d'aigua al terra mentre estava dinant, i ve aquí, bueno, aquí al nostre servei, i ja ho sembla aquí la catombe. Vull dir que el perfil ho tenim, el varem una mica singular, cadascú, clar.
0: En part sou psicòlegs, eh?
1: No sé, nosaltres sí que hauríem de fer teràpia, perquè a vegades ja és una frase que sempre es diuen, és no sé si esto mejorarà o resultarà, però jo me quedo muy bien. Això d'estar xerrant una hora, dues hores, perquè clar, les persones, això passa molt a la gent gran aprofita per parlar, per contar-nos, per sentir-se escoltada, per, bueno, que és una, bueno, sí, veus que una persona dius gent gran, bàsicament ve i comença parlant d'una situació i al final parla de la seva família, de la seva aïllament, de la seva soledat, bueno.
0: La temporada passada ens vas explicar alguns casos que per fer-nos una idea de les feines que fèieu. En aquest temps de vacances, que, bueno, de vacances, no has estat de vacances, has estat uns dies, però no. Hi ha alguna cosa que hagi passat que t'hagi sobtat? Algun cas que diguis, ostres, feia temps que no me passava això, o mira, no, aquesta no me l'esperava.
1: Sí que hi ha perfils de casos d'estiu, que dient, perquè la gent, clar, trenca les dinàmiques de tota la resta d'any, ja es fica a casa seva i es dona compte que el veí té quatre fills, que jo pensava que té un i té quatre, i l'altre veia posar la barbacoa, i l'altre resulta que la seva filla pels caps de setmana hi posa música, i o sigui, situacions així, no?, que dius. I la gent com que se retorna a la seva comunitat. I un perfil que ja dic que repeteix sovint. Però cas, no, aquest estiu no, ha estat una mica tranquil.
0: Ah, mira que bé, no?
1: No. Sí que és veritat que abans d'anar-nos de vacances, clar, són... perquè també nosaltres treballem en una línia que és el que intervenció en les comunitàries, o sigui, les comunitats, ¿vale? Donen eina, recolzament per les constitucions de les comunitats, qüestions de reglament interns i gestions internes, canvi de juntes, aquestes qüestions, no? I clar, a les comunitats així a nivell grupal, quan arriba l'estiu, diu, no, esto lo vamos a dejar y ya volvemos en octubre. Llavors, tot el conflicte, problema que hi ha hagut, problema no m'agrada parlar problema, tota la situació conflictiva que hi ha hagut durant uns mesos, quan arriba l'estiu ja no hi és.
0: Mm?
1: Per què? Pues perquè no hi és. I llavors, dius, pues llavors no serà ni tan urgent, ni tan greu, ni tan... I a la tornada, doncs clar, estan allà esperant a que tornin tal qual i ens diuen que la nostra situació que s'ha de resoldre. Bueno, però són dinàmiques que repeteixen cada any, és normal.
0: Quin termini de temps s'acaba resolent un conflicte?
1: Això depèn de dues...
0: De mitjana, dic?
1: Depèn de la tipologia del cas, de les seves característiques, perquè hi ha casos... Però això no sempre és una data exacta, perquè depèn molt. Hi ha casos que en principi ens arriba i dius, això és molt simple, és una qüestió d'uns animals o qüestió... parlant entre els veïns, resulta que no, que això s'enquista, surten més coses, llavors hi ha, per exemple, una història darrere que complica tot, i a lo millor ve un problema, o no, és que no m'agrada, però
0: un problema. Un conflicte.
1: Un conflicte gran, grupal, i dius, ui, això serà molt tens, molt llarg, i no, perquè sempre això condiciona, evidentment, de l'actitud que tinguin les parts. Si les parts estan per resoldre, per millorar la situació ràpidament, o en un temps ràpid, o estan col·laboratives i volem això aportar, doncs, però bueno, la mitjana jo diria que està amb els càlculs que fem així d'uns dos mesos, no arriba a tres mesos.
0: Amb quantes reunions?
1: Això des de la primera reunió, o sigui, nosaltres calculem des del primer contacte amb el servei fins que es tanca s'arriba a un acord o es consideren resolta la situació.
0: I de quin número de reunions estaríem xerrant?
1: No, això depèn. Vale. Això depèn de les mateixes parts. Mira, ens ha arribat un cas que havien, per unes obres que havien fet una paret mitjanera entre dos veïns, i l'última que van fer abans de l'estiu van seure, van arribar a un acord escrit i ja, bueno, ja aquí, fins aquí es va aturar. I ara les mateixes parts ens han demanat tornar a una altra reunió perquè volen, com dir, bueno, el sol·licitant va dir, no confirmar, però bueno, una mica assegurar que el procés que es va acordar, totes les línies d'intervenció per millorar la situació, doncs això és que ja s'ha començat a portar a terme i que té intenció de continuar-ho.
0: Uh-huh.
1: Vull dir, clar, si tu mires, llavors sumes tot això, ja, bueno, jo estem parlant de 7 mesos, però entremig ha hagut un acord, després un altre procés, vull dir que és que depèn.
0: Uh-huh. Abans dèiem que sou gairebé psicòlegs, els mediadors, però què és el que feu exactament quan interveniu en un conflicte?
1: Quan ve una part, el sol·licitant ha de venir una persona, no? El servei, òbviament, o l'ha de derivar a un altre servei municipal o qualsevol de l'altre dins de la nostra àrea de ciutadania, convivència i seguretat. Que això pot venir derivat, ja dic, de les agents cíviques, de policia local o altre qualsevol servei municipal. Contacta nosaltres i fer la primera entrevista, li expliquem quin seria el procés, tota la nostra metodologia i tal. I a partir d'aquí, doncs si la part es mostra favorable a participar en un procés de mediació, contacten a l'altra part. I llavors és el que deia jo del grau de col·laboració. Si l'altra part contactant, i aquesta persona diu no, jo no vull saber res perquè no vull participar en cap procés de mediació, doncs fins aquí n'ha arribat. Ara que diu que sí, doncs llavors si convé, doncs fent una altra entrevista a la primera part, a la segona, els proposem una reunió conjunta al final, depèn. Perdó, el que sí que nosaltres estem sol·licitant, perquè clar, òbviament alguna persona ha de ser la primera en apropar-se a nosaltres, però no, això no li dona ni més favoritisme, entre cometa, ni prioritat, ni res. O sigui, nosaltres treballem en neutralitat, imparcialitat, òbviament la confidencialitat i la voluntat de les parts.
0: Actuau d'ofici?
1: Com, d'ofici amb el jutjat?
0: No, d'ofici, de vos ficau voltros, vos entereu de què ha passat això i vos ficau, o cal que vos venguin a cercar?
1: No, sí que pot passar que a lo millor un cas que a lo millor s'ha gestionat i s'ha quedat una mica així, i nosaltres veiem que si li podia, si podia anar molt més lluny, amb un acord més consolidat, amb més equilibri entre les parts, o simplement que no hi ha arribat acord perquè no s'ha donat la situació, si fent un seguiment, perquè hi ha casos que fent un seguiment, llavors sí que nosaltres mateixos potser plantegem la reobertura del cas. Però això depèn de la part. Si la part diu, no, a mi ja m'està bé, ara. Però clar, hem de veure una millora, un canvi en la situació. Si la situació està igual, doncs també pot ser que nosaltres treballem una part del conflicte i potser en paral·lel s'està gestionant altres qüestions d'aquesta persona, pel que sigui, no vol entrar aquí. Mm-hmm. Però no, d'ofici no, nosaltres no.
0: Estem xerrant del que feu.
1: Sí.
0: Però què no feu?
1: Què no fem.
0: Que també és important, perquè potser la gent es pensa que podeu fer coses que no podeu fer.
1: Sí. Nosaltres tenim una línia molt clara amb tota la via, la vessant jurídica, ¿vale? I més des de la llei de mediació 2014, em sembla que és /6, no sé si aquesta és l'anterior, que defineix molt bé el rol dels mediadors. No treballen en la detecció del cas, detecten algun tema de violència de gènere, ¿vale? Quan una de les parts hi ha un desequilibri evident per qüestions de salut mental o algun tipus de situació que es doni. No treballem quan una de les parts és l'Ajuntament, perquè, clar, nosaltres...
0: Sou Ajuntament.
1: Som Ajuntament, però, clar, és curiós, perquè no treballem... Però sí que, òbviament, tenim xarxa en tota la resta de serveis. O lo qual, clar, o sigui, jo no treballo a l'Ajuntament, però si tinc que parlar amb disciplina, doncs contacto amb disciplina, vull dir. I no treballem en qüestions quan hi ha obert un procés jurídic. Perquè el consideren, clar, si tu m'has posat una denúncia tenim pendent un judici, doncs no té gaire lògica segura. Però sí que és veritat que cada cop més, a partir d'esta nova llei, doncs el jutge, el conjunt del jutge, vaja, demanen abans d'entrar a sala si hi ha hagut un procés de mediació abans. O sigui, li demanen als advocats, per la qual ja s'apropen.
0: I ja per acabar, si algú que ens està escoltant té ara mateix un conflicte i no sap si el servei de mediació és per al seu cas, què ha de fer i com pot contactar amb vosaltres i quin és el primer pas?
1: Que s'apropi. Nosaltres estem al costat dels Mossos, deien sempre el carrer dels Mossos, Maria Aurelia, Camp Mai 32, baixos, i que vingui, ens pregunti, que no tingui dubte. Després, a partir d'aquí, ja veurem si ho treballem en un altre servei, ho derivem, o com ho podem plantejar, però que millor començar i donar un pas endavant abans que esperar que el conflicte resolgui, perquè no resol per si mateix.
0: Mm-hmm. Manuel Salvador, moltíssimes gràcies per venir a recordar-nos en què consisteix el vostre servei i t'esperam el mes vinent.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Vinga, adéu.

Minuts de ràdio ben encapsulats que mereixen una segona escolta. El Rebost, els millors moments de la setmana de Ràdio Rubí.

0: Molt bon dia, què tal, com esteu? Sonant música Made in USA. Sí, sí, des de la llista Billboard Hot 100, on es classifiquen les cançons més importants dels Estats Units, on neixen aquells temacles locals i planetaris. Aquesta llista mítica que es realitza utilitzant com a criteris de selecció i de rànquing les vendes, la cobertura radiofònica i el streaming d'àudio i vídeo de les cançons més importants from USA. Doncs això que esteu escoltant no és la primera vegada que sona, no, no. És el tema de Ella Langley, el seu Chosen Texas, que, atenció, aconsegueix una 23a setmana consecutiva en el cim, allà en el culmen, ben amunt de la llista Billboard Hot 100, un record que supera les 22 consecutives de Mariah Carey amb el seu All I Want For Christmas Is You, i que aconsegueix un nou record històric, encara que doncs Mariah Carey podria tornar a recuperar-lo per Nadal, perquè és inevitable que el tema All I Want For Christmas Is You ens acabi rebentant el cervell quan arriben les èpoques nadalenques. Però bé, ens agradava doncs destacar això, que Ella Langley i el seu Chosen Texas ha batut el rècord de setmanes consecutives a dalt de la llista Billboard, i a més doncs ens serveix com a excusa per descobrir una nova artista. Atenció, es diu Jhené Aiko. Amb el seu àlbum Westside Wincy ha debutat directament en el número 1 de la llista Billboard 200, la llista d'àlbums. Escoltarem el seu tema Nothing Nice to Say i us prometo que en el futur, amb tranquil·litat, gaudirem de la Jhené Aiko i navegarem una miqueta amb la seva trajectòria artística per conèixer-la una miqueta millor. Però aquesta balada magnífica és la que us recomano avui i que desitjo que us agradi moltíssim.
1: So I've been being quiet, 'cause I've had nothing nice to say.

0: Ràdio Rubí, Long Play, un espai on la música és la protagonista.
1: I'm mad about the boy, and I know it's stupid.
2: Són les 10 del vespre d'aquest dimarts 29 de setembre. Salutacions per endavant, una hora intensa de soul i rhythm and blues combinada amb informació musical. Fins les 11, des d'aquesta sintonia, la de Ràdio Rubí, el programa Long Play en antena. I avui, per començar, doncs, escoltarem un senzill d'Otis Redding, la cançó que inicia el programa, el tema que se'n diu així: t'estimo més del que les paraules poden expressar.

Ens hem atensat a l'any 1968 des de l'àlbum The Duke of the Bay, on estava la famosa cançó Sitting on the Duke of the Bay del gran Otis Redding. Estem davant d'una de les balades de desamor més punxants de la factoria Stax Records de Memphis, gravada a principis de l'any 67, pocs mesos abans de la tràgica mort d'Otis Redding en un accident d'aviació. La lletra va ser escrita pel seu company de segell, Eddie Floyd, qui la va dissenyar expressament perquè en Redding hi deixés l'ànima.

una dona que actua bé, un home que actua bé, Durage Woman, Durage Man. Des de l'àlbum I Never Love a Man del 67 estem escoltant a la reina del soul, la gran Aretha Franklin, una obra mestra del Southern Soul que va néixer com la cara B del cèlebre senzill single anomenat Respect. La gravació va començar en els històrics estudis Fame de Muscle Shoals per una forta baralla entre el marit d'Aretha i el propietari de l'estudi va fer que es finalitzés aquest enregistrament justament a Nova York. I Aretha mateixa doncs, hi va agafar el control absolut tocant el piano elèctric, mentre que els cors els complementaven les seves germanes i la mare de Whitney Houston, la Sissy Houston, una peça precursora en l'exigència del respecte i l'igualtat de gènere.

0: Chain encadenat de la música de la mà de Marvin Gaye des del seu àlbum del 68, Into the Groove. Tot i que l'àlbum és recordat mundialment per al seu clàssic Ho he de sentir dir, aquest tall és una demostració impecable de la força de Detroit, escrita per Frank Wilson, tota una icona dintre del moviment Northern Soul, ens mostra un Marvin Gaye amb un registre molt més urgent, trencador i desesperat que el de la seva típica faceta romàntica, impulsat per la secció rítmica implacable dels legendaris de Frank Brothers.
1: El rebost, els millors moments de la setmana de Ràdio Rubí.

0: Rubí, s'ha posat en marxa un moviment ciutadà per reclamar que els equipaments públics en desús tornin a tenir una funció per a la ciutat. El manifest Per una Rubí Viva, protegim els nostres equipaments públics va superar les 250 adhesions en només 24 hores i posa el focus especialment en els antics cinemes de les Torres, que l'Ajuntament ha posat a la venda mitjançant una subhasta. En xerram de tot això amb la Zaira Torán, una de les impulsores del manifest. Bon dia, Zaira.
1: Hola, bon dia.
0: Zaira, per què neix aquest manifest i què vos du a organitzar-vos al voltant de la defensa dels equipaments de Rubí?
1: Doncs, aviam, aquest manifest neix parlant amb diverses entitats culturals, bàsicament, però que compartim aquest espai en el CRAC i arran de la preocupació de la venda dels antics cinemes. Però no pensem que només el debat ha de ser per la venda d'aquest edifici, sinó que el que ens preocupa és quin model de gestió del patrimoni públic s'està fent a Rubí i què està passant amb molts d'aquests equipaments que porten molts anys tancats, infrautilitzats o sense un ús clar. Ara mateix els cinemes porten més de 20 anys tancats i ara l'Ajuntament planteja vendre'ls i això ens ha fet pensar que era el moment d'organitzar-nos i posar sobre la taula aquesta qüestió que ens afecta a tota la ciutat. Què fem amb els equipaments públics que tenim i com decidim en col·lectiu quin ús han de tenir?
0: Uh-huh. El detonant ha estat la venda dels antics cinemes de les Torres. Què vos preocupa especialment d'aquesta operació?
1: Home, doncs el que es pugui perdre en definitiva aquella zona, aquell espai públic té unes característiques i una ubicació que podrien permetre donar resposta a la necessitat de la ciutat i a la necessitat d'aquell barri. Ara mateix l'Ajuntament el va comprar el 2004 per més de una mica més de 2 milions d'euros amb la voluntat de convertir-lo en un equipament municipal i bueno, ara que es posa a la venda, amb el preu de sortida de 1,25 milions, doncs també crec que és important que tot aquest el que s'ha promès en els últims anys en el barri de les Torres, que s'han fet com moltes promeses, doncs, bueno, al final és un barri que ja sabem com és, no?, i que ha tingut problemes de convivència, doncs creiem que és una gran oportunitat per poder cosir aquesta comunitat en aquella zona. Per tant, crec que abans de vendre aquest patrimoni públic que porta anys sense aquest ús, nosaltres creiem que cal preguntar-nos què necessita Rubí i què podem fer amb aquest espai o quines alternatives tenim que no siguin la venda.
0: Uh-huh. I què creieu que ha de passar amb aquest edifici, per tant? No sé si teniu alguna proposta.
1: Bueno, sabem que el termini que era per presentar ofertes va acabar el dia 24 de setembre, que és per això vam fer la concentració aquell dia. A dia d'avui nosaltres al final totes nosaltres no tenim constància que s'hagi fet pública una adjudicació. Els registres de la licitació que hem pogut consultar és que encara es situa com algo pendent d'adjudicació. Per nosaltres, en qualsevol cas, la qüestió continua sent la mateixa, que creiem que aquest procediment s'ha d'aturar abans que es consolidi una venda i poder obrir el debat públic sobre què es fa en l'espai.
0: Uh-huh. I què demaneu? Demaneu a l'Ajuntament que ho faci públic i demani als ciutadans què és el que s'ha de fer amb aquest edifici. La UB l'altre dia, de fet, deia a les xarxes socials que pensaven que no hi havia hagut cap oferta. A mi, l'alcaldessa, en la primera entrevista d'aquesta temporada, me va dir que sí que s'havien presentat ofertes. No sé per on anem.
1: Jo no tinc ni idea, però creiem que no hi ha un comprador, per tant no...
0: Per això no s'ha fet públic, no?
1: Exacte.
0: Un dels punts centrals del manifest és que no es pot decidir el futur de l'equipament, com deies ara, sense la participació ciutadana. Què enteneu vosaltres participació ciutadana. Com hauria de ser aquesta participació ciutadana real? Perquè de vegades diuen que hi ha una participació ciutadana i no és real.
1: Clar, nosaltres creiem que participar no és com ho està plantejant l'Ajuntament, no? Perquè al final l'Ajuntament presenta una proposta que ja han decidit ells i després ens pregunten, no?, si ens sembla bé. Per tant, per nosaltres, o creiem, no?, que per la gent de a pie, la participació real vol dir tenir informació sobre la situació d'aquest equip, dels equipaments, conèixer quines necessitats tenen les entitats i tenen els veïns dels barris, posar diferents possibilitats de quins usos se li podrien donar sobre una taula i després en aquest procés que pugui participar la gent en aquest en la decisió final que es triï. Vull dir, entenem que no, a més, no es faci només amb els cinemes. Hi ha altres equipaments municipals que també es troben en la mateixa situació.
0: De quins equipaments estaríem xerrant que vosaltres creieu que s'ha de fer d'aquesta manera?
1: Doncs, mira, per exemple, les Torres Massana, que estan per allà a Canal Zamora, i la Superson, que està allà en el barri del Castell.
0: Serien dos exemples bons. Vosaltres demanau aturar, tornant als cinemes, demanau aturar la venda i estudiar altres vies de finançament per rehabilitar aquests antics cinemes com a equipament cultural i cívic. Quin ús exacte imagineu per aquest espai? Perquè, clar, és un espai enorme.
1: Sí. Nosaltres no venim a dir o dir concret que s'ha de fer, vull dir, totes les entitats tenien la seva opinió, no? Però per això vam donar exactament veu en aquell dia a la concentració a aquestes entitats que van venir. Precisament el que demanem és aquest procés, vull dir, per decidir-ho entre totes. Cada entitat té les seves necessitats. Podem imaginar un equipament que sigui cultural, que sigui cívic, que sigui comunitari pel barri de les Torres, i que pugui donar cabuda a activitats o entitats o a projectes culturals, a associacions, i que cadascú és que té unes necessitats una mica diferents, algunes sí que són similars. Sí, sobretot això, un espai que estigui obert a la ciutat i que es pugui respondre a el que avui, ara mateix, hi ha coses que no estan cobertes i hi ha més barris més afectats que d'altres.
0: A més, en aquest manifest proposau elaborar un pla d'urgència dels equipaments municipals. Què hauria de fer aquest pla?
1: Rehabilitar-ho, sabem que té un cost important, no? Però que segur que no és fàcil, però que tampoc es podrà fer d'un dia per un altre, però bueno, el que diem és que abans de que es vengui aquest patrimoni, que a més és públic i és de totes, no? Pues cal estudiar-ho i cal veure totes les alternatives, vull dir que tingui la seva fase de rehabilitació, que hi hagin subvencions supramunicipals, fons europeus, convenis amb altres administracions si cal, no sé, que siguin projectes compartits.
0: El vostre manifest ha aconseguit més de 250 adhesions, va aconseguir més de 250 adhesions en només 24 hores i de perfils molt diferents. Vos ha sorprès aquesta resposta?
1: La veritat és que sí. En aquell moment eren 250, ens ha sorprès molt perquè va ser tot com molt ràpid, no ens vam organitzar en molt poquet temps i també ja vam sorprendre's de la diversitat de la gent i de les entitats que s'hi van adherir. En aquelles 24 hores crec que finalment van ser unes 300 i poc, i que eren entre persones i entitats. Sí, actualment, ara mateix, teníem unes 21 entitats adherides. I que també crec que és important remarcar que no eren només entitats culturals, sinó que allà hi havia els agrupaments escoltes, els esplais, entitats esportives també, entitats de cultura popular, música, excursionisme, associacions de veïns, També recordo ara les entitats de salut mental i plataformes socials i de diferents col·lectius. Mm-hmm. Clar, això jo crec que el que ens està dient, no? Que és que no és una preocupació d'un únic sector, no sé, cultural, sinó que és molt ampli. La gent que vol fer aquesta demanda i que creu que es podien fer les coses millor.
0: A més d'aquest manifest, també vau fer una mobilització davant de les portes de l'Ajuntament el dijous, el dia del ple. Com va anar aquesta manifestació i heu rebut alguna mena de resposta arran d'aquesta mobilització?
1: Resposta ninguna. Però sí, bueno, aviam, per la rapidesa i la immediatesa de com va succeir tot en 2-3 dies, realment estic contenta de la gent que va participar i que va anar a la plaça i sí, no ens han dit res més.
0: No heu tingut cap feedback, no des del govern no s'han posat en contacte amb vosaltres ni res d'això.
1: Res de res.
0: Uh-huh. Més enllà dels antics cinemes, que era el que deien que era a la gota que havia fet vessar el tassó, què voleu aconseguir amb aquest manifest? Quin és el model d'equipaments públics que vos agradaria per Rubí? Què és el que necessita Rubí en aquest sentit?
1: Aviam, Rubí crec que ara mateix necessita... que se li... poder confiar, perquè ara mateix no confiem, no? Trobo jo que jo no confio en les paraules que es queden en el vent. Tenim això, aquests diferents equipaments que hem esmenat abans, que hi han hagut promeses que no s'han complert. Allà a les Torres Massana, per exemple, una de les 3 torres que hi han va ser rehabilitada i mai se li ha donat un ús. Recordo que allà a la zona del Castell, a la Supersona, es va comentar, bueno, es va prometre que farien uns equipaments juvenils dels quals tampoc han sigut. Aleshores, què crec? Que crec que una gran part d'entitats culturals, que a més moltes fan coses amb voluntariat, de manera voluntariada, per la tradició, per la cultura, per l'estima al poble i per fer aquestes activitats, crec que necessitem que es compleixin les promeses. Estem cansades i estem decebudes, no? Crec que la paraula és això. Estem decebudes de que no es compleixin molts dels les promeses o tractes que es diuen que es faran.
0: Sara, ja per acabar, si d'aquí un any mirem enrere i dieu això ha servit, què hauria d'haver passat?
1: Ojalà puguem veure-ho així, eh? Què hauria d'haver passat? Home, doncs que realment que totes les entitats tinguin els seus espais, que tothom pugui... espais per entrenar, espais per emmagatzemar material, que tothom pugui estar content de dir, vale, doncs mira, aquell dia que ens vam mobilitzar, no? o aquesta lluita que va iniciar, que bueno, potser jo crec que ja n'hi ha partits com la UP que ja fa temps que ho demanen tot això, no? I si ho aconseguim, doncs haurà sigut una lluita lenta, de llarga durada, però que, home, doncs estic seguríssima que estarem supercontentes, però bueno, és això, que el que hauríem d'aconseguir és que aquests equipaments públics siguin realment pel poble i per les persones que habiten i que el cuiden, no, el poble.
0: Zaira Toran, una de les impulsores del manifest per una Rubí viva, protegim els nostres equipaments públics. Moltíssimes gràcies per ser-hi avui amb nosaltres, per explicar-nos tots els detalls d'aquest manifest i totes les propostes que teniu en ment. Moltíssimes gràcies.
1: A vosaltres, bon dia.
0: Adeu.
2: Minuts de ràdio ben encapsulats que mereixen una segona escolta. El rebost, els millors moments de la setmana de Ràdio Rubí.

Molt bon dia, què tal, com esteu? Sabeu quantes vegades jo he escoltat aquest tema en el cotxe, a casa? És un d'aquells àlbums de capçalera i un d'aquells temes que una i una altra vegada han sonat, per exemple, en el meu playlist particular, a la meu Spotify, o bé en qualsevol moment que necessitava bona companyia, bona música. És molt probable que també hagi entrat a la vostra llista, al vostre playlist particular, temes com aquest Full Time Papi, de Álvaro Lafuente Calvo. I tu diràs, qui és Álvaro Lafuente Calvo? És guitarrica de Lafuente. És clar que sí. No doncs guitarrica de Lafuente està en el seu millor moment, en el seu hype, com es diu avui en dia, eh? Està en el seu hype total. El darrer àlbum, Spanish Leather, fa estona que genera tamacles i reuneix els seguidors a la causa de l'artista musical. Però és que és un home que de ben petit no somiava directament en ser un músic, sinó que somiava en ser actor. I molts anys després, els Javis li van donar l'oportunitat de fer-ho amb La Bola Negra, peli que s'acaba d'estrenar, sí? Que es va estrenar el passat divendres i que ha recollit ovacions inacabables, com la del Festival de Cannes, la del Festival de Sant Sebastià, etc, etc. Ho està aconseguint, també està consolidant la seva carrera com a actor. No només com a actor, sinó com a actor cantant, que la mateixa pel·lícula La Bola Negra, que per cert, doncs diuen que tindrà moltes nominacions als Oscars 2027, doncs no només com a actor, sinó que també hi ha un tema musical que s'inclou en el soundtrack d'aquesta pel·lícula, La Bola Negra. Un tema que ara mateix escoltarem, que és preciós, com tot el que fa Guitarrica de Lafuente i que porta per nom La Nieve. Disfruteu-lo, gaudiu-lo, que vagi bé, bon profit.

0: d'emergència a alerta un cop ha passat l'episodi més fort de precipitacions. Tot i això, la consellera Núria Parlona ha demanat precaució a la ciutadania a l'hora de moure's durant el cap de setmana perquè seguiran havent-hi pluges, tot i que segurament no seran tan intenses. I en plana política, el president espanyol Pedro Sánchez ha obert un període de reflexió per analitzar les conseqüències del no del Congrés dels Diputats als dos reials decrets d'habitatge. La Moncloa no descarta cap escenari, tampoc un avançament electoral. I la portaveu de Junts al Congrés, Míriam Nogueras, creu precisament que Sánchez actua més en clau electoral que no pas per solucionar el problema de l'habitatge. En una entrevista al suplement de Catalunya Ràdio, Nogueras ha dit que el seu grup parlamentari estan convençudíssims del no als dos reials decrets, n'assumeixen el risc i estan preparats per a unes hipotètiques eleccions. Nogueras també ha dit que per ara l'executiu no els ha contactat sobre la seva proposta alternativa. Contràriament, el ministre de Drets Socials, Pablo Bustinduy, considera que el no de Junts és un suïcidi polític. En paraules seves, en una entrevista al diari El País, el ministre diu que la decisió de la formació de Carles Puigdemont és absolutament incomprensible i suposarà la seva desaparició política. I en successos, els Mossos d'Esquadra han detingut 18 persones i han recuperat més de 260 telèfons mòbils en dues investigacions a Barcelona en el marc de la lluita contra estructures criminals dedicades a la receptació i comercialització de dispositius sostrets. Les investigacions de la policia catalana han permès constatar que hi ha diversos punts que s'utilitzen per rebre, emmagatzemar, manipular i redistribuir terminals robats, principalment a la capital catalana. I en cultura, les colles castelleres ja estan preparades per al 30è concurs de castells, la gran cita bianual que se celebra aquest cap de setmana a la Tàrraco Arena, plaça de Tarragona. Les dues jornades del concurs es podran seguir en directe a les televisions locals i a la plataforma La Xarxa Més. I en els esports, en bàsquet, ahir victòria del Barça a l'Eurolliga a la pista del Besiktas per 82-95. Amb aquest resultat, els blaugranes sumen el segon triomf en les tres jornades disputades. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.

0: Els esports a Ràdio Rubí tenen un nom. A peu de camp. A peu de camp.
1: Visita de les més interessants de la temporada. La Unió Esportiva Rubí marxa a Manlleu en busca dels primers punts a domicili. A Ràdio Rubí t'explicarem tot el que passi la tarda de diumenge. T'esperem 5 minuts abans de les 5 de la tarda al 99.7 de la FM i també al nostre web, radiorubí.cat.
0: A Peu de Camp. Tots fem esport.

El rebost està ben ple de productes radiofònics encapsulats, preparats, conservats en perfecte estat de conservació, valgui la redundància, perquè els tornis a gaudir. Sí, sí, a redifondre'ls des d'aquest espai de 4 hores que ara mateix inicia la seva tarda.

tercera hora. Doncs mira, si et sembla bé, rescatarem una gran entrevista que va fer la Pamela Martínez a la Núria Degay del Consorci Sanitari de Terrassa, parlant de l'addicció a les pantalles, un tema que ens preocupa moltíssim i que, vinculat als infants i als adolescents, encara més. On s'acaba l'ús normal i on comença el problema? Doncs, si escoltes l'entrevista, potser en trauràs l'aigua clara o, com a mínim, aniràs pel bon camí. Després tindrem l'oportunitat de rescatar una grandiosa, una magnífica entrevista feta a l'Inspira't, amb les companyes de l'Inspira't, amb la Cuca i la Carmen, que van entrevistar ni més ni menys que l'Albert Espinosa, l'escriptor i, a més, lluitador enfront de la vida, un home que ha inspirat a moltíssima gent, entre altres coses, pels seus llibres, com, per exemple, Polseres Vermelles, també, a la telesèrie de TV3 que va fer història i que ens va ajudar a tots a endinsar-nos d'una forma pràctica i directa i molt emocional en el món de superar el càncer. I, evidentment, l'Albert Espinosa en sabia un pou de tot això. A més, ho adreçarem amb una càpsula per rescatar, doncs, un gran moment musical de la setmana al Rubí al dia. Per què no? Perquè les recomanacions que fa un servidor de vegades també són encertades. Per què no ho he de dir? I ja que em miro en Melic, doncs us dic que podreu gaudir del nou treball d'Art de Bogotà en aquesta càpsula de 6 minutets per saber què han fet aquesta banda murciana. Tot preparat perquè continueu gaudint del nostre rebost.

0: Les pantalles formen part del nostre dia a dia i especialment en el cas dels infants i adolescents, cada vegada tenen més presència des de ben petits. Però quan xerram d'ús de pantalles, on acaba l'ús normal i on comença un problema? Aquesta setmana el Departament de Salut de la Generalitat ha presentat una nova guia de salut digital elaborada a partir de 700 estudis científics que alerta dels efectes que pot tenir un ús excessiu o inadequat de les pantalles en infants i joves. Avui volem xerrar precisament d'això, però sobretot des de la realitat que es troben els professionals, que és una addicció a les pantalles, com la podem detectar i què poden fer les famílies. Per poder xerrar d'això estem amb Núria Aragay, que és psicòloga clínica i responsable de la unitat d'addiccions comportamentals del Consorci Sanitari de Terrassa. Bon dia, Núria.
1: Molt bon dia.
0: Moltíssimes gràcies.
1: Gràcies per convidar-nos.
0: A vosaltres per atendre'ns. Per començar pel principi, quan xerrem d'addicció a les pantalles, de què estem xerrant exactament?
1: Bé, és una pregunta molt, molt difícil per ser de les primeres, eh? Perquè d'entrada l'addicció a les pantalles com a tal, com a entitat, no existeix. És a dir, si ens hem de remetre als manuals diagnòstics i a el que la literatura de moment fins a dia d'avui ens ha demostrat, és que de moment l'addicció a les pantalles com a tal no existeix. És cert que veiem i atenem sovint casos de gent amb un ús excessiu de mòbil, amb un ús excessiu de xarxes, no? Però com a entitat diagnòstica, l'únic que existeix és l'addicció als videojocs, que sí que s'ha demostrat que els videojocs, doncs, per les característiques que tenen, poden acabar comportant una addicció en els nois o les noies que els utilitzen, i el patró de conducta que això acaba activant s'assembla, no?, al que passa, doncs, amb un altre tipus d'addicció, com seria l'addicció al tabac o l'addicció a l'alcohol o altres addiccions. La resta de conductes que podem dur a terme amb les pantalles, doncs de moment encara no tenim un diagnòstic com a tal d'addicció, però sí que podem parlar d'ús excessiu i problemàtic de mòbils, de xarxes, etc.
0: I quan hem de començar a preocupar-nos?
1: Les principals senyals d'alarma, allò que més ens pot ajudar a identificar que alguna cosa passa, és quan veiem que hi ha un canvi de conducta en aquell noi o aquella noia, aquell adolescent, quan aquella persona, doncs, comença a estar més irritable, més absent, potser fins i tot veiem que deixa de banda activitats amb les que abans gaudia, com fer esport, alguna activitat de lleure, no? És a dir, quan realment veiem que hi ha un canvi de conducta en la persona i quan, a més, hi ha com una distància, no?, d'allò que feia abans o de les persones amb les que es relacionava abans, i hi ha un aïllament, és com podem començar a pensar que hi ha algun problema.
0: Uh-huh. En infants i adolescents, quins són els principals senyals d'alerta? Ara ens explicaves això de que era un canvi de conducta més irritable. Les famílies poden arribar a percebre això d'una manera fàcil? Perquè, clar, és difícil veure, perquè això entenc que és molt progressiu i potser és difícil poder detectar de manera fàcil aquest canvi de conducta, aquesta irritabilitat i aquesta absència a les activitats. Sembla que la connexió amb la Núria Aragay se'ns ha anat. Nosaltres estàvem xerrant precisament d'això, d'aquesta addicció a les pantalles que la psicòloga de la CCT ens ha comentat que no existia aquesta addicció a les pantalles, que el que és un ús desproporcionat d'aquestes pantalles. Aquesta setmana dèiem que el Departament de Salut de la Generalitat ha presentat una nova guia de salut digital. A més, Salut xerra de conseqüències físiques, psicològiques i socials i adverteix que alguns impactes, sobretot en les primeres etapes del desenvolupament, poden ser irreversibles. De fet, el govern també planteja noves mesures per limitar l'exposició dels menors i abordar les pantalles des d'una perspectiva de salut pública. Avui, com dèiem, estem xerrant amb aquesta psicòloga especialitzada de la CCT en l'ús de pantalles. Ella treballa sobretot amb infants i amb adolescents per tractar aquests riscos que pateixen els joves i que moltes famílies avui en dia estan sobrint. Ella ens explicava que el que realment és una addicció és l'addicció als videojocs, és el que està comprovat que és una addicció, perquè es tenen conseqüències similars a les que podien provocar qualsevol tipus de substància i fins i tot també les reaccions que tenen que té el tabac. Pareix que tornem a tenir una altra vegada amb nosaltres, amb la Núria, que la connexió a internet torna a funcionar. Núria, jo volia preguntar-te, estàvem xerrant de tot el tema de quines eren les senyals d'alerta que podien detectar les famílies per saber que un infant utilitzava més del que tocava les pantalles. La Generalitat acaba de presentar una nova guia de salut digital i xerra fins i tot d'impactes que poden ser irreversibles. És una afirmació que pot alarmar molt les famílies. Què hi ha darrere d'aquest advertiment?
2: Bueno, jo crec que darrere aquest advertiment encertat hi ha una realitat que, no, que ja fa uns anys s'està veient i que potser pot semblar molt, molt alarmista, però no ho és. Al contrari, jo crec que aquest advertiment i aquesta guia posa de manifest el que fa anys que, no, molta gent que ens dediquem a això anem dient, que és que les pantalles no són innocues, és un objecte que ens pot servir per moltes coses, però que també té uns efectes que poden arribar a ser perjudicials i que en funció de l'edat i del contingut o de la, no, de l'aplicació que utilitzes aquestes pantalles pot ser més o menys perjudicial. Per tant, jo crec que, no, l'advertiment de la Generalitat en aquest sentit bueno, doncs posa de relleu i posa de manifest i ha activat segurament una sèrie de, no, d'accions molt encertades per prevenir una miqueta tots aquests efectes que fa anys que anem veient que tenen les pantalles.
0: Mm-hmm. Quines edats serien les que són especialment sensibles?
2: Bé, el que més s'ha vist és que de 0 a 6 anys és on tenen un impacte més directe en funcions i amb habilitats i amb capacitats que poden tenir, doncs, això com deies, un efecte irreversible. No? És a dir, s'ha vist que amb nens molt petits doncs hi ha una interferència en el que és el desenvolupament del llenguatge, la capacitat de jugar, no? De fer joc simbòlic, que tot això són funcions molt importants per després anar adquirint altres coneixements. S'ha vist també que tenen un efecte molt interferidor en el que és la capacitat atencional. No? Llavors, en aquestes edats tan primerenques, que hi ha tot un procés de desenvolupament cognitiu, les pantalles el que fan és interferir en aquest procés de desenvolupament i, per tant, generen una sèrie de dèficits i d'interferències o de mancances que s'arrossegaran després a, no, tota la resta de procés evolutiu que comporta, doncs, l'adolescència i de més. Això pel que seria la primera infància, de 0 a 6. No? Després s'ha vist que amb nanos de 6, 10, 12 no? i fins a l'adolescència doncs, pot tenir un impacte més relacionat amb el que és, doncs, la impaciència, la irritabilitat, la tolerància a la frustració, la gestió emocional, l'autoimatge, l'autoestima, és a dir, no? Bueno, s'ha anat veient i l'evidència ho demostra que tenen impactes des del moment zero. I a més, no només és a dir, amb nanos molt petits, el que s'ha vist és que, tot i que el contingut que se li pugui oferir en aquell nen o en aquella nena pugui ser adequat o pugui no ser perjudicial, el temps dedicat a pantalles és un temps que aquell nen no dedica a la interacció amb l'adult. I això té una repercussió a tots els nivells, però a nivell de llenguatge, a nivell afectiu, a nivell relacional. Per tant, bé, jo crec que és una guia que realment posa de manifest coses que, no, que és bo que la població en sigui conscient.
0: Uh-huh. Sovint posem el focus en els nins i en els adolescents, però els adults també poden tenir una relació problemàtica amb el mòbil, a les xarxes socials, fins i tot també amb els videojocs o amb el consum constant de continguts. Què passa en els adults?
2: Bé, en els adults, evidentment, com comentes, pot ser igual o més perjudicial, el que passa que el tipus d'efecte que pot generar és diferent. I en principi els adults que ara som adults no hem nascut amb les pantalles, no hem tingut una infància tan que hagi passat. Bueno, ara ja comencen a haver-hi adults que sí, però en principi els adults doncs s'han estalviat una miqueta tota aquesta primera edat de desenvolupament cognitiu amb les pantalles. I això no vol dir que els adults no puguin tenir problemes. Poden arribar a tenir molts problemes segons com utilitzen aquestes pantalles i les xarxes, per exemple, o els videojocs, però són uns problemes diferents. Són problemes que tenen potser més a veure amb l'ansietat, amb la depressió, problemes més a nivell emocional, relacional, afectiu.
0: Uh-huh. Els pares i les mares som el model dels nostres fills, tot i que alguns pares no ho veuen així, som el model dels nostres fills. Fins a quin punt l'ús que fem nosaltres del mòbil condiciona la relació que els nostres fills estableixen amb les pantalles?
2: Totalment. Nosaltres com a adults som els seus models. I, per tant, l'ús que l'adult fa d'aquestes pantalles, la forma amb la que l'adult utilitza en quant al temps i en quant al contingut del que utilitza d'aquelles pantalles, és un model pels seus fills. I, per tant, això a la llarga, aquests nois, aquestes noies, les utilitzaran erròniament si és que l'adult també les utilitza. I, afegit a això, quan l'adult vulgui imposar segons quines normes, doncs ho tindrà molt més complicat.
0: Uh-huh. I què és més important? Controlar el nombre d'hores o mirar què està fent el nen o l'adolescent a la pantalla? Perquè, clar, o les dues coses.
2: Segurament les dues coses. Segurament és important controlar les dues coses. És important controlar el temps perquè moltes hores de pantalles, ni que el contingut siguis superinteressant i saludable, pot tenir efectes a la vista, a la postura, pot generar mal de cap, pot generar dolors musculars, pot comportar una vida molt més sedentària. Per tant, el temps és important, però evidentment també cal tenir molt en compte quin contingut s'està utilitzant, perquè no tot el que consumim a través de les pantalles és perjudicial. Hi ha determinades aplicacions, determinats continguts que poden tenir un efecte perjudicial, però no tot. Però és important controlar aquests dos elements, el temps i el contingut.
0: No sé, es xerra moltíssim d'aquesta afectació de les pantalles en els infants i en els adolescents, que ha augmentat molt. En el cas de la nostra comarca, de Rubí, del nostre entorn, això es pot extrapolar, vull dir, heu notat més consultes respecte d'això que no fa pocs anys?
2: Nosaltres, particularment, a la unitat d'addiccions del Consorci Sanitari de Terrassa, vam notar un augment molt significatiu entorn al 2020, 2021, 2022. I en els últims anys hem vist una disminució. Nosaltres hem vist una baixada de la consulta per aquests tipus de casos. Això no vol dir que l'ús de les pantalles hagi baixat, El que hem vist nosaltres és que potser no es consulta tant o no ens deriven casos com a possibles casos d'addicció. Per nosaltres això, i ho comentàvem fa un temps amb les companyes, és un reflex, esperem, de que hi ha una major consciència per part de les famílies, hi ha una major tendència a ser més proactius a l'hora d'ajudar aquells nois, noies, fills, no? Filles, a gestionar les pantalles d'una manera diferent. Jo crec que en general, no? A nivell de societat, hi ha molta més consciència i, per tant, això potser està fent, no? Que tot i que segueixen havent-hi gent amb un ús molt elevat, no acaben arribant com a casos d'addicció.
0: Està clar que els pares hem de posar límits, però què passa quan ja tenim el problema?
2: Bueno, quan ja tenim el problema no vol dir que no es puguin posar límits. Quan el problema ja està en una casa on s'han posat límits, doncs s'ha de seguir posant límits i s'ha de seguir mirant què passa, per què hi ha aquell problema, per què aquell noi, aquella noia està preferint, no?, destinar més temps al que fa a través de la pantalla que fent altres coses de la seva vida, no?, fora de les pantalles. Però amb o sense problema, posar límits és molt important. I encara que no se n'hagin posat, en el moment en què comencem a detectar que hi ha un problema en una casa, entre moltes altres coses, però també haurem de posar límits. No? Però una cosa molt important, no?, jo crec que més enllà dels límits que hi han de ser, és també poder entendre què està passant en aquella casa, què està passant en aquell noi o aquella noia que prefereix viure a través d'una pantalla que viure en el món real, no?
0: Quin seria el primer pas que s'hauria de fer a banda d'aquests límits? Acudir a un especialista?
2: Clar, jo crec que quan la comunicació dintre de la casa, no?, amb aquells pares i aquells fills no dona resultat, diguéssim, i no serveix per identificar què li pot estar passant a aquell noi o aquella noia, és important consultar. Consultar no tant perquè hi hagi el foco, no?, s'hagi de posar el foco en l'addicció, sinó per això, per posar el foco en què pot estar-li passant, no?, que ha comportat aquest canvi de conducta i aquest canvi en la seva vida.
0: I
2: penso que, perdó, el més important és primer que els pares intentin entendre i parlar-ne. Jo crec que una de les coses que també veiem moltes vegades és que hi ha por a parlar-ne, no? Fa por. I jo crec que, no?, un dels primers passos és que com a pare o com a mare puguis parlar-ne, perquè amb qui més confiança de poder tenir aquell fill és amb els seus pares. Després, si no se'n surten o no hi ha canvis o hi ha més problemes, es pot consultar, no?, amb un especialista, però el primer pas és parlar-ne. Un canvi, no?, que veu el pare, doncs s'ha de fer palès, no?, i s'ha de poder parlar-ne.
0: I ja per acabar, si hagués de donar tres consells molt concrets a una família que ens estigui escoltant ara mateix, quins serien?
2: Dependria de l'edat, però si els he de donar de forma molt general, tres consells serien, per una banda, parleu molt amb els vostres fills, és a dir, les sobretaules són l'element més protector de molts problemes de salut mental amb o sense les pantalles, que poden patir els nostres fills, que hi hagi sobretot un espai de comunicació fluid en les cases, que es pugui parlar de tot, que es pugui parlar dels problemes, però també, no?, de les preocupacions i de les coses que van bé, que es pugui parlar de tot, perquè és la comunicació serà l'element que més ajudarà a identificar què passa, no?, a identificar que passen coses i poder buscar què passa, no? L'altra seria posar límits, és a dir, com a adult, igual que posem límits en l'alimentació, en els estudis, moltes vegades, no?, si han d'estudiar o a quines hores s'ha d'estudiar, jo què sé, si, no?, o les activitats que fan, s'han de posar límits amb les pantalles. Igual que revisem, doncs, què mengen, s'ha de revisar què utilitzen i com utilitzen les pantalles. Per tant, posar límits i tenir un paper proactiu, no?, a l'hora de saber què fa aquell fill o aquella filla amb la pantalla, no només en quant a temps, sinó amb activitats que fan allà a través de les pantalles. Per tant, posar límits i conèixer, no?, què fan. I el tercer, intentar gaudir del temps lliure compartit sense pantalles. És a dir, també tenir un paper molt proactiu a l'hora d'ajudar els fills i les filles a buscar alternatives sense pantalles i a compartir temps amb ells sense pantalles.
0: Uh-huh. Núria Aragay, moltíssimes gràcies per explicar-nos i ajudar-nos a entendre un poc més com està aquest risc a les pantalles, tota aquesta guia que s'ha publicat i com funciona un poc la ment dels joves, dels infants i també dels adults quan estan davant d'una pantalla. Moltíssimes gràcies.
2: A vosaltres, que vagi molt bé. Adéu.

Minuts de ràdio ben encapsulats que mereixen una segona escolta. El Rebost, els millors moments de la setmana de Ràdio Rubí.

Molt bon dia, què tal, com esteu? Estem rockeros, sí. Donem la benvinguda a Art de Bogotá. Sí, aquesta banda murciana publicarà demà divendres Manufactures del Club de la Gente Sola, el seu treball d'estudi. Per aquest disc han comptat amb Joe Ciccarelli, el mític productor que ha treballat amb gent tan icònica del rock com Frank Zappa, The White Stripes, The Strokes, Morrissey, U2, Beck, Elton John, Alanis Morissette, entre d'altres. Déu-n'hi-do, quin luxe tenir a Joe Ciccarelli produint aquest nou treball d'Art de Bogotá. La banda, a més, editarà una ambiciosa proposta física que converteix cada edició de Manufactures del Club de la Gente Sola en una peça única, una peça dissenyada per acompanyar doncs aquest llançament, un dels llançaments més esperats de la seva trajectòria artística. Per exemple, el podreu trobar en vinilo de luxe exclusiva limitada, vinilo premium limitada, troquelada, CD, digipack, casset i vinilo gatefold. Ni més ni menys, eh? Totes les versions possibles per a que aquest Nadal, si heu de fer un regal, doncs, a algú que li agradi molt Art de Bogotá, tingueu aquella versió extra premium i física, que la trobem a faltar, especialment a tots aquells que ja tenim una certa edat, doncs la trobem a faltar poder tocar la música, no? Ja sé que la música, evidentment, és algo que flota a l'aire, no? Que són notes, que és so, però quan ho tenies físicament amb el vinil, o amb el CD, fins i tot si m'apures, era un altre rotllo, no? En tot cas, Art de Bogotá, doncs demà mateix publica Manufactures del Club de la Gente Sola. I, precisament, el Club de la Gente Sola és el tema que ara mateix escoltarem i que gaudireu des de les recomanacions del Rubí al dia.

0: El Rebost, els millors moments de la setmana de Ràdio Rubí.
1: Avui volem parlar de mirades que inspiren, de persones que han transformat la seva vida i la dels altres amb històries petites però molt poderoses. Una d'aquestes mirades és la d'Albert Espinosa, un creador que ha convertit moments difícils en la seva taula de salvació.
2: L'Albert va néixer a Barcelona el 1973, va estudiar enginyeria industrial, però la vida el va portar cap a l'escriptura, cap al cinema i cap a la televisió. És autor de llibres que han emocionat milions de persones i creador de sèries com Polseres Vermelles.
1: La seva mirada neix d'una etapa molt dura, una dècada convivint amb el càncer. Va perdre una cama, un pulmó i part del fetge, però ell sempre diu que el càncer li va donar més del que li va treure.
2: Té anècdotes que són gairebé filosofia. El color groc, que per ell simbolitza les persones que et canvien la vida, per ell cada persona que passa per la teva vida deixa un color. La trucada de Spielberg, que va rebre en un taxi, també no sé si era groc, i, o aquella llibreta on apunta les coses petites però grans que li fan pensar.
1: Actualment, l'Albert continua escrivint i rodant projectes. Ha estrenat llibres nous, fa xerrades arreu del món i treballa en sèries i programes de televisió que mantenen el seu segell: emoció, humor i humanitat. També està molt centrat en la divulgació de la seva filosofia vital, ajudant persones a mirar la vida amb més calma i més llum. I ara, doncs, amb aquest perfil tan profund, perquè normalment sempre parlem de dones, hi ha homes que també ens agrada que ens portin les seves històries inspiradores i tenir-los aquí al programa. Llavors, a mi em va cridar molt la història de l'Albert, veient la seva biografia, i que el coneixem poc. Coneixem molt de lo que fa, però aquesta filosofia de vida jo crec que era una... És un tema que s'ha d'explicar.
2: Hem de portar l'Albert Espinosa aquí. Què et sembla?
1: M'encantaria.
2: El contactarem.
1: M'encantaria.
2: Vinga, va.
1: Doncs seguim inspirant-nos amb històries que ens connecten. Anem-hi.

0: Després d'haver conegut aquesta meravellosa història, la història i biografia de l'Albert Espinosa, tenim algú aquí a l'estudi que ja molts de vosaltres el coneixeu. Jo tinc el plaer de conèixer-lo fa molts anys, que, bueno, no sé, parlarem de 20 anys o més, sí. Ja no sé, ja no me'n recordo. El Llau Costa, que s'incorpora avui a la nostra família inspirada. Hola, Llau, què tal?
1: Hola, molt bé.
0: Escolta'm, benvingut a l'Inspira.
1: Moltes gràcies.
0: Escolta'm, que cada mes vindràs per aquí, no?
1: Clar que sí, tinc ganes ja.
0: I què farem al teu espai? De què parlarem? Al racó del Llau.
1: Al racó del Llau, mira, podem parlar de tot, no sé, alguna coseta que us agradi, no sé, coses que inspiri, coses que motivi.
0: Parlàvem de filosofia de vida amb l'Albert Espinosa, de l'Albert Espinosa. Jo crec que tu també tens la teva filosofia de vida, sí, perquè tens una història. Sabem que has escrit un llibre, bueno, que t'estàs fent un puesto amb aquesta filosofia teva. A mi m'agradaria que tot això s'impregnés aquí a l'Inspira't.
1: Clar que sí.
0: Ens ho portaràs?
1: Sí, clar. Sí? Sí, és un plaer.
2: Tu estàs segur que vull dir, confies en la Cuca i en mi,
1: 100%,
2: eh?
1: 100%, sí, a sec. Sí, sí, sí.
0: Pensa que nosaltres som inspirades. Ell és un inspirat.
2: Però tots una mica pirats.
0: Llau, avui ens portes un conte. Comencem a explicar aquest conte, aviam què passa.
1: Val. La conte, mira, si us va bé, us ho explica en castellà. Però perfecte. És molt divertit.
2: Perquè...
1: Més
2: de gust.
1: Vale, Ingana, cuando éramos pequeños, nos haría contar, entonces, claro, los chavales cuando tenían edad, que cuando tú conocías a una chica o la chica conocía a un chico que le gusta, normalmente suele comentar a tus padres, el chico a sus padres, porque vivían en esta época, entonces, claro, el chico cuando explica a su padre que ha conocido a una chica y quiere darle un beso o hacer un baile o algo más allá, suelen organizar como una fiesta de un baile. Y este baile se llama tongolele. Entonces, este tongolele es muy peculiar porque lo que suelen hacer es invita a todos los amigos del chico y la chica invita a sus amigas. Como si fuera una boda, pero no lo es. Es como que la chica va a explicar a su madre, este chico es muy guapo, que me gusta y todo esto. Entonces, ¿qué pasa? Hacen una fiesta, pero el fiesta consiste en el baile de tongolele que tienen que perder su... virginidad, pero delante de todo el mundo.
0: ¿En ¿Cómo? Serio?
1: Sí.
0: No me lo puedo creer. ¿En serio? Sí. No, esto es broma.
1: No, no, es un cuento que nos contaban de pequeños. Entonces, ¿qué pasa?
2: De patits, ¿eh?
0: Pero a ver, ¿de pequeños?
1: No, no, de pequeño adolescente, espera, ya grande, claro, ya de...
0: Esto ya era una clase de sexología,
2: adolescente,
0: ¿no?
2: Sí, sí. Adolescente.
0: Pero adolescente. Igual era para introduciros ya en el aprendizaje, ¿no?
1: El aprendizaje, sí.
2: Y sense tabús, escolta.
1: No, sense tabús.
2: Que no ens aniria malament aquí tampoc, ¿eh? Aquí tenim feina, eh, amb ja, això.
0: Però ens sobta que estigui la mare, el pare, explicant, sí, no, una mica, aviam, que sí, sí, que, però clar, tu com a adolescent, imagina't explicant-li al teu pare que t'agrada, o a la teva mare, que li agrada, que t'agrada un noi o una noia, i que es faci una festa per fer això. Aviam, jo no ho veig molt...
1: Però, sí, espera't, entonces, què passa? Tu invita a tus amigas, el chico invita a sus amigos, entonces el padre... Claro, porque ellos se sienten, el padre a lo mejor es un jefe del tribu de ahí, entonces lo que solían hacer, montar una gran fiesta. Entonces el padre, mientras tanto, como en su momento, lo practicó, lo suele llevar el chico en el campo para practicar con un árbol de plátano, así blandito, entonces el chico va...
0: ¡Ay, ya! ¡Me encanta!
2: Pero es un cuento esto, ¿no? Es un cuento, ¿no?
1: Bueno, estos cuentos que a
2: pero
1: veces creen...
2: ¿Pero es real o no?
1: Es lo que diuen, porque sabes que los cuentos...
0: Claro, no sabemos si es un cuento o
1: es algo real.
0: O una leyenda.
1: Una leyenda, claro.
0: Sí, a saber. Y ya, ¿a ti cuándo te lo explicaron?
1: A mí, mira, yo fallé este baile, por eso estoy aquí, porque me echaron dentro. Porque no lo superé.
0: Escolta'm una cosa, però tu, quan vivies a Ghana, algun amor vas tenir.
1: Sí, bueno, a l'institut, sí, sí, a la mia, sí, sí, sí, no, sí. Llavors, va tenir un rollet, sí.
0: Llavors, què va passar?
1: Val.
0: Us vau aplicar el conte,
1: sí,
0: o no?
1: Sí, se'm va aplicar el conte.
2: Entonces, vai, clar... ara sí que, eh?
1: No, claro. Entonces, como yo no aprobé, porque claro, yo tenía que practicar, entonces lo que suelen hacer, cogen un callejón estrecho.
2: Esto no,
1: entonces,
2: va bien. Esto no va
1: bien. Los amigos
2: Jake,
1: de la chica...
2: Páralo. Trate de arrancarlo.
1: Los chicos... hacen como sus amigos todo en un sitio y de la chica a otro lado y las familiares de la chica la otra punta de la calle y del chico. Entonces la chica, claro, tu madre te explica, cariño, este día es tu día especial, no puedes fallar. Y el chico, como el padre, le ha llevado al campo a practicar con un albo el baile de tongolele.
0: Es que al nom també, el tongolele tiene miga, que diría mi abuela.
1: Entonces tú imagínate un chaval, el chulo del barrio, que le llega su baile de tongolele y falla este día. Ya lo ha cagado, ya.
2: Ja te la creu posada,
1: per vida,
2: pobra.
1: Claro, yo suspendí, por eso me mandaron de allí, me echaron del tribu, porque era vergüenza para la familia.
0: No, però a ti no te echaron, ¿eh? A ti no te echaron. Yo crec que tu vas venir i vas buscar-te la vida per venir fins aquí, sí. Per amor també.
1: També, sí.
0: O sigui, que sí, el tongolele sí, sí. El vas seguir practicant, no?
1: Sí, sí,
2: el,
1: jo
2: el,
1: sé.
2: El no. Va portar cap aquí. Sí, jo no conec aquesta història. Podem posar-nos al dia de la història del Llau, un resum, sí. Molt resumit.
0: La resumeixes tu o la resumeixo jo, com vols, Llau?
1: Bueno, fes-lo tu, que sí? Tu... Sí, fes perquè sí que queda. Sí.
0: Mira, el Llau fa 20... Quan fa
1: 26.
2: Hi havia una vegada...
0: Hi havia una vegada... Avui va de comptes, l'Adelina. Mira, l'Adelina s'ha quedat amb nosaltres... I li estem donant inspiració per un conte. Doncs el Llau va venir des de Ghana, fa 26 anys. Jo vaig tenir el privilegi de conèixer el que ell acabava d'arribar. Jo sí. Va començar a treballar en una empresa que tenia contacte amb la meva. Llavors, bueno, ens vam conèixer allà. Sí. I el meu germà i ell tenen una relació molt, molt maca i, ha, bueno, i es manté sí. Durant els anys, s'ha mantingut.
1: Sí. Sí.
0: Me l'he retornat a retrobar doncs, als mitjans sí. I a partir de que ell ha escrit ara un llibre que es diu Renacido entre el mar i la tierra. Renacido...
1: Del mar i l'arena, sí.
0: Oh, bueno, és que ja m'he ido jo per los cerros de Úbeda. I llavors ens hem tornat a
1: Vera,
0: retrobar.
1: He portat una aquí.
2: Ah, molt bé. Genial.
0: I, bueno, aquí Rubi és molt conegut, el Llau, eh? Ha presentat el seu llibre a Sant Jordi. Bueno, està fent molta... És un influencer, ja. O sigui, ja el TikTok i l'Instagram el té per la mà. I últimament el veig molt... No sé si què està passant, però el veig a Telecinco, a la COPE, a Cadena SER. Dic, jo no sé ja què li queda per fer.
2: Tongolele en expansió.
1: Això.
0: I haig de dir una cosa molt interessant, que ara no ens explicarà ell, perquè va fer un tongolele aquí a Rubí.
2: Com?
0: Ell va fer un tongolele aquí a Rubí sí. Perquè es va enamorar d'una dona d'aquí, de Rubí.
2: Ah, de Rubí.
0: De Rubí. Rubí. I ells viuen aquí i té una filla de Rubí. I la Ivet,
2: Ai, quin nom és bonic.
0: Ivet.
2: Per una nena, Ivet.
0: Ivet Costa, molt, molt coneguda també per molts, va participar a La Voz.
2: Ah, ai, però si jo ja el coneixia, el Llau. Clar, el dia de Sant Jordi.
0: Clar, és que jo dic, jo em sona, però no sabia
2: mira,
0: ara...
2: Si us plau, per favor. Vull dir, quina veu... Jo està, bueno,
0: quin
2: plorar, lapsus. Vaig plorar, sí, perquè és que em va emocionar allà, cantant, saps?
0: Doncs ja us he ubicat una mica en tot això, però sí. Bueno, anem al lío. El tongolele aquí a Rubí, què va passar? Aviam, jo vull saber com vas conèixer la Laura,
2: ai,
0: que és la teva
2: sí,
0: dona.
2: Sí, sí, salsa rosa.
1: Val. La Laura la va conèixer, clar, perquè jo vivia amb un noi aquí a Rubí, entonces em va dir, Llau, anem a ballar salsa, no? Clar, que veus que normalment la gent, quan ve una persona negra i tot això, pensa que, ui, això saben la baila, porta la sang, no? Lo llevan la sangre. Però jo era més patosa que un pato mareado. El tío va ser tan pesat, le va dir, vinga, va, anem. Entonces nos van portar aquí.
0: Perdona. ¿Y lo de lo otro que se dice de las personas con color también es mentira?
1: ¿Cuál? No.
0: ¿O la es verdad? De...
2: A veure, són les 6:43 de la tarda. Nena,
1: bueno.
0: Vamos a dejar correr
1: sí,
0: la imaginación, ¿no?
1: Sí, això.
2: I l'aire.
0: Bueno, tornem a la salsa, vinga, va.
1: Val. Entonces, van ser tan pesats, entonces, vinga, va. Entonces, vaig entrar allà i hi havia gent, hi havia noies, així, nois, estaven agrupant, entonces, clar, se ve que estaven esperant el profe del baile. Al baile al salsa. Entonces, claro, yo cuando vaig entrar, de cop la Laura va dir, mira, ya arriba al profe de salsa. Entonces yo, en aquel moment, anava así, digo, para ser negro tengo que ser el profe del salsa. Pero va seguir como moment así, entonces va dir, ella en su moment va dir, qué borde el chico, ¿no? Entonces, claro, para el destí o lo que sigui, nos van ficar amb ella como parella de baile. I en aquest moment, clar, ella havia fet ball de salsa i ella sabia més ballar que jo, en aquest sentit. Entonces, clar, vaig començar així i em van ficar com de grup. Entonces, quan van acabar, jo, quan va sortir la meva... Digo, mira, estoy enamorado de una chica, pero que no lo sabe y va a ser madre de mis hijos. Jo vaig dir així. Wow. Però,
2: això, clar, és que, això és que és projectar.
1: Sí, sí, sí. Va dir, i el nom va dir aquí, dices, hombre, está loco, si no lo conoces de nada y tal. Entonces yo le voy a insistir que sí, que sí, que sí. Entonces en aquel momento van començar a tornar, la Laura venia de dia sí, dia no, entonces a vegades quan sortíem el divendres, clar, a vegades venia i tal, entonces li va dir si volia, quan acabaven el ball de divendres, anem a fer, aprenent alguna coseta així, entonces un dia va dir, no, no puedo, perquè sempre deia que no, que no, que no, però jo no diria res de que se volia algo perquè no sabia res d'ella.
2: T'estava donant llargues, eh?
1: Sí, jo...
2: Ai, el tongolele...
1: M'estava costant. Entonces un dia se va animar i va venir amb nosaltres així, entonces cada cop anava, però jo no li havia de res i tant. Entonces un dia, no sé, va sortir així i li va demanar que si t'agradaria fer un cafè amb jo i em va contestar que sí. O sigui que va sigut
2: un cafè,
1: sí, sí, sí. Sí, en aquel, sí, molt així.
2: Molt relaxat.
1: Sí, sí, sí, sí, sí, en plan.
2: Sí, i com va anar? Per venir de gana i d'on venies, sí, sí, sí, sí, va ser molt light.
0: Explica'ns una miqueta què va passar amb el cafè.
1: No, bueno, van a fer cafè, entonces, clar, jo quan van acabar el cafè no va passar res i anàvem al cotxe i entonces...
2: Laura, tapa't les orelles. No, no, i, la, bueno, i tothom menor de no sé quina edat posem.
1: Entonces amb el cotxe sí que la va fer un petó i va sigut tot així. I
0: o sigui, el tongolele de gana a Rubí, sí, es va complir.
1: Sí. Sí.
0: I tu li has explicat aquest conte a la Ivet?
1: Com va conèixer la Laura?
0: No, no, no,
1: el tongolele.
0: Tongolele.
1: A vegades, quan estem en grups, així, estan fent així, sí que l'expliquen a sobre, així, però jo suposo que s'imagina fent coses, però quan seguim un entorn així més tranqui, sí que explica la història, que més que ara no sé si podria explicar, clar, però potser el més lai, no? Entonces, aquest ball, el baile consiste que tus padres del chico o la chica están aplaudiendo y tus amigos, entonces si tú vas bailando, entonces es como fíjate bien, no puedes fallar, si falla ya lo has cagado, porque
2: ya has cagado. Vol dir que aquella persona ja, vull dir, ja no l'has conquistat, no? O sigui, ja no et farà cas mai més.
1: Val. Pot ser
2: que
1: fa cas...
2: La família no t'accepta, llavors.
1: La família és com
2: perquè
1: tu...
2: Diu,
1: espera,
2: un
1: és un any, va per any, tres anys. Pot ser que aquest moment, com no ha passat res, pot ser que t'agrada una altra noia o un altre noi, entonces torna. Però tiene que esperar un any siguient. Entonces, clar, normalment lo que hacían es los chicos típicos chulos de barrio, guay, entonces es como míralo, vale, guay, pero fallaste. Y ese chico ahí, ¿qué tal? Entonces era como chinchar, ¿no?
2: És com perdre la bona reputació, no?
1: Això, sí.
2: Però a les dones també els hi passa el mateix? Perquè elles, les dones, les seves mares... Les tietes o així, els hi ensenyen també...
1: Sí.
2: No, no van a un arbre, no?
1: No, no, la fan cremetes, te fiquen, prepara, carinyo...
2: Ungüents...
1: Sí, entonces fan can els teus amics, que és el que són més gamberro, venga, campió machote, tú puedes, es tu día, no puedes fallar. Entonces, entre el nervio y la chica, cariño, lo que te he enseñado, tal, entonces hace el baile, y entonces, claro, el chico va bailando hacia ahí, y la chica, entonces tiene que... Y la canción consiste, fíjate bien que no puedes fallar. Si falla, hasta el año siguiente. Eso es la canción.
0: Castigado.
1: Sí.
2: Un any t'has d'esperar. Vull dir, sí. A tu t'agrada aquella noia, sí. I t'has d'esperar un any
1: per tornar a fallar, clar.
2: Per tornar a intentar-ho.
1: Intentar, sí. Por eso los padres, como los padres se creen esto, ¿qué hacen? Llevan a sus hijos al campo, al bosque, entonces coge un árbol y van practicando durante...
2: molta pràctica.
1: Hasta
2: sí,
1: que
2: sí.
1: Llega el momento para que no fallan. Entonces el padre... Es como, hijo, si falla, te castigo aquí en este pueblo, ya no vuelve más, entonces...
0: Però clar, i això, o sigui, és un conte, sí. Però quina importància li doneu com a societat? O sigui, quina rellevància té aquest tipus de conte per la vostra, per el vostre, o sigui, diguéssim, el dia a dia, o la
1: vostra cultura. Jo crec que és un conte així, tipus humòricamente, és per a fer la conya, és per a fer, o sea, que no...
0: Voy a hacer una cosa que igual alguien me va a decir, és humor negro, no?
1: No, no, clar, és humor negro, és un chest negro, clar. És com un blanc, un negro en la nieve, que és un blanco perfecto.
0: És que hem de relativitzar.
1: Claro que
0: ens hem
1: sí.
0: de relaxar.
1: Clar, perquè, és que és així.
0: Oye, últimamente que estamos tan sensibles con el lenguaje, sí, todo, claro, de verdad, claro, por favor.
1: Claro.
0: Necesitamos a personas como Yao en nuestras vidas. Per això aquest racó serà tan important.
2: No, molt, o sigui, torna cada mes, si us plau, et necessitem.
1: Però és que negro, blanco, amarillo, chino, rubio, què més da? És la persona.
2: I tant.
1: Clar. Sí, sí, és que és així.
2: Mira, l'Albert Espinosa, que parlàvem abans, no? A tothom li veu un color diferent, no? I li deixa, o li deixa un color, no? Com un, sí, un record d'un color. El groc vol dir alegria, suposo.
0: Com si diguessis un número, pues, són coses que les persones et deixen empenta.
2: Albert,
0: empenta,
2: calma.
0: No, empremta.
2: Empremta, sí, no. Sempre... Hi ha persones que et deixen empenta de com el Llau. Et deixen empenta, o sigui, que t'empenyen allà, no? A renéixer, com el seu llibre, no?
0: Renéixer. Estàs escrivint, em vas dir l'última vegada que estaves escrivint.
1: Sí, és que volia escriure per a, sobretot, ara que estic aquí, sobretot per a poder ajudar a l'altra gent, no? Sobretot l'adaptació, la integració, la forma de que la gent que vinguim de fora, que quan tu arribes a una societat nou que no és la teva, els costums, la forma que visquin aquí a Catalunya, sobretot, no? O a Espanya en general, no? És, sobretot, intentar acostumar i no cal que renunci a la seva cultura, res, no? Però sí que intentem adaptar com visquin aquell gent, respectar.
0: Clar, és que ja el moment això... que estem visquent al país, sí, amb el que està passant, sí, a Ceuta, per exemple,
1: sí,
0: tu et poses en la pell dels cavalls, dels ceutiers, i entens la seva posició.
1: Sí, totalment.
0: I llavors veus com la teva, jo crec que també és molt important que sortiu i que parleu, sí, perquè al final és reivindicar que no és que siguis racista, és que
1: no.
0: Hem de ser persones... Jo sempre dic que la paraula respecte,
1: respecte,
0: ha d'estar per davant.
1: Sempre.
0: I
1: sempre.
0: Tots som humans,
1: sí, sí,
0: però
1: sí,
0: clar, des del respecte.
1: Clar.
0: Llavors, sí, a mi m'encanta tenir persones com tu que posen aquest aire tan... No sé, és humà, és i s'ha de donar importància a això.
1: Jo crec que és cada cop és com perdem això, no? A respecte a la part humana, no? De la sensibilització, clar, és com donar igual tot això. Entonces, clar, jo crec que intentem no perdre aquest respecte d'una persona a l'altra, no? Que, perquè al final estem de pas, que no visquem pas sempre, no?
0: I tu què li diries,
1: no,
0: a persones que, per exemple, que han vingut, que estan buscant una, sí, oportunitat, que, uh-huh, això ho sabem, que, sí, tots som humans i ens hem d'intentar cuidar el més que podem. Però les persones que han vingut d'aquesta manera, que tu també vas,
1: sí,
0: vas venir jo, amb patera,
1: clar,
0: o sigui, però què els hi diries?
1: Jo, clar, com, jo, això que ha passat en Ceuta és com situació en contrat, no? És com... Perquè jo vaig des de Tànger fins a Tarifa, no? Jo vaig arribar, que és que, clar, normalment quan arriba una patera o un sòdia, que 200, 300, pot ser que no sigui tan així, però quan entra 70, 80, no sé quan, que van entrar a Ceuta, clar, perquè una ciutat que crec que la població són així, o sigui, que no hi ha recurs. Mm. Per això jo, personalment, fico la pell de la gent de Ceuta. Perquè no et donen abast. O que tu vols ajudar, però quan no tens o no hi ha capacitat per això, jo entenc que la gent sigui així, però clar, també són persones, no? Entonces jo em fico la pell de la persona que han arribat, perquè pot ser que s'ha sigut enganyat o el que sigui,
2: segur,
1: però estan allà,
2: manipulats.
1: Entonces, clar, perquè hi ha nens, nenes, hi ha... Entonces, clar, jo empatitzo molt, sobretot les persones de Ceuta, perquè jo em penso el mateix, no? Jo tinc la meva filla, imagina't a Rubí, no sé si som 90.000, de cop 90.000 persones. Clar, la situació serà molt complicat perquè no coneixem la gent que vingui aquí. Entonces, clar, aquesta situació d'angústia, els pares, el gent, tot. Mm. Perquè hi ha gent, perquè jo sempre que diu que hi ha gent bona, hi ha gent que em vol ajudar. Mm. En el meu cas, aquí a Catalunya, jo dormia a Plaça Catalunya, em van ajudar la gent d'aquí perquè no hi havia xarxa social. Senyora que em va portar cot anglès, va comprar roba de Nadal, fins tots, em va donar 10.000 pessetes.
0: És una història molt semblant a la de l'Omar Roussman,
1: sí, sí, sí, sí.
0: Els coneixeu?
1: Sí, sí, sí, sí, sí, perquè em van convidar a la seva pel·lícula a preestrena a Barcelona.
0: Ah, jo la vaig veure a Sant Cugat.
1: Sí, sí, sí.
0: Entonces, una història també...
1: Molt heavy.
2: M'està recordant, ara no, però no em ve el nom, ja te'l diré. Ja veurà també si el coneixes, que ens va explicar també la seva història. I també de l'estil, ara està fent documentals, crec que estava escrivint un llibre, va venir, no sé si va ser la temporada passada o l'anterior, quan em vingui el nom el diré, em vindrà.
0: Ara no me'n recordo.
2: Sí, sí, ja. Després,
1: també és d'aquí a Rubí?
2: No, ell viu a Hospitalet.
1: Val.
2: I de fet ens va explicar, igual Cuca, te'n recordes per això, que també feia de... Bueno, puc dir, és Rei Mag.
1: Ah, val, sí.
2: Te'n recordes?
0: De rei.
2: Barcelona? Sí, de rei, feia de rei.
0: Sí, però ara me'n recordo del nom. És que, ostres, ja portem 5 anys, eh?
2: Ara no em ve.
1: Ostres.
0: Sí, que es diu això, ràpid, però... i ja complint anys nosaltres també, que això també és una altra...
2: Potser podríem fer un dia d'aquest racó del Llau, que vingués també...
1: Clar que sí.
2: Vinguessin
0: a mi m'encantaria.
2: Per contrastar aquestes històries... No?
1: Clar, podem ficar... Sí, em sembla perfecte.
0: A mi m'encanta. Jo ja ho té les portes obertes de l'Inspira, perquè com he dit al principi, és un inspirat com nosaltres. O sigui que... I podem parlar de tot,
1: sí,
0: com veus. Podem riure,
1: no,
0: podem parlar de temes serios.
1: Sèrio,
0: perquè
1: sí.
0: Sempre hem de dir que es pot parlar de temes serios des de l'humor.
1: Sempre. Però és que si no, si parlem això, jo crec
0: que
1: ja...
0: És que l'humor és una via per fer que les coses no siguin com estan passant. Ens estan polaritzant a tots d'una manera perquè no... S'utilitza el llenguatge de mala manera.
1: Ah.
0: I per això necessitem racons com el teu.
1: Ah.
0: O sigui,
1: sí,
0: que
1: sí,
0: torna,
1: sí.
0: Torna més vegades aquí a l'Inspira't.
1: Fet, encantat.
0: T'esperem aquí el mes que ve.
1: Sí? Aquí estaré.
2: Si us plau.
0: Carme,
2: més llau. Més llau costa.
0: Avui el necessitàvem.
2: El necessitàvem moltíssim.
3: El rebost. Els millors moments de la setmana de Ràdio Rubí.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Eduard París. Jornada de manifestacions arreu del país després de la negativa als dos decrets d'habitatge votada ahir al Congrés dels Diputats. Una d'aquestes manifestacions ha sortit de Salt i ha arribat fa només uns instants a la plaça del Vi de Girona. Allà hi tenim en directe des de Televisió de Girona el Xavi Morlans. Xavi, bon dia.
2: Hola, bon dia. Doncs sí, ens trobem ara mateix aquí a la plaça del Vi, on, com bé deies, fa uns minutets ha arribat el primer gruix de manifestants d'aquesta manifestació convocada pel

0: ciutats catalanes, com són els pisos turístics, fons voltors que es queden amb edificis mil·lenaris de les ciutats i els converteixen en pisos turístics que al final van destinats a un públic que no és l'autòcton d'aquí de la ciutat i que, per tant, també és un altre focus molt present en la manifestació d'avui.
1: Moltes gràcies, Xavi. Com diem, aquesta manifestació que ja es troba en la seva recta final i també n'hi ha convocades, entre altres punts, a l'Hospitalet de Llobregat i fins i tot a la capital espanyola, a Madrid. De parlar també del temps, perquè el Servei Meteorològic de Catalunya manté activats els avisos de perill alt per intensitat i acumulació de pluges a tota la franja de la costa catalana. Qualsevol punt es poden acumular durant la jornada, avui quantitats superiors als 40 litres per metre quadrat en períodes de 30 minuts, i els xàfecs poden anar acompanyats de tempesta. Protecció Civil ha deixat sense efecte, això sí, les restriccions de la mobilitat interurbana a les comarques de l'Ebre, després que el Departament d'Interior hagi rebaixat el pla Inuncat d'emergència a alerta un cop ha passat l'episodi més fort de precipitacions. Tot i això, la consellera Núria Parlon ha demanat precaució a la ciutadania a l'hora de moure's durant aquest cap de setmana, perquè seguiran havent pluges, tot i que segurament no seran tan intenses com les dels dies anteriors. I tanquem amb els esports. En bàsquet, victòria del Barça i a l'Eurolliga a la pista del Besiktas Turc per 82 a 95. Amb aquest resultat, els blaugranes sumen el segon triomf en 3 jornades a la màxima competició europea. Fins aquí les notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa.

0: Restes de fruita i verdura, carn i peix, closques d'ou, marró de cafè, paper de cuina brut, escuradents, petites restes de poda i jardí, taps de suro... Tot això va a l'orgànica. Però bosses de plàstic, tovalloletes, bolquers o cigarrets, no. Si separes el residu orgànic bé, es pot transformar en compost i energia sostenible.
1: Reciclar l'orgànica compta. Fes el gest, posa-la al marró. Petits gestos, grans canvis.
0: És un missatge del Consell Comarcal i del Consorci per la Gestió de Residus del Vallès Occidental.
2: Radio Rubí.
3: El temps passa volant, eh? I nosaltres encara estem aquí amb la veu aquell una miqueta refredada, intentant, doncs, donar el callo i transmetre a vosaltres tot allò que succeeix en el rebost, eh? Us demanem disculpes si noteu que vaig una miqueta justet de veu. Però no és lo important allò que jo faci, sinó allò que recuperem, aquells minuts encapsulats de la ràdio, del bo i millor de la setmana radiofònica a Ràdio Rubí. Minuts com, per exemple, doncs, els minuts polítics. Sí, també tenen importància dins del Rubí al dia. Estem parlant de la secció de l'espai propi, diríem gairebé, que es diu Grups Municipals Opinen. En aquest cas, ens trobarem a la Pamela xerrant amb la Montse Soler, que és la cap, la líder d'Esquerra Republicana de Rubí i també la cap de l'oposició. Més tard també recuperarem l'entrevista del mateix Rubí al dia, però en aquest cas del Toni Bravo, entrevistant els amics i amigues de la gent gran de Rubí. Tindrem a l'Elvira, tindrem al Ricard i tindrem al Josep, que vindran, doncs, això, explicar-nos què estan fent, què estan preparant, perquè la gent gran pot ser gran o pot ser veterana, però tenen ganes de fer moltes i moltes coses, eh? Apunteu tot el que us diran perquè és molt interessant. I finalment tindrem l'oportunitat de rescatar els 10 primers minuts d'un dels programes més mítics de la programació de Ràdio Rubí. Un dels programes que té més temporades en antena. Estem parlant del Long Play. Al darrere del Long Play hi trobem sempre el nostre company i amic, el senyor Xavi Baltà. El Xavi Baltà, doncs, fa una selecció molt especial de música soul que el passat dimarts, dia 29, doncs va sortir per antena. Si voleu recuperar el programa al complet, cosa que us recomanem moltíssim, és tan senzill com anar a radiorubí.cat i anar directament a programació o a podcast i allà trobareu Long Play, que recupera aquella essència mítica dels vinils del Long Plays, així anomenats, doncs que tenien allò, contingut musical d'autèntic luxe. De lujo total el que trobareu en aquest Long Play. Tot això per gaudir de la darrera hora, de la quarta hora del rebost. Què? Us quedeu, no? Que vagi molt de gust.

0: Arribem a la segona entrevista d'aquesta primera ronda de la temporada dels grups municipals Opinen, l'espai en el qual posen sobre la taula l'actualitat de Rubí amb els representants dels diferents grups municipals. Avui xerram amb Esquerra Republicana i amb la seva portaveu a l'Ajuntament, Montse Soler, que és la cap de l'oposició. Montse, bon dia i moltíssimes gràcies per ser-hi avui.
1: Molt bon dia i moltes gràcies a vosaltres.
0: Heu començat amb la iniciativa La Montse t'escolta pels barris i les urbanitzacions de tot el municipi. Què vos està dient la gent i quines són les preocupacions que més es repeteixen?
1: Doncs mira, les preocupacions... Bueno, primer vull fer un incís i és que hem organitzat aquesta iniciativa de manera formal i de manera periòdica, però ja abans havíem anat als barris a escoltar la gent i ens havíem reunit amb entitats, associacions de veïns, amb gent a títol particular, però ara sí que ho fem de manera organitzada, de manera periòdica, i per tant ens serveix, no?, perquè la gent sàpiga on serem i quin dia i a quina hora. I les preocupacions que més es repeteixen són el manteniment, la neteja de l'espai públic, les situacions d'incivisme i per tant de convivència en la majoria de barris. Aquestes, bàsicament, i també mobilitat. La mobilitat preocupa i molt, el tema que no hi hagi aparcaments, que vull recordar que dels tres aparcaments públics que tenim en gestió privada, dos estan tancats, un fa 7 anys, si no m'equivoco, i l'altre fa un i una miqueta més, uh-huh, i va per llarg també. Per tant, és una situació que complica més la mobilitat de la nostra ciutat, que ja està molt tensionada. I sobretot, com deia, el tema del manteniment de l'espai públic, de la deixadesa, de la degradació de molts carrers i zones de la nostra ciutat. El tema també del tancament dels comerços, que ens estem quedant sense comerç local i s'està empobrint moltíssim el teixit comercial de la ciutat. Per tant, calen mesures també per frenar això. Vam presentar el mes de juny, o no abans, una moció precisament per reclamar que es torni a estudiar la possibilitat de fer una moratòria a determinades tipologies de comerç, i per fer això demanàvem també un estudi de tipologies comercials, de concentració, de quins comerços es concentren a cada zona de la ciutat, i després per prendre mesures adequades a aquesta diagnosi que es pugui fer. Això no s'està fent ni es farà, i la vista està que el comerç es va degradant cada vegada més i, per tant, això també implica una degradació dels barris.
0: Uh-huh. Aquesta iniciativa servirà per elaborar, en part, el programa electoral d'Esquerra Republicana, i quins serien, a hores d'ara, ja sé que és massa aviat, sí, però quins serien les principals prioritats que teniu sobre la taula?
1: Organitzar millor el tema de manteniment i neteja, perquè no pot ser que hi hagi carrers que fa mesos que no es veu el camió que passa netejant aigua, perquè no només escombrant es netegen els carrers, i menys quan no plou gaire sovint, com ha passat en els darrers mesos. Per tant, cal incrementar la freqüència de neteja i, insisteixo, fer-ho amb camions, amb aigua a pressió. O sigui, és que és planificar bé i començar per una banda i acabar per una altra, no? El mateix diem sempre amb les urbanitzacions. Les urbanitzacions han de tenir una brigada específica de manteniment i neteja, i que tothom sàpiga que el dilluns els trobaràs aquí, el dimarts aquí, el dimecres. És evident que hi haurà matolls que hauran crescut, no? Però si tu ja saps, com a veí i veïna, que el divendres és toca la zona de casa teva, doncs saps que vindran i que aquells matolls s'acabaran. El que no pot ser és que hi hagi aquesta deixadesa, que s'hagin de fer plans de xoc perquè no s'ha fet el manteniment quan tocava, i clar, amb un pla de xoc no resols els problemes estructurals que hi ha a les urbanitzacions a dia d'avui, per exemple.
0: Uh-huh. Amb Esquerra Republicana ha xerrat moltes vegades amb de les urbanitzacions. L'altre dia, al casino, es va explicar el POUM als veïns i se'ls va comentar que no es podrien legalitzar algunes de les urbanitzacions. Considereu que aquest POUM dona la resposta suficient als veïns que fa dècades que estan demanant això i ara es tornen a trobar en que no serà possible?
1: És evident que aquí hi ha un problema legal, perquè es van fer edificacions sense permís, però un cop tens aquestes edificacions fetes, igual que s'han urbanitzat altres sectors i altres urbanitzacions, a aquests veïns i veïnes se'ls ha donat una resposta, i se'ls ha donat una resposta clara, i no se'ls pot seguir marejant eternament. La Diputació sé que ha engegat un projecte de suport als municipis que no som l'únic, hi ha molts municipis i sobretot també en aquesta comarca, molts municipis propers que tenen també el mateix problema amb urbanitzacions que no estan legalitzades, per entendre'ns, que no s'han urbanitzat, i s'han fet reunions amb aquests municipis. Per tant, voldríem saber què és el que està fent l'Ajuntament per resoldre aquesta situació, perquè no s'hi val a dir... No, és que el POM no contempla... Però se'ls ha de donar una solució, se'ls ha de donar una resposta. El que no els hi pots dir és no pots anar tirant la pilota endavant com s'ha fet fins ara. Bueno, ja veurem, bueno, a veure què passa, és que això us heu d'organitzar. Doncs parlem clar, expliquem clar quins són els passos a seguir, què haurien d'assumir els veïns i les veïnes, perquè és evident que el cost d'urbanització, una gran part l'ha d'assumir el veïnat, com es podria gestionar, com es podria organitzar, no? el fet de constituir-se legalment com a urbanització, 15 anys, perquè potser hi ha algunes zones en les que tu no pots consolidar aquells habitatges de per vida, sinó que els has de dir, doncs, serà a 30, a 40, a 50 anys aquesta legalització, aquesta urbanització, perquè si no és veritat que hi ha nuclis en els que estan en terreny, en sòl no urbanitzable, i que volem conservar per tenir espais verds també a la ciutat. Per tant, aquí cal buscar l'equilibri i cal, sobretot, explicar les coses tal com són els veïns i les veïnes i no marejar-los i no anar donant llarga, sinó respostes clares i honestes.
0: Mm-hmm. Seguim xerrant d'urbanitzacions, perquè el ple ha aprovat inicialment i per unanimitat la nova L8 de transport a demanda. Esquerra va votar a favor d'aquesta L8, però també heu criticat que ha tardat molt en arribar. Què li falta a aquesta proposta perquè realment doni resposta a les necessitats dels veïns de les urbanitzacions?
1: Doncs que passi per totes aquelles zones on hi ha necessitat que aquesta línia doni servei, perquè recordem que les urbanitzacions, les cases estan molt disperses i... a més, amb pendents considerables, i per tant estem parlant de gent gran, de gent amb problemes de mobilitat, que té dificultats per accedir a les parades de bus. Per tant, aquesta línia ha de donar resposta també a aquestes persones i amb uns horaris que s'ajustin també a les necessitats reals, perquè de res serveix que tu no puguis demanar el bus a demanda en una franja horària que no et serveix per res, sinó que ha de donar resposta doncs zones horàries en les que s'ha d'anar a treballar, en les que es pot anar a comprar, etc. Per tant, voldríem, no, el que voldríem saber és la concreció exacta d'aquestes, no, d'aquest servei, d'aquesta línia, de quines parades tindrà, quan es podrà demanar, quin serà el sistema, si estarà integrat en la línia de transport urbà, és a dir, que amb tu, amb la mateixa targeta, podràs fer tots els trajectes.
0: En principi, funcionarà principalment entre setmana de les 6 del matí a les 11 del vespre, per tant, els cap de setmanes, que potser també s'utilitza sí. molt, això quedarà
1: exacte.
0: Fora. Sí. Entenc que també és una demanda vostra, que sí. s'ampliï.
1: Sí, sí, sí, sí. És... Mira, de fet, ho enllaço amb la Montse, t'escolta. És que cal escoltar els veïns. És que tu has de donar resposta a les necessitats dels veïns i les veïnes. I si realment hi ha alguna raó que justifica que no pots posar aquesta línia tot el cap de setmana, explica-ho, digues, de moment farem aquesta prova durant la setmana, a veure com funciona, i estudiarem a cap de setmana ampliar la línia, ampliar els horaris. Però d'entrada la sensació és insuficient, no? No dona resposta a totes les necessitats que tenim i que fa tants anys que reclamem, perquè fa molt temps, fa anys que demanen aquesta línia de bus a demanda. Per tant, costa entendre que no s'hagi pogut estudiar una opció o valorar una opció en la que també es doni cobertura als caps de setmana.
0: Mm-hmm. Un altre tema que es va tractar al ple i que va generar bastanta polèmica és el tema de la venda dels antics cinemes. Sí. Esquerra Republicana també va votar a favor sí. d'aturar la venda d'aquests antics cinemes. Què faria Esquerra amb aquest equipament si governés i quin ús concret hi veuríeu?
1: Doncs nosaltres sempre hem defensat que aquest espai havia de ser un equipament cultural, social, veïnal, És veritat que desconeixem com està la infraestructura, exactament quina inversió s'hi hauria de fer, quin cost suposaria, si realment està molt malmesa o no. Però el que tenim clar és que hem tingut aquest equipament 20 anys, no només no hi hem fet res, sinó que hem deixat que s'hi acumuli porqueries, que sigui un niu de rates, que ens ho deien ahir els veïns. Nosaltres hem denunciat durant tots aquests anys la promesa o les promeses incomplertes en relació als antics cinemes, perquè és el que deia abans. Si tu adquireixes un local, primer que hauries de valorar si pots adquirir-lo o no per després fer-hi alguna cosa, no només adquirir-lo i ja. Si tu adquireixes com a ajuntament un local per més de 2 milions d'euros, vas al barri cada 2x3 a dir allà, aquí farem el que sigui, i tornes, sí, no, perquè aquí farem, s'ha de reforçar la plaça i farem una claraboia perquè hi hagi, perquè això són promeses que se'ls ha fet als veïns. Sí, hi haurà espai per les entitats, hi haurà espai per l'associació de veïns, serà el que sigui. S'han promès moltes coses en relació als equips cinemes i ara els malvenem a meitat de preu, si els acabem venent a meitat de preu, perquè podria ser que fins i tot el preu fos més baix del que ha sortit inicialment a subhasta. Des d'Esquerra sempre hem defensat que aquest equipament ha de ser pel barri, ha de ser un revulsiu pel barri, perquè els que som de Rubí de sempre sabem la vida que hi havia en aquella plaça i el bon ambient, i hem passat la nostra joventut allà i volem recuperar aquest esperit, aquesta, no, aquesta convivència que hi havia, o sigui, és que ho parlàvem, ahir vaig estar precisament a les Torres i ho parlàvem amb tots els veïns i les veïnes que es van acostar. Hem de poder tornar a creure en Rubí. Creure en Rubí és tenir ambició per una ciutat a mitjà i llarg termini. No només resolc el forat que hi ha avui al carrer, si això és important, però és que també has de projectar, has de ser ambiciós amb aquesta ciutat. No ens podem conformar amb, no, és que ara com que no hi podem fer res, ara els malvenem. No, no ens podem conformar amb això, és que estem perdent una oportunitat de tenir espais per les entitats, que són més que, o sigui, són més que insuficients els que tenim a dia d'avui. Un espai perquè es reuneixin els veïns, per dinamitzar el barri a nivell social, cultural, bucs d'assaig, que nosaltres fa anys que dèiem, aquí es podrien fer bucs d'assaig. És que és un espai enorme. I si és tan gran que l'Ajuntament no pot assumir tota la reforma, parlem-ne. Parlem amb un gestor privat que se n'ocupi d'una part i nosaltres ens quedem amb una altra. És que hi ha 1000 possibilitats i 1000 opcions. És que no serem ni la primera ciutat ni l'última que adquireix un equipament i que després triga uns anys a tenir-lo al 100% en funcionament.
0: El dia del ple va haver una manifestació precisament per això, d'un manifest que s'ha fet per donar-li ús als equipaments en desús de la ciutat, perquè els antics cinemes no és l'únic equipament que està en desús. Des d'Esquerra Republicana, quina seria la demanda? Quins serien els primers equipaments que s'haurien de posar en ús, perquè tenim uns quants?
1: Sí, vull recordar que tenim una nau davant del castell, que és la nau de la Superson, que també va adquirir l'Ajuntament per més d'un milió d'euros, 1.200.000, entre 1.200.000 i 1.500.000 euros, que també cau a trossos. També feia allà una inversió, és un pou sense fons, per tant és una mala compra. És que tornem-hi, no? És que estem fent mal ús dels diners públics. Què passarà amb aquesta Superson? Perquè no fan habitatge públic, el sòl és públic, però USA perquè no fa habitatge públic allà, amb les dificultats que hi haurà per fer el projecte, que no ha sigut mai un projecte, d'un nou equipament juvenil? Per què no adquirim el vapor nou i conservem les naus i conservem el nostre patrimoni industrial, que ja és l'únic que ens queda a la ciutat? Per què no tenim un projecte com el que tenen ciutats properes com Granollers i tantes altres, que han invertit en el seu patrimoni i han posat a ús cultural, han posat a disposició de la ciutadania aquests grans espais? Mireu, busqueu Roca Umbert, Fàbrica de les Arts. L'Ajuntament de Granollers fa 20 anys que va comprar aquest conjunt industrial, que és molt similar al nostre, i ara és un espai de referència, de creació, hi ha una biblioteca, i, o sigui, no s'ha fet d'un dia per l'altre, és el que deia abans, és que està clar que no farem, en 2 anys no pots reconvertir tot el vapor nou, tot el conjunt en el que tu voldries, però mica en mica, a poc, amb col·laboracions amb empreses, i ara és un espai increïble on hi ha tot tipus d'activitats culturals, creatives, exposicions, biblioteca, etc. Per tant, siguem ambiciosos com a ciutat. És que perquè ens hem de conformar amb qui dia passa any empeny, posem damunt la taula grans projectes de transformació de la ciutat que impliquin espai per les entitats, que impliquin espai de creació, que impliquin que ningú hagi d'estar demanant caritat per poder exercir el seu esport, com és el tenis taula, com són tantes entitats. Tenim el Guspira, que està en un local que no pot estar-hi, i tantes altres entitats que no tenen un espai adequat per exercir l'activitat, i les entitats i les associacions mantenen viva la nostra ciutat. Per tant, com a ajuntament, siguem ambiciosos. El més fàcil és construir pisos. Clar que s'ha de construir habitatge, però no qualsevol preu. Clar que hem de créixer com a ciutat, perquè tu no pots dir, no, ja no creixerem més. Sí, molt bé, i els fills dels nostres fills, en algun lloc hauran de viure. Però no només construint solucionarem el problema de l'habitatge, que ho hem dit moltes vegades, sinó que a més hem de ser ambiciosos com a ciutat. Quin model de ciutat volem? Un model de ciutat que tornem a fer grans blocs? No dic gratacels, perquè aquí no tenim gratacels, però és el que més s'hi acosta, no? Blocs de 9 plantes, de 6, de 7... Quina és aquesta barbaritat? Volem tornar a repetir aquest model de ciutat de blocs de tantes plantes, amb tanta concentració? Solucionem ara els problemes que tenim de mobilitat i de serveis, que és que ara els serveis que tenim, els equipaments que tenim, no donen resposta a la ciutat de 83.000 habitants que som a dia d'avui. Com podem estar projectant aquest creixement sense haver solucionat les mancances i els problemes que tenim ara? El POUM no només ha de respondre i ha de donar solució als problemes de demà, també als d'ara, i això no passa, per això vam votar en contra. I no és perquè no vulguem que es facin pisos, que ningú s'enganyi. Esquerra Republicana considera que cal fer més habitatge públic, perquè és l'única manera d'aconseguir també incidir en la regulació dels preus de lloguer.
0: Ara que treia el tema de l'habitatge públic, el tema de l'habitatge aquests dies està molt present a les nostres vides. Tothom estem seguint el que ha passat a Madrid i el que s'està negociant precisament a Madrid amb aquests dos decrets sobre habitatge. Esquerra Republicana, com valora aquests dos decrets i què considera que seria imprescindible per la nostra ciutat?
1: Per la nostra ciutat seria imprescindible que el govern municipal, amb Prousa, que és l'empresa pública que pot construir habitatge, fossin més ambiciosos, perquè en els últims anys s'han adquirit només 9 pisos per el mètode de tanteig i retracte, i només tenim, si arriba, un 2% d'habitatge públic. Per tant, si el parc d'habitatge públic és tan reduït, això impacta directament en els preus del lloguer, perquè hi ha més demanda que oferta. I una de les coses que regula el mercat és això. Els decrets de Pedro Sánchez, caldrà veure la lletra petita en què s'acaba concretant. Nosaltres ja hem dit que el que volem és que s'incrementi l'impost a aquells que tenen més de tres habitatges, i que en canvi es redueixi aquest impost pels que adquireixen el primer habitatge com a primera vivenda. I on s'ha de posar el focus és en l'especulació, perquè són els grans fons, és el Banc de la Sareb, conegut com a banc dolent, que a més està finançat amb diners públics. O sigui, nosaltres és que els pisos els estem pagant, no una, no, dues, tres i quatre vegades, perquè a través dels nostres impostos es van rescatar els bancs i es van pagar milers de pisos, milers d'habitatges que han tornat a sortir al mercat amb uns preus, i això ha sortit de les nostres butxaques. Per tant, o sigui, quantes vegades haurem de pagar aquests pisos? I per què no posem el focus aquí? Posem el focus en el fla especulació, perquè la Constitució, que tant miren alguns, ho diu molt clar, és un dret constitucional, el dret a l'habitatge digne, no aquestes habitacions on la gent malviu, aquests locals on la gent està malvivint, perquè ara hi ha molta gent vivint en locals. Si els locals s'han de transformar en habitatge, s'han de fer per la via que toca. I hi ha municipis que ho estan fent, que estan transformant l'ús d'aquests locals en habitatges. Però a Rubí no està passant això. A Rubí estan havent-hi molts locals ocupats per persones que malviuen, i per tant, amb tot el que això implica. I això també és una queixa que ens han fet arribar a molts ciutadans i ciutadanes, perquè, clar, no poden estar... Llavors, implica que moltes vegades fan les seves necessitats al carrer, estan molt al carrer perquè no poden estar dins del local, perquè això és una realitat que no podem mirar cap a una altra banda i que s'ha d'abordar. I, insisteixo, l'especulació és la clau que ens ha portat a la situació en la que ens trobem. I aquí, perquè ho diu també el Constitucional, les administracions públiques han de fer tot el que estigui a les seves mans per evitar, per eliminar l'especulació pel que fa a l'habitatge. El lliure mercat, amb altres aspectes, es pot especular amb les accions. No? Tu compres accions i especules amb les accions, però no amb l'habitatge, que és una necessitat, que és un dret no només constitucional, sinó que és un dret humà.
0: Mm-hmm. Montse Soler, ens hem quedat sense temps. Teníem molts més temes sí. dels que xerrar, però ens hem quedat sense temps. Moltíssimes gràcies per ser-hi aquí avui. Gràcies. I l'esperam en la propera ronda.
1: Perfecte, jo insisteixo temporada rere temporada que necessitem més temps en aquest espai.
0: Molt
1: gràcies,
0: bé.
1: Bon
0: farem
1: dia.
0: La petició una altra vegada.
1: Gràcies.
0: Vinga, adéu.

Minuts de ràdio ben encapsulats que mereixen una segona escolta. El rebost, els millors moments de la setmana de Ràdio Rubí.

0: Ràdio Rubí, Long Play, un espai on la música és la protagonista.
1: I'm mad about the boy, and I know it's stupid.
2: Són les 10 del vespre d'aquest dimarts 29 de setembre. Salutacions per endavant, una hora intensa de soul i rhythm and blues combinada amb informació musical. Fins les 11, des d'aquesta sintonia, la de Ràdio Rubí, el programa Long Play en antena. I avui, per començar, doncs, escoltarem un senzill d'Otis Redding, la cançó que inicia el programa, el tema que se'n diu així: t'estimo més del que les paraules poden expressar.

Ens hem atensat a l'any 1968 des de l'àlbum The Duke of the Bay, on estava la famosa cançó Sitting on the Duke of the Bay del gran Otis Redding. Estem davant d'una de les balades de desamor més punxants de la factoria Stax Records de Memphis, gravada a principis de l'any 67, pocs mesos abans de la tràgica mort d'Otis Redding en un accident d'aviació. La lletra va ser escrita pel seu company de segell, Eddie Floyd, qui la va dissenyar expressament perquè en Redding hi deixés l'ànima.

una dona que actua bé, un home que actua bé, Durage Woman, Durage Man. Des de l'àlbum I Never Love a Man del 67 estem escoltant a la reina del soul, la gran Aretha Franklin, una obra mestra del Southern Soul que va néixer com la cara B del cèlebre senzill single anomenat Respect. La gravació va començar en els històrics estudis Fame de Muscle Shoals per una forta baralla entre el marit d'Aretha i el propietari de l'estudi va fer que es finalitzés aquest enregistrament justament a Nova York. I Aretha mateixa doncs hi va agafar el control absolut tocant el piano elèctric, mentre que els cors els complementaven les seves germanes i la mare de Whitney Houston, la Sissy Houston, una peça precursora en l'exigència del respecte i l'igualtat de gènere.

0: Chain encadenat de la música de la mà de Marvin Gaye des del seu àlbum del 68, Into the Groove. Tot i que l'àlbum és recordat mundialment per al seu clàssic Ho he de sentir dir, aquest tall és una demostració impecable de la força de Detroit, escrita per Frank Wilson, tota una icona dintre del moviment Northern Soul, ens mostra un Marvin Gaye amb un registre molt més urgent, trencador i desesperat que el de la seva típica faceta romàntica, impulsat per la secció rítmica implacable dels legendaris de Frank Brothers.
1: El Rebost, els millors moments de la setmana de Ràdio Rubí.
2: Bon dia.
3: Ricard Gràcia, bon dia.
4: Bon dia.
3: Josep Caís, molt, molt bon dia també.
5: Bon dia.
3: Que ens explicareu també doncs, quines són les inquietuds de la gent gran Rubí. Elvira, comencem, si et sembla bé.
2: Sí, sí, sí. Mira,
3: estic per posar-te... Mira, ara te posaré el micròfon més a prop, que el veig que el tens una mica cap a dalt. No sé si tu mateix el pots... Ara, ja està, te'l pots apropar. Si vols, pots agafar el teu cos i el pots apropar també. Així.
2: És que la cadira se me'n va enrere.
3: Se te'n va la cadira enrere. Ostres, tu, doncs... Vinga, va, comencem per la data que tenim més a prop. Què significa per a vosaltres celebrar aquest Dia Internacional de les Persones Grans?
2: Jo primer voldria fer una introducció,
3: sí,
2: perquè avui havia d'estar aquí també en Xavier Aguilar, que és el nostre president,
3: sí,
2: el que passa que per motius de salut no ha pogut venir, i llavors amb representació de tots estem aquí, no?
3: Llavors enviem voldria una salutació dir... i que es millori, no?
2: Sí. Mm. Llavors també volia dir què és el Consell de la Gent Gran, el Consell Consultiu.
3: Sí. Vols començar per aquí?
2: Sí, m'agradaria començar per aquí.
3: Llavors, aparquem un moment el Dia Internacional de les Persones Grans,
2: sí,
3: el dia 1 d'octubre, anem a començar, perquè vols començar tu, no?, per explicar què és el Consell Consultiu.
2: Exacte.
3: Doncs vinga.
2: El Consell Consultiu de la Gent Gran és un òrgan de participació ciutadana i el nostre objectiu és donar veu a les persones grans, escoltant les seves propostes i millorant la qualitat de vida, proposant idees i fent activitats per connectar generacions. Memòria a les escoles, jocs antics al carrer, contacontes i campanyes pel respecte. Ens reunim cada dijous i treballem amb comissions, prenent decisions, parlant i consensuant. És a dir, que tothom que vulgui és benvingut.
3: Uh-huh.
2: Aleshores, aquí, entre tots, llavors ens proposem fer una agenda, uh-huh, que és tot el que em anaves a preguntar. Uh-huh.
3: Vosaltres, ara et faig una altra pregunta. Anem una mica destrossant el guió, així
2: sí,
3: directament.
2: Sí.
3: Vosaltres, quan... com Consell Consultiu, no?, que esteu en contactes amb la gent gran, quan detecteu una necessitat, una problemàtica, vosaltres les traslladeu després a l'Ajuntament?
2: Oh, i tant.
3: Mm-hmm.
2: I tant.
3: I aquestes, quines són les propostes que us arriben i quina és l'escolta que hi ha a l'Ajuntament?
2: Bueno, nosaltres intentem parlar doncs amb els regidors pertinents a cada proposta que nosaltres ens sembla que ens haurien d'escoltar i bueno, en principi ens escolten. Sí. Després pues suposo que entre tots fem el que podem, no?
3: Quines són les propostes? Vosaltres sou com el pont, podríem dir, entre
2: sí,
3: l'Ajuntament, no, i les propostes que us arriben. Ara vaig, Josep. Quines són aquestes propostes? Què és el que us arriba?
2: Bueno, ens arriben moltes deficiències amb les aceres, deficiències amb cementiri, però bueno, tot això m'agradaria que també un dels companys meus ho expliqués, no?
3: En Ricard, no sé si en Ricard o en Josep.
4: A veure, jo si de, si de cas el que vull... Lligaria tu el que demanaves del tema d'octubre i lligant amb el que tu deies, aquest tema. Nosaltres el que intentem...
3: Ara. Saltem ara a l'1 d'octubre.
4: Sí.
3: Veig, avui no farem via, directe.
4: No.
3: Pregunto el que hi ha.
4: Perdona. No,
3: vinga, anem a l'1 d'octubre.
4: No, que ho deia per les inquietuds.
3: Uh-huh.
4: Precisament l'acte que fem pel dia 1 d'octubre,
3: sí,
4: és les inquietuds que hem recollit de la gent gran,
3: ah,
4: respecte, és un tema que moltes vegades hi ha molt desconeixement, que hi ha molta inquietud, però al mateix temps que no agrada parlar, que és el tema dels testaments i de les herències. Això és el, sí, tema que, recollint el que tu ens demanaves de la gent gran, traslladem el dia 1 d'octubre.
3: Mm. Per tant, aquestes inquietuds, no?, que estàs tu parlant, per què heu escollit aquest tema? Perquè és el que més us arriba?
4: No, hi ha molts temes que ens arriben, però tenim que centrar-nos en algun. Amb altres vegades ens hem centrat tot el tema d'habitatge, especialment per la gent gran, i aquest any hem escollit aquest tema que vam proposar i ho estem fent conjuntament amb l'Aula d'Extensió Universitària i l'Associació de la Gent Gran.
3: Què és aquesta conferència, El teu patrimoni i les teves decisions, a càrrec del col·lectiu Ronda, que parla de qüestions com testaments, herències, donacions, hipoteques inverses, rendes vitalícies, assegurances de vida, no?
4: Exacte.
3: I crec que la jornada es complementarà també amb una actuació de rondalla a Rubí. Aquest és el tema central de la conferència, no? Suposo. Creieu que és molta gent la que no té prou informació sobre les opcions que té?
4: El 99% de la gent.
3: I què pot aportar aquesta conferència al col·lectiu Ronda en una jornada com aquesta?
4: Nosaltres el que volem traslladar és que cada situació és molt diferent i, per tant, no hi haurà precs ni preguntes, perquè no és impossible particularitzar i donar. I nosaltres el que volem és donar pinzellades o alertes i fer pensar la gent de dir, ep, no aparqueu això fins a l'últim moment o no feu testament perquè no us agrada notari. Plantegeu-vos a tot aquest tema perquè us arribarà i tots ho hem vist, passarem per aquí, i la nostra experiència que tenim és que la majoria de casos tot aquest procés acaba bastant malament, enfadats els fills, enfadats el vidu amb la vida, amb el mort o el que sigui. Per això és aquest, però aquest és un dels temes. Nosaltres, clar, només, hi ha molts més temes que després en parlarem, com és en concret, per exemple, el tanatori, que parlarà en Josep després. Però clar, ens tenim que centrar en un tema i en una hora que fem el casino.
3: Quines qüestions creieu que cal posar sobre la taula quan parlem de persones grans? Perquè ara estem parlant dels testaments, ha sortit també, crec que, la paraula habitatge. Quines són aquestes qüestions? Digues, Josep.
5: Bé, el que es preocupa a la gent gran és una de les prioritats. El que preocupa és que a Rubí no hi podem néixer. Per què? No tenim hospital. Fa pena morir-se perquè no tenim un tanatori adequat a la població que tenim. Per exemple, tenim més de 80.000 habitants i només hi ha dues sales de vetlla. Les poblacions veïnes que tenim totes ens supera, sempre anem a la cua del món. És a dir, aquesta és una cosa que es preocupen, i molt. Només hi ha dues sales de vetlla, quan a Martorell de millor en tenen 7 o 8, Vendrell en 40.000 en té 9 sales, és a dir, anem molt retrasats. Vale. També es preocupa són els serveis socials. No tenim psicòlegs, les llistes d'espera són molt llargues i inacabables en els CAPs. Això és una altra. La falta d'especialistes als CAPs també és una preocupació que es va treballant la gent, sobretot en pediatria. Després en metge especialitzat en demències i coses així, que la gent gran són més d'un 30% a Rubí i no es tenen en compte. Després hi ha una altra cosa que ens ho trasllada molt la gent, a més ho vivim nosaltres directament, que és, per exemple, bancs i caixes. Creu que és un espoli el que ens estan fent a la gent gran. Som molt ignorants, tenim molt bona fe, aquesta gent estan ensinistrats i el que vas allà t'ofereixen productes, després que si ve una guerra et baixa allò, te la renta, ja t'han fotut els quarts. És a dir, és un robo. I ben estem...
3: Però això, o sigui, hi ha casos que us passa aquí a Rubí?
5: Sí, aquí a Rubí. Parlem de Rubí.
3: I...
5: Parlem de Rubí. No tenim poble, som uns desgraciats, vam néixer aquí a Rubí.
3: I en el cas de... O sigui, hi ha, me pots dir casos concrets, per exemple, sí, que hagin passat?
5: Per exemple, arriba un senyor a la caixa i hi ha un senyor que està ensinistrat pel banc, perquè no arribis tu, que és gran, i te digui, per exemple, mira, aquest producte... No, que són conservadors, són grans, vale, aquest producte no perdran, i a qüestió de 2 mesos ja t'han fotut 2.000 euros. Però així per les bones, ja, i desapareixen. Això hi ha gent que ens ho ha dit, ho hem passat, i són coses que les caixes no estan per ajudar-te, estan per espoliar-te. Després hi ha el que és tan famós de la propaganda que fan per la tele, el TV3, de la hipoteca inversa. Un altre robo. Que tu disfracen com si fos una ajuda, que tu podràs anar de viatges, si anaràs de viatges, collons, que us ho fotos que d'ells.
3: I llavors, a través del consell, com ajudeu?
5: Ajudem, que això ho transmetim, però quan, per exemple, fan una reunió amb el Mosso d'Esquadra, i això ens ho pregunten, jo li dic, vosaltres aneu sempre de cara a aquell que roba una cartera, no aneu mai de cara a aquest director de banc que està allà, que no vegis el que està robant. No, aquí no s'atreveixen, és un tabú, no s'atreveixen. Després també ens arriba una altra inquietud molt, molt curta. Per exemple, aquí a Rubí, jo quan veig un cotxe de policia local o Mossos d'Esquadra, jo és que m'alegro, perquè em dóna seguretat i els estimo molt, però els hi fallen els fonaments. A la persona gran es tracta molt malament i amb un mal servei, i això de veritat que ens agradaria, perquè som crítics però constructius, arribar al cap dels Mossos i dir, noi, això no funciona. Per què no funciona? Perquè jo, els soldats es troben fabulosos, però això és la direcció, perquè un barco s'ensorra és culpa del capità.
3: Ah, però clar, estem
5: és una queixa, mica... És una queixa.
3: Estem generalitzant, és una queixa. Sí, sí, una mica, i... Ah, però, què vol dir que tracten malament a la gent gran?
5: Per exemple, és demostrable que tu mateix agafes el telèfon ara mateix, truques 5 vegades el mateix dia a Mossos d'Esquadra, no t'agafa el telèfon a ningú. No hi ha un sistema que quedi gravada la trucada i puguin contestar-te, perquè si estic bufagant...
3: Sí, però això és general, o sigui, això és a tu com a mi.
5: Sí.
3: No? Però no per què dius que...
5: No ens ajuden, al contrari. Després vas allà mateix a la comissaria, que hi ha una generació de gent gran que durarà 20 anys, que clar, són molt burros. L'assumpte d'informàtica no ho portem bé, perquè hem fet altres coses. I arribes allà, dius, escolta, podeu enviar això a aquesta comissaria X, que el número fulano ha fet això, i t'envien a casa teva que ho facis tu.
3: Anem a veure, ens queden 4 minuts, perquè si no ens allargarem aquí molt. Anem a l'acte, als actes de l'1 d'octubre, que volem celebra el Dia Internacional de les Persones Grans. Què heu preparat?
2: Puc dir moltes coses.
3: Vinga, explica, vinga. A veure si ho podeu condensar.
2: Sí. Vinga, tu mateix.
3: Bueno, Ricard.
4: L'acte té una vessant diguem, institucional. Vindran tant l'alcaldessa com la regidora d'Assumptes Socials i diversos regidors més, no? Per un costat. Després, quan vam estar parlant, que és el centre de l'acte, és la conferència aquesta, per tots els motius que he explicat anteriorment, i després, per acabar l'acte, hi haurà l'actuació de la rondalla de l'Associació de la Gent Gran i un petit episcolaris que organitza l'Ajuntament. Per la nostra part, és el que et deia, tenim que agafar un tema, aquest és un tema de tants que ens arriben, i una miqueta, com deia el Josep, ens trobem que em sembla que és al voltant del 90% de la gent de Rubí té en propietat la vivenda. Si anéssim a parlar de gent gran, estaríem encara al 90%, i per tant ens hem convertit una miqueta en un sector llaminer per les entitats financeres, en quant oferint-se els productes que ens estava dient el Josep. El Josep utilitzava unes paraules més planeres, les paraules teòriques és que tenen uns gestors especialitzats amb gent gran que no venen a ajudar-te amb altres coses, sinó a vendre productes que van dedicats per tu, perquè hem sigut una gent que tenim patrimoni, que hem tingut estalvis perquè venim d'una cultura d'estalviar, i per tant som un sector molt llaminer. I això és simplement el que nosaltres el que podem fer, alertar a la gent de dir, ep, cuidado, parleu d'això, consulteu-se, assegureu-se. Aquest és el missatge que nosaltres volem traslladar a l'1 d'octubre.
3: També un altre dels grans eixos de l'agenda és el gaudeix de la vida en gran, que comença avui les inscripcions per a persones de més de 60 anys, que combina visites culturals, activitat física saludable, tallers d'expressió, creativitat, competències digitals, propostes formatives... Quin és el valor que té aquest programa que comença avui? Per què és important oferir activitats, generar aquests espais?
2: Bueno, és que la gent surti al carrer i no es quedi a casa tancat. Vull dir que hi ha molta gent que li costa molt sortir al carrer. Aleshores, això és com un carmelo per animar la gent que surti al carrer, que faci coses, que no s'estigui a casa sol, perquè la solitud no volguda és molt dolenta. Llavors, ens trobem amb moltes persones que els hi costa arrencar-se, i entre això, entre l'aula, entre tots una miqueta, és fer aquesta empenta perquè la gent pugui disfrutar una mica més de la vida. Vull dir que no es trobin sols, que puguin fer companyia amb altres persones, que es puguin valorar els uns als altres. Tot i amb això, es queden curts, perquè hi ha molta gent que, no, que quan s'apunten ja s'han acabat les inscripcions perquè estan plens. És a dir, que tant aquí com en el casal, que també fan activitats, i com a tot arreu, ens quedem curts. Pensem que aquí, doncs, a part del casal que hi ha avui en dia, hauria d'haver més casals en altres llocs, com Can Oriol, 25 de setembre, coses d'aquestes, que la gent es pogués sortir tranquil·lament al carrer i tenir un puesto on trobar-se amb altres persones.
3: Mm-hmm. Digue, Ricard, que hem
4: d'acabar. No, sí, una petita frase. Ahir vaig sentir una entrevista que vam fer a la Charo López i va dir unes paraules que a mi em agradaven molt. Diu, podem viure sols, però no podem estar sols. Penso que això és el que resumeix. Hi ha molta gent que vol viure sol, però després que té aquestes activitats que diu l'Elvira per sortir al carrer, per relacionar-se, inclús, per exemple, anar a la cafeteria, que ara és el reina de tota la majoria de les dones, i és que és un gran èxit de socialització. Mm.
3: Clar, és la diferència entre la soledat que és volguda i la soledat obligada, no? Podríem
4: correcte
3: dir-ho així, que és, llavors és la que fa molt mal. Doncs moltíssimes gràcies. Sabem que aquest dijous 1 d'octubre, Dia Internacional de les Persones Grans, que es fa al casino, doncs, aquesta conferència, que hi ha moltes més activitats al voltant, i també amb aquest gaudeix de la vida en gran, que es pot consultar les activitats que fan al web. Moltíssimes gràcies a tots tres, a l'Elvira Altisent, la vicepresidenta del Consell, a Ricard Gràcia, a Josep Caís, també, doncs, membres, doncs, per donar, doncs, aquesta pinzellada, que hem fet justament d'aquests dues activitats que hi ha relacionades amb la nostra gent gran. Moltíssimes gràcies.
2: Vale. Gràcies a vosaltres.

Ja ho sabeu que tenim el nostre rebost ple de minuts encapsulats en radiofònics del bo i millor de la setmana i que cada setmana, puntualment, de 9 a 1 del dissabte, doncs en recopilem i us mostrem perquè es torneu a gaudir, torneu a consumir o bé descobrir, és clar que sí. Tornarem la propera setmana doncs amb més continguts, en més moments especials de la programació musical i la programació informativa de Ràdio Rubí. No us ho perdeu, sempre aquí al rebost. Fins la propera!

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, és la 1, us parla Eduard París. El Meteocat ha elevat al perill màxim de perill l'avís per intensitat de les pluges durant la jornada d'avui, en concret la possibilitat de precipitacions que acumulin més de 40 mil·límetres en 30 minuts és màxima de 6 sobre 6, mentre que l'acumulació de pluja de 90 litres per metre quadrat en 3 hores està també als nivells màxims de 5 sobre 6. L'avís afecta tot el litoral central durant la jornada d'avui i de cara a demà les pluges s'aniran desplaçant també cap al nord-est, afectant totes les comarques gironines i part de les barcelonines. Les pluges poden ser torrencials i Protecció Civil ha convocat una compareixença aquest migdia per informar de les darreres informacions sobre el temporal previst. I en plana política, el president Pedro Sánchez ha obert un període de reflexió per analitzar les conseqüències del no del Congrés dels Diputats als dos decrets d'habitatge. La Moncloa no descarta cap escenari, tampoc un avançament electoral. Per la seva banda, la portaveu de Junts, Míriam Nogueras, creu que el president Sánchez actua més en clau electoral que per solucionar el problema de l'habitatge. En una entrevista al suplement de Catalunya Ràdio, Nogueras ha dit que el seu

0: i en successos els Mossos d'Esquadra han detingut un total de 18 persones i han recuperat més de 260 telèfons mòbils en dues investigacions a Barcelona en el marc de la lluita contra estructures criminals dedicades a la comercialització de dispositius robats. Les investigacions de la policia catalana han permès constatar que hi ha diversos punts que s'utilitzen per rebre, emmagatzemar, manipular i redistribuir terminals robats principalment a Barcelona. I en cultura, les colles castelleres ja estan preparades per al 30è concurs de castells, la gran cita bianual que se celebra aquest cap de setmana a la Tarraquarena, plaça de Tarragona. Les dues jornades del concurs es podran seguir en directe a les televisions locals i a la plataforma La Xarxa Més. I en els esports, en bàsquet, a l'Eurolliga i victòria del Barça a la pista del Besiktas Turc per 82 a 95. Amb aquest resultat, els blaugranes sumen el segon triomf en les tres jornades disputades. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.

0: podríem veure una setmana rere l'altra, el 3, el 4 de 7 i el 2 de 6, i també mantindríem viva així la tradició dels castells. Però hi ha un motor invisible al món casteller que és el que ens fa més grans. Aquest motor invisible diu que a plaça s'hi porten sempre els millors 3 castells de què disposa la colla en aquell moment. Enteneu-me, hi ha matisos, però en definitiva hi ha pel cap baix 45 colles al món casteller capaces de fer més que els castells bàsics de 7 pisos. Aquestes i tota la resta tenen un motor invisible que passa per buscar el propi sostre, per ensenyar sempre el millor d'elles mateixes i fins i tot una mica més. En aquest una mica més és on hi ha el concurs de castells. Moltes actuacions d'aquesta edició les llegirem amb aquesta clau d'autosuperació i la rivalitat generada hi acabarà de posar la resta. I al final feliç dirà que avui ens hem superat i que ho hem de celebrar. Al final no desitjat potser deixarà un punt de tristesa, però una nova llavor per pensar que un dia serem capaços d'aconseguir-ho i pocs pensaran en si hi ha premi o no hi ha premi. El motor invisible diu que sempre, en qualsevol lloc i moment, hem de buscar donar el màxim que puguem de nosaltres mateixos. M'agrada pensar que aquest motor invisible també el podem portar posat quan anem a visitar l'àvia, quan un company de feina està sobrepassat o quan prepares el sopar als de casa després d'un dia llarg. El motor invisible serveix molt més que per un concurs. Sempre, a la vida, busqueu els 3 millors castells. Benvinguts a La Figuereta, un programa de castells de cap per avall. Benvinguts i benvingudes a l'especial prèvia del concurs de castells de la Tàrrec Arena.
1: És el programa.
0: Tinc com una cosa aquí la panxa.
2: Jo com si els hagués de fer tots, eh? En sèrio. Només els he d'explicar tots, però ja. Si ja ho faran uns altres, no?
0: Com esteu?
1: Bé, setmana llarga, setmana dura, però setmana d'il·lusió. Així esperem que el dilluns sigui molt més dur que tota la setmana.
2: Bueno, parla per tu, eh? També t'ho dic, el dilluns serà molt gros, eh? Bueno. Hauríem de decretar festa nacional. Ja ho vaig demanar, crec, fa 2 anys.
1: Jo tornaria a demanar, sí.
0: L'11 de setembre l'acabem perdent.
2: Sí.
0: I al final aquest dia l'aprofitaríem.
1: Home, sí. Per no fer res.
0: Per refer-nos, que és una feina, eh? Vinga, anem a parlar del concurs de diumenge.

0: el millor de tot és que et pots trobar els Amics de les Arts a la Tàrraco Arena, diumenge.
1: Correcte, correcte. A més, sé que la invitació els hi ha donat l'alcalde pràcticament en mà, perquè l'altre dia ens ho explicava.
2: Són els nous Strombergs del món casteller,
1: sí, sí.
2: I hem renovat després de 15 anys.
1: Ens han fet un himne,
0: Fantàstic, fantàstic. Això, diumenge al matí sonarà, bueno, estupendo. A veure, com ho fem, això? Anem a imaginar-nos el concurs. Vinga. Castell de sortida dels quatre caps de sèrie. Així, ras i curt.
1: Això jo crec que està bastant definit, sí. i hauria de saltar la sorpresa,
0: sí,
1: per sorprendre'ns.
0: Sempre hi ha algun pàjaro que no s'ha enterat de la pel·lícula.
1: Així que els hi expliquem nosaltres. Bé, que va, Joel, tira tu, va.
2: A veure, jo crec que està bastant clar, vista

0: temporada que la Jove sortiria de 4 de 9 sense folre, la Colla Vella també. La Jove de Tarragona tot ens apunta que sortiria de 5 de 9 amb folre i Vilafranca hauria de sortir de 3 de 10 amb folre i manilla si no canvia.
1: Amén.
2: Amén. Segon castell, aquí és on més o menys també podem dibuixar alguna cosa.
1: Sí.
2: Però bueno, ja depèn de la primera ronda.
0: Una mica, la veritat. Jo crec, sobretot Vella i Vilafranca, la gran aposta seria el 4-10 folre i manilles per les dues bandes, que a més els dos el tenen encarregat aquesta temporada i és com a veure qui el descarrega. I en canvi, Joves i Joves, segurament l'aposta seria 3-10 amb folre i manilles, que la Jove ja l'ha descarregat, tot i venir d'un intent, i a veure si el poden refer, i la Joves, que sembla que l'està assajant amb moltes ganes.
1: Jo voto per una segona ronda de castells de 10 tota, però de la Jove de Tarragona canviaria...
2: El 4.
1: El 4.
2: Jo també.
1: Crec que se n'han adonat compte de que tenen un tresor, que és el 4 de 9 en folre.
0: Impressionant els últims que han fet.
1: Els tres últims són un autèntic escàndol. I si són capaços de mantenir el rodatge, el ritme, la qualitat que han demostrat amb el folre i les manilles del 3, a mi em sembla que potser seran la colla que els veig, sincerament, més a prop i amb menys manies per descarregar-lo.
0: Jo estic bastant d'acord amb aquesta afirmació. Crec que la Jove, si fa un parell de proves bones per acabar de confirmar les sensacions, tenen els ingredients necessaris per fer aquest castellàs.
2: Estem parlant del primer intent de 4 de 10 de la història de Tarragona.
1: Sí, sí.
2: De la història, eh?
1: Sí, sí. Em genera grossa. Més dubtes, us he de dir, el 3 de 10 de les Joves, que per mi són els que veig més capaços de canviar de carta en
2: jo
1: la
2: també.
1: Segona ronda.
0: I no oblidem que estem parlant del 4 de 10, que Pilar de nova banda... és el castell que més puntua mai descarregat.
1: Sí, sí, sí.
0: És a dir, no estem parlant d'un castell, és un castell que els fica en plenament, perquè com qualsevol es despisti, si ells fan 5 de 9, 4 descarregat, els altres despisten un moment i els tenen allà, eh? Uh-huh. I aquí pot canviar moltes coses.
1: Sí. No és molt bona, l'estadística del 4 de 10 a l'etap,
0: no.
1: Però...
2: No, cal recordar-la, Aina Mallol.
1: Però
0: mai cap colla de Tarragona ha caigut de 4 de 10.
1: Vinga.
2: I aquí a partir de la tercera ronda ja... Jo crec que la tercera ronda encara serà conservadora. Si tot t'ha sortit bé,
1: sí,
2: aniràs a fer, a puntuar una cosa que al final, si tu estàs fent el teu programa i l'estàs fent bé, no aniràs a explorar una dimensió desconeguda.
1: Aquí crec que depèn de la colla. És a dir,
2: sí,
1: si ets Jove de Tarragona, per exemple, i t'ha sortit bé...
2: Has de fer el 3 de 10.
1: Has d'anar
2: no
1: pel 3 de 10.
2: Línia.
1: No, és a dir, no pots anar una quarta ronda pel 3 de 10.
2: No.
1: Necessites tanta gent, tanta intensitat de castell, que hi has d'anar en tercera.
0: Totalment.
1: En el cas de la Vella, crec que han d'anar pel castell nat. És a dir, és una evidència que hi ha dos castells nats que estan treballant. Em sembla que el risc que han d'assumir amb aquest castell és el que pot fer que, si no surt bé, se'n puguin anar a la quarta ronda el 5 de 9 en folre, per exemple, que crec que amb múltiples canvis de peces fins i tot el farien. El 4 de 9 amb el Pilar ho veig més difícil.
2: Estem parlant del 2 de 9.
1: Jo,
2: o del 2 de 8.
1: Clar, aquí hi ha una cosa que a mi també, us he de dir, em genera controvèrsia, que és... jo recordo molt el discurs de Manel Urbano fa 2 anys en favor del seny. Anar a provar un castell a plaça en el qual no has fet ni la seva versió en un pis menys, em sembla, si més no, tirana molt arriscat.
2: Jo crec que aquí llavors anirem una mica... També Urbano ha parlat molt del 3 de 9 i de com ara l'estan assajant, que no l'havien assajat el 2019. Vull dir, crec que és un factor a tenir en compte, per això a mi em dona la sensació que la Vella pot anar a buscar, en funció de com estiguin les altres, un tercer castell més de confiança, no? I després potser explorar aquest 3 de 9 que ara creuen haver assajat d'una manera diferent.
1: Jo, tercera ronda, aposto pel 3 de 9 en folre, el 3 de 9 net directament.
2: Yeah.
1: No d'això, és a dir, crec que el 3 passarà per davant del 2, però en cas d'usar el 2, a mi em genera aquest dilema moral intern, reconec que d'això. Jo crec que el 2 de 9 només serà usat si et dona la puntuació per aconseguir la victòria.
2: Ja, ho veig molt difícil. Però, en canvi, el 3 net sí que, per com ells en parlen,
0: I
2: sí que el veig més...
0: També és un castell que no han amagat que durant tot l'any l'han estat preparant per aquest dia. El 2 de 9 és una mica que l'han anat a buscar més així, com aviam si arriba. En canvi, el 3 net fa moltes setmanes que sabem que l'estan treballant amb insistència. També és veritat que jo crec que ara mateix, si tu preguntes a qualsevol persona de les 4 colles top, cap sap quin castell va a tercera ronda.
2: No. Jo crec que no ho pots saber perquè tampoc saps què passarà a les dues.
0: Correcte,
2: primeres.
0: Perquè és que és això, el concurs...
2: Això és el concurs, al final.
0: L'altre dia ho parlàvem amb un noi de Lleida i em va dir una cosa que crec que té tota la raó, i és que el concurs no es guanya, sinó que els altres el perden.
1: Bueno, té una mica
2: té un punt
1: això,
2: així,
1: sí.
2: No?
1: Però
2: sí,
1: jo... No, però és veritat que crec que hi pot haver una recerca de la victòria,
0: sí.
1: Però evidentment el fet de fallar et crucifica.
0: Clar, això, estem parlant de castells molt alts de la taula de puntuació i de la història dels castells, donant per descomptat que es descarreguen.
1: Sí, sí.
2: I llavors jo aquí crec que els castellers de Vilafranca sí que faran una tercera ronda amb un castell que ningú més té, que és el 3 de Nou en Forra i Agulla. Jo crec que si tu el tens i el tens tan bé com l'han fet aquest any, no pots no fer-lo.
0: Jo crec que depèn d'això. Si ells fan, posem la situació, 3 de 10, 4 de 10 descarregats, primera segona ronda, crec que tercera ronda faran un 3 de 9 amb el Pilar per dir, jo ja he fet el meu concurs, ara feu el vostre, i sí, en funció del que fins on m'apreteu, jo decidiré què faig.
1: Jo també veig això, però t'he de dir que si tenen ganes de fer el 9 de 9 en Folre, també crec que és un castell que no pots aplaçar molt, és a dir, posaria aquest matís sobre la taula. És cert que ells tenen un avantatge, que són quarts. I llavors, tu sent quarts, tens la capacitat per decidir si fas 9 de 9 en Folre o fas 3 de 9 en Folre i Agulla. Ara bé, aquí el meu regalo, i em tiro de la moto, i crec que ho he dit. Crec que passi el que passi, guanyin o fins i tot els hi puguis servir per guanyar, per poc que puguin faran el Pilar de Nou amb Folre, Manilles i Puntals. Crec que és un castell que ni que sigui com a regal, perquè ja ens ho han ensenyat així altres vegades al concurs, jo no descartaria gens que en una quarta ronda, un cop ja sabent que s'emporten la victòria, el regalin.
2: Bueno, i a més és una estructura que tenen insultantment bé i que a nivell emocional, no? Vull dir, tu depens d'aquelles 5 persones que tenen una confiança en el Pilar plena i de tot el que et pugui fer Folre, Manilles i Puntals, però al final l'exigència psicològica és molt reduïda a 5 persones, no? Que en canvi amb altres castells molt més grans, bueno, tothom ha d'estar molt, molt dins, no?
0: I també s'ha de dir que seria com una imatge de la temporada increïble, després de viure segurament el millor concurs de la història, veient-lo de Torredembarra, i si tot va més o menys com toca, acabar amb un Pilar de Nou allà i dir, vinga, ja està, tanquem la paradeta i ens anem a ficar el Figuerot a celebrar-lo perquè ens ho mereixem i ja està. I a més, seria com una cosa incontestable, no? És a dir, ningú més ha pogut fer això, ni ningú més està a la vista de poder-ho fer. I ells van i t'ho fan i dius, ho agafes o aplaudeixes, com van fer tots a Sant Fèlix, i gaudim d'aquells 2 minuts de castell que et posen a tots la pell de gallina i ja està, no hi ha més.
2: I les Joves de Valls no l'hem dibuixat encara?
1: Bueno, jo tinc la sensació de les Joves de Valls de que si a segona ronda prova aquest 2 de 9 amb Folre, no?, a la tercera ronda haurà de mesurar, no?, com està, com es troba, per poc que pugui. Crec que estan assajant molt intensament el Castell de Déu.
0: Sí.
1: Tot i així, jo, per mi són els clar exemple de la seva màgia amb els castells nats. Per tant, jo no descartaria un possible intent de 3 de 9 sense Folre o de 2 de 8 si no hagués sortit bé el 2 de 9.
0: I que les Joves porten molts anys sense poder gaudir competint en un concurs, que el perden, diguem-ho així, el perden. Queden lluny de les primeres posicions bastant ràpids i també els ve com molt de gust, dona la sensació d'estar competint fins a la quarta ronda i que la gent els estigui mirant i mirant la taula de puntuació fins a la quarta ronda, perquè sí que hi ha el concurs del 2022 i tal, però els altres concursos han tingut caigudes potser poques parades o objectius que no acaben d'arribar, que els deixen molt fora. I tinc molt la sensació que estan plantejant-se un concurs a 5 rondes, allò de dir, portem gamma preparada per intentar, si ens van sortint les coses, lluitar el més amunt possible. I
2: 100%. I que crec que les Joves està sent molt explosiva aquest any, en el sentit dels dies grossos, estan molt, molt
1: totalment
2: dins. Llavors, han passat diverses coses, dèiem, no?, algunes d'aquestes coses que hem anat sentint dels caps de colla dels caps de sèries, hi va haver tertúlia al Pont de Baix, on no hi havia la Jove de Tarragona, però bueno, hi ha algunes coses...
1: Targeta vermella.
2: Hagués estat bé ja que la quarta cap de sèrie
0: sí, és que a més, amb tot el respecte del món,
2: manera,
0: però si tu mires com a millor castell de l'any, té millor castell de l'any la Jove que la Joves, per exemple.
2: Sí, sí.
0: Vull dir, a nivell de temporada...
2: I ha descarregat el castell de Déu la Jove i no de Vella.
0: Saps? És com... Tens molt pocs arguments, per no dir cap, per no ficar-la en aquella taula.
2: I que si la Gina no hi podia anar, doncs a veure, tenen bastantes espades darrere, no?
0: I tenen però gent molt competent en tots els sentits, vull dir, és que no entra al cap, ho sento.
1: O li poso un tall de veu, no sé si m'enteneu,
0: sí,
1: saps?
0: Sí, sí, és que...
1: Mil maneres d'incloure-ho, però la realitat, sincerament, és a 4...
2: He fet l'exercici d'escoltar-m'ho, igualment.
1: Gràcies, Elisenda.
2: I m'han sorprès algunes cosetes divertides. Venga. Sempre, perquè a mi la serietat ja sabeu que per un rato
1: ve,
2: però si no...
1: A mi la primera ja em sembla un clàssic.
2: Àngel Grau no és meu favorit.
0: Sí. Vinga, següent pregunta, venga.
1: És que, continuem.
0: Què necessiten per guanyar el dissabte, també? Saps? És com...
2: Després, els hi pregunten als tres, si no guanya la vostra colla, qui voleu que guanyi? I Urbano diu, si després de fer lo teu no has guanyat... li fas una abraçada al que hagi guanyat i tan amigos.
0: Com es...
2: Perfecte.
0: Expert en cada segon, Manel Urbano.
1: Sí, clarament és el que ho porta més treballat de casa.
0: Té més experiència.
2: Sí, i després hi ha un moment rocambolès, no?, que també els hi pregunten qui vols que no guanyi? O sigui, qui vols més que no guanyi, no? I els dos de Valls diuen, doncs pues els verds, perquè no te'ls has de trobar comprant el pa, saps? Així no fardaran a la teva cara. I hi ha un moment que Quico de Cabra i Manel Urbano es posen a parlar d'on compren el pa i si qui els hi ven el pa és de les Joves o de la Vella. M'ha semblat fabulós, molt bé. I només per això val la pena.
1: Si voleu saber on comprar el pa, no?
2: No m'imaginava jo que
0: són aquestes coses que a vegades dimensionem els castells com una cosa supermítica i tal.
2: Correcte.
0: I els castells és això, és trobar-se amb la gent que et mires comprant el pa, tio.
2: Va, seguim, vinga. Moixiganguers d'Igualada. Han fet una campanya per dos de nou en forra i manilles, i van, no hi van. Sí,
1: jo crec que, és a dir, si els hi surt bé l'altre, per mi és 3 i 4, jo crec que hi aniran, al final. És una plaça on hi tenen la mística, és una plaça que els hi ha donat pràcticament tot, i jo crec que per poc que puguin, hi aniran.
0: Jo crec que això, faran 4 a primera ronda, 3 a segona, i per què no provar-lo més? Jo crec que ells són conscients que tenen un last chance, que és Tots Sants. I
2: ja, però sempre és just, Tots Sants.
0: Bueno, però és aquell punt que hi van amb condicionants de... sí, que poden allargar una mica més el plaç que la màniga, diguem-ho així. Però jo crec que ells ho intentaran amb totes, perquè llançar una campanya tan clara i tan directa...
2: Almenys
0: no provar-ho...
2: I després provar-lo... O sigui, jo crec que l'intent desmuntat segur que hi és. I si va més enllà, doncs...
1: Sí,
2: festa major. Sants és la gran incògnita, jo crec que és Sants? Dos de nou, sí o no?
1: És a dir, són els conservadors.
2: Sí,
1: llavors...
2: I l'any i fa dos anys van sortir amb molt mal regust.
1: Sí, però venien d'una dinàmica totalment diferent. És a dir, veurem fins on arriba la seva, podríem dir, allò...
2: ambició.
1: Però 3 i 4 de nou segur, 5 de 8 si no. Bueno. A veure si... Jo crec que la colla apretarà el típic, el cap de colla.
2: Sí,
1: no?
2: Va, ben
0: crec que el cap de colla els hi té bastant menjat al cap de que no és el dia per fer-lo, però ho veurem.
2: Bueno, sempre hi ha sorpreses. Vale, anem a repassar molt ràpidament. Capgrossos, vam parlar de Tripleta, si tot va bé. Xiquets de Tarragona, Tripleta i la seva campanya, compte, perquè si tu ho amplies...
1: Vestim-lo. Sí, veus allà, és un set.
2: Un set. Han fet proves de set de nou en folre.
1: Vinga, cadascú que ho interpreta.
2: Si els hi va bé...
0: Pues, quarta ronda.
2: Jueguen. Gràcia. Tenen allà el castell de nou, però també la prudència d'anar a repetir allò de la Mercè i veurem.
1: Sí,
2: jo correcte. Crec que serà el mateix cas que Sants, no? Que sí, potser la colla apretarà per més, però si la tècnica no ho veu...
0: I que no s'acaba la temporada.
2: Xampany i galetes amb el que hi han fet. Reus. Sí que va per la Tripleta màgica.
0: Aquesta és la idea. Sí. La idea seria 3-4 i acabar amb el 5-8.
2: Sant Pere i Sant Pau, compte aquí perquè s'han fet proves molt serioses de 3 de 9 en folre i també és el dia.
1: Crec que és una actuació quatre castells. És a dir, tinc la sensació que al final és una mica l'ABC de Lobo. Primer la feina que hem de fer obligatòria i essencial i a partir d'aquí, per poc que puguem, tenen tant el 3 de 8 amb l'agulla com el 3 de 9 en folre, veurem com van evolucionant, però a mi em sembla un molt bon dia per provar especialment el 3 de 9 en folre o com a mínim per tastar-lo.
0: Jo veig que estan més per tastar el 3 de 8 amb el Pilar, que li tenen com moltes ganes, i en aquella plaça, més que el 3 de 9, per lo que m'ha arribat una mica de la colla, que veuen, veuen gent de la colla, sobretot per Santa Tecla, veuen un pèl precipitat el 3 de 9 amb el volum de gent que han tingut per treballar-lo durant tota la temporada, i pensen que potser és més lògic intentar anar pel 3 de 8 amb el Pilar i treballar el 3 de 9 de cara, gran objectiu de l'any que ve.
2: Bueno, sí, jo crec que la presa de decisions de Sant Pere i Sant Pau és bastant clara, no?
1: Sí.
2: Si arribes i t'ha sortit tot bé, ja...
0: I que són una colla amb bastant de criteri en aquest sentit, vull dir que no són de jugar-se tot a un dia, tampoc.
2: I Barcelona, amb l'objectiu de poder repetir el castell de nou...
1: Sí, jo crec que és allò que van fer la Mercè tot descarregat. Sí. Suposo que treballaran el castell altre el 4 de 9, però no crec que arribi.
2: Déu-n'hi-do, feinada, diumenge.

0: I dissabte vindrem d'una llarga marató perquè hi ha una mala notícia, i és que no s'actua en solitari per sota del 3 de 8.
1: Correcte. No, serà interessantíssim. Veurem 15 3 de 8 en solitari, castell d'emoció màxima, sobretot quan veiem el nou 3 de 8 de la temporada. De...
0: Està bé, perquè pots triar quin t'agrada més i en quin color el vols,
1: bueno,
0: imprimir.
1: És... Mai havies tingut tan clar en quins moments de la jornada havies d'anar al lavabo, havies d'anar... Vull dir, és perfecte, en aquest sentit, fantàstic.
2: Bueno, doncs pues això. Això és la mala notícia del dissabte.
0: Però
2: n'hi ha de molt bones, perquè tenim, jo crec, que colles molt interessants on posar el focus. Està bastant obert, a mi el que m'agrada també a vegades del concurs de dissabte és que potser sí que hi ha un clar favorit, no? Que en aquest cas ho diem i apostem, serien els marrecs de Salt, pel que ja han fet, 5 de 8, 2 de 8 en folre, 7 de 8. Amb això ja són una de les favorites, però és que a més els hi hem vist molt bones proves dels dos castells de nou. Per tant, en cas de que fos necessari, ens han fet arribar que hi anirien.
1: Jo el que m'agrada molt d'aquest dissabte, especialment, és que hi ha colles que arriben amb grans castells fets, com és el cas de marrecs, però l'han fet una vegada. I jo sempre soc com molt partidari de que el segon de l'any és més difícil que el primer. Tot i això, per exemple, per una colla com marrecs, i parlant per experiència, és molt més fàcil fer el 5 de 8 el dissabte que el diumenge. I per tant, crec que això els hi pot jugar a favor per, com a molt mínim, repetir la millor actuació.
2: Dibuixem ràpidament el podi, si et sembla, del dissabte. Jo apostaria per Lleida, perquè ja té 7 de 8 i 2 de 8 en folre ensenyats. Crec que el 4 de 8 amb l'agulla l'estan assajant molt fort i podria entrar en cartera. Per tant, em sembla una clara candidata. I aposto, fora del que molta gent no creu, és Bordegassos de Vilanova, perquè estan treballant tant 2 de 8 en folre com 5 de 8, tenen molt, molt bona pinta, i fets els dos castells bàsics de 8 que ja tenen treballats, doncs em semblaria una clara candidata entrant al podi.
1: Jo em mullo del tot i aposto per Nens del Vendrell donant la sorpresa amb el 5 de 8 i el 7 de 8 entrant en aquest podi.
2: Molt bé.
0: Molt bé. També hi haurà petites coses que anirem veient amb aquests 2 de 8 en folre, del Serrallo especialment, que ara el volen descarregar. Bueno, tindran petits concursos dins de la jornada del dissabte, però no ens podem deixar el safareig.

0: Molt bé, hem d'estar preparats, perquè en un concurs tan obert com hem anat repassant,
1: sí,
0: hem d'estar preparats per felicitar o consolar a qualsevol de les colles de favorites a guanyar.
1: Ja ho sé que ens fem pesats, que sempre parlem com del G4, saps? Però és que són els que tenen més gent i, per tant, viuran o l'autèntica eufària o l'autèntica misèria. I, per tant, tu, que segur que tens un amic, un amant, la parella, un cosí de germà, hauràs de saber què has de fer en cas de que els hi vagi bé o malament.
0: Molt bé, doncs vinga, comencem pels castellers de Vilafranca.
1: Doncs comencem pels castellers de Vilafranca. A veure, si guanyen, el primer que has de fer és felicitar-lo, perquè has d'evitar allò que tothom els haurà dit, rotllo, una altra vegada, saps? Perquè ja els haurà dit tothom, llavors evita això. Vigila amb el primer cubata que li donis, això és molt important, perquè venen amb l'estómac buit. Han begut isotònic, barretes, síndria i meló. Per tant, el primer cubata pot fer molt de mal, així que cuidado, val? Memoritza l'himne, també t'ho dic, perquè el camí cap a Vilafranca, aquests 45 quilòmetres aproximadament que separen Tarragona de Vilafranca, doncs hauràs de cantar entre 10 i 12 vegades a l'amunt vers no defalliu en bucle. Llavors, això ja és més un avís, però si els patrocinadors paguen la festa, al tanto, també et dic, perquè són Llet Nostra, Estrella i Mèmora, vull dir que jo miraria el que et puguin oferir, perquè la festa es pot complicar i molt.
0: Que acabes de ben cacaulat dins un tabut.
1: I penseu que també que Cal Figuerot és un lloc ple de racons amagats per celebrar-ho fins al final o fins al Pilar, el que decidiu vosaltres.
0: Vale? I si perden, perquè això fa temps que no passa.
1: Correcte.
0: Però pot passar.
1: No diguis allò de ja tocava que guanyés algú altre, perquè ells els hi farà mal igual. No parlis de la lona que hauran desplegat per fer el Pilar, perquè això ja s'haurà comentat 3.500.000 vegades. Parla-li fluixet. Perquè els hauran xiulat una mica i llavors potser té les orelles delicades. I sempre li pots proposar per animar-lo fer un concurs del que vulguis, de petons amb llengua, de Sant Hilaris, d'aura, el que sigui, però el deixes guanyar, que com a mínim recuperi l'autoestima.
0: Molt bé. Jove de Valls.
1: Venga.
0: Joves de Valls.
1: Si guanyen, recorda una cosa molt important. No guanyen el concurs des del 92. Hi ha gent, la meitat de la colla segurament ni existia, val? El 92.
0: No sap
1: no
0: quina
1: sap.
0: Sensació té.
1: Sí, sí. Enhorabona, abraça'l fort, menja-li la boca, perquè, com us dic, com que la majoria no saben què és això de guanyar, és l'excusa perfecta. També, si han quedat per davant de la vella, ja podem demanar a la Dolors que decreti festiu nacional el dilluns. I també tu, si vas acompanyar-los, demana't festa a la feina, perquè la cosa serà sonada. I si decideixes acompanyar-los de festa, agafa llençols vells, pintura i un megàfon. Mai se sap.
0: I si perden?
1: Si perden, has de tenir clar que potser hi ha festa igual, sobretot si han quedat per davant dels altres.
0: Per tant, si tu vas amb la samarreta de les joves, demana't festa.
1: Correcte.
2: Són dos concursos, el de guanyar i el de guanyar la vella.
1: Exacte. Llavors, mira de posar el focus en Sant Úrsula. Ells saben que tenen un altre partit en el que poden guanyar.
0: Tornar a guanyar.
1: També pensa que és possible que portin ja l'equivalent de cerveses del nombre de castells de gamma extra que hagin fet ja totes les colles. Per tant, si li vols declarar alguna cosa i que no se'n recordi d'absolutament res, potser és el dia, també. I recorda'ls-hi també que bons són en lo seu i que si volen ampliar gamma, tu et presentes com a voluntari o voluntària.
0: Uepa! És que pots celebrar lo no celebrable i
1: no
0: a sobre
1: lligar.
0: No? Colla vella dels xiquets de Valls, si guanyen.
1: Primer de tot, localitza Manel Urbano, fes-li una reverència, perquè després de 10 anys o 12, ja no sé, dient que es gafe, avui oficialment és un heroi. Si tens algun amic, amant o conegut de la vella, avui no li diguis el simplement enhorabona, digue'ls-hi que han fet història, que això sempre els agrada molt. Pensa que venen sopats de la licorera, per tant, venen amb l'estómac ple. Prepara't també per encadenar una nit que pot ser èpica amb diferents DJ, des del típic baix que s'atreveix a punxar discos fins, jo auguro, Manel Urbano amb la gorra al revés, punxant els hits dels 80. Val? I llavors, si perden, no li recordis el mateix a Manel Urbano de les seves misèries, això és important.
0: Ell ja ho té claríssim.
1: Correcte, ell ja ho sap, ja anava això. Si han quedat per darrere de les joves, sobretot no els hi diguis un bueno, heu fet bona actuació, això a Valls no funciona.
0: No és bona actuació si quedes darrere de l'altra colla.
1: Si han quedat per darrere els verds, tampoc no facis veure que no ha passat res, també els hi dol igual, tot i que ho dissimulen millor. Evidentment, si necessites animar-lo a la licorera, et donaran bon sopar. Sembla que estigui fent un espònsor de la licorera, sí. També tot sigui dit. Si no sap com superar-ho, doncs sempre pots proposar-li, rotllo, una segona oportunitat. El concurs no, però la nit encara queda molt de marge.
0: Fantàstic. Tot ho acabes igual, Aina Mallols?
1: Bueno, mira, és que l'amor tot ho vens, eh?
0: Ja.
2: Tot porta Roma, una mica.
1: Sí, correcte.
0: I Jove de Tarragona, que si guanyen seria el primer concurs de la Jove de Tarragona com a primers.
1: Per tant, primer comprou que no t'ho estàs imaginant, que la Jove de Tarragona guanya serà... ho haurà de fer amb la seva millor actuació de la història, això tots ho tenim història. Claríssim. Felicita'l com toca, perquè hauran passat de voler entrar al podi a guanyar el concurs, saps? No intenteu fer la festa al local, és a dir, evadeix-los d'aquesta idea, perquè o feu una festa biquini, o no té molt de sentit que es posin allà 1.000 persones, val? Dins del local de la Jove de Tarragona. Jo proposaria, o insistiu en que us deixin la TAP, i ja ho munteu allà la festa.
0: I ja pagareu la festa algun dia.
1: Vigila amb els lagartos i les lagartes, perquè la seva fam de guanyar alguna cosa... són capaços de conquistar Tàrraco o el cor de qualsevol de la Jove de Tarragona, i més ara que hi ha tanta amistat, segur que es queden allí de festa molts. Vale?
0: Molt bé.
1: Si perden, si entra al podi, felicita'l, estaran contents, jo crec. Si queden fora del podi, millor no facis números davant seu, ja els farà un altre mentalment, o els hauran fet 25 vegades de com poden millorar això i reestructurar qualsevol càlcul possible. Jo els hi proposaria un plan romàntic. Jo crec que aquest dia has de capgirar-ho. Sí, per la ciutat. Que es noti que tu t'has buscat quin és el millor lloc de Tarragona per portar-lo quan ell és autòcton, saps? Allò que t'has preocupat. Com que hi haurà algú que tindrà les claus del local, digue-li que si vols que comproveu si la xarxa aguanta.
2: Tota Roma, eh? No para, no para.
1: Pues ja estaria.
0: Molt bé. Doncs hem parlat del post, perquè en aquest programa tenim la capacitat de preveure el que pot passar i anticipar-nos, però també hem de parlar dels dies previs, perquè hi ha molts nervis, no?
1: Molts.
0: He de moure un assaig perquè un casteller important és veterinari i fa guàrdia fins a les tantes de la tarda.
1: Ui, bueno, sí.
0: Hem de canviar l'ordre de les proves perquè el nen surt de futbol a tal hora. Bueno, no passa res, tranquil·litat. Donen pluja, no hi cabem al local, hem de buscar un lloc on assajar. No passa res. Tot això va pujant els nivells d'estrès, però tu fas veure que no passa res. La Figuereta us porta uns moments de meditació guiada perquè recupereu el control de la vostra vida. Apreciat, apreciada el càrrec que has de liderar un gruix de centenars de persones. Et convido a prendre aquest moment per a tu. Apaga el telèfon mòbil i permet-te estar aquests minuts sense enviar cap més WhatsApp demanant al teu amic de preescolar que et digui quina talla de samarreta gasta. Abraça aquest moment de calma. No en tindràs cap més fins al 5 d'octubre. No queda tant, però comencem. Ara ets dins del teu local. Ja no queda ningú. Avui eres tu qui tancava i vas tan cansat que ni el teu ligue s'ha ofert acompanyar-te en aquest espai d'intimitat. T'has estirat a terra. Tanca els ulls. Els pòsters dels grans castells te'ls podràs mirar quan no puguis més. Amb els ulls tancats, nota el teu contacte del teu cos amb el terra atenuant. Nota la teva esquena contracturada més no poder, perquè les segones mans del folre encara no ha pres...
1: T'ho juro que m'estic
2: debatint. Estic molt dins, eh? Segueix.
0: Perdó. Arriba la calma, no?
2: No et vol terra tenu ara? Jo el tinc aquí.
1: Respirant. Continua, Elisenda.
0: Nota la teva esquena contracturada més no poder. Hosti, saps com quan estàs a un enterro de plorar, però la inversa, saps? Tornem al terra atenuant, perquè el segon es mans del folre. Encara no ha après a no xafar la pinya com si estigués fent via l'antiga i tu tens més contractures que una persona que carrega totxos de formigó tot el dia. Nota les teves cervicals tensionades d'estar davant de l'ordinador omplint excels i revisitant l'absistència una vegada rere una altra, a veure si ja arribeu als 300. I ara porta la teva atenció a la respiració. Observa com entra l'aire i com surt. Busca que l'expiració sigui cada vegada més llarga, tan llarga com aquesta temporada en què vas decidir acceptar aquest meravellós càrrec de junta. Inspira. Aina, tu també. Expira. I vés deixant anar una mica aquesta tensió que has anat acumulant amb cada tasca que deies. Això enguany ho farem amb temps. I ara només et queda un assaig. Inspira. Expira. Ara et proposo que t'imaginis al matí del concurs. T'acabes de llevar i notes el teu cos. Potser hi ha una mica de nervis, una mica d'energia. Imagina't que no tens cap WhatsApp dient que un tronquet hi ha passat tota la nit vomitant. Abraça la pau d'haver pujat tots a l'autobús perquè aquest any ningú s'ha dormit ni confós de punt de trobada. Si tens alguna cosa a veure amb les pinyes, sent la tranquil·litat de tenir-les totes pintades, sense canvis a estructures perquè s'han d'acabar de quadrar alçades. Ja ets a l'etap. Escolta't. Què sents? Què passa pel teu cos? Busca enmig dels milers de persones adormides un petit espai de quietud. Visualitza el teu amor, el teu amant, perquè et pugui fer aquella abraçada abans del moment clau. I ara, torna al present. Torna a notar l'olor de cervesa enganxada al terra del pati d'assaig. L'olor de peus a les taquilles. Comença a moure la teva esquena, ara una mica menys adolorida. Pren-te el teu temps. Emporta't el que necessitis d'aquest moment. I quan estiguis preparat, torna a connectar les dades i ara sí, que la força t'acompanyi.
1: Bravo! Juraria que per un segon m'he relaxat, eh?
0: Jo també.
1: Però és que...
0: Ja està, ja m'ha passat, eh?
1: Té veu de iogui, eh?
2: Però saco, eh? Jo em veig el nou Twitch de l'Elisenda fent ASMR i yoga online.
1: Yoga online, eh?
0: Ai, sí.
1: Perquè sé que no ets super mega flexible, perquè si no és amiga...
0: Bueno,
1: molt bé.
0: Feu-ho servir quan us calgui, talleu el tros que ens ha agafat un atac de riure i seguim, ja. Perquè tenim aquí el Joel preparat per les seves coses de supervivència. Passeu, passeu de les
2: tristors, em farem fum, que et casa amb ell. Perfecte, avui és un manual especial, és el manual de supervivència al concurs i per això hem demanat una música especial, una mica de cosa èpica. Perquè avui és el manual de supervivència al concurs de Castells, de dissabte a diumenge, sense perdre la veu, la paciència ni la vida. Bon dia, figuretes. Avui toca servei públic de categoria olímpica, el manual definitiu per sobreviure al concurs. Perquè això no és només anar a veure Castells. No, això és el Tour de França, els Jocs Olímpics i Roland Garros, tot concentrat en un cap de setmana, dins d'una plaça amb més pressió que un gilet de camallans fet a Fugling. Per tant, el primer pas és preparar-te físicament. La gent es pensa que, com que només vas acompanyar una colla, pots venir com vulguis. Errors. El concurs és resistència de fons. Has de trobar un lloc, aguantar hores dret, anar a buscar alguna cosa per menjar sense perdre el teu grup, tornar a trobar el lloc, mirar castells amb el coll inclinat durant a 45 graus i, sobretot, mantenir una conversa amb algú mentre per megafúria estan cantant una classificació de pe a pa que dura mitja hora. Per tant, calçat còmode, roba per capes i una motxilla lleugera. Hi ha gent que arriba tan preparada que sembla que estigui a punt de fer la ultra trail. Ampolla d'aigua, fruits secs, bateria externa, crema solar, tap per les orelles i aquella mirada de jo he vingut a sobreviure. I després hi ha qui arriba amb ulleres de sol, una jaqueta que no sap on guardar i una llaula a la mà. Aquesta persona és la mateixa que a mig matí pregunta, falta molt? Sí, falta molt. És el concurs. Aquí no hi ha eliminació ràpida, això és Wimbledon. 5 sets, calor, tensió i sensació de que al final sempre guanya el mateix. Segon pas. Estar en cada colla és el seu Fórmula 1. En una competició de Fórmula 1 tens el pilot, l'equip, els pneumàtics, els mecànics i una estratègia que només entén tres enginyers. el concurs igual. Tens la colla, la pinya, el tronc, el pom de dalt, la canalla i un paio que porta un pinganillo. I sempre hi ha algú a prop que et diu, això ho tenen molt treballat. No saps exactament...
0: Aquest no en té ni fava, eh? No sap on va.
2: No saps exactament què tenen treballat. Però diuen amb tanta seguretat que si tu fas que sí amb el cap, com si haguessis estat a tots els assajos, i diu, sí, sí, el folre avui està finíssim. I tu no saps ni si un folre és una tècnica castellera o un plat de calçots, però hi poses cara de coneixedor. El pas número 3 és escollir el teu perfil del públic, perquè n'hi ha 4, com sempre. Al concurs hi ha l'expert, que sap tot, què pot intentar cada colla, detecta qualsevol canvi, quan comença un castell ja sap allò que diu, puja bé, regular, ui, ui, ui. Hi ha el comentarista improvisat, no entén ni papa, però passa tota l'estona xerrant. Jo crec que haurien de posar les regles de mans una mica més centrades, tal, la típica. Hi ha el patriota de grada, que anima la seva colla com si fos la final del Mundial. No veu castells, viu una epopeia personal. Si la colla carrega un castell, s'abraça desconeguts, i si el descarrega, fins i tot els hi posa nom. I finalment, hi ha la persona que ha dit, a mi m'han dit que era molt espectacular. Aquesta és la persona que a la tercera ronda pregunta, per això ho fan sempre? I surt d'allà sabent més de castells que tots nosaltres. Pas molt important, el 4. És de dominar el vocabulari, perquè no... Per no quedar com algú que no en sap, que entra a veure bàsquet pensant que era un musical, no cal que facis un màster, però hi ha frases universals que et salvaran. Quin castell més treballat? Avui hi ha molta tensió.
0: Total.
2: És aquesta estructura molt exigent o això ha estat molt meritori? I el més important, a veure com el defensen. Aquesta sempre queda bé. Si puja remenat, l'has encertat encara més. Si no puja remenat, també. És com dir, el partit canviarà la segona part. No falla mai. Però una advertència, no digueu Castillo. Aquest cap de setmana no és Eurovisió. Aquí tenim castells i tenen prou emoció per si sols. El cinquè pas és la gestió de les emocions. A les Olimpiades hi ha gimnastes que sobreviuen, perdó, que somriuen abans de fer una cosa que et deixarà contracturat durant un mes. El concurs passa igual. Veus com puja la canalla i el teu cervell pensa, no, no, jo no podria. Però ells pugen amb una concentració, una calma, una agilitat que fan sentir malament per haver-te cansat pujant dos pisos sense ascensor. I arriba aquell moment en què el castell arrenca, tot sembla quiet, ningú respira i de sobte tota la plaça fa aquell silenci absolut. És un silenci tan intens que pots sentir com algú a 5 files de distància obre un paquet de pipes i en aquell instant penses, si aquest castell es descarrega, no tornaré a queixar-me mai més de res. 5 minuts després, naturalment, t'estàs queixant d'aquella massa cua al lavabo. Per últim, has de sobreviure el diumenge, perquè el dissabte serà una marató, però el diumenge ho és tot. És el nostre horse category. Ui, he perdut el guió, un segon. Ho tenim, ho tenim. Aquí sí, que aquí has de dir frases que avui ha hagut molt de nivell, aquest intent et pot condicionar la ronda, jo hauria apostat per una altra estratègia, o hi ha moments que no oblidaré mai. Però sobretot deixa't portar. El concurs de castells és una competició. Sí, hi ha nervis, rivalitat, classificacions i moments de patir. Però també és una d'aquelles coses que, vistes des de prop, et recorden que hi ha espectacles que no necessiten pantalles gegants, focs artificials ni repetició a càmera lenta. Només necessiten una colla de gent confiant en la resta. Una plaça pendent d'un sol moment i aquella explosió d'alegria quan tot surt bé. Així que aquesta setmana porteu bambes, aigua, paciència, una mica de menjar i un bon coll. I quan algú us digui que el concurs de castells és unes olimpiades, no us contradieu. Simplement els ignoreu. Els castells no són esport ni competició, són cultura. Sort i força.
1: Epa! Bueno, bueno, bueno.
0: Molta emoció.
1: Tinc ara un moment d'indignació perquè resulta que tu saps fer ioga i tens una veu de ioga i aquest paio sap posar veuetes.
2: Una miqueta.
1: I aquest talent no l'havíem explotat fins ara.
0: Ara que ja acabem
1: 4 temporades, i ara comença a sortir a la llum aquesta
2: això
1: cosa.
2: Això ho presentarem de cada any que ve.
1: Perfecte, res. Podem continuar.
0: Fantàstic. No se n'ha parlat prou,
1: sí?
0: Que les coses d'antes valen el que valen.
1: Apa, aquí.
0: El 3 de 7 per sota... Castell que ningú assaja perquè ens hem tornat una colla de dropos.
1: Perquè això costa, eh?
0: Perquè això costa.
1: Això és suor. Gent... I molts a la primera aixecada, no a l'última. A l'Elisenda, pots...
2: Jo, ara cada cop que hi hagi un 3 a 7 per sota, el meu cap farà...
0: No puc tornar bé.
2: Hi ha coses que s'han de viure al moment, vull dir, no...
1: Bueno, doncs atenció amb aquest castell perquè va donar la victòria del dissabte. va ser un dels castells decisius. Evidentment, el 2 de 7 també va ajudar molt. A
2: no, no, no, no, però qui va guanyar? Els del 2 de 7 o del 3 per 7 per sota?
1: Bueno, m'agrada molt que vulguem posar mèrit en això i no en el circus totalus del 5 de 7 amb l'agulla. Aquest bueno, serà un debat que enfrontarem un altre dia,
0: aquest
1: no?
0: Aquest castell és fantàstic, perquè te'l treus de la màniga, tu et veus allà, oi, oi, oi, que guanyem per no sé quants puntets...
1: 15.
2: Em jugo 15. La punta del dit petit del peu esquerre, que no l'havien ni assajat.
0: No, no, no, no, no, no, no, no l'havien assajat.
1: En declaraciones a todos los medios, te diré que no, no.
0: Es
1: que,
0: no, no. Es que... Van dir, ostres, ens sobren 3 per fer l'agulla dins.
2: Venga, como esta.
0: Venga. S'ha de dir que ja havien fet l'agulla, aquesta gent que va anar dins com uns temeraris, bueno, però bueno.
2: Bueno, l'últim concurs també es guanya un 7 de 7 amb el Pilar, una cosa així.
0: Estupendo. I a més els d'Esparreguera, que munten un trail intercasteller que flipes, sí. I a sobre guanyen el concurs de Torredembarra. Pues ole, Valtros.
1: Ole.
0: Seguiu fent el 3 de 7, que no m'enteri jo que el de 7 assajar.
1: Per sota.
0: Per sota.
1: Oh!

0: Bueno, s'ha quedat la música de la setmana passada o de fa dos.
1: Pues sabeu què? Jo surto en aquest videoclip.
0: Què dius ara?
1: Vaig anar a fer d'extra d'aquest videoclip.
0: Increïble.
1: Bueno, mira, coses.
0: Bueno, com que és la festa major dels castells, doncs pues, donem per vàlida aquesta cançó que no hem canviat perquè teníem mil coses
1: perquè
0: a fer.
1: Perquè és festa. Serà molt grossa la festa del dissabte, si teniu el permís.
0: A mi em sembla una temeritat organitzar aquesta festa. Jo hi vaig anar amb 16 anys
1: sí.
0: I no me n'he refet encara.
1: Bueno.
0: Perquè tu ho dones tot pensant que, vamos, concurs de dissabte superat i al cap de dues hores et sona el despertador.
1: Bueno, això, si vols anar diumenge, o sigui, has de fer alguna feina, però aquesta gent que haurà guanyat el concurs, haurà quedat segona, haurà fet la millor actuació de la temporada o de la seva història, què han de fer? Celebrar-ho.
0: Bueno,
1: I, si van, i si van amb un ull mig tancat a veure els castells de gamma extra i de nou, pues no passa nada, no?
0: Bueno, i per sort, el dispositiu sanitari separa el públic dels castellers. Per tant, si teniu ressaca, aneu al circuit del públic.
1: Perfecte.
0: Vale? Us traieu la samarreta que porteu de la colla. Que
2: I la pulsera fora.
0: I la pulsera fora i res. No bloquegeu lo de la gent que fa castells, que ja prou feina tenen. Així que no res, és la revetlla del concurs, allà al Serrallo, perquè on poden passar les coses si no és al Serrallo?
2: És que clar.
0: Que amb una mica de garbo descarreguen el 2 de 8 en forra.
2: I amb correcte. Sort esmorzareu fideuà abans d'anar diumenge a l'etap.
0: Exacte. I fins aquí aquest programa, que s'ha fet una mica llarg, però ens ho hem passat molt bé. Gràcies a la Sílvia García, al control tècnic. Gràcies a vosaltres dos per
1: a vosaltres.
0: Aquesta setmana tan intensa.
2: Ànims i escalf.
0: Gaudiu molt del concurs. Tot això és una producció de La Figuereta amb el suport de la xarxa Més i Tarragona Ràdio. Que vagi molt i molt bé. Adéu-siau.

0: Ràdio Rubí, la primera en informació local, sempre al teu costat.
1: Bon dia, són les dues, us parla Eduard París.
2: Notícies en xarxa, edició migdia.
1: El Servei Meteorològic de Catalunya ha elevat al nivell màxim de perill l'avís per la intensitat de les pluges durant la jornada d'avui amb xàfecs que poden ser torrencials a tot el litoral.
3: L'avís afecta tot el litoral central amb la possibilitat de precipitacions que acumulin més de 40 litres per metre quadrat en mitja hora o 90 en hora i mitja.
1: Repassem ara la resta de titulars de la jornada. Lídia Porta, bon dia.
4: Bon dia, Eduard.
1: Això sí, davant aquesta situació de perill extrem, moment primer per conèixer la previsió meteorològica per a les properes hores. Marc Jaureguizar.
5: Ja ens hem despertat a primeres hores del matí una altra vegada amb ruixats ubicats a les Terres de l'Ebre i al llarg del matí a poc la nuvolositat ha anat guanyant terreny per tot el litoral i prelitoral català. Ruixats que s'han començat a endinsar de mar cap a terra i que aquestes hores afecten sobretot el litoral i prelitoral tant de Tarragona com de Barcelona. A les immediates hores aquests ruixats també començaran a endinsar-se terra endins deixant una tarda amb molts ruixats aïllats esporàdics però que localment podran descarregar molta intensitat de la resta de la Catalunya central, Prepirineu i també el Pirineu. Tot plegat amb unes temperatures que es mantindran una miqueta més baixes respecte a les d'ahir divendres i pendents de cara a aquesta propera nit i matinada on tindrem pluges fortes o molt fortes a les comarques de Barcelona i de Girona on esperem registres superiors als 150-200 litres en molt poqueta estona. Per tant, molta precaució aquesta propera nit i matinada en aquestes comarques.
1: I en plana política, manifestacions a Catalunya i també a Madrid després de la no aprovació ahir dels dos decrets de l'habitatge.

0: I aquest enfrontament arriba aviat en la sisena jornada de la competició i just després de la tornada de seleccions.
1: I en bàsquet, ahir, victòria del Barça a l'Eurolliga, la segona en tres jornades a la pista del Besiktas turc per 82 a 95. La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:03. Esteu escoltant el Notícies en xarxa, edició migdia, darrere nostre a la producció, el servei d'informatius de la xarxa i als micròfons, Lídia Porta i jo mateix, Eduard París. Com us estem explicant, el Servei Meteorològic de Catalunya ha elevat al nivell màxim de perill l'avís per intensitat de les pluges d'avui. En concret, la possibilitat de precipitacions que acumulin més de 40 litres per metre quadrat en 30 minuts és màxima de 6 sobre 6, mentre que l'acumulació de pluja de 90 litres per metre quadrat en un període de 3 hores és també de nivells màxims de 5 sobre 6. Així que el que fem ara mateix és connectar en directe amb el meteoròleg Marc Jaureguizar. Marc, com es preveu en les properes hores?
2: Bona tarda, Eduard. Doncs es presenta unes properes hores molt complicades, amb unes precipitacions que poden ser torrencials, sobretot concentrades en un període de temps molt curt, estaríem parlant d'unes 6, 7, 8 hores, i sobretot on s'emportaria el gruix de les precipitacions serien les comarques de Girona i també les de Barcelona.
1: Marc, veiem que les pluges poden ser torrencials, al igual que va passar ahir al terç sud del país. Les xifres podrien estar al voltant d'aquests 200 litres per metre quadrat o ser inclús superiors.
2: Sí, estem davant d'un possible episodi que podria ser històric pel que fa a la quantitat de precipitació. Repeteixo, en un període de temps molt curt, hi ha models que ens indica que podríem arribar a recollir al voltant dels 200-250 litres per metre quadrat, per exemple, a les comarques de Barcelona, i algun model s'atreveix a dir que per la zona de les Guilleries, també la zona interior de les comarques de Girona, podríem recollir inclús al voltant dels 300-400 litres per metre quadrat. És molt difícil predir aquestes hores la situació, però que sí que estem davant d'un episodi de molta precipitació que, de fet, ja ha arrencat a primeres hores del matí per les comarques de les Terres de l'Ebre i el Camp de Tarragona. En aquests moments aquí la situació és bastant controlada, però el gruix de les precipitacions ara mateix la trobem a les comarques de Barcelona, amb precipitacions que descarreguen amb molta intensitat i, a més, a punts del Lluçanès, d'Osona, inclús ja comencen a la zona del Berguedà, comencen a sortir les primeres precipitacions que també descarreguen amb molta intensitat.
1: A més, Marc, ara mateix Protecció Civil fent una roda de premsa per actualitzar la situació arreu del territori. Fins i tot el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha advertit que es preveu un mini-huracà mediterrani. Parlaríem d'un fenomen històric a Catalunya, no?
2: Un fenomen històric que, a més d'aquestes precipitacions molt abundants, també anien acompanyades de fortes ratxes de vent. Estem parlant d'unes ratxes de vent que poden arribar a superar els 100, 120 o inclús 130 km per hora, repetint en aquestes àrees litorals, per exemple, com és el Barcelonès, el Maresme o el Baix Empordà. És una situació, repetint, molt complicada, que depenent d'on es formi aquest petit huracà mediterrani, podria afectar a una extensió de Catalunya o una altra. Sí que és cert que el formen davant de la costa central i, per tant, el gruix de les precipitacions, repetint, quedaria restringit sobretot a comarques de Barcelona i de Girona. Però, repetint, si es produeix una miqueta més al sud, també les comarques del nord de Tarragona es podrien veure afectades.
1: Doncs bé, moltes gràcies, Marc, i seguirem molt de prop aquesta última hora perquè avui la meteorologia marca la pauta amb aquestes futures o potencials precipitacions que poden continuar marcant el dia a dia al nostre territori. Moltes gràcies.
2: A vosaltres, que vagi molt bé.
1: I no deixem de parlar d'aquestes pluges torrencials que es pronostiquen, perquè tal com parlàvem ara amb el company Marc Jaureguizar, ara mateix Protecció Civil està emetent una compareixença de premsa per informar de les darreres informacions sobre aquest temporal previst.
0: A més, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha advertit que això, que es preveu un mini huracà del Mediterrani aquí a Catalunya, i ha anunciat que es decretaran mesures importants de prevenció.
3: Ve un mini huracà mediterrani a Catalunya. A la tarda farem un altre FECAT i hem decretat mesures que demano a tot el conjunt de la ciutadania que respectin a partir d'aquest vespre i durant tot el dia de demà. I no és una broma. ve una situació meteorològica molt complexa, tot el litoral i prohibit.

0: natural.
1: Tal com comentava el president, durant la tarda hi haurà una reunió de seguiment d'aquest pla inuncat a la sala seca d'interior per fer aquest seguiment de les pluges, i a les 5 de la tarda compareixerà la consellera Núria Parlon.
2: Canviem de terç, parlem de política, com no podia ser d'altra manera, d'habitatge. I és que el rebuig dels dos decrets ahir al Congrés dels Diputats torna a posar el focus sobre la continuïtat de la legislatura espanyola. El president Pedro Sánchez està valorant aquest cap de setmana un eventual avançament electoral que es podria anunciar possiblement dilluns.
1: Des de Riudarenes a la Selva, on es fa el Consell Nacional de Junts per Catalunya, el secretari de la formació, Jordi Turull, ha assegurat que encara hi ha temps per acordar un nou decret, però ha advertit que si Pedro Sánchez opta per avançar les eleccions, el partit està preparat.
3: Volen solucions, i som, quan vulguin, aquesta tarda, demà passat. Ara, si opten per l'electoralisme, com han fet fins ara, convoquin eleccions. I si convoquen eleccions, doncs, escolti, ens trobarem a les urnes, perquè, vist el panorama que hi ha del model de país que estan gestionant aquesta gent del PSOE, de Sumar, de Podemos, etc., doncs potser és una oportunitat perquè la gent de Catalunya tingui l'oportunitat de reaccionar a través de les urnes. Nosaltres som els de les urnes, per tant, escolti, si ell decideix convocar eleccions, nosaltres estem preparats.
2: També hi ha dit la seva el president Salvador Illa, referint-se precisament a aquest bloqueig al decret per part de Junts per Catalunya.
4: No tingui la barra, perquè això ja cansa, de vostè bloquejar mesures que serveixen, que han evitat, quan han estat vigents des de dimarts fins a divendres, han evitat desnonaments, ens han donat una eina addicional per evitar desnonaments, vostè ho bloqueja i diu, no, és que vostè no ha fet res, no? I vostè no ha ajudat a fer-se. La pregunta no és què han fet el govern, la pregunta és què s'hauria pogut fer de més si PP, Vox i sobretot Junts haguessin donat suport a aquestes mesures.
1: També Esquerra Republicana, que hi va donar suport als decrets, demana al govern del PSOE que desencalli les qüestions pendents amb Catalunya que no es podrien aprovar amb un govern d'un altre signe polític. L'agenda Alemanya és la secretària general d'Esquerra Republicana.
5: El poder de convocar eleccions és de Pedro Sánchez, però sí que és veritat que des d'Esquerra Republicana li volem fer una recomanació, que és que si hi ha temps per esgotar en aquesta legislatura, sigui per propostes i no per shows mediàtics com els que hem estat veient. Tenim carpetes pendents com el nou finançament, com la condonació del deute amb l'Estat, com el traspàs de Rodalies a mans catalanes. Per part d'Esquerra Republicana aprofitarem tot el temps que quedi per collar el govern espanyol, per rematar els compromisos amb Catalunya, sobretot perquè si no ho fa Esquerra Republicana, no ho farà el Partit Socialista, el govern de la Generalitat, que està mancat d'ambició nacional.
2: Parlem ara de mobilitzacions. Una de les que s'han celebrat aquest matí, com diem, contra la no aprovació dels decrets de l'habitatge, ha sortit de Salt per acabar a la plaça del Vi de Girona. Ens ho explica amb més detall des de Televisió de Girona, el Xavi Morlans.
6: Prop d'un miler de persones, segons xifres oficials, s'han manifestat aquest migdia a la plaça del Vi de Girona per reclamar el dret a l'habitatge. La mobilització convocada pel sindicat de llogateres ha començat a les 12 del migdia i ha recorregut diversos carrers del centre de la ciutat. Durant els diversos parlaments que s'han fet al llarg de la protesta, s'ha criticat el paper dels anomenats fons voltor, la passivitat de les institucions davant de la situació de l'habitatge i l'impacte dels pisos turístics. Els manifestants també han denunciat els desnonaments. Un dels testimonis que ha intervingut durant la mobilització ha estat Wilder Palacio, que va haver de lluitar per evitar un macrodesnonament a Salt. Finalment, l'acció dels veïns i del sindicat de llogateres va aconseguir ajornar el desnonament. I precisament Wilder explica algunes de les seves reivindicacions.
7: I per això nosaltres el que volem és que aquests pisos tornin a estar ocupats per família, que les famílies puguin pagar el seu lloguer, que és la nostra reivindicació. Nosaltres des del principi hem reivindicat, nosaltres volem pagar el nostre lloguer.
6: La protesta ha acabat amb la reivindicació que les administracions actuïn per garantir el dret a un habitatge digne. Girona és una de les diverses ciutats catalanes on avui s'han fet mobilitzacions en defensa de l'habitatge.
2: Les manifestacions no només s'estan produint a Catalunya, i és que també n'hi ha hagut a Madrid, on s'han aplegat milers de persones que han format fins a 4 columnes en direcció a la plaça de Cibeles, seu de l'Ajuntament de la capital espanyola.
1: Els participants s'han mogut sota una pluja següent a crits demanant una vaga general i preguntant on està el govern progressista. Abans de l'inici, la portaveu del sindicat d'inquilines de Madrid, Valeria Racu, ha evitat que el no del PP, Vox i Junts, que va fer de caure aquest divendres els dos decrets d'habitatge del govern espanyol, mostra que el Congrés està segrestat pel renderisme.
2: I per la seva banda, i pel que fa a mesures futures, la Generalitat preveu activar a principis del 2027 la compra conjunta d'habitatges amb ciutadans de més de 40 anys.
1: Aquest nou mecanisme té una dotació de 5 milions d'euros ampliables i calcula adquirir uns 2.000 pisos. Aquesta mesura s'afereix a l'ampliació de préstecs d'emancipació per a joves i la creació d'un fons de 25 milions d'euros per comprar pisos en casos de desnonaments. Ampliar la informació a l'Ester Minguell.
0: Un de cada quatre habitatges protegits del Pla 50.000 ja estan fets. Són 12.500 i 2.000 hi arriben a través dels préstecs d'emancipació al primer habitatge per a joves, que ara s'amplien i inclouran també obres de rehabilitació per ajudar a comprar construccions antigues. I pels més de 40 anys, aquesta nova opció, compartir hipoteca amb el govern i viure-hi com a propietari durant 50 anys. Sílvia Panec és consellera de Territori i Habitatge.
8: Què estem és activant aquestes classes mitges treballadores perquè siguin propietàries i tinguin l'estabilitat i la tranquil·litat d'aquest pis i ens ajudin d'alguna manera a aquest treball que estem fent des de la Generalitat de tanteig i retracte. Jo m'agrada fer una mica el símil, que és com si ja no només fos la Generalitat, els ajuntaments i el tercer sector, sinó que hi hagués un exèrcit de persones, no? Ciutadans i ciutadanes de classe mitja, que ens ajuden a adquirir aquest parc d'habitatge que en aquests moments grans fons s'està desprenent.
0: Aquesta eina s'afegeix a la compra preferent d'habitatge a unes operacions en què el govern ha invertit ja 400 milions d'euros.
2: I encara parlant d'habitatge, però en clau més local, l'habitatge social és una de les opcions de què disposen els ajuntaments per donar resposta a les necessitats de trobar un lloc on viure a preu assequible. No obstant, en casos com el de Gombrèn, es troben amb impediments per posar-los a concurs públic.
1: En aquest municipi del Ripollès compten amb dos pisos a l'edifici consistorial, però aquest està afectat per la luminosi i també la casa de Cal Guarda, que requereix una inversió d'entorn dels 200.000 euros, que ara per ara és inassumible. I finalment, amb el bloc de pisos tutelats, construïts fa 20 anys i que mai no han estat utilitzats, una part de les quals és del Bisbat, Ràdio Ripoll, Laura Segú.
9: L'Ajuntament de Gombrèn voldria reactivar els tres habitatges d'ús social de què disposa. No obstant, en aquests moments no és possible perquè els dos de l'edifici del consistori estan afectats per luminosi. César Uller, alcalde de Gombrèn.
10: No es podrà posar a concurs un que ja havia estat ocupat fins fa poc i l'altre que necessitava una reforma integral i que a mig fer la reforma va sorgir això de la luminosi. De fet, va ser per això que es va descobrir. I vam haver de renunciar a aquesta subvenció, l'obra ha quedat parada, i quan s'hagi solucionat la luminosi, optem a una següent subvenció, que mai tocava cobrint tot, la veritat és aquesta.
9: Gombrèn també compta amb la casa Cal Guarda, que tampoc es pot posar a concurs públic, ja que requereix una inversió en torn als 200.000 euros per tal de posar-la al dia.
10: Si tens tota aquella casa i ho has de destinar a lloguer social, també et fa pensar, però bueno, doncs que estem davant de 200.000 euros, quasi bé que s'ha de dir, a veure quan podrà ser.
9: Des de l'Ajuntament també hi ha sobre la taula el canvi d'usos dels pisos tutelats, amb una part del Bisbat i l'altra de municipal. En aquests moments, però, hi ha pocs avenços, ja que el poc que es va fer està aturat pel canvi de la secretària interventora.
2: I avui també hem de parlar de castells, perquè aquesta tarda es dona el tret de sortida a la segona jornada del concurs, que s'obre, com diem, a 4:45 de la tarda a la Tàrraco Arena Plaça de Tarragona.
1: En total hi participen 18 colles i els castellers de Lleida aspiren a revalidar la victòria de l'any 2024. La prèvia des de Tarragona Ràdio, Miquel González.
11: S'esperen unes 5.000 persones de públic a la CaixaBank Tarraco Arena. Les portes s'obriran al públic a 3:45 i les colles entraran a plaça a 3:45 amb la intenció de començar puntualment a 4:45 amb el primer castell. L'ordre d'actuació és per sorteig i els primers en actuar seran la colla jove dels castellers de Sitges. El director ha recordat que es tornarà a repartir polseres per tenir un millor control dels accessos i garantir la seguretat de tothom.
12: La gent quan entri amb la seva entrada se li facilitarà una pulsera que li donarà accés en aquestes cadires que esteu vosaltres asseguts i el diumenge al segon pis també. Aquestes persones podran baixar a l'arena quan ho desitgin també, però els castellers i castelleres que hi ha a la plaça en cap cas poden pujar a la graderia precisament per evitar aquestes coses que havien passat fa anys, diguem, d'una mica d'overbooking a la zona de graderia. El dispositiu de seguretat extern i intern també és màxim.
11: Els castellers de Lleida aspiren a revalidar la victòria de 2024 en una jornada de dissabte que podria acabar a 9:15 del vespre. El dia finalitzarà amb una revetlla castellera a la pèrgola del Serrallo a partir de 11:15 de la nit.
2: Parlem ara també de successos perquè els bombers treballen per extingir un incendi desenvolupat a l'edifici de l'antic restaurant El Álamo, situat al costat del quilòmetre 1 de la carretera TV-7041 a Alcover, a la comarca de l'Alt Camp.
1: El 112 ha rebut l'avís passat 11:45 del dematí i els bombers han mobilitzat 9 dotacions. En aquests moments els bombers indiquen que hi ha una gran càrrega de foc a l'interior de l'edifici i que els esforços es centren en contenir-lo perquè no es propagui cap a altres zones.
2: I en plana local anem fins a Cardedeu, al Vallès Oriental, que commemora aquesta setmana el Dia de la Gent Gran, amb una programació pensada per reivindicar el paper de les persones grans i alhora genera espais de trobada i participació.
1: Una celebració que porta el focus en compartir experiències, mantenir-se actius i enfortir els vincles entre els veïns i veïnes de diferents generacions. Ràdio Cardedeu, Aina Barbany.
13: A Cardedeu, en el marc del Dia de la Gent Gran, s'han dut a terme un seguit d'activitats durant aquests dies, entre les quals hi ha hagut un karaoke i un bingo musical per compartir una estona de música i diversió i un concurs intergeneracional en què s'ha pogut veure des de partides de dominó, d'escrabble o billar, fins a partides d'escacs, entre d'altres. Això ens expliquen des de l'organització.
14: Doncs aquests dies han estat, la veritat és que amb molta varietat d'activitats, hem participat força, molta gent gran, no? del municipi. Hem estat al cinema, hem estat aquesta tarda tenim teatre, avui estem fent jocs de taula.
13: Una programació que ha buscat reunir persones de diferents edats al voltant del joc, la música i la cultura i reivindicar el paper actiu de la gent gran en la vida del municipi.
2: I en matèria de natura i medi ambient, les Planes d'Hostolers a la Garrotxa vol implementar un sistema d'alertes amb registre al mòbil per als visitants de l'espai natural del Brugent.
1: Segons l'alcalde del municipi, Marc Puig, estan treballant en protecció civil per evitar-lo de cara a l'any vinent. Des de l'Ajuntament també treballen en el mapa de prevenció d'incendis a nivell municipal. Olot FM, Gerard Puigdemont.
15: Les Planes d'Hostoles ha tancat l'estiu amb més de 20.000 persones que han passat per l'espai natural protegit del Brugent. Des de l'Ajuntament asseguren que enguany hi ha hagut més civisme i que els visitants s'han deixat més diners als establiments i allotjaments del poble. De cara a l'any que ve, l'Ajuntament té previst impulsar un pla de protecció a l'entorn natural del Brugent. Marc Puig és l'alcalde.
16: Amb la Direcció General de Protecció Civil, un sistema d'alertes mòbils que sigui únicament exclusiu de les Planes. Això vol dir que durant la temporada vinent tota aquella persona que vingui a visitar l'espai obligatòriament serà obligada a registrar el seu número de mòbil en el moment de fer la reserva i en el cas que hi hagi o bé sigui una arribada o bé, i per desgràcia, tinguem un incendi que ens vingui de fora o bé que es provoqui en el mateix GORG, com aquella persona ha d'evacuar l'espai.
15: L'alcalde de les Planes d'Hostoles diu que han estat treballant en la redacció del document únic de protecció civil municipal i que estan treballant en el mapa de prevenció d'incendis a nivell municipal. Diu que una mesura com la de l'avís d'alerta als visitants podria agilitzar a fer possibles evacuacions.
2: I obrim ara plana cultural i ho fem marxant fins a Rubí, on ha començat la 12a edició de La Nu, el festival que durant tot el mes d'octubre omple les façanes del centre de la ciutat vallesana amb fotografies artístiques de gran format.
1: Aquest dematí s'ha fet la primera visita guiada que per primer cop ha reunit la majoria de la 12a d'artistes internacionals del cartell. L'ha seguit des de Ràdio Rubí el David García.
17: El leitmotiv d'enguany és el retrat. Així, l'argelià Abdo Shanan ha explicat els retrats que va fer quan va tornar al seu país i va haver de confrontar la seva idea d'identitat nacional. El xinès Xiong Yu ha detallat el vincle que fa entre la tradició de la seva àvia de llegir el futur a través de les pigues de la cara i les noves tecnologies de reconeixement facial. El català Manel Esclusa ha ensenyat els seus retrats mèdics fets amb TAC. O la napolitana Verónica Barbato ha recordat amb imatges la seva germana que es va suïcidar després de tenir problemes amb l'heroïna. Carles Mercader és el comissari de l'ANU.
18: L'autor ha estat molts anys preparant una feina i llavors és la millor que ho pot explicar, no? I també la gent és una manera de conèixer, no? Que sempre l'autor és una persona fora de la societat, no? I una persona normal que treballa i viu.
17: La majoria d'artistes han pogut explicar les seves obres, tot i que la forta pluja que ha començat a caure a última hora ha fet que no s'hagin pogut visitar les exposicions més llunyanes. Les fotografies de la Nu estaran penjades als carrers de Rubí fins al 31 d'octubre i cada dissabte a les 11 del matí es farà una visita guiada.
2: Són les 2 i gairebé 22 minuts, moment de parlar d'esports.
19: Notícies en xarxa. Esports.
2: Comencem amb futbol i en aquest cas femení, perquè demà el Camp Nou torna a obrir les portes per a un nou clàssic de la Lliga F, i és que el Barça rebrà el Real Madrid a les 5 de la tarda. Aquest enfrontament arriba aviat a la 6a jornada de competició i tot just abans de l'aturada per seleccions.
1: Les blaugranes el curs passat es van imposar en els 6 partits que van jugar contra les blanques i busquen el triomf per tancar un inici de curs perfecte on ja sumen 5 victòries de Lliga i 2 de Champions. A més, les de Pere Romeu ampliarien el seu marge davant de la classificació aconseguint aquests 3 punts.
2: I abans, avui, seguim parlant de la Lliga F, l'Espanyol i el Badalona Women han disputat els seus respectius partits de Lliga. Les blanquiblaves han empatat a casa davant l'Alavés, un empat a 0, i en aquest cas les badalonines jugaven fora en un partit boig que ha acabat fa uns minuts al camp del Sevilla. En directe des de Ràdio Ciutat de Badalona, Pau Roche, bon dia. Bé, sembla que no tenim el company, el Pau, des de Ràdio Ciutat de Badalona. Intentarem recuperar-lo durant els propers minuts. Seguim ara amb futbol masculí a la segona divisió. El Sabadell rep l'Andorra avui a la Nova Creu Alta a partir de 6:45 de la tarda. La prèvia del partit des de Ràdio Sabadell, Adrià Arroyo.
19: L'Andorra posa a prova la ratxa immaculada del Sabadell a la Nova Creu Alta. De moment a la Hypermotion són 3 victòries en 3 partits. Si li sumeu la final de Copa Catalunya en serien 4 i 6 amb el play-off de l'any passat. Insisteixo, amb victòries arlequinades. Per contra, el conjunt del Principat d'Andorra ve després de trencar la ratxa de 5 derrotes seguides amb una victòria bastant balsàmica a Granada per 2-3. Recupera Ferran Costa de cara a aquest partit. Arthur Bonaldo, que tenia un dit del peu trencat i que ja ha pogut entrenar amb total normalitat. Per contra, Carles Manso, el conjunt tricolor, acaba de reincorporar tots els jugadors que tenia amb les seves respectives seleccions. El partit enfronta, a més, dos entrenadors que es coneixen de sobres, precisament a Andorra i també en etapes pretèrites. Manso havia estat el preparador físic de Costa. A partir de 6:45 de la tarda, s'espera una bona entrada a l'estadi Creu Alteny amb l'arbitratge de Guzmán Mansilla, exàrbitre de primera divisió, aquest Sabadell-Andorra.
2: Seguim amb més esport. Parlem de bàsquet. Victòria del Barça a l'Eurolliga a la pista del Besiktas per 82-95. Amb aquest resultat, els blaugranes sumen el segon triomf en les 3 jornades disputades. I avui comença la jornada de la Lliga Endesa amb el Joventut Morabanc Andorra a partir de les 6. La prèvia del partit des de Ràdio Ciutat de Badalona, Sílvia Pujol.
20: La 6a Joventut debuta a les 6 de la tarda a l'ACB davant la seva afició després del títol assolit de la Supercopa ACB fa 15 dies al Palau Olímpic. El Morabanc Andorra, però, no vol ser el convidat de pedra de la Festa Verd i Negra. Està previst que abans del maig es penja el sostre del pavelló la bandera on es reflexa el nou títol Verd i Negra que va arribar 18 anys després de l'últim èxit de la penya. Però el tècnic Dani Minet vol que la festa sigui completa i això passa perquè l'equip no falli i superi un Morabanc Andorra amb ells coneguts com Cassius Robertson o Artem Pustovi, que venen de perdre a casa contra l'Obradoiro en el primer partit de la Lliga. La penya manté les baixes conegudes d'Ante Tomic i de Yannick Crack, però recupera Suleimanovic després de la seva paternitat. El pivot verd i negre Elin Diaye assegura que tenen ganes de donar una alegria a l'afició.
21: Andorra és un equip muy físico, muy vertical, y tener tiradores y tal, y tenemos que hacer una buena defensa, jugar como equipo y sacar una buena victoria en casa.
20: El Morabanc està dirigit pels exjugadors de la penya Zantabak i Paco Vázquez. El croat va salvar el curs passat del descens a l'equip andorrà i ha fet molts canvis a la plantilla.
1: I també jugarà avui el bàsquet Manresa a casa davant del Bergoan a partir de les 9 i demà serà el torn del Lleida, que rebrà el Burgos a les 12, del Girona que visitarà el Bascònia a les 6 de la tarda i per últim del Barça, que tancarà la jornada a la pista de l'UCAM Múrcia a partir de les 7.
2: Amb la jornada de la Lliga CB acabem. Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostra la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons. Qui us ha parlat, Lídia Porta, i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos i passeu un bon dissabte.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Continguts en xarxa.
2: Entre les estrenes més destacades de la setmana hi ha Sunny Dancer. Una noia amb càncer participa en un campament per a joves pacients. Anne Hathaway i Dakota Johnson protagonitzen Verity, la sombra d'un engaño, i Alejandro González Iñárritu dirigeix Tom Cruise a Digger.
3: Hemos pensado que te vendría bien estar con gente que haya pasado por lo mismo que tú.
4: Oh, ni de coña. Es el campamento quimio.
3: Si alguno de vosotros se mete con mi hija, el cáncer será el menor de vuestros problemas.
2: La protagonista de Sunny Dancer és l'Ivy, té 17 anys i pateix càncer. Els seus pares pensen que assistir a un campament per a pacients oncològics joves li pot anar bé, així que l'apunten en contra de la seva voluntat. Contra tot pronòstic, es fa amiga d'un grup peculiar i viu un estiu inoblidable.
4: Estan...
5: Ríndete, putita!
4: No!
5: ¡Venga, ríndete ya!
4: No.
6: ¿Por qué tu mujer no puede acabar la serie?
7: ¿De verdad quieres saberlo? Esta es Verity. Los médicos dicen que no volverá a hablar o a caminar nunca.
2: Dakota Johnson i Anne Hathaway protagonitzen Verity, la sombra d'un engaño. Johnson interpreta la Lowen Ashley, una jove que és contractada per ser l'escriptora fantasma de la Verity, Hathaway, incapacitada després d'un accident. Mentre resideix a casa de l'autora de bestsellers per fer la feina, la Lowen descobrirà les veritats inquietants que hi ha al darrere de l'autora.
4: Di algo. Di algo.
8: ¡Pudres en el infierno, Digger!
9: Eso no me lo esperaba.
2: Alejandro González Iñárritu dirigeix un Tom Cruise completament transformat a Digger. El personatge que interpreta l'actor nord-americà és l'home més poderós del món. Les seves accions han provocat un desastre a escala global, però ell s'embarca en una missió frenètica per demostrar que és el salvador de la humanitat.
10: Soy yo quien va a evitar que nos hundamos en el caos.
11: Vamos a salvar el mundo.
1: Continguts en xarxa.
0: La xarxa de comunicació local.

0: Bon dia, són 2:45, us parla Eduard París.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: El Servei Meteorològic de Catalunya ha elevat el nivell màxim de perill l'avís per la intensitat de les pluges d'avui amb xàfecs que poden ser torrencials.
2: L'avís afecta tot el litoral central amb la possibilitat de precipitacions que acumuli més de 40 litres per metre quadrat en mitja hora o 90 en hora i mitja.
0: Repassem ara la resta de titulars de la jornada. Lídia Porta, bon dia.
3: Bon dia, Eduard.
0: Referent a aquest temporal, encara Protecció Civil demanarà que s'anulin totes les activitats que impliquin una mobilitat a les comarques afectades entre les 8 del vespre d'avui i les 2 de la tarda de demà diumenge. Davant aquesta situació de perill extrem, és moment, doncs, per conèixer la previsió del temps per a les properes hores. Marc Jaureguizar.
4: Ja ens hem despertat a primeres hores del matí una altra vegada amb ruixats ubicats a les Terres de l'Ebre i al llarg del matí a poc la nuvolositat ha anat guanyant terreny per tot el litoral i pel litoral català. Ruixats que s'han començat a endinsar de mar cap a terra i que aquestes hores afecten sobretot al litoral i prelitoral tant de Tarragona com de Barcelona. A les immediates hores aquests ruixats també començaran a endinsar-se terra endins deixant una tarda amb molts ruixats aïllats esporàdics però que localment podran descarregar molta intensitat a la resta de la Catalunya central, Prepirineu i també el Pirineu. Tot plegat amb unes temperatures que es mantindran una miqueta més baixes respecte a les d'ahir divendres i pendents de cara a aquesta propera nit i matinada on tindrem pluges fortes o molt fortes a les comarques de Barcelona i de Girona on esperem registres superiors als 150-200 litres en molt poqueta estona. Per tant, molta precaució aquesta propera nit i matinada en aquestes comarques.
0: I en plana política, manifestacions a Catalunya i també a Madrid després de la no aprovació ahir dels dos decrets de l'habitatge al Congrés dels Diputats.
2: En aquest context, el president Pedro Sánchez està valorant aquest cap de setmana un eventual avançament electoral que es podria anunciar possiblement de cara a dilluns.
0: I avui se celebra la segona jornada del concurs de castells a partir de 2:45 de la tarda a la Tarraquarena, plaça de Tarragona.
2: En total hi participen 18 colles i els castellers de Lleida aspiren a revalidar la seva victòria del 2024.
0: I en els esports, en futbol femení, demà al Camp Nou torna a obrir les portes per un nou clàssic de la Lliga F.
2: I és que el Barça rebrà el Madrid a les 5 de la tarda i aquest enfrontament arriba bastant aviat, a la sisena jornada de la competició i just abans de l'aturada de seleccions.
0: I en bàsquet, recordem ahir la victòria del Barça a la pista del Beşiktaş turc per 82-95, la segona en tres jornades de l'Eurolliga per a l'equip blaugrana. La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:33, esteu escoltant el Notícies en xarxa, edició migdia darrere nostre a la producció, el servei d'informatius de la xarxa i als micròfons Lídia Porta i jo mateix, Eduard París. El Servei Meteorològic de Catalunya ha elevat al nivell màxim de perill l'avís per la intensitat de les pluges d'avui que es preveuen torrencials, en concret la possibilitat de precipitacions poden ser d'un acumulat de 40 litres per metre quadrat en 30 minuts, amb un perill, com diem, de 6 sobre 6 i també de fins a 90 litres en un període de 3 hores, també amb un grau de perill de 5 sobre 6. És moment, doncs, de conèixer la darrera hora. Connectem en directe amb el meteoròleg Marc Jaureguizar. Marc, bon dia.
5: Bon dia, Eduard.
0: Això que comentem ara, no, aquesta darrera hora, ara mateix a les dues s'ha fet la compareixença també de Protecció Civil per actualitzar totes les dades i el que ens ve per davant, però estaríem parlant d'un fenomen bastant semblant al que vam viure dijous al Ter Sud de Catalunya, no?
5: Sí, estem davant d'una situació excepcional que pot ser històrica, per una banda, per la creació d'aquest possible medicant que es formaria davant de la costa catalana i el que implicaria, és a dir, fortes ventades i també una pluja que cauria de manera torrencial, sobretot a les comarques de Barcelona i de Girona. Estem parlant de que amb prou feines, 6-7 hores, podíem arribar a recollir entre els 200-300 litres per metre quadrat. Sí que és cert que hi ha algun model que ens indica que a cavall del Gironès, del Baix Empordà i també del Pla de l'Estany podríem arribar a recollir al voltant dels 300-350 litres per metre quadrat. Per tant, estem davant d'unes hores que poden ser històriques i que, sobretot, molta precaució en rius i rieres perquè creixeran i creixeran d'una manera molt sobtada.
0: A més, Marc, Protecció Civil ja ha anunciat l'enviament de desalert, no?, en les properes hores, i de restriccions també a les comarques que poden estar més afectades, en principi a partir de les 8 del vespre d'avui i fins a les 2 de demà, que es, se suposa, no, segurament que és quan es concentraran el major volum de precipitacions en aquestes comarques que, com diem, estan en un perill màxim de 6 sobre 6, no?
5: Correcte, estic bastant d'acord amb el llançament d'aquesta alerta. Tenim, per, deixa'm dir-ho d'una manera, la sort que passarà la matinada, el gruix de la població ja estarà doncs a les seves cases. Sí que és cert que a la nit treballa molta gent, gent que es desplaça, però el gruix de la població estarà ja molt més a les cases, i per tant aquestes precipitacions que esperem, repetint, que siguin torrencials, tindran lloc doncs a partir de les 8, a partir de la nit i sobretot a la matinada, i a partir d'aleshores, sobretot demà al matí de diumenge, aquests ruixats poc a poc s'aniran desplaçant ja per les comarques de Girona. Poc a poc s'aniran desgastant, i a la tarda els ruixats es mantindran en aquest sector, però ja seran molt més irregulars i no amb tanta intensitat.
0: I ja per acabar, Marc, pel que fa a aquest fenomen, no, aquest mini huracà que també s'apunta que pot arribar, el tema és si arribarà a tocar terra o no, no?
5: Exacte, si toca terra estaríem davant d'una situació encara probablement pitjor, en el sentit de que doncs, el vent encara es podria reforçar, la precipitació podria endinsar-se inclús una miqueta més terra endins. Per tant, estem repetint davant d'una situació excepcional, i repetim també molta, molta precaució a les properes hores, perquè estem davant d'un fenomen que no passa molt sovint, i per tant hem d'estar doncs amb els ulls ben oberts i sobretot evitar els desplaçaments que no siguin necessaris.
0: Doncs moltes gràcies, Marc, i com hem dit, molta atenció i molta precaució a tota la població, especialment en aquestes zones que es poden veure molt afectades en les properes hores o com a mínim fins a la jornada de demà diumenge. Moltes gràcies, Marc.
5: A vosaltres, cavall.
0: Seguim parlant d'aquest futur fenomen meteorològic que s'acosta, perquè, com dèiem fa uns minuts, Protecció Civil estava duent a terme una compareixença de premsa per actualitzar les dades de situació, i el que farà és demanar que s'anul·lin totes les activitats que impliquin una mobilitat a les comarques afectades, que, com hem dit abans, afecten pràcticament tot el litoral del territori català, entre les 8 del vespre d'avui i les 2 de demà diumenge.
2: Aquesta tarda s'enviarà un SALERT per informar tota aquesta població, i el Servei Meteorològic de Catalunya ha qualificat que potser hi haurà un mini huracà mediterrani. Escoltem la subdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, i el cap de l'àrea de predicció del Servei Meteorològic de Catalunya, Santi Segalà.
3: Nosaltres recomanem que aquelles activitats que comportin mobilitat, a partir de les 8 de la tarda d'avui fins demà a les 2, totes aquelles activitats que comportin mobilitat que provoquin, per tant, una perillositat en aquesta mobilitat i en aquesta situació d'estar en espais potser oberts, per exemple, doncs no, nosaltres entenem que no és un moment per dur-les a terme.
6: Tècnicament estem davant de la possible formació d'un sistema de mesoscala convectiu, aquest és el nom tècnic que utilitzem els meteoròlegs per qualificar aquesta situació meteorològica, però amb l'esdevenir de les hores doncs podria arribar doncs a ser això, un mini huracà mediterrani, que és un sistema morfològic que pot produir aiguats importants, i això és el que preveiem de cara a les pròximes hores.
0: A més, el president de la Generalitat, Salvador Illa, també ha advertit, i com ens acaba d'explicar el company Marc Jaureguizar, un mini huracà mediterrani. També ha anunciat que el govern decretarà mesures importants de prevenció.
7: Ve un mini huracà mediterrani a Catalunya. A la tarda farem un altre FECAT i hem decretat mesures que demano a tot el conjunt de la ciutadania que respectin a partir d'aquest vespre i durant tot el dia de demà. I no és una broma. Ve una situació meteorològica molt complexa, tot el litoral i prelitoral.
2: Durant la tarda també realitzarà una reunió de seguiment del Pla Inuncat a la sala SECAT d'Interior per fer aquest seguiment de les pluges. I a les 5 compareixerà la consellera Núria Parlon.
0: <totipos-> Parlem ara de política i més concretament d'habitatge, perquè el rebuig dels dos decrets ahir al Congrés dels Diputats torna a posar el focus sobre la continuïtat de la legislatura espanyola. El president Pedro Sánchez està valorant aquest cap de setmana un eventual avançament electoral que es podria anunciar possiblement dilluns.
2: Des de Rodoneres, a la Selva, on es fa el Consell Nacional de Junts per Catalunya, el secretari de la formació, Jordi Turull, ha assegurat que encara hi ha temps per acordar un nou decret, però ha advertit que si Pedro Sánchez opta per avançar aquests comicis, el partit està preparat.
8: Volen solucions i som, quan vulguin, aquesta tarda, demà passat. Ara, si opten per l'electoralisme, com han fet fins ara, convoquin eleccions. I si convoquen eleccions, doncs, escolti, ens trobarem a les urnes, perquè, vist el panorama que hi ha del model de país que estan gestionant aquesta gent del PSOE, de Sumar, de Podemos, etc., doncs potser és una oportunitat perquè la gent de Catalunya tingui l'oportunitat de reaccionar a través de les urnes. Nosaltres som els de les urnes, per tant, escolti, si ell decideix convocar eleccions, nosaltres estem preparats.
0: També hi ha dit la seva el president Salvador Illa, referint-se precisament al bloqueig dels decrets per part de Junts.
9: No tingui la barra, perquè això ja cansa. De vostè bloquejar mesures que serveixen, que han evitat, quan han estat vigents des de dimarts fins a divendres, han evitat desnonaments, ens han donat una eina addicional per evitar desnonaments, vostè bloqueja i diu, no és que vostè no ha fet res, no? I vostè no ha ajudat a fer-se. La pregunta no és què han fet el govern, la pregunta és què s'hauria pogut fer de més si PP, Vox i sobretot Junts haguessin donat suport a aquestes mesures.
0: De parlar també de les manifestacions que s'estan celebrant avui tant a Catalunya com també a Madrid. Una de les que s'ha celebrat aquí a casa nostra ha sortit de Salt per acabar a la plaça del Vi de Girona. Ens ho amplia amb tots els detalls des de Televisió de Girona, Xavi Morlans.
10: Prop d'un miler de persones, segons xifres oficials, s'han manifestat aquest migdia a la plaça del Vi de Girona per reclamar el dret a l'habitatge. La mobilització convocada pel sindicat de llogateres ha començat a les 12 del migdia i ha recorregut diversos carrers del centre de la ciutat. Durant els diversos parlaments que s'han fet al llarg de la protesta, s'ha criticat el paper dels anomenats fons voltor, la passivitat de les institucions davant de la situació de l'habitatge i l'impacte dels pisos turístics. Els manifestants també han denunciat els desnonaments. Un dels testimonis que ha intervingut durant la mobilització ha estat Wilder Palacio, que va haver de lluitar per evitar un macrodesnonament a Salt. Finalment, l'acció dels veïns i del sindicat de llogateres va aconseguir ajornar el desnonament. I precisament Wilder explica algunes de les seves reivindicacions.
11: I per això nosaltres el que volem és que aquests pisos tornin a estar ocupats per família, que les famílies puguin pagar el seu lloguer, que és la nostra reivindicació. Nosaltres des del principi hem reivindicat, nosaltres volem pagar el nostre lloguer.
10: La protesta ha acabat amb la reivindicació que les administracions actuïn per garantir el dret a un habitatge digne. Girona és una de les diverses ciutats catalanes on avui s'han fet mobilitzacions en defensa de l'habitatge.
0: I com he dit, també hi ha hagut mobilització a Madrid, en aquest cas, fins a 4 columnes de milers de persones s'han dirigit en direcció a la plaça de Cibeles, seu de l'Ajuntament de la capital espanyola.
2: Els participants s'han mogut sota una pluja suau entre crits demanant una vaga general i preguntant-se on està el govern progressista. Abans de l'inici d'aquestes marxes, la portaveu del sindicat d'inquilines de Madrid, Valeria Racu, ha avisat que el no del PP, Vox i Junts, que va fer de caure aquest divendres els dos decrets d'habitatge del govern, mostra que el Congrés està segrestat pel renderisme.
0: I avui també és dia de castells amb la segona jornada del concurs que s'obre aquesta tarda a partir de 4:45 a la Tàrraco Arena plaça de Tarragona.
2: En total hi participen 18 colles i els castells de Lleida aspiren a revalidar la victòria del 2024. La prèvia ens la fa des de Tarragona Ràdio Miguel González.
12: S'esperen unes 5.000 persones de públic a la CaixaBank Tarraco Arena. Les portes s'obriran al públic a 3:45 i les colles entraran a plaça a 3:45 amb la intenció de començar puntualment a 4:45 amb el primer castell. L'ordre d'actuació és per sorteig i els primers en actuar seran la colla jove dels castellers de Sitges. El director ha recordat que es tornarà a repartir polseres per tenir un millor control dels accessos i garantir la seguretat de tothom.
13: La gent quan entri amb la seva entrada se li facilitarà una pulsera que li donarà accés en aquestes cadires que esteu vosaltres asseguts i el diumenge al segon pis també. Aquestes persones podran baixar a l'arena quan ho desitgin també, però els castellers i castelleres que hi ha a la plaça en cap cas poden pujar a la graderia precisament per evitar aquestes coses que havien passat fa anys, diguem, d'una mica d'overbooking a la zona de graderia. El dispositiu de seguretat extern i intern també és màxim.
12: Els castellers de Lleida aspiren a revalidar la victòria de 2024 en una jornada de dissabte que podria acabar a 9:15 del vespre. El dia finalitzarà amb una revetlla castellera a la pèrgola del Serrallo a partir de 11:15 de la nit.
0: Parlem ara de successos. Els bombers treballen per extingir un incendi desenvolupat a l'edifici de l'antic restaurant El Álamo, situat al costat del quilòmetre 1 de la carretera TV-7041 a Alcover, a la comarca de l'Alt Camp.
2: El 112 ha rebut l'avís passats 11:45 del matí i els bombers han mobilitzat 10 dotacions. En aquests moments, els bombers indiquen que hi ha una gran càrrega de foc a l'interior de l'edifici i els esforços es centren en contenir-lo perquè no es propagui cap a altres zones.
0: I encara un apunt més de successos, els Mossos d'Esquadra han detingut un total de 18 persones i han recuperat més de 260 telèfons mòbils en dues investigacions a Barcelona en el marc de la lluita contra estructures criminals dedicades a la recaptació i comercialització de dispositius robats.
2: Les investigacions de la policia catalana han permès constatar que hi ha diversos punts que s'utilitzen per rebre, emmagatzemar, manipular i redistribuir els terminals robats, principalment a Barcelona. En una de les operacions es van detenir 13 persones d'entre 22 i 57 anys i es van recuperar més de 140 mòbils a Ciutat Vella, amb un últim detingut realitzat a posteriori. En aquest altre cas es va arrestar 4 persones d'entre 26 i 33 anys i es van intervenir 120 mòbils.
0: Obrim ara plana local i comencem a Tordera, al Maresme, que commemora la Setmana Europea de la Lactància Materna amb un cap de setmana d'activitats on destaca un mural col·lectiu i una lectura de contes sobre, precisament, la lactància. Des de Ràdio Tordera ens ho explica Lluís Sabater.
14: Sota el lema lactància materna, un inici sostenible en qualsevol circumstància, enfortim les accions que funcionen, la jornada vol sensibilitzar la població sobre la importància de protegir i promoure l'alletament matern. Anna Pol és infermera pediàtrica del CAP Tordera.
15: Si tota la dona que espera un fill sap que si alleta el seu fill o filla, tindrà menys risc de tenir malalties infeccioses, de tenir obesitat al cap dels anys, perquè els beneficis es mantenen més enllà del temps de la lactància. Això és molt important, que fins i tot impacta en certs tipus de càncer infantil. El fet d'haver-se alletat dona prevenció de certs tipus de càncer.
14: Entre les activitats previstes hi ha la realització d'un mural amb la participació de les famílies, així com també una lectura de contes de lactància.
0: I marxem ara fins al Museu de les Mines de Carbó d'Ogassa, que ha renovat la seva imatge a través de nous cartells, panells informatius, maquetes i inclús un túnel.
2: La intenció de restituir l'espatge del nou públic combina els que hi han estat i repeteixin. Els guies han notat menys afluència de visitants aquest any que els anteriors. Ràdio Ripoll, Martí Palau.
16: El Museu de les Mines del Carbó d'Ogassa presenta una nova imatge. Després de molts anys sense fer-hi cap modificació, ara s'hi han instal·lat nous cartells, tant a l'exterior com a l'interior. A dins es poden veure panells informatius que expliquen la distribució de les diferents mines de la zona o l'evolució de l'activitat minera amb el pas dels anys. Entre d'altres, la voluntat és oferir més detalls als visitants sobre la història del poble miner. Parla Enric Solà, guia del Museu de les Mines de Carbó d'Ogassa.
17: Això també treu una mica més d'informació amb la mineria que hi havia hagut aquí i tot això. Esclar, abans hi teníem moltes fotos i, esclar, per veure una foto del temps aquell que ningú coneix a ningú, tampoc era molt interessant.
16: Les visites al museu són força desestacionalitzades, però enguany els guies han notat una davallada en l'afluència de turistes. És cert que molta de la gent que visita la zona prefereix gaudir de l'entorn natural que no tancar-se al museu. Els nous cartells i panells informatius pretenen atreure nou públic al museu i que aquells que repeteixen experiència puguin veure l'espai d'una nova manera. Ogassa continua així defensant i cuidant el seu llegat miner.
0: Obrim ja el bloc cultural i ho fem des dels Pallaresos, i és que aquesta població tarragonina es prepara per viatjar a principis del segle XX amb les 6enes jornades modernistes del Camp de Tarragona, que començaran aquesta mateixa tarda.
2: S'allegaran també durant gairebé un mes amb la celebració de la gran festa modernista als Pallaresos 1900. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
18: Enguany, la festa transportarà els visitants fins al 1915 amb una història protagonitzada per dos dels grans noms del modernisme català, Josep Maria Jujol i Antoni Gaudí. Un dels principals actes de la jornada serà la inauguració del gran mural modernista als Pallaresos 1900, obra del pintor Carles Arola. Un mural que s'ha pintat a la casa on va néixer el mestre Gols i que representa una casa de poble de principis del segle XX. La regidora de Turisme, Maria Jesús Coronado, explica com van triar el mural i com van enfocar el seu significat.
19: Carles Arola, que és un magnífic pintor, va passar una proposta que de seguida ens va encantar, aquesta proposta. I el mural surt amb molts personatges que vivien al poble dels Pallaresos.
18: La celebració continuarà amb el Ball de Gegants, la tabalada del Ball de Diables dels Pallaresos i la participació de l'Escola de Música Lautaro.
0: Fem encara una altra parada cultural, en aquest cas a Rubí, on ha començat la 12a edició de la NU, el festival que durant tot el mes d'octubre omple les façanes del centre de la ciutat vallesana amb fotografies artístiques de gran format.
2: Aquest dematí s'ha fet la primera visita guiada que, per primer cop, ha reunit la majoria de la 12a d'artistes internacionals del cartell. La seguida és de Ràdio Rubí, en David García.
20: El leitmotiv d'enguany és el retrat. Així, l'argelià Abdo Shanan ha explicat els retrats que va fer quan va tornar al seu país i va haver de confrontar la seva idea d'identitat nacional. El xinès Xiong Yu ha detallat el vincle que fa entre la tradició de la seva àvia de llegir el futur a través de les pigues de la cara i les noves tecnologies de reconeixement facial. El català Manel Esclusa ha ensenyat els seus retrats mèdics fets amb TAC, o la napolitana Verónica Barbato ha recordat amb imatges la seva germana que es va suïcidar després de tenir problemes amb l'heroïna. Carles Mercader és el comissari de l'ANU.
21: L'autor ha estat molts anys preparant una feina i llavors és la millor que ho pot explicar, no? I també la gent és una manera de conèixer, no? Que sempre l'autor és una persona fora de la societat, no? I una persona normal que treballa i viu.
20: La majoria d'artistes han pogut explicar les seves obres, tot i que la forta pluja que ha començat a caure a última hora ha fet que no s'hagin pogut visitar les exposicions més llunyanes. Les fotografies de la NU estaran penjades als carrers de Rubí fins al 31 d'octubre i cada dissabte a les 11 del matí es farà una visita guiada.
0: Són les 2:51. Anem a parlar d'esports.
1: Notícies en xarxa. Esports.
0: Comencem parlant de futbol i és que demà el Camp Nou torna a obrir les portes per un nou clàssic de la Lliga F i és que el Barça rebrà el Madrid a les 5 de la tarda. Aquest enfrontament arriba molt aviat, a la 6a jornada de la competició i tot just abans de l'aturada per seleccions.
2: Les blaugranes, que el curs passat es van imposar en els 6 partits que van jugar contra les blanques, busquen el triomf per tancar un inici de curs perfecte, on ja sumen 5 victòries en Lliga i 2 a Champions. A més, les de Pere Romeu ampliarien el marge al capdavant de la classificació si aconsegueixen aquests 3 punts.
0: Seguim ara amb futbol masculí, perquè a la 2a divisió el Sabadell rep l'Andorra a la Nova Creu Alta aquesta tarda a partir de 6:45. La prèvia del partit des de Ràdio Sabadell, Adrià Arroyo.
22: L'Andorra posa a prova la ratxa immaculada del Sabadell a la Nova Creu Alta. De moment a la Hypermotion són 3 victòries en 3 partits. Si li sumeu la final de Copa Catalunya en serien 4 i 6 amb el play-off de l'any passat. Insisteixo, amb victòries arlequinades. Per contra, el conjunt del Principat d'Andorra ve després de trencar la ratxa de 5 derrotes seguides amb una victòria bastant balsàmica a Granada per 2-3. Recupera Ferran Costa de cara a aquest partit. Arthur Bonaldo, que tenia un dit del peu trencat i que ja ha pogut entrenar amb total normalitat. Per contra, Carles Manso, el conjunt tricolor, acaba de reincorporar tots els jugadors que tenia amb les seves respectives seleccions. El partit enfronta, a més, dos entrenadors que es coneixen de sobres, precisament a Andorra i també en etapes pretèrites. Manso havia estat el preparador físic de Costa. A partir de 6:45 de la tarda s'espera una bona entrada a l'estadi Creu Alteny amb l'arbitratge de Guzmán Mansilla, exàrbitre de primera divisió, aquest Sabadell-Andorra.
0: Recuperem ara la informació de futbol femení perquè aquest matí l'Espanyol s'ha imposat a l'últim minut a l'Alavés a casa per 1-0, mentre que el Badalona Women ha jugat un partit boig al camp del Sevilla. Ens ho explica en directe des de Ràdio Ciutat de Badalona, Pau Roche. Pau, bon dia.
3: Molt bon dia, efectivament. Partit completament esbojarrat, sobretot a la segona meitat, on hem vist 5 gols, dos d'ells en l'afegit. El Badalona ha empatat 3-3 després d'anar perdent per dos cops el marcador, amb el 2-2 aconseguit al 95, posar-se 2-3 capdavant el marcador. Però un minut després, a la represa, han tornat a empatar el conjunt sevillista, amb una acció que ha despertat més una mica de polèmica perquè el conjunt badaloní reclamava un possible fora de joc a l'inici de l'acció. Tot i així, un punt abans d'aquesta propera aturada. Recordem que la setmana vinent no hi ha competició a la Lliga F.
0: Moltes gràcies, Pau, i apuntem aquest empat a 3 entre el Badalona Women i el Sevilla. Canviem d'esport, ens n'anem al bàsquet. Victòria del Barça a l'Euroliga a la pista del Besiktas per 82-95. Amb aquest resultat, els blaugranes sumen el segon triomf en 3 jornades. I avui ja comença la jornada a la Lliga Endesa amb el Joventut Morabanc Andorra a partir de les 6. La prèvia des de Ràdio Ciutat de Badalona, Sílvia Pujol.
4: La Sisa Joventut debuta a les 6 de la tarda a la CB davant la seva afició després del títol assolit de la Supercopa ACB fa 15 dies al Palau Olímpic. El Morabanc Andorra, però, no vol ser el convidat de pedra de la Festa Verd i Negra. Està previst que abans del maig es penja el sostre del pavelló la bandera on es reflexa el nou títol verd i negre que va arribar 18 anys després de l'últim èxit de la penya. Però el tècnic Dani Minet vol que la festa sigui completa i això passa perquè l'equip no falli i superi un Morabanc Andorra amb ells coneguts com Cassius Robertson o Artem Pustovi, que venen de perdre a casa contra l'Obradoiro en el primer partit de la Lliga. La penya manté les baixes conegudes d'Ante Tomic i de Yannick Crack, però recupera Suleimanovic després de la seva paternitat. El pivot verd i negre Elin Diaye assegura que tenen ganes de donar una alegria a l'afició.
5: Andorra és un equip molt físic, molt vertical, i tenen tiradores i tal, i hem de fer una bona defensa, jugar com a equip i sacar una bona victòria en casa.
4: El Morabanc està dirigit pels exjugadors de la penya Zantabak i Paco Vázquez. El croat va salvar el curs passat del descens a l'equip andorrà i ha fet molts canvis a la plantilla.
2: També jugarà avui el bàsquet Manresa a casa davant del Bergoan a partir de les 9 del vespre. I demà serà el torn del Lleida, que rebrà el Burgos a les 12, del Girona, que visitarà el Baskonia a les 6 de la tarda, i per últim del Barça, que tancarà la jornada a la pista de l'UCAMP Múrcia a partir de les 7 de la tarda.
0: Amb el bàsquet acabem. Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostra la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons. Qui us ha parlat, Lídia Porta, i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos i passeu un bon dissabte.

0: Restes de fruita i verdura, carn i peix, closques d'ou, marró de cafè, paper de cuina brut, escuradents, petites restes de poda i jardí, taps de suro... Tot això va a l'orgànica. Però bosses de plàstic, tovalloletes, bolquers o cigarrets, no. Si separes el residu orgànic bé, es pot transformar en compost i energia sostenible.
1: Reciclar l'orgànica compta. Fes el gest, posa-la al marró. Petits gestos, grans canvis.
0: És un missatge del Consell Comarcal i del Consorci per la Gestió de Residus del Vallès Occidental.
2: La Caixa Tonta, amb Joan Bosch i Assumpta Vitòria.
3: Què tal, com esteu? Benvinguts una setmana més a La Caixa Tonta, aquest programa que fem des de Ràdio Arenys per la xarxa de comunicació local. Un programa que, com sempre, el que intenta és fer-te veure la televisió d'una altra manera. I què tindrem aquesta setmana al programa? Doncs de convidada, ni més ni menys que la mítica Salomé, que va guanyar Eurovisión amb el Vivo Cantando. També tindrem a l'Assumpta Vitòria amb la seva secció de història de la tele i, com sempre, el nostre estimadíssim Toni Rovira, del Toni Rovira i tu, amb el seu racó en el que hi pot passar de tot. Recordeu que ens podeu seguir a les xarxes socials buscant La Caixa Tonta Ràdio. Així de senzill, així de fàcil. Esteu preparats? Preparades? Comencem!
4: Saps que la tele abans era en blanc i negre? I que només hi havia un canal? La Caixa Tonta també té una història. La seva.
3: Doncs quan sona aquesta sintonia no podem parlar d'una altra cosa que no sigui de la història de la tele. Amb la nostra estimada Assumpta Vitòria. Assumpta, com estàs?
5: Molt bé, i vosaltres, com esteu tots?
3: Molt bé, contents d'escoltar-te, com sempre.
5: Molt contenta.

0: infantil con un toque diferente.
1: Mira, escoltem la sintonia, què et sembla?
0: Me sembla molt bonic.
1: Vinga.
2: La caixa tonta.

0: La bola que todo el mundo le mola.
1: Todo el mundo le mola.
0: Estava molt bé aquell programa.
1: I ara també va haver-hi el 84 una cosa molt trista que fa molt de temps, la muerte de Paquirri.
0: Ai, mare meva.
1: Que deia, hagan lo que tengan que hacer i tot, i pobre home, eh?
0: Fixa't.
1: Va ser molt dur.
0: Va ser tremendo, eh?
1: I la Pantoja que deia, aquí tens les imatges, ho va prohibir.
0: Sí, sí, sí, va ser.
1: Tot això sembla ahir, però ja fa, mira, el 84.
0: Mare meva, sí, sí, déu-n'hi-do, eh? 40 anys ja.
1: És que és molt.
0: Més de 40, quasi, sí, sí.
1: Després ja, al mateix temps, Como Pedro por su casa...
0: Ai, Como Pedro por su casa...
1: El Pedrito
0: mira.
1: Ruiz...
0: Ai, el Pedrito, diu, que ara fa aquests vídeos, eh?
1: Que fa uns vídeos molt xulos, eh? L'altre dia va fer un que feia molta gràcia, que es va dibuixar com unes ulleres, deia, no m'acuerdo
0: sí,
1: de nada.
0: No m'acuerdo de
1: Soy
0: nada.
1: Soy Pedro, me llamo Pedro, me llamo Como, Como... És graciós, eh? És molt,
0: molt
1: bo,
0: molt,
1: eh?
0: Molt, molt, molt bo.
1: Va anar a l'estrena del Rafael, també.
0: Ai, sí, que ho va comentar.
1: Hem vist una foto preciosa amb el Rafael. Que fort, lo del Rafael, eh?
0: Déu-n'hi-do, el tio allà aguantant, eh?
1: Que
0: com
1: maco,
0: un campió,
1: que
0: eh?
1: Maco. Ai, Déu meu, que li duri, no?
0: I tant, que duri molt.
1: Bueno, doncs aleshores també teníem el Falcon Crest.
0: Oi, el Falcon Crest, assumpte.
1: Perquè ja no hi havia Dallas i aleshores van fer lo de Falcon Crest.
0: Mira.
1: A veure què passava.
0: Escoltem la sintonia. Falcon

0: explica l'assumpte?
1: Jo no sé què penses, però... A veure, sents la sintonia i t'arriba més al cor que els títols que llegeixo.
0: Això segur, Assumpta. Eh? Sí, sí,
1: sents
0: sí.
1: Les sintonies i dius... Ai, això m'ha arribat a l'ànima. I dius, de què era? Ai, no sé,
0: ai,
1: no sé.
0: Ai, mare meva.
1: A què sí?
0: I tant, tens raó, Assumpta.
1: Mira, també hi ha lo de los nuevos telediarios.
0: Doncs sí.
1: L'asturiana Ángeles Caso i la ibicenca Concha García Campoy, pobra Concha,
0: pobreta,
1: simbolizaron con su belleza una total renovación de los espacios informativos llevada a cabo por el Enric Sopena, mare meva.
0: Mare meva.
1: El Sopena.
0: El Sopena,
1: jo vaig conèixer molt. Era molt dur,
0: Sí, sí,
1: molt
0: atent
1: i molt dur, Molt al seu lloc. No sé, era impenetrable bastant, el Sopena.
0: Era molt, molt seu.
1: Sí, tenia la seva història.
0: I tant.
1: També hi ha Turno de Oficio.
0: Apa, Turno de Oficio. Explica una mica del Turno de Oficio.
1: Pues l'Antonio Mercero va mostrar les peripècies d'un grup d'abogats a l'Espanyola i el públic descobreix el talent de Juan Luis Galiardo després de la seva època de galant. Qué mono era el Galiardo.
0: Mira, doncs escoltem una mica de la sintonia, també. Turno de Oficio. Molt bé.

0: a Televisión Española.
1: ¡Mapa, mare meva!
0: Pero el brillo de luz de luna y el buen humor de Media Naranja el dulzan la despedida de Calviño.
1: Toma ja, assumpte.
0: A veure, també
1: vaya que
0: és
1: sempre,
0: història,
1: I sempre hi han hagut coses d'aquestes,
0: Sempre, sempre.
1: Ho has vist,
0: És que la vida és així. Mira, també hi ha el referèndum de la OTAN.
1: Mira.
0: Felipe González ganó su difícil reto y la oposición puso el grito en el cielo por la actitud de Televisión Española en la campaña del referéndum.
1: Apa, aquí.
0: Això a l'any 86.
1: Déu-n'hi-do.
0: Y al nombramiento de la Pilar Miró.
1: Ay, la Pilar.
0: Pilar Miró sustituyó finalmente a José María Calviño en la Dirección General de Radio Televisión y empezó a hablar por su cuenta y a deshacer todo o casi todo lo hecho por su polémico predecessor, la Pilar Miró.
1: Déu-n'hi-do,
0: És molt forta, no?
1: És forta, Sempre hi han hagut coses d'aquestes, també.
0: Sí, el que passa que no ens enteràvem tant com ara, oi?
1: Sí, sí, ja tens raó, ja, clar. Ara hi ha les xarxes i tot.
0: Clar, i tothom va buscant.
1: I s'entera tothom.
0: I una cosa fantàstica, el viaje con nosotros.
1: Ai, el viaje con nosotros, assumpte...
0: Que guai, no, també...
1: I tant, i tant.
0: Mira, diu, Javier Gurruchaga levantó polémicas y entusiasmos con su fantástico viaje por mundos de fantasía, en lo que encontró nada menos que a un enano muy parecido a Felipe.
1: Ay, ay, ay.
0: Això, sí, sí, sortia un enano que era muy parecido a Felipe.
1: Mare meva.
0: Jo no me'n recordava de res.
1: Tampoc.
0: I aquí hi ha la fotografia,
1: Mare meva.
0: O sigui que no ens inventem,
1: No ens inventem, està aquí escrit.
0: Un fantástico viaje por mundos de fantasía en los que encontró nada menos que a un enano muy parecido a Felipe. I aquí a la foto se lo vols penjar a la xarxa.
1: Mira, penjarem.
0: Home, home.
1: Home, sisplau.
0: Mare de Déu.
1: Mare de Déu, hermós.
0: I després ja, que noche la de aquel año, Miguel Ríos. Per cert, que això és un comentari meu, vaig veure l'altre dia per la nit amb això de l'LGTBI que van fer un programa del Waldo de los Ríos.
1: Sí.
0: I el Miguel Ríos, es deia Waldo de los Ríos,
1: sí, sí.
0: I el Miguel Ríos el van escollir per fer la cançó de l'himno de l'alegria.
1: Mira,
0: no?
1: Sí, sí.
0: Pues es veu que en aquell moment va sortir a la tele, que jo vaig veure, que la gent el va insultar per haver agafat la melodia de Beethoven i que va ser una cosa fortíssima.
1: Sí, sí, va haver-hi molta polèmica.
0: Molta polèmica, però clar, el temps ho borra tot,
1: Tot, al final...
0: I,
1: ja
0: bueno, ell es va suïcidar, el Waldo de los Ríos.
1: Déu-n'hi-do.
0: Per l'opressió i per tot el... Però era un triomfador,
1: Totalment.
0: Perquè va començar a fer sinfonies i sinfonies.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: I a Alemanya es veu que el tractaven de meravella.
1: Sí, sí. Molt
0: doncs
1: bé,
0: la vida.
1: Doncs escolta, la vida, Assumpta...
0: Molts comentaris, no?
1: Déu-n'hi-do, quina secció avui, plena de coses.
0: És xula, escolta'm, no? Home, avui no tenim
1: fantàstica.
0: A la Nora,
1: no passa
0: que
1: res.
0: També ens posa una, el present una mica.
1: Una miqueta, però... I un altre dia ja vindrà.
0: I tant que sí,
1: Escolta'm.
0: Sí.
1: Molt
0: doncs bé, hem
1: doncs mira,
0: aquí
1: hem comentat
0: fins a l'any 87.
1: Una mica de tot. Avui tocava el 86, 87, i seguirem la setmana que ve més coses.
0: Si volen,
1: coses.
0: Sí.
1: Mira, I tant que sí.
0: És maco sentir les músiques, Joan.
1: Que sí? Doncs mira,
0: m'encanta.
1: Acabem la secció d'avui amb Viaje con nosotros i el Gurruchaga, que
0: molt
1: ens animi
0: bé,
1: una miqueta.
0: Molt bé, que sempre dona vida,
1: Vinga, doncs, viatjant, seguim amb el programa. Sí.

0: Maria Rosa Marco Poquet, ella va néixer a Barcelona i és afincada a València, especialment coneguda com no per ser una de les quatre guanyadores del Festival d'Eurovisió. Ha sigut talonera de Frank Sinatra. Fins al 1963 va gravar més de 40 cançons per les cases discogràfiques de Iberofon i Zafiro. El 1962 ja havia guanyat el Festival del Mediterrani amb el tema Se'n va anar, en català. Va actuar també en el Festival de València i en el Festival del Duero, on va obtenir el Premi d'Interpretació. Va gravar numerosos discs amb varietats diverses, sobretot en moltes cases discogràfiques com Belter i Iberfon. I el 1969 es va casar amb Sebastià García. Va gravar numerosos temes en català i castellà, entre els més coneguts 500 milles, L'arbre, Bésame mucho, Com el vent, L'emigrant, Puedo morir mañana, Isla de amor, de l'amor, O esperaré. Assumpció Vitòria, la presentem no. Ja perquè té,
1: bueno,
0: un currículum,
1: és que té un currículum
0: impressionant,
1: conec.
0: I encara en queda, que ara en parlarem amb ella, perquè això és llarguíssim,
1: Sí, sí, de fa tants anys, i és una persona com molt, molt entranyable, molt estimada, com una part de la vida, no? Perquè jo vaig començar a Ràdio Barcelona amb l'Escamilla, i ella anava ja a cantar a Ràdio Barcelona, després a Televisió Espanyola amb el Ricardo Soria, sempre venia, amb el Martí Maqueda, vull dir, sempre programa que es fes, hi havia la Salomé, sempre. I jo me'n recordo que la Irene i jo, que érem, bueno, i ella també érem molt jovenetes, no sé, sempre parlàvem i no sé, eren com molt rebeldes, no, tots plegats. Era una època molt bonica i li tinc un gran aprecio.
0: Doncs anem a presentar-la. Salomé, molt bona nit.
2: Hola, macos.
0: Com estàs?
2: Molt bé. Vosaltres?
0: Molt bé. Cantats.
2: Però se'm anava a ser l'any 63,
0: El 63.
2: Sí, sí.
0: Doncs ho teníem mal controlat, això,
2: sí,
0: escolta.
2: Sí, sí. I el festival aquest de València, no sé quin festival era. Era el festival de Venècia, no de València.
0: De Venècia. Ah. Venècia, tens raó, de Venècia,
2: sí.
0: Tens raó.
2: Sí, sí. Jo dic que a València no faig temps.
0: No, és veritat, és veritat. El festival de Venècia, tens raó tu. Doncs, escolta'm, Salomé, encantats de parlar amb tu. Nosaltres som uns eurovisivos, ens agrada molt. I a més, doncs, bé, jo encara que sigui més jove que l'Assumpció, m'agrada molt el món de la televisió i he seguit molt també la trajectòria de grans artistes, de presentadors, i en aquest cas, doncs, el cas de la Salomé, el teu cas, perquè realment que vas causar, doncs, furor, i que va ser una de les presentadores, i ets una de les que també es recorda més de tota aquella època del boom de la televisió.
2: Bueno, home, sí, no es pot dir que m'hi he entretingut.
0: No has passat, pas desapercebuda, ja t'ho dic jo.
2: No m'hi he entretingut fent encaix de buixets, no.
1: Jo recordo tant, per exemple, com vas fer lo de Se'n va anar, que vaig anar al teatre a veure, també, i va ser tan maco aquella època teva, cantant el Se'n va anar i totes les cançons, era una època...
2: Bueno, en realitat la meva època va començar amb el Se'n va anar.
1: Oi que sí?
2: Perquè jo abans no feia
1: res.
2: Jo
1: recordo tant quan cantaves i que era tan bonic.
2: Abans no feia res, jo em dedicava a estudiar i després el Se'n va anar vaig continuar estudiant,
1: clar.
2: Si no, el meu pare no em deixava cantar.
1: Clar.
0: No et deixava cantar.
2: No. Si deixava els estudis no em deixava cantar, no.
0: En aquella època, clar, la cosa era molt diferent d'ara.
2: No em deixava cantar i, a més, escolta, jo tampoc li vaig demanar, que no em deixés cantar. Ai, jo tampoc li vaig dir mai que jo deixaria d'estudiar, perquè a més a mi m'agradava estudiar, però també m'agradava cantar.
1: Clar.
2: Però ell volia que ell em va dir, si pots compaginar les dues coses, aleshores d'acord, però si jo veig que portant sempre molt bones notes comences a fer el tonto, les cançons s'han acabat, i no, i bé, ens vam entendre molt bé. Les cançons, el meu pare, la meva mare i jo.
1: Escolta, jo, per exemple, que recordo l'època antiga de televisió i l'època d'ara, podries explicar-nos, per exemple, quan vau anar a Eurovisió, quins avantatges o quines coses us donaven? Perquè jo me'n recordo haver anat a coses que presentava, no sé, la Ribas Castro, i ni cobràvem gens nosaltres, els presentadors.
0: Com ha canviat tot.
1: I després hi havia gent que venia, doncs, no sé, com el Duodinàmic i tots aquests, i amb prou feines cobraven, no sé, era molt diferent d'ara. Vull dir, podries explicar alguna curiositat que jo pugui entendre dels cantants o alguna cosa d'aquella època?
2: Home, sí, abans, per exemple, doncs es feien algunes presentacions, alguns còctels, alguna cosa d'aquestes, no? Es feien a Barcelona molts còctels a la Terrassa Martini, si recordeu.
1: Sí, senyora.
2: Amb l'Audet Pinto, que venia, i allà ens ajuntàvem tots. I el que passa és que les cases de discos de tant en tant feien algun còctel, alguna trobada, així amb artistes d'ells, però també convidaven els altres artistes d'altres cases. Hi havia la punyeteria, per exemple, que hi ha ara. No, si vas allà, no vas allà, perquè nosaltres, perquè nosaltres,
0: sí.
2: Perquè...
0: Sí.
2: No, allò era més... Era tot molt... molt més pla i més clar i estàvem, i nosaltres no estàvem per aquestes punyetes de que si cobra, que si no cobra,
0: si
2: nosaltres
0: no cobra.
2: Cobràvem a l'hora de treballar.
0: Deixa'm escoltar, sí, què et sembla si escoltem una mica del Se'n va anar?
2: Vale.
0: Que a mi m'encanta.
2: Vale.
0: Quina veu.

0: Quina veu.
1: Quina cançó més de veritat.
0: Per favor.
2: Quin pitu.
1: Quina veu més de veritat, nena.
0: Oh, com meravella. Ha canviat tot.
1: És que es veu
2: no, ha canviat, no, ha canviat la manera de fer les coses. Però els cantants no han canviat. El que,
0: però aquestes cançons han quedat de per vida. Aquestes
2: cançons... I no les pot explotar.
1: No.
2: No les pot explotar perquè ara no hi ha les facilitats que hi havia abans. Mm. Les coses s'han de dir
0: com són.
2: Però... abans nosaltres teníem més facilitats perquè teníem més... ho estàvem descobrint tot.
1: Exacte.
2: Les gravacions, els discos... I ara, escolta, ara tothom... sembla que neixi ensenyat i si una cosa no van sobre segur, no volen saber res, i així s'estan perdent molts valors, perquè hi ha gent molt vàlida avui dia, també.
0: Hi ha, molta cosa prefabricada, això molt. Sí, eh?
1: Mira, molt.
2: Sí,
1: bueno,
2: sí, però jo he sentit gent que no està prefabricada, que sí, que n'hi ha molts.
0: Però
2: jo he sentit gent molt vàlida, que segurament no són aquests que tenen tant d'èxit.
0: No, segurament.
2: Però és allò, saps? Fadindo Benavente, los intereses creados.
1: Sí, senyor.
0: Sí, aquí està.
2: Saps? Però hi ha gent molt vàlida, hi ha gent que canta molt bé i que tenen les veus molt precioses.
0: Escolta'm...
2: Però això és que els enganxi algú que cregui en ells. Que, és a dir, que cregui en el cantant, no fer negoci.
1: Exacte,
2: perquè ara avui en dia els cantants semblen
1: clínics,
2: usar i tirar.
0: Aquí sí, està, sí, aquí sí, està. Sí. Sí. Operació Triunfo mateix, per
1: exemple. Jo no sé qui era l'altre dia que només té una gala. Home, la Lucrecia m'ho estava explicant l'altre dia, una gala que t'estiu.
2: No, però la Lucrecia no sé, però hi ha gent de campanetes i ui, aquests que ara totes les revistes i tots els cacaus. I després mires la data i dius, bueno, però escolta, tanta real i tot tens de sis gales, 10, quan nosaltres en fèiem, allò que dèiem doblete. Acabar de treballar en un poble i anar a un altre poble a 20 o 25 quilòmetres.
1: I tant.
2: Però clar, és que tot ha canviat també, clar, és que tampoc ens podem tancar amb allò que va ser, allò ja ha passat. El que passa és que allò era millor que això.
1: Era molt millor. La qualitat de so també.
2: Sí,
1: jo
2: trobo
1: que ha perdut.
0: Home, déu-n'hi-do, la qualitat que hi havia, eh?
1: La qualitat, perquè per exemple, mira, vaig passar l'altre dia per Gràcia, per una botiga, i venien disc d'això de vinil.
0: De vinil.
1: A 30 cèntims, i em vaig parar com un respecte.
0: A 30 cèntims, mare meva.
1: 30 cèntims, i vaig mirar, hi havia Alberto Cortés, Manolo Gas, una quantitat de gent, Josep Guardiola, a 30 cèntims. I jo em vaig parar i vaig dir, oiga, ¿qué pasa con estos discos? Dice, bueno, va la gente y los deja en la calle, ni siquiera los dejan a los hijos. Y nosotros los cogemos y los vendemos a travesera.
2: No sé, perquè s'estan posant de moda una altra cosa.
1: Pues mira,
2: i són caríssims. I trobar, el que passa és que, bueno, potser, doncs, bueno, hi ha gent que no els vol i tal, però jo que tinc vinils, a mi m'han oferit verdaderes fortunes.
0: Joies, no?
1: Sí, senyor. Ah. Jo també els tinc guardats tots, eh?
2: Sí,
1: tinc com,
2: però,
1: bueno...
2: però no meus, no.
1: No, clar.
2: Bueno, avui en dia, per exemple, jo tinc tota una col·lecció de la Barbra Streisand,
1: sí.
2: I tota una col·lecció
1: també...
2: del Frank Sinatra.
1: Sí.
2: I tota una col·lecció del Tony Bennett, ja, escolta,
0: Tony
2: ja,
0: Bennett.
2: I ja, i tinc un
1: Michael
2: un
1: Jackson té tots els vinils,
2: meva,
1: la meva filla.
2: Un germà d'una cunyada meva que hi entén de tot això i que es dedica a tot això, diu, tu no saps el que tens això. El dia que vulguis fem preu i jo t'ho compro.
0: Hombre.
2: Ja veus tu.
1: Pues em va impressionar molt això, perquè dic, o ells no saben el que tenen aquesta botiga de Gràcia, jo tornaré, perquè és que hi havia discs de veritat que valien la pena, eh? Però molt,
2: sí.
1: Molt. Mm. Hi havia com una habitació plena. Jo dic,
2: sí, bueno, mira, no.
1: Dius que la gent no ho vol. Jo dic, vale.
0: Doncs, sí. Aquest cap de setmana, Salomé, tenim el festival d'Eurovisió. Ja portem unes quantes, però m'agradaria, doncs, com no, recordar amb tu el teu pas per aquesta festa, en aquest cas aquest festival, que en aquest cas, doncs, escolta'm, ets una de les guanyadores d'Eurovisió.
2: Que no, però està patant gràcia, quasi no me'n recordo.
0: Pues, escolta'm...
1: De quin color era el vestit?
2: Eh?
1: De quin color era el vestit?
0: Blue. Blau, no?
2: Blau, o sigui, com... turquesa, clar.
1: És
0: escolta'm,
1: que el veig colorejat sempre.
0: Jo volia comentar, per exemple, una cosa. El teu vestit estava... Podria ser... que estava dissenyat per el Pertegaz, Manuel Pertegaz, i pesava 14 quilos.
2: Sí, no pesava, no, pesa.
0: Pesa 14 quilos. I estava compost per uns canutillos, no, de porcellana.
2: De porcellana, sí.
0: Un blau així com pastel.
2: No, és un turquesa clar.
0: Turquesa clar i 3 collars.
2: Sí, portava 3 collarets, es veu que no en van tindre prou i ala.
0: I escolta, i pesaven un quilo, d'un quilo, cada collaret. Déu-n'hi-do, escolta'm.
2: Sí, bueno, però
0: I atenció, vas cantar el Vivo Cantando en 8 idiomes diferents.
2: En 8 no ho sé.
0: Espanyol, català, euskera, francès, alemany, italià.
2: No, no, no. Alemany no.
0: Alemany no, al final.
2: No.
0: Italià, anglès.
2: Sí.
0: I serbocroata.
2: Serbocroata, sí.
0: Sí, que Déu-n'hi-do.
2: Amb alemany no el vaig arribar a fer.
0: Amb alemany al final no vas acabar de fer.
2: No vaig arribar a fer.
0: Anem a escoltar...
2: No, perquè ja tenia prou terrabastall.
0: Ja en tenies prou en aquella època. I és que aquell moment devia ser un bombazo tot.
2: No, ja va ser un moment de bogeria.
0: De bogeria.
2: Totes les èpoques tenen les seves edats. A mi aquella pallissa me la peguen ara i em maten.
0: I es maten, clar.
2: Clar, però escolta, als 23 anys, mira, posa-me-les aquí, que no tinc butxaques.
3: Clar.
0: Déu-n'hi-do. Doncs recordem aquest tema que, vaja, pels qui no el coneguin, els que el coneixen, segur que els hi ve de gust recordar una estoneta.

0: Un tema que, bé, molta i molta gent coneix, malgrat que hagi passat el temps.
1: És que ha marcat època.
2: No, però saps què passa? I saps per què se'n recorden més? Perquè va guanyar.
1: Clar.
0: També.
2: Perquè hi ha hagut cançons fantàstiques que no han guanyat i ningú se'n recorda.
0: Això sí.
2: Però, clar, era un premi.
0: Era un premi.
2: I era la segona vegada que Espanya guanyava.
1: I era molt impressionant,
2: allò va ser un terrabastall.
1: Clar, llavors era molt, molt, molt impressionant.
0: Hi havia, en aquell any, hi van participar artistes com, per exemple, Lulu, del Regne Unit,
2: sí.
0: Frida Bocara, de França,
2: sí.
0: I Leni Kurr.
2: La Frida era molt amiga, sí. La Frida i jo érem molt, molt amigues, per cert, que es va morir fa 3 o 4 anys.
0: Fa poc, sí.
2: Sí, jove, molt jove, es va morir.
0: Déu-n'hi-do. I, escolta'm, va rebre el galardó a Madrid, no?, de mans de la Maciel.
1: Ah, què en saps de la Maciel? Fa moltes que no en sé res.
2: No ho sé. L'altre dia la vaig veure en una revista.
0: Sí.
2: I les revistes, i aquesta, bueno, aquesta classe de revista, no diré sí. Quina revista és, perquè tampoc no...
1: La revista és de los dentistes, que quan
2: no vas... No li vull fer publicitat.
1: No.
2: Aquestes revistes, sí. Que si no es claven amb la gent. I llavors
0: no
2: posaven,
0: feliços.
2: I posaven una foto de la Maciel d'ara.
0: Sí. Uh-huh.
2: I una foto de fa 40 anys.
0: Què dius?
1: Qué alegre, qué bonito.
2: Sí. Y llavors, pues, tiempos pasados fue mejor.
0: Oh.
2: Cualquier tiempo pasado fue mejor.
1: Oh, qué burros.
2: I escolta, ara... Qué
1: burros.
0: Quin poc mal gust.
2: Sí, està, però ho fan amb tothom.
1: Sí, tothom, amb tothom.
2: I ara, pues clar, escolta, la Maciel, no, la Maciel i jo i qui sigui.
0: Sí, sí.
2: Com hem d'estar igual que fa 40 anys, burros?
0: Per favor.
1: I a part que també depèn de com t'agafen en un moment donat, sense maquillar, maquillada, depèn del pla, no, de la forma...
2: No, però escolta, encara que et posin flors i violes.
1: Sí, bé, sí, clar.
2: Jo no estic igual ara que fa 40 anys.
1: No, clar.
2: Que sigui molt bé conservada i tot el que vulguis.
0: Però estàs guapíssima. Estàs guapíssima, Salomé.
2: Sí, bueno, però no estic igual.
1: Clar, és diferent.
2: Escolta, jo miro el mirall i jo no m'he enganyat mai, eh?
1: No.
0: Clar que no.
2: I jo tinc una foto amb un racó de casa que sempre dic, la trauré d'aquí. Però la trauré no per res, per posar-ne una altra. I el meu home diu, si la toques, nos divorciamos.
0: Mare meva, home, pobra, però no la treguis.
2: Jo veig aquella foto que jo devia tindre 35 o 37 anys, igual cara. Que dic, va, home, per l'amor de Déu. Però és que una cosa és que ja ho sabem, perquè canviem tot,
0: clar.
2: I tothom ens fem grans, i afortunadament el que es fa gran, perquè el que no es
0: home,
2: fa és que cascà.
0: És que ja no hi és.
2: Sí.
1: Sí.
2: Però és la mala idea que hi ha.
1: Hi ha molt mala
0: la mala
1: idea,
0: fe
1: molt
0: aquesta,
1: mala
0: hi ha molt mala fe.
2: Sí, hi ha mal estil, mala idea, van a fer mal.
0: Van a fer mal.
2: I no fan mal, no. Ja veus tu, el tiempo pasado, i clar, estava ara, ella,
0: sí,
2: i que demà hi puc ser jo, eh?
0: Clar. Ja,
2: estava
0: sí.
2: Ella amb un barret i tot, de vestir d'aquella manera que va ella, que sembla que porti
1: sí,
2: crap i
1: sí,
2: coses
1: sí,
2: d'aquestes.
1: Sí, sí, sí.
2: Però bueno, ella va com li dona la gana.
0: Clar.
2: I després una foto de fa 40 anys.
1: Sí.
2: Tiempos pasados.
1: Antes, sí,
2: jo perquè no sé qui són els que ho ha fet, però penso, bueno, aquesta encara té carnet d'identitat, que hi haurà gentola d'aquestes que no tenen ni carnet d'identitat.
1: No, segur.
2: Doncs clar, doncs és això, és que tot ha canviat. Ha canviat molt tot i moltes coses a pitjor.
0: I Salomé, el festival com el veus actualment, aquesta evolució que hi ha ara mateix?
2: Pues, escolta, és que tot té que evolucionar. Que t'agradi més o que t'agradi menys, això també estem d'acord. A mi ara el festival no m'agrada.
1: No.
0: És que ha canviat.
2: A mi no m'agrada. No sé si és un festival de cançons, un festival de televisions,
1: sí.
2: Un festival de sonats,
0: sí,
2: un
0: sí.
2: Festival de coreografies, a
0: sí.
2: Veure allà qui la fa més grossa.
0: És que aquí
2: no
0: està, aquí està.
2: No
0: aquí està, aquí està, perquè
2: però,
0: ara premia el show, premia el show a la cançó. O sigui,
2: sí,
0: no es busca.
2: Però és això, escolta, les coses han canviat i ho agafes o ho deixes. Aquí, escolta, la televisió té un botonet que l'apagues i l'encens.
0: I tant.
2: Si vols, el veus, si no vols, fora.
1: Bueno, també com ahir els Premis Max, que tothom parlava de l'IVA, i és clar, cada any parlen del mateix, i clar, la gent també n'està una mica cansada, el públic.
2: Bueno, sí, però també, escolta, parlem en plata.
0: Hombre, Déu-n'hi-do,
2: eh? És una cabronada aquest IVA tan
1: però,
2: alt.
1: Però és que jo no sé què tenia...
0: Mira què va dir la Rosa Maria Sardà, els hi va fer una botifarra.
1: Ja.
2: No, jo no sé què els hi va fer,
1: però
2: perquè
1: la que té menys dret a queixar-se.
2: Tampoc hi ha que arribar a l'ordineria.
0: No, tampoc.
1: Clar, tampoc té tant dret a queixar-se, vull dir, hi ha gent que sí que es podria...
2: Però
1: una plataforma.
2: Avui dia l'espectacle està, no, està
0: molt castigat,
2: molt
0: eh? Està castigat,
2: I si continuen matxacant-lo d'aquesta manera, encara ho estarà més de malament.
0: I
2: de l'espectacle viu molta gent. No viu només el que dona la cara.
1: Clar.
2: A darrere del que dona la cara hi ha molta gent.
0: Home,
2: hi ha músics, hi ha modistes, hi ha tramoyistes, hi ha arranjadors, hi ha electricistes, hi ha moltes famílies que viuen.
0: I tant.
2: I s'està acabant perquè, escolta, aquest IVA tan alt, coi, per què no el posen a l'IVA, jo què sé, anava a dir un disbarat.
1: Sí,
0: ja
1: t'hem entès.
0: Ja t'hem entès.
1: T'hem entès perfectament.
0: Sí, perquè és que realment que és una... Bueno, és denigrant, perquè certament la gent... que és molta, que es pensa que són quatre gats que viuen del món de l'espectacle, viuen del món del cinema.
2: No, del món de l'espectacle viu molta gent.
0: Molta gent.
2: Perquè, escolta, per quina raó les flors tenen un 4% i l'espectacle, la música, la cultura, en definitiva,
0: mira,
2: té un 21%.
0: A mi m'encanta, per exemple, anar a veure musicals. M'agrada veure teatre. I què passa? Que vaig a buscar l'entrada... Colló, 40 euros.
2: I et foten una clatellada que et deixen tremolant.
0: Tu imagina't, me'n vaig amb la meva família, dic, va, vull fer un regal a ma mare, o al meu pare, o qui sigui. Va, anem als quatre, mira, ja són 100 euros.
2: No, és privatiu.
0: No pots.
2: És privatiu. Tu necessites... mira, aquí vindran a veure un nano que a mi m'agrada molt, perquè és no el conec gaire com a persona, però crec que és una bona persona i, a més, és molt bon artista. Que és el... com se diu aquest noi? Ai, aquest noi que és de Castelló, que fa imitacions.
0: Ah,
1: Alberto,
0: No, que fa imitació.
1: El Dani Rovira, Alberto...
2: No, que estava de jurat a Tocara Me Suena.
0: A Tocara Me Suena.
1: Ah.
2: Sí.
0: Sí, el Carlos Latre.
2: Carlos Latre,
0: és
2: boníssim.
0: És boníssim.
2: Bueno, doncs resulta que vindrà ara bé aquí al teatre.
0: Sí.
2: Doncs escolta, una butaca val 34...
0: Sí.
2: euros.
0: Sí, sí. Ja em diràs, per una hora i mitja d'espectacle.
2: 34 euros, una.
1: Sí, sí.
2: Només que vagin quatre persones...
0: Compte.
2: Arrapes, tira cabells, doncs.
0: Compte amb això.
2: Clar, hi ha molta gent, doncs, que es reprimeix, que no hi va, però no hi va perquè no pot. Doncs, coi, deixeu-se estar de tantes punyetes i baixeu, per exemple, això.
0: Això.
2: Baixeu això perquè no és només el que dona la cara.
0: Clar.
2: És que hi ha molta gent que viu de l'espectacle i de la cultura.
0: Sens dubte.
1: L'altre dia vaig estar fent una gala, vam anar a veure el Joan Pera, i em sembla que tenia també un parell de gales només, no tenia gaires gales.
2: Sí,
1: una a Sant Cugat, l'altra no sé on...
0: Clar, perquè és
1: perquè,
0: que en part
1: clar,
0: és això.
1: Té que baixar tant el caché que no val la pena.
0: Has de baixar el caché d'una manera que dius...
1: Que no val la pena.
0: I jo de què visc?
1: Clar.
2: No, està tot molt tronat, i està molt tronat. També s'ha de dir que la vida ha canviat molt,
0: sí,
2: i els gustos també han canviat.
0: També.
2: Però, de totes maneres, hi ha moltes coses, molts espectacles que no es fan, i quan es fan la gent no hi va perquè és massa car.
1: Sí.
0: Sí,
1: tens raó.
0: I tant. I de la televisió, què me'n dius, Salomé? Perquè avui dia la televisió, poca cosa,
2: Mira, nen, jo he arribat un moment que la televisió només veig sèries que m'interessin.
1: Clar.
2: Ja està, perquè, escolta, jo, gent que es baralla, gent que...
1: Ui, tot el dia, aquesta tarda...
2: Per fer una gràcia et surt un, i per fer gràcies comença a dir disbarats, i a dir tacos. El Gila no li vaig sentir
0: mai.
2: Una paraulota.
1: I sempre...
2: tirava de cul per terra.
1: I sempre deien que l'important no era posar-te amb les persones sinó fer imitacions. O sigui, el que parlava ell, clar, aquests parlen de tothom.
2: Si no es posen amb aquest, amb l'altre, sí, que si un és geperut, que si l'altre és tartamut,
0: no es ven,
2: que si
0: no
2: l'altre ja no fan gràcies.
1: No.
0: I a més, aquests programes, tot està manyat, és una pantomima,
2: sí,
0: tu te baralles amb aquest, tu crides quatre tacos...
1: Ui, un dia està ple, però tiradíssim, eh?
0: Tots.
2: Jo, és que no, si no són o pel·lícules o sèries... Però sèries que comencen i acaben, eh? Aquestes que duren una botifarra...
0: Ai, sí, és que n'hi ha que duren una eternitat.
2: Tampoc m'interessen.
1: No.
2: Una pel·lícula. Jo a les 10 em comenceu la pel·lícula, o a les 10 i mitja em comenceu la pel·lícula, si m'interessa. I després et dic una altra cosa. Et fan que jo també ho comprenc, escolta, sí. Les privades viuen de la publicitat, per tant, sí. Tenen que posar publicitat. Sí. Però estàs veient una pel·lícula i t'endinyen la pel·lícula al principi mitja hora. I tot un plegat, et tallen la pel·lícula i et fan 20 minuts o 25 minuts de publicitat. Ostres, quan torna la pel·lícula ja no saps de què va.
1: Sí.
2: Per això és una posició que jo comprenc. Són televisions que viuen de la publicitat i que, escolta, no tenen més dimonis que posar-la. Però, clar, jo també, allò que dèiem del botonet, jo també tinc l'opció de veure o no veure-ho.
1: O agafar un vídeo que tens tu, una pel·lícula que t'encanta, i te la poses i ja està.
0: Doncs, Salomé, moltes gràcies per atendre'ns, ha sigut un plaer. T'acomiadem amb Frank Sinatra, que sabem que t'agrada molt.
2: Moltíssim.
0: No sé, a mi m'encanta aquesta versió de Over the Rainbow, que, bueno, a mi m'encanta.
2: A mi m'agrada qualsevol cosa que canti ell.
1: Una abraçada molt forta.
0: Una abraçada, Salomé.
2: Igualment.
0: Cuida't molt.
2: Un petó per tot.
0: Fins sempre. Adéu.

0: Li diu de tot, però amb ell això li importa un bledo. Ja sabeu qui és, no? És el nostre estimadíssim Toni Rovira, del Toni Rovira i tu, el mateix. Yo sé que me critica. Anem a connectar amb ell, a veure si el veiem a través de la nostra tele dels encants. Toni Rovira! Toni! Sembla que s'ha espatllat la tele. Toni Rovira! Toni! Ara, em sembla que el veig ja. Toni!
1: Què tal, la missa de la Caixa Tonta? De nou amb vosaltres, sóc en Toni Rovira i per la xarxa, a veure què passa per aquí, pel plató, sempre abans de començar el programa. Doncs hi ha coses interessants que us puc apropar doncs, a vosaltres per passar-ho una mica millor, perquè la vida el que es tracta és de passar-ho bé. I avui, doncs, mira, en el programa tinc una cantanta que ja torna per, no sé si tercera o quarta vegada, que és una noia que fa un cant a la terra perquè té connexió directa amb la naturalesa i que es diu, perdó, Hippia, per culpa d'un caramel, eh? I que estan aquí per presentar-nos el seu últim EP. Què tal, Hippia?
2: Hola, Toni, doncs encantada d'estar aquí amb tu.
1: Ui, bueno, molt hippie et veig avui,
2: sí,
1: eh?
2: Sí, com sempre, amb la meva línia blanca aquí a la barbeta.
1: Què significa aquesta línia blanca?
2: És un crit de força indígena, arrel indígena, però com també sóc catalana, doncs per això faig les meves cançons en català i en anglès per expandir el català per a tot el món.
1: A tu et diuen la catalana indígena, no?
2: Indígena perquè tinc ànima indígena, perquè soc terra, estimo la natura respecte als animals i tinc el cor català perquè he nascut aquí i per això vull demostrar amb les meves cançons el meu amor per la meva terra i aquesta fusió de català, anglès i afro house. L'afro house té que estar present, aquests tambors per a que et pugi la vibra.
1: Afro house, què significa?
2: Afro house és música electrònica, però un beat repetitiu amb tambors, que és el que es porta ara més de moda, i això funciona doncs, per a alegrar-te el dia, que és el que jo vull, que crear experiències, no només que escoltis la meva canció, sinó que sentis i que et creï una experiència mentre ho estàs sentint.
1: Que entri una mica en connexió amb la terra, potser.
2: Okay. Totalment. De fet, la cançó Gaia, que és la deessa de la terra, no és només una cançó, sinó que és un recordatori. Vull que la gent només balli, sinó també recordi d'on ve.
1: Gaia significa terra? O...
2: Sí, és la deessa. És la deessa de la terra. Llavors, aquest cant és cap a Gaia.
1: I d'on et ve, tu, aquesta espiritualitat tan gran?
2: Doncs em ve de fa 5 anys, realment. D'un abans i un després que vaig tindre amb una lesió molt greu al nervi mitjà i vaig estar un any amb mi mateixa, amb el meu dolor, fora del món actual i em vaig donar compte de lo que és realment la vida, que s'ha d'agrair cada dia i aquesta connexió amb la natura i amb els animals perquè formem part del mateix fil de la vida.
1: I això els dic cada dia en els monòlegs, que cada dia em dona gràcies per veure la llum, per poder obrir les finestres de la nostra vida i saber que estem encara vius i formem part d'aquest univers de la Terra.
2: Això és la vida. I és important també saber que tenim que crear la nostra realitat, també. O sigui, que si vibrem baix, que si sempre estem pessimistes, al final serà una bola de neu que cada vegada l'univers ens dirà, ah, vale, tu vius així, doncs et donaré això. Però si vivim amb alegria, ens donarà abundància a l'univers.
1: I com sempre, doncs, unifiques el ball amb la música, no? Perquè tu eres ballarina, no? Mm-hmm. I que fins i tot havies treballat amb la Shakira.
2: Totalment, sí,
1: la gran Shakira.
2: La gran Shakira. Sí, sí, he treballat 2 cops amb ella, que ha sigut per a mi doncs, una experiència increïble, perquè aprens molt, i com a ballarina professional doncs, tinc aquesta fusió que avui veureu al programa de música electrònica i de ballarina.
1: Tu muntes les coreografies, també, clar, perquè ets coreògrafa, també, i directora, també, de ball, i bueno, i què més ets, ja?
2: Sí, com tu, Toni.
1: Compositora, i sí. Què més?
2: Bueno, tinc els meus productors musicals, que són Estem Productions, però he de dir que la cançó de Gaia i la cançó de I Dream in Catalan la he produït jo, la he fet jo. Igualment, tinc el recolzament dels meus productors, eh? Això s'ha de dir.
1: Crec que la Shakira ha fet un concert que ha batit rècords d'audiència, no? Ha tingut més gent que la pròpia Madonna, no?
2: Va tindre, crec que 2 milions d'audiència al seu concert de Brasil.
1: Tan gran és la Shakira.
2: És molt gran. I cada vegada més, si és que està a l'última, si no para.
1: Des que s'ha separat, que jo crec que ha anat més.
2: Pues sí.
1: Sí,
2: perquè jo quan la vaig conèixer encara estava a l'etapa antiga, però ara la veig molt renovada i hem de seguir tot el que fa.
1: Això és un exemple per aquells que ploren quan se'ls acaba una història d'amor. Tu, que no passa res, que tot té punt i seguit.
2: Sí, no. S'ha de continuar, s'ha de tirar endavant i el que tenim a la vida també ets tu mateix, perquè venim sols i ens anem sols, és el que hi ha, no? Llavors, doncs, et tens a tu mateix, doncs segueix. Segueix la vida amb tu.
1: Molt bé, doncs vés de preparar pel programa, no? Sí. Ja els hi hem adelantat als nostres amics. Welcome to Hippia, es diu, el seu treball.
2: Sí, sí. Welcome to Hippia és l'EP d'aquestes 5 cançons.
1: Pues apa, que n'escoltin la que més els agradi.
2: Exacte.
1: Va, recomana una perquè posin ara mateix a la ràdio.
2: I Dream in Catalan.
1: Hala. Bueno, pues vés a arreglar. Corre, jo me'n vaig a veure què passa per aquí. Ui, ui, ui, perdoneu, perdoneu, però és que... No calla, no calla, la xerra... Què xerres? De què xerres?
3: Què dices, Toni? Que estoy preparando el proyecto.
1: Ui, ui, ui, perdoneu, perdoneu, però és que... No calla, no calla, la xerra... Què xerres? De què xerres?
3: ¿Qué dices, Toni? Que estoy preparando el proyecto Huellas, que he traído un cajetón así de gordo.
1: Ha tardado 15 días en preparar una carta.
3: No.
1: Por favor, qué lentitud.
3: Grande, importante, importante.
1: Qué lentitud.
3: No, lentitud, nada.
1: La caja grande que estará vacía.
3: No, ya está llena.
1: ¿Está plena? De fum.
3: De aire.
1: Plena de fum. Yo había visto por aquí al Jorge de los Sultanes y no sé dónde está. No hi és, el Jorge de los Sultanes? Ah, però hi ha el David. Hola, David. Com estàs? Sembles la Venus, eh?
4: Bé, i tu?
1: Aixegut a la xeslón.
4: Sí.
1: Quants quilos peses?
4: Ai, no ho sé, no m'he pesat.
1: Ah, ara té vergonya de reconèixer-ho.
4: No ho sé, Toni.
1: Reconèixer que estàs massa gros, eh?
4: Ja, però on hi ha quilos, hi ha alegria, carinyo.
1: Segueixes tenint molta... Molta d'allò, no? Molta sol·licitud, no?
4: Sí, justament aquest divendres vaig quedar amb un.
1: Ah, sí?
4: Sí.
1: Segueixen caient a la teva xarxa, els homes?
4: Correcte, Toni, segueixen caient...
1: De quina edat cauen?
4: Pues entre 30 i 35.
1: David, bueno, l'home que vol triomfar a les xarxes, que és creador de contingut,
4: sí.
1: I què més?
4: I, bueno, el Toni em va entrevistar, va fer una entrevista amb mi.
1: Ah, sí, que si la volen veure, veuran quin tio més serio, encara que no ho sembla. On te la poden veure?
4: A YouTube.
1: Al canal de Toni Rovira, no?
4: Correcte, sí.
1: David Jiménez?
4: Sí.
1: El mateix. Sembla si la veieixo asseguda aquí en el sofà, bueno, com una Venus, en aquí. Com van les xarxes? Com van les xarxes, Sergi?
5: Ui, les xarxes van que cremen, perquè ja volen...
1: La xarxa,
5: televisions locals...
1: No, home, no, les xarxes, com van les xarxes? Tu portes les xarxes.
5: Molt bé, molt bé, estem a tope. Ara estem fent la caixa de la Charo, que com tu
1: ha
5: dius...
1: Ha tardat 15 dies en preparar una caixa.
5: Però ojo, quina caixa, és una caixa ben grossa, això és un...
1: L'important és que posin monedes, perquè...
5: Molts diners. Ara la muntarem.
1: Digue'ls al becari que em preparin la informació que els hi ha demanat, sisplau. Vols recordar-los?
5: I tenim una burbuja freixenet aquí. Sí. Bueno, qui és?
1: Una burbuja freixenet.
6: Sos el tapón codorni o el más viu.
1: Jorge de los Sultanes, però què mariquita que va.
6: Però què haces, Toni? Què haces? Què és una xarxa? Me estaba vuelvo loco. Una xarxa no és esa que se pone a cuatro patas en una casa, una xarxa.
1: Però vas todo dorado.
6: De burbuja freixenet, Toni.
1: Pero es muy gay este look, ¿eh?
6: Este look es muy gay, Toni, es muy gay. Hoy venimos preparados para llenar la caja, el chaquetaje y la Charo que cabe dentro de la caja. Fíjate.
1: A ver, cántame un poco. ¿Pluma, pluma gay o cuál es otro de tus
6: estilos? Agente, deténgame pronto.
1: A ver, ¿cómo hace la canción? A ver, ¿cómo fa la canción?
6: La canción fa agente. Deténgame pronto. ¿Esto quieres decir?
1: Claro. A ver.
6: Porque una locura voy a cometer. Voy a meter a la Charo en esa caja. Y te lo juro que va a caber. ¿Qué te ha parecido, la...

0: Com podeu veure, això és una olla de cols que està bullint i bullint i bullint. M'has preparat la informació, nen? De demà, qui ve demà?
1: La Alba Moreno.
0: Qui és Alba Moreno?
1: Pues una cantant molt, molt important.
0: És una cantant que és un nou llançament d'Universal.
2: De fet, la Vega
0: sí que ho sé. Vega, tu m'estàs preparant a... Què li passa a la Vega?
1: No sé què li passa a la Vega.
0: Tu estàs enamorat de la Vega, no?
1: No.
0: Sí, però t'ha dit que no, que li van les noies. T'ho ha dit davant meu.
1: Sí, m'ho ha dit. Però a mi m'agraden les noies.
0: Ara que ha marxat ella, t'has quedat parat.
1: Això no ho pugis a la ràdio.
0: No, perquè tu et havies fet il·lusions.
1: Sí.
0: Però això no vol dir res. Avui en dia la gent jove, un dia els agrada una cosa, demà una altra.
1: Claro.
0: Tu pots seguir somiant. Estàs trist.
1: Uf, molt, molt.
0: Mira, en vez d'estar-me preparant la informació, estàs jugant. A què estàs jugant?
1: Perquè ja t'ha preparat.
0: A tenis. Bueno, Vega, m'has preparat la informació o no?
3: Sí, l'he preparada.
0: De qui?
3: D'Alba Moreno.
0: No, això la feia ell. Tu em feies aquest noi de color.
3: Ah, ostres.
0: Que no m'ho preparat el noi que ve?
1: Pues
0: si tinc convenat a tu, l'Orlando, ja. Quiñones.
1: Ai,
0: estan distrets, Déu meu. Bé, amics de la Caixa Tonta, us deixo perquè tinc que fer el programa. Gràcies per deixar-me sortir a la vostra finestra.
4: A tu, Toni.
0: I ja sabeu una cosa, Catalunya, t'estimo. Adéu-siau, adéu, Joan.
4: Gràcies, com sempre, Toni, Rovira i tu.
5: El racó de Toni Rovira.
6: Hola a todos, soy Ricky García de Yotele, os mando un abrazo, un saludo a todos los oyentes, por supuesto a Joan, a Asunción y a todos los que estáis escuchando. Un abrazo y nos vemos muy pronto.
5: La Caixa Tonta, amb Joan Bosch i Assumpta Vitoria.

0: Antoni Cruanyes i enviï una salutació molt forta i sincera a la Caixa Tonta.
1: I avui marxem amb el més nou de Shakira, Maluma, Agua. I és que ara la tenim a tope, fent aquesta gira estàtica, perquè està estàtica amb aquest gran complex a Madrid i que ho està donant tot i ho està petant. Gràcies avui a la Salomé, que ha tingut la gentilesa de participar en el programa d'avui. Gràcies a l'Assumpta Vitori i al Toni Rovira amb el seu racó, en el que hi pot passar i passa de tot i més. Recordeu que ens podeu seguir a les xarxes socials buscant la Caixa Tonta Ràdio. Res més, gràcies com sempre per ser-hi, a totes les emissores que ens fan confiança i a tota l'audiència. Res més, a reveure. Adéu-siau.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4 i us parla Lídia Porta. El Servei Meteorològic de Catalunya ha elevat el nivell màxim de l'avís de perill per intensitat de les pluges d'avui amb xàfecs que poden ser torrencials. L'avís afecta tot el litoral central amb la possibilitat de precipitacions que s'acumulin més de 40 litres per metre quadrat en 30 minuts o 90 en una hora i mitja. Arran d'aquest avís, el govern limitarà la mobilitat no essencial a les 20 comarques amb avís d'alerta màxim per pluges entre les 8 del vespre d'avui dissabte i les 2 de migdia de demà diumenge. Aquesta mesura implica la suspensió d'activitats al medi natural, parcs i jardins urbans, suspensió d'activitats esportives, culturals de lleure o d'esbarjo, com també mercats, fires i altres activitats comercials o de pública concurrència a l'aire lliure. Ho explica la consellera Núria Parlon.
2: Articularem el mecanisme i l'eina que tenim a l'abast per poder informar la ciutadania quan tenim el pla activat en una situació d'emergència com serà la que tindrem a les pròximes hores. Enviarem les alertes a la població informant-la d'aquesta situació i demanar sobretot molta precaució, molta prudència i sobretot seguir els consells que donarem des de l'àmbit de protecció civil al conjunt de la ciutadania i també doncs, des dels ajuntaments.
1: Aquestes restriccions afectaran les comarques de Girona, del Ripollès, de l'Alt Empordà i totes les comarques del litoral i prelitoral de Girona, Barcelona i Tarragona. I també aquestes pluges han tornat a complicar la recuperació després dels aiguats de les últimes hores a les Terres de l'Ebre, i és que Santa Bàrbara, al Montsià, s'han aturat temporalment els treballs de neteja mentre que els equips d'emergència es mantenen preparats davant de possibles incidències. Tot això és a la C12 per retirar el fang i recuperar la circulació entre Amposta i Tortosa. 21 Ràdio, Albert Calatarut.
3: Les pluges continuades han obligat a aturar en alguns municipis les tasques de neteja després de les inundacions dels darrers dies. És el cas de Santa Bàrbara, on l'Ajuntament manté els equips preparats per atendre possibles emergències. Escoltem Josep Lluís Jimeno, el seu alcalde.
4: Al cap d'una horeta ha començat a arribar ja una nova tormenta i ara en aquest moment doncs, tenim tot el que seria tots els equips parats i tot l'equip de voluntaris doncs, bueno, que no estem fent feines de recuperació. Ara només estem per a situacions d'emergència. Si es produeix que arribi cap trucada o cap requeriment d'urgència, doncs s'anirà a fer, però fins que no sortiguéssim d'aquesta tormenta, doncs, altra vegada doncs no farem els treballs de recuperació.
3: Els aiguats han deixat danys importants al nucli urbà i a la xarxa de camins rurals, amb mobiliari malmès, carrers afectats i una teulada enfonsada en una casa deshabitada. Quan la pluja ho permeta, es reprendran les tasques de neteja, retirada de fang i recuperació de punts més afectats. Els bombers i manteniment de carreteres també treballen en la neteja i el condicionament de la C12 entre Amposta i Tortosa.
1: Fins aquí les notícies en xarxa.

0: i del Consorci per la Gestió de Residus del Vallès Occidental.
1: Els esports a Ràdio Rubí tenen un nom, a peu de camp.
2: Visita de les més interessants de la temporada. La Unió Esportiva Rubí marxa a Manlleu en busca dels primers punts a domicili. A Ràdio Rubí t'explicarem tot el que passi la tarda de diumenge. T'esperem 5 minuts abans de les 5 de la tarda al 99.7 de l'FM i també al nostre web, radiorubí.cat.
1: A peu de camp, tots fem esport.

Hola, què tal? Benvinguts al Rebost. Ja sabeu que és el bo i millor de la setmana a Ràdio Rubí. Minuts encapsulats per ser redifosos, per tornar a gaudir-los o bé descobrir-los gràcies a la màgia de la compilació i del nostre rebost màgic de grans moments radiofònics de la setmana. Avui, a més, us presentarem a Les Gildes, un programa que cada dues setmanes doncs, el podeu escoltar en directe els dilluns a partir de les 12:03 i que doncs, reuneix a noies empoderades, joves, diferents, que tenen ganes d'explicar les seves aventures i la seva percepció de la realitat, de la seva realitat i segurament de la teva. En aquest primer programa de Les Gildes van entrevistar a un nen prodigi, podríem anomenar-lo així, a un petit actor de 7 anys, sí. Ell porta per nom Dylan Ridley i és un actor que l'has pogut veure en anuncis molt importants de la televisió o, per exemple, el podràs gaudir en el seu projecte El Nido, que ve a presentar-lo en el programa de Les Gildes. Les Gildes, molt recomanable, eh? I després, a més, tindrem una altra proposta molt interessant. Viatjarem literalment al àlbum d'U2, al nou àlbum d'U2 que es presentarà i que portarà per nom Carnaval de Luz. Un moment encapsulat, una càpsula musical, una recomanació que rescatem del programa Rubí al dia. Un programa Rubí al dia que també té entrevistes molt interessants, com per exemple la que li van fer al Carles Mercader de la NU. Sí, per presentar una nova edició d'aquest festival, d'aquesta exposició itinerant. Tu vas per Rubí, camines i et pots trobar fotografies a tamany magnífic, monstruós, màgic, doncs enganxades en diferents espais de la ciutat, en diferents parets, no? I tot això doncs, per promoure l'art fotogràfic, la NU, Carles Mercader, el Rubí al dia i el Rebost. Ja sabeu que és aquests minuts encapsulats en perfecte estat de conservació per ser redifosos, per gaudir-los. Bon profit!

Pero bueno, mis niñas, mis Gildas. Sé que fa massa temps, la veritat, que no escolteu aquesta preciosa veu dient-vos aquestes tres paraules que us hostaladra una mica el cervell. But it's okay, my loves. Per les noves espectadores, benvingudes i benvinguts al vermut més esbojarrat de Ràdio Rubí. I per les de sempre, les que continueu. Quant de temps, Gildetes meves! Com esteu? Que us trobava jo a faltar. Abrem, la veritat és que no és mentida quan dic que us he trobat molt a faltar. La temporada passada la vam acabar una mica com qui no vol la cosa. I és que en el que havia de ser el penúltim programa us vaig dir que ens veiem la setmana que ve per tancar la temporada. Però mira, xica, degut a les exigències de començar adulta ja, pues, no vam poder gravar-ho. Llavors, és que és un programa de moltes coses. Ja m'entendreu ara? Ja m'entendreu, vale? Segurament estareu esperant que en el moment en què es deixi d'enfocar aquesta persona que presenta, que penseu que veureu a la Mila, la Martina, l'Ona i la Sofia. Però aquesta temporada, malauradament, no podran continuar amb nosaltres. Que no us penseu res raro, eh? Sisplau, només coses d'universitat, pràctiques... En fi, començar adulta ja. En el vermut sempre hi ha amics que venen, que es prenen la cerveseta, es demanen unes Gildes... I d'altres demanen el compte en comptes de fer una segona ronda perquè han de marxar. Girl, se la vi. Però quan unes cadires es buiden, venen d'altres amics a omplir-les i a agafar el relleu. Així que, Gildes, nenes meves, Martina, Mila, Ona, Sofia, que us amo, vale? I que gràcies moltíssim per aquesta temporada, aquest projecte tan xulo que hem començat. Quedeu-vos molt tranquil·les, d'acord? Perquè els vostres micros queden...

0: amb boníssimes mans. I si no, pues, que us ho diguin ells. Parlem de tres futurs periodistes, tres veus amb molt a dir i amb moltes ganes de fer el safareig. Llavors, comencem per aquí, a la meva dreta, a la senyoreta Sara Roldán. Una veu que per les que hagueu seguit el vermut, amb nosaltres l'haureu escoltat. Així que ni més ni menys, Miss Sara! Hello!
1: Hello, Irene. Estic molt contenta de tornar a ser aquí. Jo la temporada passada vaig fer, em sembla que dos, tres programes com a màxim, uh-huh. i vaig dir, ui, me molesta el rotllo, me molesta el rotllo, i llavors he firmat una temporada sencera. Així vaig, per la vida.
0: Nos gusta esta emoción, este entusiasmo, vinga, va. Però això què passa? És que no ho sabeu, però és que a l'altra banda de la cadira tenemos... Menudo fichaje, mis amores, la veritat. Tenim realment a dos forasters, a dos pixapins desubicats a la perifèria rubinenca. Parlem de la gran Ainhoa Zahavi.
2: Què tal, Irene? Estic molt contenta d'estar aquí, de veritat. Gràcies per aquesta oportunitat, de veritat.
0: Gràcies per tu, Avani. Que, xiques, ja anireu veient com ho fa, però aquesta noia ho fa, que jo us ho prometo. Jo digo, Catalunya Ràdio, Ràdio Rubí. Hombre, que nos pensamos, agafeu-la ja. I al seu costat tenim el mismíssim senyor Dani Rivera.
3: Hola, hola. Jo vinc a dir que encara que vinguem de l'hospi, no us confieu, que aquí venim a donar molta canya.
0: Sí, sí o què?
3: Sí.
0: Aviam, que estic parlant amb la rubinenca, que com te lo digo. Ai, madre meva. Doncs mira, també, escolta, que de normal són quatre, que, escolta, com que hi ha una cadira per aquí... Un nen que me lo como entero, guapísimo. Esta carona nova. En fi, anem amb el programa, nenes, perquè comencem por todo lo alto, d'acord? Així que comencem amb

Molt bon dia, què tal? Com esteu? Estem escoltant, doncs, a una de les bandes més mítiques del rock. I sí, comencem a escalfar l'ambient perquè ja té data definitiva la publicació d'aquest nou treball dels U2. Sí, serà el 13 de novembre quan es publicarà Carnaval de Luz. Ni més ni menys, lo nou de U2. El llançament coincideix amb la celebració de les 5 dècades de carrera de la banda irlandesa formada per Bono, The Edge, Adam Clayton i Larry Mullen Jr. 50 anys després que Mullen Jr. col·loqués una nota manuscrita en el tauler d'anuncis de l'escola Mount Temple Comprehensives a la zona nord de Dublín, amb el missatge de bateria, busca músics, farà formar una banda. Sempre hi ha un punt iniciàtic en el qual tot comença, i aquest va ser el punt iniciàtic on va començar tot, on va començar la trajectòria mítica, mística també, de vegades, dels U2. En aquest nou treball, un nou treball que es presentarà i que recordeu que portarà com a nom Carnaval de Luz, doncs hi trobarem diferents col·laboracions d'autèntic luxe, com per exemple Brian Eno, Martin Garrix, Daniel Lanois, Ryan Tedder o la mateixa Rosalía a la cançó de Mirror Maker, que sense cap mena de dubtes doncs, serà un dels moments importants d'aquest nou treball dels U2. Un nou treball que té aquest primer senzill que escoltem, Street of Dreams, molt maco, molt atmosfèric, jo diria que fins i tot molt emocional, però que també temes com aquest que ara mateix escoltareu i que és la nostra recomanació del dia, que us encantarà. Porta per nom Silencio. Esteu preparats per un nou de U2? Doncs res de silenci, el rock de qualitat que soni per vosaltres, per gaudir-lo des del Rubí al dia, des de les recomanacions musicals. U2!

0: Minuts de ràdio ben encapsulats que mereixen una segona escolta. El Rebost, els millors moments de la setmana de Ràdio Rubí.
1: Bueno, seria també la idea de Te veo, te sueño, te extraño. Tornarà a convertir-se durant tot el mes d'octubre en un gran espai expositiu. Te veo, de fotografia contemporània. Arriba una nova edició de l'ANU, el Festival Internacional de Fotografia de Rubí, que enguany arriba a la seva 12a edició. Te sueño. Una edició que posa el focus en el retrat, que porta per lema el rostre com a mapa. 12 artistes d'Europa, d'Àsia, d'Amèrica, d'Àfrica ocuparan diferents espais de la ciutat. Propostes que parlen d'identitat, de memòria, de cos, de territori, de les diferents maneres de representar-nos. Te veo, te sueño, te extraño, després de tot un any. En parlem amb Carles Mercader, director i comissari de l'ANU. Bon dia.
2: Hola, bon dia.
1: L'extranyaves o no? O sigui, ja, tu, clar, dius portar molt de temps treballant en aquesta nova edició, que és la 12a, Carles.
2: No tinc temps d'estranyar-la. Sempre està amb mi. L'assumio, això sí.
1: L'assumies, veus? Quan mires enrere, clar, veus el festival que ja porta més d'una dècada. Què significa això?
2: Bueno, té dos àmbits. Un, el personal, que significa que el temps ha passat volant i que hi ha molta feina darrere i molta implicació. I després també l'àmbit de la ciutat, que em fa molt content que una empresa cultural d'aquesta significació s'hagi pogut tirar endavant a la nostra ciutat, no?
1: Mm-hmm. Clar, l'ANU va néixer amb la voluntat d'apropar la fotografia d'autor a la ciutadania, sobretot treure-la, no?, en espais que siguin més convencionals. Continua sent aquest el gran objectiu?
2: Sí, continua sent el principal, perquè l'accés a la cultura continua sent el gran problema de la nostra societat, que té el problema de l'accés, no? No tant de la creació, de la producció de cultura, sinó qui pot accedir a la cultura.
1: Mm-hmm. Què continua sent exactament igual que en el primer festival i què hi ha de diferent?
2: Bueno, l'esperit és el mateix. Al final és portar la fotografia en gran format a peu de carrer i que la gent s'ho trobi. Això no em vol canviar-ho. És cosa que ens agrada molt, que al final la gent, inclús gent que no sap que existeix el festival, que pot ser, sap que un cop l'any hi ha imatges al carrer, no? I això continua igual. Després sí que en aquests 12 anys la mateixa visió de l'imatge ha canviat moltíssim. Ja estava canviant, quan vam començar amb el festival, la visió que teníem de l'imatge o del que era la fotografia, i ara estem en un moment molt interessant. Molt interessant i també molt crític, amb la intel·ligència generativa d'imatges, que també està canviant les regles del joc, no? I també ens està fent pensar que és una imatge i que no.
1: Mm-hmm. El lema d'aquest any és el rostre com a mapa. És una frase que és suggeridora, no? Què vol dir exactament?
2: Bé, en principi que fem el referent d'un gènere molt tradicional, que és el gènere del retrat, mm-hmm. que en principi està molt viu, vull dir, mm-hmm. que és molt antic, però avui en dia tots ens fem selfies, ens fem retrats amb el mòbil, i potser no som conscients del que significa fer un retrat, o sigui, tota la tradició i les convencions del gènere impliquen gairebé una metafísica del que és ser humà. Una metafísica i una tradició històrica. Jo sempre explico que en l'any 787, després de Crist, hi ha el segon concili de Nicea, on l'Església Oriental, l'Església Occidental, o sigui, Roma i Bizanci, tenen un gran debat, doncs, si la imatge és un pecat o no. Ja sabem que la Bíblia ens proveix en fer imatges perquè és apropiar-se al paper de Déu. Només Déu pot crear imatge, pot contenir la figuració. I va ser un debat, aquestes querelles iconoclastes, que van ser molt violentes, o sigui, es centrava pobles a matar de goies, matava la gent, es cremava les esglésies que tenien icones, i al final va guanyar la tradició occidental, que és la tradició grega, no?, clàssica, que al final, i això, una cosa tan històrica, fet que nosaltres tinguem una tradició pictòrica i artística que no tenen altres llocs del món.
1: Mm-hmm. Què ens pot aportar una fotografia sobre un rostre que nosaltres, ara que ens estem mirant, no ens aporta? Què ens aporta?
2: Bé, primer un retrat és una cosa més complexa que un selfie. Sempre el mateix, i no pel fet que apareixi la cara d'una persona es tracta d'un retrat. Perquè hi ha fotografies que apel·len a l'estar i fotografies que apel·len al ser, que són buscant una més profunditat. Mm-hmm. I al principi un retrat sempre ens desvela d'una cosa dolorosa per un mateix. No es compleix un retrat. O sigui, un retrat no és perquè surtin macos i interessants. Això és es pot dir, fent servir la mateixa paraula, però seria un retrat editorial, no?, que ha de ser fascinador.
1: Per tant, un retrat, una fotografia de retrat, comporta identitat, comporta emoció, comporta dolor, comporta memòria, comporta territori?
2: Comporta tot això, però sobretot comporta la il·lusió d'identitat. En principi, el retrat ve d'un debat molt antic, que és aquesta dualitat del món entre esperit i matèria, que això ha anat evolucionant. Després va canviar entre ànima i matèria, després entre ànima i cos, no?, Descartes, amb aquesta dualitat de la visió del ser humà. I ara, encara que no creiem ben bé en l'esperit, parlem de problema ment-cos, ment-cervell, busquem un llenguatge més científic, o psique, no?, el jo, però psique en grec vol dir ànima igualment, no? Sempre parlem d'aquesta dualitat que els científics diuen que no és real, que al final el jo, la nostra condició més profunda d'aquesta essència que pensem que és indestructible i que perdura més enllà del nostre cos, doncs que és una il·lusió del nostre cervell.
1: Clar, un retrat d'una fotografia, una cara, dona molta informació, i això també es mercantilitza, perquè del que més s'utilitza en publicitat justament per vendre són les imatges de les cares a les persones, i encara venen més si són imatges de nens. Per tant, estem parlant, en el cas de la publicitat que fan doncs, per vendre, no?, el producte que ells vulguin, i aquí estem parlant justament del que hi ha com a identitat, com a emoció, com a persona, com a dol, de tot allò del que hi ha darrere, no?, d'aquestes emocions i del que et poden transmetre tu, no?
2: Bé, el rostre com a producte mercantil està vinculat sobretot en un rostre en paràmetres d'una bellesa donada, estereotipada, i és veritat, o sigui, estem el nostre cervell, la nostra evolució ens ensenya que no sabem per què que unim bellesa a veritat i abonomia, no? I això s'estima moltíssim, no?, que la gent atractiva té la vida més fàcil.
1: Amb 12 artistes, 12 maneres d'entendre el retrat, com heu seleccionat a aquesta gent? Perquè hi ha aquests artistes, perquè hi ha d'Europa, d'Àsia, d'Amèrica, d'Àfrica, i jo no sé si és que voleu també que aquesta mirada sobre el rostre doncs, fos geogràficament, diversa.
2: Sí, perquè parlar de la representació del rostre, que és el retrat, que és un gènere molt vinculat a Occident, també és parlar de la nostra concepció del jo, no?, d'aquesta identitat, que és molt cultural, també. Hi ha uns correlats neuronals, no?, que creuen la consciència, però després aquesta manera d'enfrontar-se a la nostra identitat és molt cultural i molt històrica. Llavors és molt interessant veure com s'enfronten autors d'Extrem Orient, en aquest cas, el Kenji Hirasawa, que és el cartell d'enguany, on fa servir unes càmeres termogràfiques que intenta captar els colors primaris de la nostra ànima, o el Shen Yui, que és xinès, un fotògraf xinès que fa una espècie com d'investigació d'arxiu entre les lectures del rostre, endevinatòries del rostre, una tradició molt xinesa, de la tradició oriental, i també l'actual procés de reconeixement facial, no?, de les noves tecnologies.
1: Clar, que això ens porta fins a quin punt una màquina, no?, perquè estem parlant, en el cas de Sun Yu, que treballa reconeixement facial amb intel·ligència artificial, clar, ja fins a quin punt una màquina pot interpretar un rostre, no?
2: També. Clar, l'interpreta l'algoritme que ha estat donat per éssers humans.
1: Parlaves també de Kenji Hirasawa, no?, que treballa amb termografia, Manel Esclusa, que utilitza imatges procedents d'atacs mèdics. Què passa quan deixem de fotografiar la superfície del cos i intentem veure què hi ha dins?
2: Clar, es tracta d'això, no?, impugnar una mica la idea tradicional de retrat, perquè és una tradició molt antiga, la tenim molt interioritzada, que el rostre és el mirall de la nostra ànima, no? que això vol dir que la superfície dona compte d'una cosa més profunda i després que tenim ànima. Mm. Tenim una essència que perdura. I aquests treballs impugnen, o sigui, ens fan reflexionar sobre tots aquests temes. Mm.
1: Ara l'estudi del José Malagón es està punxant justament a aquestes fotografies. També és protagonista la Mariela Sancari, argentina. Una de les propostes és Moisés, la memòria a través del retrat, que és una idea doncs, molt potent, no? Fotografiar persones que podrien ser el teu pare. Què ens està dient aquesta obra sobre la memòria?
2: Primer, que la memòria té molt de ficció. Al principi pensem que la memòria, que tenim els records tancats a un arxiu molt ben guardats, al final sempre els recreem i sempre els ficcionem, la memòria, i després que el retrat també es pot basar en un retrat de ficció. Ella sap molt bé que aquests homes no són el seu pare, però fa servir un procés com de sanació, no? Mental, de poder despedir-se d'un pare que va morir abans. Mm.
1: Clar, fins a quin punt la fotografia pot inventar una realitat per intentar reconstruir-ne una altra, no?
2: La fotografia sempre inventa la realitat. És el gran equívoc que tenim, que pensem que la fotografia és un mirall de la realitat. No.
1: És una peça artística.
2: És una peça. Sempre intervenim a la realitat i sempre som parcials.
1: Les llàgrimes com a retrat, perquè una altra proposta que crida molt l'atenció és The Topography of Tears, de Rosalind Fisher. L'artista fotografia llàgrimes a través d'un microscopi i mostra com a diferents emocions, atenció, produeixen estructures diferents. Aquí desapareix totalment el que és el rostre, però en canvi estem parlant d'una mena de retrat, no?, que seria emocional. No? Què és el que interessa d'aquesta obra?
2: M'interessa perquè aquí posem la mirada que no només el rostre ens pot parlar de nosaltres, no? Què més íntim hi ha que una llàgrima, no? I veure que cada llàgrima és diferent, hi ha entre persones, però després també entre els estats d'ànims, que creen unes estructures precioses que semblen mapes topogràfics, semblen deserts, gairebé com línies de Nazca, no? Vistes de forma aèria, i crea un paisatge de l'ànima preciós.
1: Que això sí que és interessant, descobrir-ho, com les llàgrimes, com les emocions ens provoquen llàgrimes que fabriquen, que fan estructures diferents. Crec que és una realitat que podem viure emocionalment i preciosa, no? La fotografia també és una bona eina per parlar de coses que de vegades són difícils en paraules, per exemple, el dol, la pèrdua, l'absència.
2: Sí, perquè és un art visual, la fotografia, però sempre cerca allò invisible, no? Allò que va més enllà de les paraules i a vegades des de les emocions. I la imatge també crea pensament. No només crea emocions i crea gaudi estètic, també crea pensament interior.
1: És que pensament i emoció va lligat absolutament, es produeix. Avui en dia els neuròlegs, els neurocientífics parlen de pensacions, de pensament més emoció, perquè pràcticament és el mateix, són circuits que es produeixen al mateix temps. Arribem a una de les grans singularitats de l'ANU, que és la fotografia que surt al carrer. El festival instal·larà les obres en espais com l'antiga estació, la biblioteca, Pica Aguilera, el carrer Joaquim Blume, diverses places també de Rubí. Parlaven de la importància d'aquestes fotografies estiguin al carrer. Què passa quan una persona es troba amb aquesta fotografia d'aquestes dimensions mentre va comprar, va treballar o simplement passeja? Què us arriba a vosaltres?
2: Primer és anar a contracorrent, perquè l'imatge està visquent... Bueno, no l'imatge, l'imatge està sent utilitzada pel capitalisme d'atenció, que es diu, no? La nostra atenció crea diners, es monetitza la nostra atenció, i estem sobresaturats d'imatges, no? Una cosa que sempre repetim a cada edició, no? De que no podem assimilar tantes imatges, el nostre cervell no té temps per poder gaudir tantes imatges, al final es queda com una espècie com d'imatge buida, no mirem, no? Tenim un segon per imatge. El fet que estigui en el carrer, gràcies que t'obliga a aturar-te i mirar la imatge, encara que sigui per dir que no t'agrada. Mm.
1: Aquestes imatges estan dialogant amb els carrers, les façanes que estan, és a dir, com es fa la tria, justament molt breu, perquè suposo que la tria d'una imatge en el Pic Aguilera deu ser diferent de la Biblioteca Mestre Martí Tauler, perquè estem parlant d'art.
2: Sí, sempre hi ha un diàleg entre l'espai, una cosa que ja fa anys que es fa amb una imatge, no? Que la imatge sempre es creu una instal·lació, no? Sempre s'instal·la, ja no es tracta de mostrar manera, però sempre hi ha un procés d'instal·lació i cada autor reclama una façana diferent. I inclús al revés, cada façana reclama un tipus de treball concret.
1: Per tant, es té molt en compte també a l'hora de posar-lo. Hem d'anar acabant. El gran cap de setmana del festival serà el Focus, del 2 al 4 d'octubre, a l'Ateneu Municipal. Explica'ns una miqueta què passarà.
2: Primer tenim la inauguració del tret de sortida del festival, que és el divendres. Al mateix Ateneu, a les 8, tindrem el Manel Esclusa, un fotògraf molt important pel nostre país, que ja forma part de la nostra tradició, on farà una petita xerrada, conferència, visionat del seu treball. I després tindrem una actuació musical, que és el tret de sortida. Després, durant tot el dissabte i diumenge, tindrem una fira de fotollibres i publicacions independents d'artistes, bàsicament d'aquí a Catalunya, però molt interessants. Tindrem també aquest any l'Screen, també es fa aquesta setmana, que és aquest premi que donem a fotografia en format pantalla, es fa per la nit. Tindrem un cas molt especial que vull donar importància, hi ha moltes coses que m'interessen, però sobretot el Jordi Homs ha curat, ha comissariat una exposició de fotollibres per nens, que és una cosa molt poc habitual, i després també fa un taller de creació de fotollibres infantil, que es diu La Deriva. Això el dissabte i el diumenge. I crec que també el festival sempre ha de treballar cap al futur, per crear un públic ja fidel i treballar amb nens perquè entenguin la imatge. Crec que és molt interessant i és una aposta que estem molt contents aquest any.
1: Doncs acabem a la darrera pregunta. Què recomanaries especialment a algú que mai ha anat a la NU? Imaginem que no és de Rubí, els nostres oients del Vallès, i vol descobrir el festival aquest primer cap de setmana.
2: Doncs primer que s'apunti a la visita guiada de les 11, que surt l'antiga estació, que tindrem diferents autors que es parlaran de la seva obra in situ, que és una molt bona manera d'entendre el festival, i un cop acabat la visita guiada, doncs que vagi cap a l'Ateneu a continuar gaudint de les activitats programades.
1: Moltíssimes gràcies.
2: Moltes gràcies a
1: Carles
2: vosaltres.
1: Carles Mercader, el director d'aquest festival de la NU, que vagi molt bé aquest retrat que feu.
2: Moltes gràcies. Segur que sí.
0: El Rebost, els millors moments de la setmana de Ràdio Rubí.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5 i us parla Lídia Porto. Fa uns minuts que el govern de la Generalitat de Catalunya ha enviat un SLR per informar a la població de les restriccions en els seus territoris vinculades amb l'alerta per pluges torrencials. A més, aquest limitarà la mobilitat no essencial a les 20 comarques amb avís d'alerta màxim per pluges entre les 8 del vespre d'avui dissabte i les 2 del migdia de demà diumenge. Aquestes són les comarques de Girona, del Ripollès a l'Alt Empordà i totes les comarques del litoral i prelitoral de Girona, Barcelona i Tarragona. El temporal ha estat qualificat com excepcional. Escoltem a la consellera d'Interior, Núria Parlon. Bueno, no tenim la consellera Parlon. La mesura implica la suspensió d'activitats en el medi natural, parcs i jardins urbans, la suspensió d'activitats esportives i culturals i de lleure i d'esbarjo, com també mercats, fires i altres activitats comercials o de pública concurrència a l'aire lliure. I fa qüestió de mitja hora que s'ha iniciat la segona jornada del concurs de castells a la Tarraca Arena, plaça de Tarragona. L'Eric Rosique, de Radio Ciutat de Valls, és allà per portar-nos totes les novetats. Bona tarda, Eric.
2: Ja ha arrencat la jornada dissabte del 30è concurs de castells de Tarragona a la Tarraca Arena, plaça. 18 colles que tenyeixen de colors cromàtics l'antiga plaça de Braus, i és que la notícia serà saber en pocs minuts si demà celebrarà el concurs de castells de diumenge. Ho sabrem en pocs minuts, i això que han saltat totes les alarmes i totes les alertes del Pla Procicat després de les pluges intenses que es donaran des d'avui a les 8 del vespre fins al migdia de demà. Les autoritats s'han donat marge fins a les 5 de la tarda per prendre la decisió, i amb motiu de l'alerta queden incògnites si es celebrarà o no el concurs de castell de la jornada de diumenge. De moment, el més destacat de la jornada d'avui dissabte ha estat el 3-8 descarregat pels Sics de Granollers, que ha estat la primera colla que ha actuat en solitari, i ha ressenyat també el 4-8 carregat per la jove de Sitges, que ha sigut la primera caiguda del concurs, però amb un ensorrament sense incidències. Ben pendents de quina colla s'endurà avui el concurs de castells de Tarragona de la jornada dissabte, entre les colles favorites hi són els castellers de Lleida, que volen optar a revalidar el títol de l'any passat, o els Marrecs de Salt, que són la colla que podrien portar al castell de 9-8 la jornada de dissabte.
1: I també, degut a les pluges, primeres afectacions d'aquest temporal a la capital catalana, on l'Ajuntament de Barcelona ha activat un pla d'emergència, ja que ha obligat a tancar les andanes de les estacions del Liceu de l'L3 en sentit zona universitària, així com els accessos de la L1 a Urquinaona i Marina, i la L3 a Plaça Catalunya, o el vestíbul de l'estació de Can Suïres a la L11. I també el sindicat de llogateres ha ajornat la manifestació que tenien prevista per aquesta tarda a l'Hospitalet de Llobregat arran d'aquests avisos meteorològics de Protecció Civil. La mobilització es farà finalment demà dilluns a Barcelona. I fins aquí la notícia en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Ja hi tornem a ser aquí. El rebost està ben ple de productes radiofònics que podem retornar a escoltar, que podem tornar a consumir gràcies a aquesta compilació que fem cada setmana, cada dissabte, de 9 a 1 del migdia, al rebost, el bo i millor de la setmana radiofònica a Ràdio Rubí. En aquesta segona hora tindrem el Manel Salvador, directament des del Servei de Mediació de l'Ajuntament de Rubí. Ens donarà consells per fer la convivència entre veïns que siguin la més productiva, la més adequada i la més bona possible. Gràcies a l'entrevista dels companys del Rubí al dia, de la Pamela Martínez, des del magazín matinal de

dins de l'espai del Rubí al dia per gaudir de l'escena musical actual. Per exemple, donar una volta per la llista Billboard Hot 100 i escoltar el número 1 que ha batut el rècord mític de la no menys mítica Mariah Carey. Sí, a ritme de Ella Langley. Tot això descobrint també la nova triomfadora de la llista Billboard, la Janae Aiko, llista Billboard Hot 100. I finalment també una peça musical o una càpsula musical per gaudir de Guitarrica de la Fuente i del tema que està dins del soundtrack de la banda sonora de la pel·lícula Bola Negra, La Bola Negra. Tot això en el rebost.

0: Aquesta temporada tornem a obrir una finestra al servei de mediació de la nostra ciutat, un espai que pot ajudar-nos a gestionar conflictes del dia a dia abans que es facin més gran, i ho tornem a fer amb Manuel Salvador, que és tècnic d'aquest servei. Manuel, bon dia i benvingut una altra vegada.
1: Bon dia, gràcies a vosaltres.
0: Estem encantats de tenir-te, ja ho saps.
1: Sí, bueno, és un plaer estar aquí, eh? De veritat, m'agrada.
0: Per començar, comencem a fer un repàs d'aquest servei, perquè la gent que s'ha connectat enguany i no ens va escoltar la temporada passada pugui veure un poquet com funciona. Per algú que no conegui el servei, i això que deien, que ens escolti per primera vegada, què és exactament el servei de mediació de Rubí i quina és la seva funció?
1: Clar, com que comença la temporada, començarem el principi del principi.
0: Exacte.
1: Explicant què som, qui fem i què no fem. Nosaltres treballem temes de convivència en general, conflictes convivencials. ¿Vale? Això abarca doncs tota la vessant que implica això. Temes comunitaris, relacions entre veïns, entre particulars, grupals, això dins de l'àmbit de la comunitat en si. I també temes de lo que és espai públic i bueno, en grups, col·lectius, entitats, però bàsicament treballant tota la base comunitària.
0: Una pregunta molt pràctica.
1: Sí.
0: En quin moment una persona hauria de pensar, ostres, amb això jo ja no puc, millor me'n vaig a mediació. Hem d'esperar a que el conflicte sigui important, ajudar-ho des del primer moment.
1: Jo crec que el que tu mateix has dit, quan pensi o cregui que això no puc controlar jo, o no puc a la meva o no tinc recursos, o en la meva gestió, intervenció, no avanço i estic bloquejat, doncs sí. No diré que s'ajuda, perquè demanar ajuda nosaltres tampoc són allò unos, bueno, vull dir ajuda, és que la paraula
0: ajudar-ho a mediar.
1: Bueno, bàsicament el que donen en recursos i eines i les mateixes persones, per això el que deia, que quan veus que tu ja et trobes en una situació que dius, amb això se m'escapa o no ho puc controlar, o això sempre, sempre, sempre és susceptible de que empitjori, segur. I per ignorar-ho, obviar-ho, creure que amb el temps ja això s'arreglarà, i els conflictes, les qüestions, i més les qüestions convivencials, sempre s'enquisten.
0: Sí, clar, perquè la gent de vegades té aquesta idea de vaig a fer d'estrus, fiques cap de dins de la terra i ja passarà.
1: No, perquè tenim una memòria selectiva, recordem el que ens convé i quan ens convé. Vull dir, ara tu i jo tenim un problema, un conflicte, una situació, no passa res, això, entre companys, no passa res, vale. Però si d'entrada d'uns mesos tenim un altre alderol entre uns altres i tal, llavors direm, pues mira, fa uns mesos ja, vull dir, llavors tornem a portar el conflicte que en aquell moment no es va solucionar o no es va resoldre de la manera adequada.
0: Sí, independentment de que siguis rancorós o no, eh?
1: Bueno, pot sonar una mica així, però és veritat, sí. No, clar, això depèn també de l'actitud que tingui cada persona davant situacions de convivencials, vull dir, persona que i a vegades ve una persona i dic, no tenim com aquesta senyora, aquest senyor, té aquest grau de paciència i de tolerància que dius, però si l'està fent la vida impossible. I aquest senyor, o dona, que sigui, ve amb una actitud, bueno, ja, bueno... I al contrari, hi ha persones que li diuen, a veure, senyor, que li ha caigut un got d'aigua al terra mentre estava dinant, i ve aquí, bueno, aquí al nostre servei, ja ho sembla aquí

0: la catombe. Vull dir que el perfil ho tenim, el barem una mica singular, cadascú, clar.
1: En part sou psicòlegs, eh?
0: No sé. Nosaltres sí que hauríem de fer teràpia, perquè a vegades, ja és una frase que sempre es diuen, és no sé si, si esto mejorará o resultará, pero yo me quedo muy bien. Això d'estar xerrant una hora, dues hores, perquè, clar, les persones... Això passa molt a la gent gran. La gent gran aprofita per parlar, per contar-nos, per sentir-se escoltada, per... Bueno, que és una... Bueno, sí, veus que una persona, dius, gent gran, bàsicament. Ve i comença parlant d'una situació i al final parla de la seva família, de la seva aïllament, de la seva soledat, bueno...
1: Uh-huh. La temporada passada ens vas explicar alguns casos,
0: sí,
1: que per fer-nos una idea de les feines que fèieu,
0: sí.
1: En aquest temps de vacances, que bueno, de vacances no has estat de vacances, has
0: no,
1: estat
0: no,
1: uns
0: no,
1: dies
0: no,
1: però
0: no
1: dies,
0: però bueno.
1: Hi ha alguna cosa que hagi passat que t'hagi sobtat? Algun cas que diguis, ostres, feia temps que no me passava això, o mira,
0: no,
1: aquesta no me l'esperava.
0: Sí que hi ha perfils de casos d'estiu que dient, perquè la gent, clar, trenca les dinàmiques de tota la resta d'any, ja es fica a casa seva i es dona compte que el veí té quatre fills, que jo pensava que té un i té quatre, i l'altre veí ha posat la barbacoa, i l'altre resulta que la seva filla pels caps de setmana hi posa música, i situacions així, no?, que dius. I la gent com que se retorna a la seva comunitat. I un perfil que repeteix sovint. Però cas, no, aquest estiu no, ha estat una mica tranquil.
1: Ah, mira que bé, no?
0: No. Sí que és veritat que abans d'anar-nos de vacances, clar, són... perquè també nosaltres treballem una línia que és el que intervenció en les comunitàries, o sigui, les comunitats, ¿vale? Donen eina, recolzament per les constitucions de les comunitats, qüestions de reglament interns i gestions internes, canvi de juntes, aquestes qüestions, no? I clar, a les comunitats així a nivell grupal, quan arriba l'estiu, diu, no, esto lo vamos a dejar y ya volvemos en octubre. Llavors, tot el conflicte, problema que hi ha hagut... Problema, no m'agrada parlar problema. Tota la situació conflictiva que hi ha hagut durant uns mesos, quan arriba l'estiu, ja no hi és.
1: Mm?
0: Per què? Pues perquè no hi és. I llavors, dius, vale, pues llavors no serà ni tan urgent, ni tan greu, ni tan... I a la tornada, doncs clar, estan allà esperant a que tornin tal qual i ens diuen que la nostra situació que s'ha de resoldre. Bueno, però... són dinàmiques que repeteixen cada any, és normal.
1: Quin termini de temps s'acaba resolent un conflicte?
0: Això depèn de dues...
1: De mitjana, dic?
0: Depèn de la tipologia del cas, de les seves característiques, perquè hi ha casos... Però això no sempre és una data exacta, perquè depèn molt. Hi ha casos que en principi ens arriba i dius, això és molt simple, és una qüestió d'uns animals o qüestió... parlant entre els veïns, resulta que no, que això s'enquista, surten més coses, llavors ja, per exemple, una història darrere que complica tot, i a lo millor ve un problema, o no, és que no m'agrada, però
1: un problema. Un conflicte.
0: Un conflicte gran, grupal, i dius, ui, això serà molt tens, molt llarg, i no, perquè sempre això condiciona, evidentment, de l'actitud que tinguin les parts. Si les parts estan per resoldre, per millorar la situació ràpidament, o en un temps ràpid, o estan col·laboratives i volem això aportar, doncs, però bueno, la mitjana jo diria que està amb els càlculs que fem així d'uns dos mesos, no arriba a tres mesos.
1: Amb quantes reunions?
0: Això des de la primera reunió, o sigui, nosaltres calculem des del primer contacte amb el servei fins que es tanca s'arriba a un acord o es consideren resolta la situació.
1: I de quin número de reunions estaríem xerrant?
0: No, això depèn.
1: Vale.
0: Això depèn de les mateixes parts. Mira, ens ha arribat un cas que havien, per unes obres que havien fet una paret mitjanera entre dos veïns, i l'última que van fer abans de l'estiu, van seure, van arribar a un acord escrit, i ja, bueno, ja aquí, fins aquí es va aturar. I ara les mateixes parts ens han demanat tornar a una altra reunió, perquè volen, com dir, bueno, el sol·licitant va dir... No confirmar, però bueno, una mica assegurar que el procés que es va acordar, totes les línies d'intervenció per millorar la situació, doncs això és que ja s'ha començat a portar a terme i que té intenció de continuar-ho.
1: Uh-huh.
0: Vull dir, clar, si tu mires, llavors sumes tot això, Jo, bueno, jo estem parlant de 7 mesos, però entre mig ha hagut un acord, després un altre procés, vull dir que és que depèn.
1: Uh-huh. Abans dèiem que sou gairebé psicòlegs, els mediadors, però
0: de tot.
1: Què és el que feu exactament quan interveniu en un conflicte?
0: Quan ve una part, el sol·licitant ha de venir una persona, no? El servei, òbviament, o l'ha de derivar a un altre servei municipal o qualsevol de l'altre dins de la nostra àrea de ciutadania, convivència i seguretat, que això pot venir derivat, ja dic, de les agents cíviques, de policia local o altre, qualsevol servei municipal. Contacta nosaltres i fa la primera entrevista, li expliquem quin serà el procés, tota la nostra metodologia i tal. I a partir d'aquí, doncs si la part es mostra favorable a participar en un procés de mediació, contacten a l'altra part. I llavors és el que deia jo del grau de col·laboració. Si l'altra part contacten i aquesta persona diu no, jo no vull saber res perquè no vull participar en cap procés de mediació, doncs fins aquí n'ha arribat. Ara que diu que sí, doncs llavors si convé doncs fem una altra entrevista a la primera part, a la segona, els proposem una reunió conjunta al final, depèn. Perdó, el que sí que nosaltres estem sol·licitant, perquè clar, òbviament alguna persona ha de ser la primera en apropar-se a nosaltres, però no, això no li dona ni més favoritisme, entre cometa, ni prioritat, ni res. O sigui, nosaltres treballem en neutralitat, imparcialitat, òbviament la confidencialitat i la voluntat de les parts.
1: Actuau d'ofici?
0: Com, d'ofici amb el jutjat?
1: No, d'ofici, de vos ficau voltros, vos enterau de que ha passat això i vos ficau, o cal que vos venguin a cercar?
0: No, sí que pot passar que a lo millor un cas que a lo millor s'ha gestionat i s'ha quedat una mica així, que nosaltres veiem que si podia anar molt més lluny, amb un acord més consolidat, amb més equilibri entre les parts, o simplement que no hi ha arribat a acord perquè no s'ha donat la situació, si fent un seguiment, perquè hi ha casos que fent un seguiment, llavors sí que nosaltres mateixos potser plantegem la reobertura del cas. Però això depèn de la part. Si la part diu no, a mi ja m'està bé ara. Però clar, hem de veure una millora, un canvi en la situació. Si la situació està igual, doncs també pot ser que nosaltres treballem una part del conflicte i potser en paral·lel s'està gestionant altres qüestions d'aquesta persona, pel que sigui, no vol entrar aquí. Però no, d'ofici no, nosaltres no.
1: Estem xerrant del que feu.
0: Sí.
1: Però què no feu?
0: Què no fem?
1: Que també és important, perquè potser la gent es pensa que podeu fer coses que no podeu fer.
0: Sí, sí. Nosaltres tenim una línia molt clara amb tota la vessant jurídica, ¿vale? I més des de la llei de mediació 2014, em sembla que és /6, no sé si aquesta és l'anterior, que defineix molt bé el rol dels mediadors. No treballen en la detecció del cas, detecten algun tema de violència de gènere, ¿vale? Quan una de les parts hi ha un desequilibri evident per qüestió de salut mental o algun tipus de situació que es doni. No treballem quan una de les parts és l'Ajuntament, perquè clar, nosaltres
1: sou Ajuntament.
0: Som Ajuntament, però clar, és curiós, perquè no treballem, però sí que òbviament tenim xarxa en tota la resta de serveis. O lo qual, clar, o sigui, jo no treballo a l'Ajuntament, però si tinc que parlar amb disciplina, doncs contacto amb disciplina, vull dir. I no treballem en qüestions quan hi ha obert un procés jurídic. Perquè ho considerem, clar, si tu m'has posat una denúncia i tenim pendent un judici, doncs no té gaire lògica segura. Però sí que és veritat que cada cop més, a partir d'esta nova llei, doncs el jutge, el conjunt dels jutges, vaja, demanen abans d'entrar a sala si hi ha hagut un procés de mediació abans. O sigui, li demanen als advocats, per la qual ja s'apropen.
1: I ja per acabar, si algú que ens està escoltant té ara mateix un conflicte i no sap si el servei de mediació és per al seu cas, què ha de fer i com pot contactar amb vosaltres i quin és el primer pas?
0: Que s'apropi. Nosaltres estem al costat dels Mossos, deien sempre el carrer dels Mossos, Maria Aurelia, Camp Mai 32, baixos, i que vingui, ens pregunti, que no tingui dubte. Després, a partir d'aquí, ja veurem si ho treballem en un altre servei, ho derivem, o com ho podem plantejar. Però que millor començar i donar un pas endavant abans que esperar que el conflicte es resolgui, perquè no resol per si mateix.
1: Mm-hmm. Manuel Salvador, moltíssimes gràcies per venir a recordar-nos en què consisteix el vostre servei i t'esperam el mes vinent.
0: Gràcies a vosaltres.
1: Vinga, adéu.

Minuts de ràdio ben encapsulats que mereixen una segona escolta. El Rebost, els millors moments de la setmana de Ràdio Rubí.

0: Molt bon dia, què tal, com esteu? Sonant música Made in USA. Sí, sí, des de la llista Billboard Hot 100, on es classifiquen les cançons més importants dels Estats Units, on neixen aquells temacles locals i planetaris. Aquesta llista mítica que es realitza utilitzant com a criteris de selecció i de rànquing les vendes, la cobertura radiofònica i el streaming d'àudio i vídeo de les cançons més importants from USA. Doncs això que esteu escoltant no és la primera vegada que sona, no, no. És el tema de Ella Langley, el seu Chosin Texas, que, atenció, aconsegueix una 23a setmana consecutiva en el cim, allà en el culmen, ben amunt de la llista Billboard Hot 100. Un record que supera les 22 consecutives de Mariah Carey amb el seu All I Want For Christmas Is You, i que aconsegueix un nou record històric, encara que doncs Mariah Carey podria tornar a recuperar-lo per Nadal, perquè és inevitable que el tema All I Want For Christmas Is You ens acabi rebentant el cervell quan arriben les èpoques nadalenques. Però bé, ens agradava doncs destacar això, que Ella Langley i el seu Chosin Texas ha batut el rècord de setmanes consecutives a dalt de la llista Billboard, i a més doncs ens serveix com a excusa per descobrir una nova artista. Atenció, es diu Jené Aiko. Amb el seu àlbum Westside Wincy ha debutat directament en el número 1 de la llista Billboard 200, de la llista d'àlbums. Escoltarem el seu tema Nothing Nice to Say, i us prometo que en el futur, amb tranquil·litat, gaudirem de la Jené Aiko i navegarem una miqueta amb la seva trajectòria artística per conèixer-la una miqueta millor. Però aquesta balada magnífica és la que us recomano avui i que desitjo que us agradi moltíssim.
1: So I've been being quiet, 'cause I've had nothing nice to say.

0: Ràdio Rubí, Long Play, un espai on la música és la protagonista.
1: I'm mad about the boy, and I know it's stupid.
2: Són les 10 del vespre d'aquest dimarts 29 de setembre. Salutacions per endavant, una hora intensa de soul i rhythm and blues combinada amb informació musical. Fins les 11, des d'aquesta sintonia, la de Ràdio Rubí, el programa Long Play en antena. I avui, per començar, doncs, escoltarem un senzill d'Otis Redding, la cançó que inicia el programa, el tema que se'n diu així: t'estimo més del que les paraules poden expressar.

Ens hem atensat a l'any 1968 des de l'àlbum The Duke of the Bay, on estava la famosa cançó Sitting on the Duke of the Bay del gran Otis Redding. Estem davant d'una de les balades de desamor més punxants de la factoria Stax Records de Memphis, gravada a principis de l'any 67, pocs mesos abans de la tràgica mort d'Otis Redding en un accident d'aviació. La lletra va ser escrita pel seu company de segell, Eddie Floyd, qui la va dissenyar expressament perquè en Redding hi deixés l'ànima.

una dona que actua bé, un home que actua bé, Durage Woman, Durage Man. Des de l'àlbum I Never Love a Man del 67 estem escoltant a la reina del soul, la gran Aretha Franklin. Una obra mestra del Southern Soul que va néixer com la cara B del cèlebre senzill single anomenat Respect. La gravació va començar en els històrics estudis Fame de Muscle Shoals per una forta baralla entre el marit d'Aretha i el propietari de l'estudi va fer que es finalitzés aquest enregistrament justament a Nova York. I Aretha mateixa doncs, hi va agafar el control absolut tocant el piano elèctric, mentre que els cors els complementaven les seves germanes i la mare de Whitney Houston, la Sissy Houston, una peça precursora en l'exigència del respecte i l'igualtat de gènere.

0: Chain encadenat de la música de la mà de Marvin Gaye des del seu àlbum del 68, Into the Groove. Tot i que l'àlbum és recordat mundialment per al seu clàssic Ho he de sentir dir, aquest tall és una demostració impecable de la força de Detroit, escrita per Frank Wilson, tota una icona dintre del moviment Northern Soul, ens mostra un Marvin Gaye amb un registre molt més urgent, trencador i desesperat que el de la seva típica faceta romàntica, impulsat per la secció rítmica implacable dels legendaris de Frank Brothers.
1: El rebost, els millors moments de la setmana de Ràdio Rubí.

0: Rubí, s'ha posat en marxa un moviment ciutadà per reclamar que els equipaments públics en desús tornin a tenir una funció per a la ciutat. El manifest Per una Rubí Viva Protegim els nostres equipaments públics va superar les 250 adhesions en només 24 hores i posa el focus especialment en els antics cinemes de les Torres, que l'Ajuntament ha posat a la venda mitjançant una subhasta. En xerram de tot això amb la Zaira Toran, una de les impulsores del manifest. Bon dia, Zaira.
1: Hola, bon dia.
0: Zaira, per què neix aquest manifest i què vos du a organitzar-vos al voltant de la defensa dels equipaments de Rubí?
1: Doncs, aviam, aquest manifest neix parlant amb diverses entitats culturals, bàsicament, però que compartim aquest espai en el CRAC i arran de la preocupació de la venda dels antics cinemes. Però no pensem que només el debat ha de ser per la venda d'aquest edifici, sinó que el que ens preocupa és quin model de gestió del patrimoni públic s'està fent a Rubí i què està passant amb molts d'aquests equipaments que porten molts anys tancats, infrautilitzats o sense un ús clar. Ara mateix els cinemes porten més de 20 anys tancats i ara l'Ajuntament planteja vendre'ls i això ens ha fet pensar que era el moment d'organitzar-nos i posar sobre la taula aquesta qüestió que ens afecta a tota la ciutat. Què fem amb els equipaments públics que tenim i com decidim en col·lectiu quin ús han de tenir?
0: Uh-huh. Com deies, el detonant ha estat la venda dels antics cinemes de les Torres. Què vos preocupa especialment d'aquesta operació?
1: Home, doncs el que es pugui perdre en definitiva aquella zona, aquell espai públic té unes característiques i una ubicació que podrien permetre donar resposta a la necessitat de la ciutat i a la necessitat d'aquell barri. Ara mateix l'Ajuntament el va comprar el 2004 per més de una mica més de 2 milions d'euros amb la voluntat de convertir-lo en un equipament municipal i bueno, ara que es posa a la venda, amb el preu de sortida de 1,25 milions, doncs també crec que és important que tot aquest el que s'ha promès en els últims anys en el barri de les Torres, que s'han fet com moltes promeses, doncs, bueno, al final és un barri que ja sabem com és, no?, i que ha tingut problemes de convivència, doncs creiem que és una gran oportunitat per poder cosir aquesta comunitat en aquella zona. Per tant, crec que abans de vendre aquest patrimoni públic que porta anys sense aquest ús, nosaltres creiem que cal preguntar-nos què necessita Rubí i què podem fer amb aquest espai o quines alternatives tenim que no siguin la venda.
0: Uh-huh. I què creieu que ha de passar amb aquest edifici, per tant? No sé si teniu alguna proposta.
1: Bueno, sabem que el termini que era per presentar ofertes va acabar el dia 24 de setembre, que és per això vam fer la concentració aquell dia. A dia d'avui nosaltres al final totes nosaltres no tenim constància que s'hagi fet pública una adjudicació. Els registres de la licitació que hem pogut consultar és que encara es situa com algo pendent d'adjudicació. Per nosaltres, en qualsevol cas, la qüestió continua sent la mateixa, que creiem que aquest procediment s'ha d'aturar abans de que es consolidi una venda i poder obrir el debat públic sobre què es fa en l'espai.
0: Uh-huh. I què demaneu? O sigui, demaneu a l'Ajuntament que ho faci públic i demani als ciutadans què és el que s'ha de fer amb aquest edifici. La UB l'altre dia, de fet, deia a les xarxes socials que pensaven que no hi havia hagut cap oferta. A mi, l'alcaldessa, en la primera entrevista d'aquesta temporada, me va dir que sí que s'havien presentat ofertes. No sé per on anem.
1: Jo no tinc ni idea, però creiem que no hi ha un comprador, per tant no...
0: Per això no s'ha fet públic, no?
1: Exacte.
0: Un dels punts centrals del manifest és que no es pot decidir el futur de l'equipament, com deies ara, sense la participació ciutadana. Què enteneu vosaltres participació ciutadana. Com hauria de ser aquesta participació ciutadana real? Perquè de vegades diuen que hi ha una participació ciutadana i no és real.
1: Clar, nosaltres creiem que participar no és com ho està plantejant l'Ajuntament, no? Perquè al final l'Ajuntament presenta una proposta que ja han decidit ells i després ens pregunten, no?, si ens sembla bé. Per tant, per nosaltres, o creiem, no?, que per la gent de pie, la participació real vol dir tenir informació sobre, sobre la situació d'aquest equip, dels equipaments, conèixer quines necessitats tenen les entitats i tenen els veïns dels barris, posar diferents possibilitats de quins usos se li podrien donar sobre una taula i després en aquest procés que pugui participar la gent en, aquest, en la decisió final que es triï. Vull dir, entenem que, no, a més, no es faci només amb els cinemes. Hi ha altres equipaments municipals que també es troben en la mateixa situació.
0: De quins equipaments estaríem xerrant que vosaltres creieu que s'ha de fer d'aquesta manera?
1: Doncs, mira, per exemple, les Torres Massana, que estan per allà a Canal Zamora, i la Superson, que està allà en el barri del Castell.
0: Serien dos exemples bons. Vosaltres demanau aturar, tornant als cinemes, demanau aturar la venda i estudiar altres vies de finançament per rehabilitar aquests antics cinemes com a equipament cultural i cívic. Quin ús exacte imagineu per aquest espai? Perquè, clar, és un espai enorme.
1: Sí. Nosaltres no venim a dir o dir concret que s'ha de fer, vull dir, totes les entitats tenien la seva opinió, no? Però per això vam donar exactament veu en aquell dia la concentració a aquestes entitats que van venir. Precisament el que demanem és aquest procés, vull dir, per decidir-ho entre totes. Cada entitat té les seves necessitats. Podem imaginar un equipament que sigui cultural, que sigui cívic, que sigui comunitari pel barri de les Torres i que pugui donar cabuda a activitats o entitats o a projectes culturals, a associacions, i que cadascú és que té unes necessitats una mica diferents, algunes sí que són similars. Sí, sobretot això, un espai que estigui obert a la ciutat i que es pugui respondre a el que avui, ara mateix, hi ha coses que no estan cobertes i hi ha més barris més afectats que d'altres.
0: A més, en aquest manifest proposau elaborar un pla d'urgència dels equipaments municipals. Què hauria de fer aquest pla?
1: Rehabilitar-ho, sabem que té un cost important, no? Però que no, segur que no és fàcil, però que tampoc es podrà fer d'un dia per un altre, però bueno, el que diem és que abans de que es vengui aquest patrimoni, que a més és públic i està totes, no? Pues cal estudiar-ho i cal veure pues, totes les alternatives, vull dir que tingui pues, la seva fase de rehabilitació, que hi hagin subvencions supramunicipals, fons europeus, convenis amb altres administracions si cal, no sé, que siguin projectes compartits.
0: El vostre manifest ha aconseguit més de 250 adhesions, bueno, va aconseguir més de 250 adhesions en només 24 hores i de perfils molt diferents. Vos ha sorprès aquesta resposta?
1: La veritat és que sí. Bueno, en aquell moment eren 250, ens ha sorprès molt perquè va ser tot com molt ràpid, no ens vam organitzar en molt poquet temps i també ja vam sorprendre's de la diversitat de la gent i de les entitats que s'hi van adherir. En aquelles 24 hores crec que finalment van ser unes 300 i poc i que eren entre persones i entitats. O sigui, actualment, ara mateix, teníem unes 21 entitats adherides. I que també crec que és important remarcar que no eren només entitats culturals, sinó que allà hi havia els agrupaments escoltes, els esplais, entitats esportives també, entitats de cultura popular, música, excursionisme, associacions de veïns, També recordo ara les entitats de salut mental i plataformes socials i de diferents col·lectius. Mm-hmm. Clar, això jo crec que el que ens està dient, no? Que és que no és una preocupació d'un únic sector, no sé, cultural, sinó que és molt ampli. La gent que vol fer aquesta demanda i que creu que es podien fer les coses millor.
0: Uh-huh. A més d'aquest manifest, també vau fer una mobilització davant de les portes de l'Ajuntament el dijous, el dia del ple. Com va anar aquesta manifestació i heu rebut alguna mena de resposta arran d'aquesta mobilització?
1: Resposta ninguna. Però sí, bueno, aviam, per la rapidesa i l'immediatesa de com va succeir tot en 2-3 dies, realment estic contenta de la gent que va participar i que va anar a la plaça i sí, no ens han dit res més.
0: No heu tingut cap feedback, des del govern no s'han posat en contacte amb vosaltres ni res d'això.
1: Res de res.
0: Uh-huh. Més enllà dels antics cinemes, que era el que deien que era a la gota que havia fet vessar el tassó, què voleu aconseguir amb aquest manifest? Quin és el model d'equipaments públics que vos agradaria per Rubí? Què és el que necessita Rubí en aquest sentit?
1: Aviam, Rubí crec que ara mateix necessita... que se li... poder confiar, perquè ara mateix no confiem, no? Trobo jo que jo no confio en les paraules que es queden en el vent. Tenim això, aquests diferents equipaments que hem esmenat abans, que hi han hagut promeses que no s'han complert. Allà a les Torres Massana, per exemple, una de les 3 torres que hi han va ser rehabilitada i mai se li ha donat un ús. Recordo que allà a la zona del Castell, a los Superson, es va comentar, bueno, es va prometre que farien uns equipaments juvenils dels quals tampoc han sigut. Aleshores, què crec? Que crec que una gran part d'entitats culturals, que a més moltes fan coses amb voluntariat, de manera voluntariada, per la tradició, per la cultura, per l'estima al poble i per fer aquestes activitats, crec que necessitem que es compleixin les promeses. Estem cansades i estem decebudes, no? Crec que la paraula és això. Estem decebudes de que no es compleixin molts dels les promeses o tractes que es diuen que es faran.
0: Sara, ja per acabar, si d'aquí un any mirem enrere i dieu això ha servit, què hauria d'haver passat?
1: Ojalà puguem veure-ho així, eh? Què hauria d'haver passat? Home, doncs que realment que totes les entitats tinguin els seus espais, que tothom pugui... bueno, espais per entrenar, espais per emmagatzemar material, que tothom pugui estar content de dir, vale, doncs mira, aquell dia que ens vam mobilitzar, no? o aquesta lluita que va iniciar, que bueno, potser jo crec que ja n'hi ha partits com la UP que ja fa temps que ho demanen tot això, no? I si ho aconseguim, doncs haurà sigut una lluita lenta, de llarga durada, però que, home, doncs estic seguríssima que estarem supercontentes. Però bueno, és això, que el que hauríem d'aconseguir és que aquests equipaments públics siguin realment pel poble i per les persones que habiten i que el cuiden, no?, el poble.
0: Zaira Toran, una de les impulsores del manifest per una Rubí viva, protegim els nostres equipaments públics. Moltíssimes gràcies per ser-hi avui amb nosaltres, per explicar-nos tots els detalls d'aquest manifest i totes les propostes que teniu en ment. Moltíssimes gràcies.
1: A vosaltres, bon dia.
0: Adeu.
2: Minuts de ràdio ben encapsulats que mereixen una segona escolta. El rebost, els millors moments de la setmana de Ràdio Rubí.

Molt bon dia, què tal, com esteu? Sabeu quantes vegades jo he escoltat aquest tema en el cotxe, a casa? És un d'aquells àlbums de capçalera i un d'aquells temes que una i una altra vegada han sonat, per exemple, en el meu playlist particular, a la meu Spotify o bé en qualsevol moment que necessitava bona companyia, bona música. És molt probable que també hagi entrat a la vostra llista, al vostre playlist particular, temes com aquest Full Time Papi de Álvaro Lafuente Calvo. I tu diràs, qui és Álvaro Lafuente Calvo? És guitarrica de Lafuente. És clar que sí. Doncs guitarrica de Lafuente està en el seu millor moment, en el seu hype, com es diu avui en dia, eh? Està en el seu hype total. El darrer àlbum, Spanish Leather, fa estona que genera tamacles i reuneix seguidors a la causa de l'artista musical. Però és que és un home que de ben petit no somiava directament en ser un músic, sinó que somiava en ser actor. I molts anys després, els Javis li van donar l'oportunitat de fer-ho amb La Bola Negra, peli que s'acaba d'estrenar, sí? Que es va estrenar el passat divendres i que ha recollit ovacions inacabables, com la del Festival de Cants, la del Festival de Sant Sebastià, etc, etc. Ho està aconseguint, també està consolidant la seva carrera com a actor. No només com a actor, sinó com a actor cantant, que la mateixa pel·lícula La Bola Negra, que per cert, doncs diuen que tindrà moltes nominacions als Oscars 2027, doncs no només com a actor, sinó que també hi ha un tema musical que s'inclou en el soundtrack d'aquesta pel·lícula, La Bola Negra. Un tema que ara mateix escoltarem que és preciós, com tot el que fa guitarrica de Lafuente i que porta per nom La Nieve. Disfruteu-lo, gaudiu-lo, que vagi bé, bon profit.

0: Restes de fruita i verdura, carn i peix, closques d'ou, marró de cafè, paper de cuina brut, escuradents, petites restes de poda i jardí, taps de suro... Tot això va a l'orgànica. Però bosses de plàstic, tovalloletes, bolquers o cigarrets, no. Si separes el residu orgànic bé, es pot transformar en compost i energia sostenible.
1: Reciclar l'orgànica compta. Fes el gest, posa-la al marró. Petits gestos, grans canvis.
0: És un missatge del Consell Comarcal i del Consorci per la Gestió de Residus del Vallès Occidental.
2: Sonido vinilo. Revive los grandes éxitos de los años 70, 80 y 90. Tres décadas irrepetibles que marcaron la historia de la música, con la calidez y la esencia del mejor sonido analógico. Las canciones que forman parte de tu vida, como nunca has dejado de recordarlas. Todos los lunes a las 10 de la noche en la 99.7 de la FM y también en www.radiorubí.cat. Sonido vinilo, con José Verde, porque la mejor música nunca pasa de moda.
3: Sardanes d'autor, un programa que vol apropar-nos l'obra d'un autor determinat. Un espai realitzat per Josep Puigventós, amb la col·laboració del Foment de la Sardana de Rubí.
4: Sardanes d'autor, cada dissabte a 8:45 del matí a Ràdio Rubí.
5: La gent normal té històries per explicar. La gent normal mereix explicar la seva vida, els seus projectes, els seus anhels, les seves pors. La gent normal és això.
6: Prova a cantar si ho fan els altres. Canta fort si et sembla interessant. Riu a pulmó si ho fan els altres.
5: Una hora de conversa tranquil·la i reposada, sense pressa, a foc lent, amb llibertat i amb confiança. Perquè la gent normal també és interessant. Cada dimecres, de 6 a 7 de la tarda, La gent normal a Ràdio Rubí, amb Germà Bustamante i... Gent normal.
7: Aquí és on comença tot el periple que han de fer els usuaris de...
8: Sí que aquesta és la situació, una distància de poc més de 2 metres a la vorera.
9: Estamos ante algo que Israel lleva preparando más de 50.
10: I la gent, al final, el que vol és poder viatjar amb seguretat i amb qualitat. I això, ara mateix, no està passant.
11: Al Notícies en Xarxa t'expliquem tot el que necessites saber. Tota la informació, de prop, amb la veu dels protagonistes.
12: Notícies en Xarxa. La informació més propera des de les 7 del matí a la teva ràdio local.

0: a Ràdio Rubí, Long Play. Un espai on la música és la protagonista.
1: Here comes the sun. Here comes the sun.
0: Una selecció gourmet per paladars exquisits. Dimarts, de 10 a 11 del vespre a Ràdio Rubí, Long Play. On la música és la protagonista.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6 i us parla Lídia Porta. I és que el govern ha enviat un SLR per avisar del risc de pluges torrencials i la suspensió d'activitats i mobilitat entre les 8 del vespre d'aquest dissabte i les 2 de migdia de demà diumenge. La mesura afecta 20 comarques del litoral i prelitoral de Tarragona, Barcelona, Girona, Osona i el Moianès amb avisos d'alerta màxima per pluges torrencials. Aquest temporal ha estat qualificat com a excepcional. Escoltem a la consellera d'Interior, Núria Parlon.
2: És un fenomen meteorològic que s'explica com una mena d'huracà mediterrani que té unes afectacions de pluges torrencials, desbordaments de rius i rieres per acumulació d'aigua en 3 hores que pot superar clarament els 200 litres metre quadrat i, per tant, doncs hem d'estar amatents i, sobretot, prendre mesures per protegir les persones.
1: I precisament aquest temporal de pluja està provocant cancel·lacions de vols i retards generalitzats aquest dissabte en l'aeroport del Prat. Ja s'han cancel·lat vols des de Barcelona a ciutats com Londres Heathrow, Lisboa o Amsterdam, mentre que també hi ha retards entre 2 i 4 hores en trajectes amb destinació Praga, Zurich, Sevilla, Tanger, Roma o Dublín. I també en paral·lel s'han cancel·lat diversos vols de l'aeroport del Prat provenents d'Alacant, París, Glasgow o Pàmia. I també en marxa des de fa més d'una hora la segona jornada del concurs de castells a la Tarragona a plaça. Per portar-nos totes les novetats tenim l'Eric Rosicky de la ciutat de Valls.
3: Transcorre amb normalitat la jornada dissabte del 30è concurs de castells de Tarragona. La Tarraco Arena Plaça ara tot just s'està celebrant la segona ronda, en aquest cas la ronda conjunta, i encara però amb la incògnita sobre si la jornada del concurs de castells de demà es suspèn per l'alerta del pla Procicat. De moment, en la jornada d'avui ja finalitza la primera ronda i les colles punteres de dissabte que comencen a ensenyar les seves millors cartes. Les colles que de moment tenen més puntuació són els Marrecs de Sala, els Castellers de Lleida i els Castellers de Sant Cugat, que han descarregat el 7 de 8, el castell amb major puntuació, amb 1.090 punts. Es ressenya també el primer 4 de 8 de la història dels Xiquets del Serrallo a la Tarraco Arena Plaça. No és el primer que ha fet la colla, ja en porta 3 aquesta temporada, però el primer que ha fet a l'antiga plaça de Braus. Una temporada històrica per la colla tarragonina. Veurem qui serà la colla que avui s'emporti el títol de la jornada dissabte a la Tarraco Arena Plaça.
1: També sobre el temporal, les persones acampades a la plaça de Catalunya de Barcelona per l'habitatge han decidit aquest migdia mantenir la protesta, tot i l'alerta màxima de pluges torrencials que el govern ha decretat. Qui s'hi ha fet modificacions de la seva protesta ha sigut el sindicat de llogateres, que ha ajornat fins a dilluns a les 7 de la tarda a la plaça Urquinaona la protesta que havia prevista per avui a la tarda a l'Hospitalet de Llobregat en rebuig al Congrés dels 2 decrets sobre l'habitatge. I fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

Pamela Martínez, a la Núria Negai del Consorci Sanitari de Terrassa, parlant de l'addicció a les pantalles, un tema que ens preocupa moltíssim i que, vinculat als infants i als adolescents, encara més. On s'acaba l'ús normal i on comença el problema? Doncs, si escoltes l'entrevista, potser en trauràs l'aigua clara o, com a mínim, aniràs pel bon camí. Després tindrem l'oportunitat de rescatar una grandiosa, una magnífica entrevista feta a l'Inspira't, amb les companyes de l'Inspira't, amb la Cuca i la Carmen, que van entrevistar ni més ni menys que l'Albert Espinosa, l'escriptor i, a més, lluitador enfront de la vida, un home que ha inspirat a moltíssima gent, entre altres coses, pels seus llibres, com, per exemple, Polseres Vermelles, també, a la telesèrie de TV3 que va fer història i que ens va ajudar a tots a endinsar-nos d'una forma pràctica i directa i molt emocional en el món de superar el càncer. I, evidentment, l'Albert Espinosa en sabia un pou de tot això. A més, ho adreçarem amb una càpsula per rescatar, doncs, un gran moment musical de la setmana al Rubi al dia. Per què no? Perquè les recomanacions que fa un servidor de vegades també són encertades. Per què no ho he de dir? I ja que em miro en Melic, doncs us dic que podreu gaudir del nou treball d'Art de Bogotà en aquesta càpsula de 6 minutets per saber què han fet aquesta banda murciana. Tot preparat perquè continueu gaudint del nostre rebost.

0: Les pantalles formen part del nostre dia a dia i especialment en el cas dels infants i adolescents, cada vegada tenen més presència des de ben petits. Però quan xerram d'ús de pantalles, on acaba l'ús normal i on comença un problema? Aquesta setmana el Departament de Salut de la Generalitat ha presentat una nova guia de salut digital elaborada a partir de 700 estudis científics que alerta dels efectes que pot tenir un ús excessiu o inadequat de les pantalles en infants i joves. Avui volem xerrar precisament d'això, però sobretot des de la realitat que es troben els professionals, que és una addicció a les pantalles, com la podem detectar i què poden fer les famílies. Per poder xerrar d'això estem amb Núria Aragay, que és psicòloga clínica i responsable de la unitat d'addiccions comportamentals del Consorci Sanitari de Terrassa. Bon dia, Núria.
1: Molt bon dia.
0: Moltíssimes gràcies.
1: Gràcies per convidar-nos.
0: A vosaltres per atendre'ns. Per començar pel principi, quan xerrem d'addicció a les pantalles, de què estem xerrant exactament?
1: Bé, és una pregunta molt, molt difícil per ser de les primeres, eh? Perquè d'entrada l'addicció a les pantalles com a tal, com a entitat, no existeix. És a dir, si ens hem de remetre als manuals diagnòstics i a el que la literatura de moment fins a dia d'avui ens ha demostrat, és que de moment l'addicció a les pantalles com a tal no existeix. És cert que veiem i atenem sovint casos de gent amb un ús excessiu de mòbil, amb un ús excessiu de xarxes, no? Però com a entitat diagnòstica, l'únic que existeix és l'addicció als videojocs, que sí que s'ha demostrat que els videojocs, doncs, per les característiques que tenen, poden acabar comportant una addicció en els nois o les noies que els utilitzen, i el patró de conducta que això acaba activant s'assembla, no?, al que passa, doncs, amb un altre tipus d'addicció, com seria l'addicció al tabac o l'addicció a l'alcohol o altres addiccions. La resta de conductes que podem dur a terme amb les pantalles, doncs de moment encara no tenim un diagnòstic com a tal d'addicció, però sí que podem parlar d'ús excessiu i problemàtic de mòbils, de xarxes, etc.
0: I quan hem de començar a preocupar-nos?
1: Les principals senyals d'alarma, allò que més ens pot ajudar a identificar que alguna cosa passa, és quan veiem que hi ha un canvi de conducta en aquell noi o aquella noia, aquell adolescent, quan aquella persona, doncs, comença a estar més irritable, més absent. Potser fins i tot veiem que deixa de banda activitats amb les que abans gaudia, com fer esport, alguna activitat de lleure.

0: no? És a dir, quan realment veiem que hi ha un canvi de conducta en la persona i quan a més hi ha com una distància, no? D'allò que feia abans o de les persones amb les que es relacionava abans, hi ha un aïllament, és com podem començar a pensar que hi ha algun problema.
1: Uh-huh. En infants i adolescents, quins són els principals senyals d'alerta? Ara ens explicaves això de que era un canvi de conducta més irritable. Les famílies poden arribar a percebre això d'una manera fàcil? Perquè, clar, és difícil veure, perquè això entenc que és molt progressiu i potser és difícil poder detectar de manera fàcil aquest canvi de conducta, aquesta irritabilitat i aquesta absència a les activitats. Sembla que la connexió amb la Núria Aragai se'ns ha anat. Nosaltres estàvem xerrant precisament d'això, d'aquesta addicció a les pantalles que la psicòloga de la CCT ens ha comentat que no existia aquesta addicció a les pantalles, que el que és un ús desproporcionat d'aquestes pantalles. Aquesta setmana dèiem que el Departament de Salut de la Generalitat ha presentat una nova guia de salut digital. A més, Salut xerra de conseqüències físiques, psicològiques i socials i adverteix que alguns impactes, sobretot en les primeres etapes del desenvolupament, poden ser irreversibles. De fet, el govern també planteja noves mesures per limitar l'exposició dels menors i abordar les pantalles des d'una perspectiva de salut pública. Avui, com dèiem, estem xerrant amb aquesta psicòloga especialitzada de la CCT en l'ús de pantalles. Ella treballa sobretot amb infants i amb adolescents per tractar aquests riscos que pateixen els joves i que moltes famílies avui en dia estan sobrint. Ella ens explicava que el que realment és una addicció és l'addicció als vídeos. Videojocs és el que està comprovat que és una addicció, perquè es tenen conseqüències similars a les que podien provocar qualsevol tipus de substància i fins i tot també les reaccions que tenen que té el tabac. Per això que tornem a tenir una altra vegada amb nosaltres, amb la Núria, que la connexió a internet torna a funcionar. Núria, jo volia preguntar-te, estàvem xerrant de tot el tema de quines eren les senyals d'alerta que podien detectar les famílies per saber que un infant utilitzava més del que tocava les pantalles. La Generalitat acaba de presentar una nova guia de salut digital i xerra fins i tot d'impactes que poden ser irreversibles. És una afirmació que pot alarmar molt les famílies. Què hi ha darrere d'aquest advertiment?
2: Bueno, jo crec que darrere aquest advertiment encertat hi ha una realitat que ja fa uns anys està veient i que potser pot semblar molt, molt alarmista, però no ho és. Al contrari, jo crec que aquest advertiment i aquesta guia posa de manifest el que fa anys que, no?, molta gent que ens dediquem a això anem dient, que és que les pantalles no són inocues, és un objecte que ens pot servir per moltes coses, però que també té uns efectes que poden arribar a ser perjudicials i que en funció de l'edat i del contingut o de la, no, de l'aplicació que utilitzes aquestes pantalles pot ser més o menys perjudicial. Per tant, jo crec que, no, l'advertiment de la Generalitat en aquest sentit bueno, doncs posa de relleu i posa de manifest i ha activat segurament una sèrie de, no, d'accions molt encertades per prevenir una miqueta tots aquests efectes que fa anys que anem veient que tenen les pantalles.
1: Uh-huh. Quines edats serien les que són especialment sensibles?
2: Bé, el que més s'ha vist és que de 0 a 6 anys és on tenen un impacte més directe en funcions i amb habilitats i amb capacitats que poden tenir, doncs, això com deies, un efecte irreversible. No? És a dir, s'ha vist que amb nens molt petits doncs hi ha una interferència en el que és el desenvolupament del llenguatge, la capacitat de jugar, no? De fer joc simbòlic, que tot això són funcions molt importants per després anar adquirint altres coneixements. S'ha vist també que tenen un efecte molt interferidor en el que és la capacitat atencional. No? Llavors, en aquestes edats tan primerenques, que hi ha tot un procés de desenvolupament cognitiu, les pantalles el que fan és interferir en aquest procés de desenvolupament i, per tant, generen una sèrie de dèficits i d'interferències o de mancances que s'arrossegaran després a, no?, tota la resta de procés evolutiu que comporta, doncs, l'adolescència i de més. Això pel que seria la primera infància, de 0 a 6. No? Després s'ha vist que amb nanos de 6, 10, 12 no? i fins a l'adolescència doncs, pot tenir un impacte més relacionat amb el que és doncs, la impaciència, la irritabilitat, la tolerància a la frustració, la gestió emocional, l'autoimatge, l'autoestima, és a dir, no? Bueno, s'ha anat veient i l'evidència ho demostra que tenen impactes des del moment zero. I a més, no només és a dir, amb nanos molt petits, el que s'ha vist és que tot i que el contingut que se li pugui oferir en aquell nen o en aquella nena pugui ser adequat o pugui no ser perjudicial, el temps dedicat a pantalles és un temps que aquell nen no dedica a la interacció amb l'adult. I això té una repercussió doncs, a tots els nivells, però a nivell de llenguatge, a nivell afectiu, a nivell relacional. Per tant, bé, jo crec que és una guia que realment posa de manifest coses que, no, que és bo que la població en sigui conscient.
1: Uh-huh. Sovint posem el focus en els nins i en els adolescents, però els adults també poden tenir una relació problemàtica amb el mòbil, a les xarxes socials, fins i tot també amb els videojocs o amb el consum constant de continguts. Què passa en els adults?
2: Bé, en els adults, evidentment, com comentes, pot ser igual o més perjudicial, el que passa que el tipus d'efecte que pot generar és diferent. I, en principi, els adults que ara som adults no hem nascut amb les pantalles, no hem tingut una infància tan que hagi passat... Bé, ara ja comencen a haver-hi adults que sí, però en principi els adults doncs, s'han estalviat una miqueta tota aquesta primera edat de desenvolupament cognitiu amb les pantalles. I això no vol dir que, no, que els adults no puguin tenir problemes. Poden arribar a tenir molts problemes segons, no, com utilitzen aquestes pantalles i les xarxes, per exemple, no, o els videojocs, però són uns problemes diferents. No? Són problemes que tenen potser més a veure amb l'ansietat, amb la depressió, no? Problemes més a nivell emocional, relacional, afectiu.
1: Uh-huh. Els pares i les mares som el model dels nostres fills, tot i que alguns pares no ho veuen així, som el model dels nostres fills. Fins a quin punt l'ús que fem nosaltres del mòbil condiciona la relació que els nostres fills estableixen amb les pantalles?
2: Totalment. Nosaltres com a adults som els seus models. I, per tant, l'ús que l'adult fa d'aquestes pantalles, la forma amb la que l'adult utilitza en quant al temps i en quant a, no, al contingut del que utilitza d'aquelles pantalles, és un model pels seus fills. I, per tant, això a la llarga, no, doncs, aquests nois, aquestes noies, les utilitzaran, no, erròniament si és que l'adult també les utilitza. I, afegit a això, quan l'adult vulgui imposar segons quines normes, doncs ho tindrà molt més complicat.
1: Uh-huh. I què és més important? Controlar el nombre d'hores o mirar què està fent el nen o l'adolescent a la pantalla? Perquè, clar, o les dues coses.
2: Segurament les dues coses. Segurament és important controlar les dues coses. És important controlar el temps perquè moltes hores de pantalles ni que el contingut sigui superinteressant i saludable pot tenir efectes doncs, a la vista, no? A la postura, no? Pot generar mal de cap, pot generar dolors musculars, pot comportar una vida molt més sedentària, per tant el temps és important, però evidentment no? També cal tenir molt en compte quin contingut s'està utilitzant, perquè no tot el que consumim a través de les pantalles és perjudicial. Hi ha determinades aplicacions, determinats continguts que poden tenir un efecte perjudicial, però no tot, no? Però és important controlar aquests dos elements, el temps i el contingut.
1: No sé, es xerra moltíssim d'aquesta afectació de les pantalles en els infants i en els adolescents, que ha augmentat molt en el cas de la nostra comarca, de Rubí, del nostre entorn. Això es pot extrapolar, vull dir, heu notat més consultes respecte d'això que no fa pocs anys?
2: Nosaltres, particularment, a la unitat d'addiccions del Consorci Sanitari de Terrassa, vam notar un augment molt significatiu entorn al 2020, 2021, 2022, i en els últims anys hem vist una disminució. Clar, nosaltres hem vist una baixada de la consulta per aquests tipus de casos. Això no vol dir que l'ús de les pantalles hagi baixat. Uh-huh. El que hem vist nosaltres és que potser no es consulta tant o no ens deriven casos com a possibles casos d'addicció. Per nosaltres això, i ho comentàvem fa un temps amb les companyes, és un reflex, esperem, de que hi ha una major consciència per part de les famílies, hi ha una major tendència a ser més proactius a l'hora d'ajudar aquells nois, noies, fills, no? Filles, a gestionar les pantalles d'una manera diferent. Jo crec que en general, no? A nivell de societat, hi ha molta més consciència i, per tant, això potser està fent, no? Que tot i que segueixen havent-hi gent amb un ús molt elevat, no acaben arribant com a casos d'addicció.
1: Uh-huh. Està clar que els pares hem de posar límits, però què passa quan ja tenim el problema?
2: Bueno, quan ja tenim el problema no vol dir que no es puguin posar límits. Uh-huh. Quan el problema ja està en una casa on s'han posat límits, doncs s'ha de seguir posant límits i s'ha de seguir mirant què passa, per què hi ha aquell problema, per què aquell noi, aquella noia està preferint, no?, destinar més temps al que fa a través de la pantalla que fent altres coses de la seva vida, no?, fora de les pantalles. Però amb o sense problema, posar límits és molt important. I encara que no se n'hagin posat, en el moment en què comencem a detectar que hi ha un problema en una casa, entre moltes altres coses, però també haurem de posar límits. No? Però una cosa molt important, no?, jo crec que més enllà dels límits que hi han de ser, és també poder entendre què està passant en aquella casa, què està passant en aquell noi o aquella noia que prefereix viure a través d'una pantalla que viure en el món real. No?
1: Quin seria el primer pas que s'hauria de fer a banda d'aquests límits? Acudir a un especialista?
2: Clar, jo crec que quan la comunicació dintre de la casa, no?, amb aquells pares i aquells fills no dona resultat, diguéssim, i no serveix per identificar què li pot estar passant a aquell noi o aquella noia, és important consultar. Consultar no tant perquè hi hagi el foco, no?, s'hagi de posar el foco en l'addicció, sinó per això, per posar el foco en què pot estar-li passant, no?, que ha comportat aquest canvi de conducta i aquest canvi en la seva vida.
1: Uh-huh. I
2: penso que, el més important és primer que els pares intentin entendre i parlar-ne. Jo crec que una de les coses que també veiem moltes vegades és que hi ha por a parlar-ne, no? Fa por. I jo crec que, no?, un dels primers passos és que com a pare o com a mare puguis parlar-ne, perquè amb qui més confiança de poder tenir aquell fill és amb els seus pares. Després, si no se'n surten o no hi ha canvis o hi ha més problemes, es pot consultar, no?, amb un especialista, però primer pas és parlar-ne, un canvi, no?, que veu el pare, doncs s'ha de fer palès, no?, i s'ha de poder parlar-ne.
1: I ja per acabar, si hagués de donar tres consells molt concrets a una família que ens estigui escoltant ara mateix, quins serien?
2: Dependria de l'edat, però sí, els he de donar de forma molt general. Tres consells serien, per una banda, parleu molt amb els vostres fills, és a dir, les sobretaules són l'element més protector de molts problemes de salut mental amb o sense les pantalles, que poden patir els nostres fills, que hi hagi sobretot un espai de comunicació fluid en les cases, que es pugui parlar de tot, que es pugui parlar dels problemes, però també, no?, de les preocupacions i de les coses que van bé, que es pugui parlar de tot, perquè és la comunicació serà l'element que més ajudarà a identificar què passa, no?, a identificar que passen coses i poder buscar què passa, no? L'altra seria posar límits, és a dir, com a adult, igual que posem límits en l'alimentació, en els estudis, moltes vegades, no?, si han d'estudiar o a quines hores s'ha d'estudiar, jo què sé, si, no?, o les activitats que fan, s'han de posar límits amb les pantalles. Uh-huh. Igual que li, no?, revisem, doncs, què mengen, s'ha de revisar què utilitzen i com utilitzen les pantalles. Per tant, posar límits i tenir un paper proactiu, no?, a l'hora de saber què fa aquell fill o aquella filla amb la pantalla, no només en quant a temps, sinó amb activitats que fan allà a través de les pantalles. Per tant, posar límits i conèixer, no?, què fan. I el tercer, intentar gaudir del temps lliure compartit sense pantalles. És a dir, també tenir un paper molt proactiu a l'hora d'ajudar els fills i les filles a buscar alternatives sense pantalles i a compartir temps amb ells sense pantalles.
1: Uh-huh. Núria Aragay, moltíssimes gràcies per explicar-nos i ajudar-nos a entendre un poc més com està aquest de risc a les pantalles, tota aquesta guia que s'ha publicat i com funciona un poc la ment dels joves, dels infants i també dels adults quan estan davant d'una pantalla. Moltíssimes gràcies.
2: A vosaltres, que vagi molt bé.

Minuts de ràdio ben encapsulats que mereixen una segona escolta. El Rebost, els millors moments de la setmana de Ràdio Rubí.

Molt bon dia, què tal, com esteu? Estem rockeros, sí. Donem la benvinguda a Art de Bogotá. Sí, aquesta banda murciana publicarà demà divendres Manufactures del Club de la Gente Sola, el seu treball d'estudi. Per aquest disc han comptat amb Joe Ciccarelli, el mític productor que ha treballat amb gent tan icònica del rock com Frank Zappa, The White Stripes, The Strokes, Morrissey, U2, Beck, Elton John, Alanis Morissette, entre d'altres. Déu-n'hi-do, quin luxe tenir a Joe Ciccarelli produint aquest nou treball d'Art de Bogotá. La banda, a més, editarà una ambiciosa proposta física que converteix cada edició de Manufactures del Club de la Gente Sola en una peça única, una peça dissenyada per acompanyar, doncs, aquest llançament, un dels llançaments més esperats de la seva trajectòria artística. Per exemple, el podreu trobar en vinilo de luxe exclusiva limitada, vinilo premium limitada, troquelada, CD, digipack, casset i vinilo gatefold. Ni més ni menys, eh? Totes les versions possibles per a que aquest Nadal, si heu de fer un regal, doncs, a algú que li agrada molt Art de Bogotá, tingueu aquella versió extra premium i física, que la trobem a faltar, especialment a tots aquells que ja tenim una certa edat, doncs la trobem a faltar poder tocar la música, no? Ja sé que la música, evidentment, és algo que flota a l'aire, no? Que són notes, que és so, però quan ho tenies físicament amb el vinil, o amb el CD, fins i tot si m'apures, era un altre rotllo, no? En tot cas, Art de Bogotá, doncs demà mateix publica Manufactures del Club de la Gente Sola. I, precisament, el Club de la Gente Sola és el tema que ara mateix escoltarem i que gaudireu des de les recomanacions del Rubí al dia.

0: El Rebost, els millors moments de la setmana de Ràdio Rubí.
1: Avui volem parlar de mirades que inspiren, de persones que han transformat la seva vida i la dels altres amb històries petites però molt poderoses. Una d'aquestes mirades és la d'Albert Espinosa, un creador que ha convertit moments difícils en la seva taula de salvació.
2: L'Albert va néixer a Barcelona el 1973, va estudiar enginyeria industrial, però la vida el va portar cap a l'escriptura, cap al cinema i cap a la televisió. És autor de llibres que han emocionat milions de persones i creador de sèries com Polseres Vermelles.
1: La seva mirada neix d'una etapa molt dura, una dècada convivint amb el càncer. Va perdre una cama, un pulmó i part del fetge, però ell sempre diu que el càncer li va donar més del que li va treure.
2: Té anècdotes que són gairebé filosofia. El color groc, que per ell simbolitza les persones que et canvien la vida, per ell cada persona que passa per la teva vida deixa un color. La trucada de Spielberg, que va rebre en un taxi, també no sé si era groc, i, o aquella llibreta on apunta les coses petites però grans que li fan pensar.
1: Actualment, l'Albert continua escrivint i rodant projectes. Ha estrenat llibres nous, fa xerrades arreu del món i treballa en sèries i programes de televisió que mantenen el seu segell, emoció, humor i humanitat. També està molt centrat en la divulgació de la seva filosofia vital, ajudant persones a mirar la vida amb més calma i més llum. I ara, doncs, amb aquest perfil tan profund, perquè normalment sempre parlem de dones, hi ha homes que també ens agrada que ens portin les seves històries inspiradores i tenir-los aquí al programa. Llavors, a mi em va cridar molt la història de l'Albert, veient la seva biografia, i que el coneixem poc. Coneixem molt de lo que fa, però aquesta filosofia de vida jo crec que era una... És un tema que s'ha d'explicar.
2: Hem de portar l'Albert Espinosa aquí. Què et sembla?
1: M'encantaria.
2: El contactarem.
1: M'encantaria.
2: Vinga, va.
1: Doncs seguim inspirant-nos amb històries que ens connecten. Anem-hi.

0: Després d'haver conegut aquesta meravellosa història, la història i biografia de l'Albert Espinosa, tenim algú aquí a l'estudi que ja molts de vosaltres el coneixeu. Jo tinc el plaer de conèixer-lo fa molts anys, que, bueno, no sé, parlarem de 20 anys o més, sí. Ja no sé, ja no me'n recordo. El Llau Costa, que s'incorpora avui a la nostra família inspirada. Hola, Llau, què tal?
1: Hola, molt bé.
0: Escolta'm,
2: benvingut a l'Inspira.
1: Moltes gràcies.
0: Escolta'm, que cada mes vindràs per aquí, no?
1: Clar que sí, tinc ganes ja.
0: I què farem al teu espai? De què parlarem? Al racó del Llau.
1: Al racó del Llau, mira, podem parlar de tot, no sé, alguna coseta que us agradi, no sé, coses que inspiri, coses que motivi.
0: Parlàvem de filosofia de vida amb l'Albert Espinosa, de l'Albert Espinosa. Jo crec que tu també tens la teva filosofia de vida, sí, perquè tens una història. Sabem que has escrit un llibre, bueno, que t'estàs fent un puesto amb aquesta filosofia teva. A mi m'agradaria que tot això s'impregnés aquí a l'Inspira't.
1: Clar que sí.
0: Ens ho portaràs?
1: Sí, clar. Sí, serà un plaer.
2: Tu estàs segur que vull dir, confies en la Cuca i en mi, 100%
1: a sec, sí.
0: Pensa que nosaltres som inspirades. Ell és un inspirat.
2: Per tot una mica pirats.
0: Llau, avui ens portes un conte. Comencem a explicar aquest conte, aviam què passa.
1: Val. La conte, mira, si us va bé, us explica en castellà. Però és molt divertit. Perquè...
2: Més de gust.
1: Vale, Ingana, cuando éramos pequeños, nos harían contar, entonces, claro, los chavales cuando tenían edad, que cuando tú conocías a una chica o la chica conocía a un chico que le gusta, normalmente suele comentar a tus padres, el chico a sus padres, porque vivían en esta época, entonces, claro, el chico cuando explica a su padre que ha conocido a una chica y quiere darle un beso o hacer un baile o algo más allá, suelen organizar como una fiesta de un baile, y este baile se llama tongolele. Entonces este tongolele es muy peculiar porque lo que suelen hacer es invita a todos los amigos del chico y la chica invita a sus amigas, como si fuera una boda, pero no lo es. Es como que la chica va a explicar a su madre, este chico es muy guapo, que me gusta y todo esto. Entonces, ¿qué pasa? Hacen una fiesta, pero el fiesta consiste en el baile de tongolele, que tienen que perder su virginidad, pero delante de todo el mundo.
0: ¿En serio?
1: Sí.
0: No me lo puedo creer. ¿En serio? Sí. No, esto es broma.
1: No, no, es un cuento que nos contaban de pequeños. Entonces, ¿qué pasa?
2: De patits, ¿eh?
0: Pero a ver, ¿de pequeños?
1: Bueno, de pequeño adolescente, espera, ¿eh? Ya grande, claro, ya de...
0: Esto ya era una clase de sexología,
2: adolescente,
0: ¿no?
2: Sí. Adolescente.
0: Pero esto igual era para introduciros ya en el aprendizaje, ¿no?
1: El aprendizaje, sí.
2: Y sense tabús.
1: Sense tabús.
2: No ens aniria malament aquí tampoc, ¿eh? Aquí teniu feina, ja, amb això.
0: Però ens sobta que estigui la mare, el pare, explicant, sí, no, una mica, aviam, que sí, que, però clar, tu com a adolescent, imagina't explicant-li al teu pare que t'agrada, o a la teva mare, que t'agrada un noi o una noia, i que es faci una festa per fer això. Aviam, jo no ho veig molt...
1: Però, espera't, entonces, ¿qué pasa? Tú invitas a tus amigas, el chico invita a sus amigos, entonces el padre... Claro, porque ellos se sienten, el padre a lo mejor es un jefe del tribu de ahí, entonces lo que solían hacer, montar una gran fiesta. Entonces el padre, mientras tanto, como en su momento, lo practicó, lo suele llevar el chico en el campo para practicar con un árbol de plátano, así blandito, entonces el chico va...
0: ¡Ay, ya! ¡Me encanta!
2: Pero es un cuento esto, ¿no? Es un cuento, ¿no?
1: Bueno, estos cuentos que a veces creen...
2: ¿Basat en fets reals o no?
1: Es lo que diuen, porque sabes que los cuentos...
0: Ahora, no sabemos si es un cuento o
1: es algo real.
0: O una leyenda.
1: Una leyenda, claro.
0: A saber. Y ya, ¿a ti cuándo te lo explicaron?
1: A mí, mira, yo fallé este baile, por eso estoy aquí, porque me echaron dentro. Porque no lo superé.
0: Escolta'm una cosa, però tu, quan vivies a Ghana, algun amor vas tenir.
1: Sí, bueno, a l'institut, sí, a la meva, sí. Sí. No, llavors, va tenir un rotllet, sí.
0: Llavors, què va passar? Us vau aplicar el conte,
1: sí,
0: o no?
1: Sí, se'm va aplicar el conte.
2: Ara sí que, has estat avispada, eh?
1: No, clar. Entonces, como yo no aprobé, porque claro, yo tenía que practicar, entonces lo que suelen hacer, cogen un callejón estrecho.
2: Esto no,
1: entonces,
2: va bien.
1: Los amigos,
2: Jacob,
1: de la chica...
2: Páralo. Trate de arrancarlo.
1: Los chicos hacen como sus amigos todo en un sitio y de la chica a otro lado y las familiares de la chica la otra punta de la calle y del chico. Entonces la chica, claro, tu madre te explica, cariño, este día es tu día especial, no puedes fallar. Y el chico, como el padre, le ha llevado al campo a practicar con un albo el baile de tongolele.
0: Es que al nombre también, el tongolele tiene miga, que diría mi abuela.
1: Entonces tú imagínate un chaval, el chulo del barrio, que le llega su baile de tongolele y falla este día. Ya lo ha cagado, ya.
2: Ya te la creo pusada, por vida, pobre.
1: Claro, yo suspendí, por eso me mandaron de allí, me echaron del tribu, porque era vergüenza para la familia.
0: No, pero a ti no te echaron, ¿eh? A ti no te echaron. Yo crec que tu vas venir i vas buscar-te la vida per venir fins aquí, sí. Per amor també.
1: També, sí.
0: O sigui, que sí, el tongolele, sí, el vas seguir practicant, no?
1: Sí,
2: el va portar cap aquí.
1: Sí,
2: jo no conec aquesta història. Podem posar-nos al dia de la història del Llau, un resum, sí. Molt resumit.
0: La resumeixes tu o la resumeixo jo, com vols, Llau?
1: Bueno, fes-lo tu, que sí? Tu... Sí, és perquè sí que queda. Sí.
0: Mira, el Llau fa 20... Quan fa
1: 26.
2: Hi havia una vegada...
0: Hi havia una vegada... Avui va de contes, la
2: Lina.
0: Mira, la Delina s'ha quedat amb nosaltres i li estem donant inspiració per un conte. Doncs el Llau va venir des de Ghana fa 26 anys. Jo vaig tenir el privilegi de conèixer el que ell acabava d'arribar. Jo, sí, va començar a treballar en una empresa que tenia contacte amb la meva. Llavors, bueno, ens vam conèixer allà. Sí. I el meu germà i ell tenen una relació molt, molt maca i, bueno, i es manté, sí, durant els anys, s'ha mantingut.
1: Sí. Sí.
0: Me l'he retornat a retrobar, doncs, als mitjans, sí, i a partir de que ell ha escrit ara un llibre que es diu Renacido entre el mar i la tierra. Renacido...
1: Del mar i l'arena, sí.
0: Oh, bueno, és que ja m'he llegido jo por los cerros de Úbeda. I llavors ens hem tornat a retrobar.
1: Mira, he portat una aquí.
2: Ah, molt bé. Genial.
0: I, bueno, aquí, Rubi, és molt conegut el Llau, eh? Ha presentat el seu llibre a Sant Jordi. Bueno, està fent molta... És un influencer, ja. O sigui, ja el TikTok i l'Instagram el té per la mà. I últimament el veig molt... No sé si què està passant, però el veig a Telecinco, a la COPE, a Cadena Ser. Dic, jo no sé ja què li queda per fer.
2: Tongolele en expansió.
1: Això.
0: I haig de dir una cosa molt interessant, que ara no ens explicarà ell, perquè va fer un tongolele aquí a Rubí.
2: Com?
0: Sí. Ell va fer un tongolele aquí a Rubí, sí, perquè es va enamorar d'una dona d'aquí, de Rubí.
2: Ah, de Rubí.
0: De Rubí. Rubí. I ells viuen aquí i té una filla de Rubí. I la Ivet,
2: Ai, oh, quin nom és bonic.
0: Ivet.
2: Per una nena, Ivet.
0: Ivet Costa, molt, molt coneguda també per molts, va participar a La Voz.
2: Ai, però si jo ja el coneixia, el Llau, clar, el dia de Sant Jordi.
0: Clar, sí, és que jo dic, jo em sona, però no sabia.
2: Mira,
0: ara...
2: Si us plau, per favor. Vull dir, quina veu... Jo bueno, vaig plorar, sí, perquè és que em va emocionar allà, cantant, saps?
0: Doncs ja us he ubicat una mica en tot això, però sí, bueno, anem al lío. El tongolele aquí a Rubí, què, sí, va passar? Aviam, jo vull saber com vas conèixer la Laura,
2: ai,
0: que és la,
2: sí,
0: teva dona.
2: Sí, sí, salsa rosa.
1: Val. La Laura la va conèixer, clar, perquè jo vivia amb un noi aquí a Rubí, entonces em va dir, Llau, anem a ballar salsa, no? Clar, que veus que normalment la gent, quan ve una persona negra i tot això, pensa que, ui, això saben la ball, la porta la sang, no? Lo llevan la sangre. Però jo era més patosa que un pato mareado. El tío va ser tan pesat, le va dir, vinga, va, anem. Entonces nos van portar aquí.
0: Perdona. ¿Y lo de lo otro que se dice de las personas con color también es mentira?
1: ¿Cuál? No.
0: ¿O la es verdad?
2: A veure, són les 6:43 de la tarda. Nena,
1: bueno,
0: vamos a dejar correr,
1: sí,
0: la imaginación, ¿no?
1: Sí, això.
2: I l'aire, i l'aire.
0: Bueno, tornem a la salsa, vinga, va.
1: Val. Entonces, van ser tan pesats, entonces, vinga, va, anem a... Entonces, vaig entrar allà i hi havia gent, hi havia noies, així, nois, estaven agrupant, entonces, clar, se ve que estaven esperant al profe del baile, al ball de salsa. Entonces, clar, jo quan vaig entrar, de cop la Laura va dir, mira, ja arriba al profe de salsa. Entonces, jo, en aquell moment, anava així, digo... Para ser negro tengo que ser el profe del salsa. Pero va a seguir como un momento así. Entonces va a decir, él ya en su momento va a decir, qué borde el chico, ¿no? Entonces, claro, para el destino, lo que sigue, nos van a ficar a ella como pareja de baile. I en aquest moment, clar, ella havia fet ball de salsa i ella sabia més ballar que jo, en aquest sentit. Entonces, clar, vaig començar així i em van ficar com de grup. Entonces, quan van acabar, jo, quan va sortir la meva... Digo, mira, estoy enamorado de una chica, pero que no lo sabe y va a ser madre de mis hijos. Jo vaig dir així. Wow. Però,
2: això, és la... que, això és que és projectar.
1: Sí, sí, sí. I, va dir, i el noi va dir aquí, dices, hombre, está loco, si no lo conozco de nada y tal. Entonces yo le voy a insistir que sí, que sí, que sí. Entonces en aquel moment van començar a tornar, la Laura venia de dia sí, dia no. Entonces, a vegades, quan sortíem el divendres, clar, a vegades venia i tal, entonces li va dir si volia, quan acabaven el ball de divendres, anem a fer, aprenent alguna coseta així. Entonces, un dia va dir, no, no puedo, perquè sempre deia que no, que no, que no. Però jo no diria res de que se volia algo perquè no sabia res d'ella.
2: T'estava donant llargues, eh?
1: Sí, jo...
2: Ai, el tongolele...
1: M'estava costant. Entonces un dia se va animar i va venir amb nosaltres així. Entonces cada cop anava, però jo no li havia dit res i tant. Entonces un dia, no sé, va sortir així i li va demanar que si t'agradaria fer un cafè amb jo i em va contestar que sí. O sigui que va sigut...
2: Un cafè,
1: sí, sí, sí. Cafè, sí, sí, molt així.
2: Molt relaxat.
1: Sí, sí, sí, sí, sí, en plan...
2: Sí, i com va anar, per venir de gana i d'on sí, venies, sí, sí, o sigui, sí, va ser molt light.
0: Explica'ns una miqueta què va passar amb el cafè.
1: No, bueno, van a fer cafè, entonces, clar, jo quan van acabar el cafè no va passar res i anàvem al cotxe i entonces...
2: Laura, tapa't les orelles. No, no, i, la, bueno, i tothom menor de no sé quina edat posem.
1: Entonces amb el cotxe sí que la va fer un petó i va sigut tot així. I
0: o sigui, el tongolele de gana Rubí sí. Es va complir.
1: Sí. Sí.
0: I tu li has explicat aquest conte a la Ivet?
1: Com va conèixer la Laura?
0: No,
1: el tongolele.
0: Tongolele.
1: A vegada, quan estem en grups així, estan fent així, sí que l'expliquen a sobre. Així, però jo suposo que s'imagina fent coses, però quan seguim un entorn així més tranqui, sí que explica la història, que més que ara no sé si podria explicar, clar, però potser el més lai, no? Entonces, aquest ball, el baile consiste... que tus padres del chico o la chica están aplaudiendo y tus amigos, entonces si tú vas bailando, entonces es como, fíjate bien, no puedes fallar. Si falla, ya lo has cagado.
2: Ya,
1: porque
2: ya... Con can... o sigui, ya lo has cagado, vol dir que aquella persona ya, vull dir, ya no l'has conquistat, ¿no? O sigui, ya no et farà cas mai més.
1: Val. Pot ser que fa cas...
2: La família no t'accepta, llavors.
1: La família és com tu, espera, és un any, va per any, tres anys. Pot ser que en aquest moment, com no ha passat res, pot ser que t'agrada una altra noia o un altre noi, entonces torna, però tiene que esperar un any siguiente. Entonces, clar, normalment el que hacían es los chicos típicos chulos de barrio, guay, entonces es como, míralo, vale, guay, pero fallaste. Y el chico ahí, ¿qué tal? Entonces era como chinchar, ¿no?
2: És com perdre la bona reputació, no?
1: Això, sí.
2: Però a les dones també els hi passa el mateix? Perquè elles, les dones, les seves mares... Les tietes o així, els hi ensenyen també...
1: Sí.
2: No van a un arbre, no?
1: No, la fan cremetes, te fiquen, prepara, cariño...
2: Ungüents...
1: Sí, entonces fan cant els teus amics, que és lo que són més gamberro, venga, campió machote, tú puedes, es tu día, no puedes fallar. Entonces, entre el nervio y la chica, cariño, lo que te he enseñado, tal, entonces hace el baile, y entonces, claro, el chico va bailando hacia allí, y la chica, entonces tiene que... Y la canción consiste, fíjate bien que no puedes fallar. Si falla, hasta el año siguiente. Eso es la canción.
0: Castigado.
1: Sí.
2: Un any t'has d'esperar. Vull dir, sí. A tu t'agrada aquella noia sí. I t'has d'esperar un
1: any... per tornar a fallar,
2: per tornar a intentar-ho.
1: Intentar, sí. Por eso los padres, como los padres se creen esto, ¿qué hacen? Llevan a sus hijos al campo, al bosque, entonces coge un árbol y van practicando durante...
2: molta pràctica.
1: Hasta
2: sí,
1: que
2: sí.
1: Llega el momento para que no falla. Entonces el padre... Es como, hijo, si falla, te castigo aquí en este pueblo, ya no vuelve más, entonces...
0: Però clar, i això, o sigui, és un conte, sí. Però quina importància li doneu com a societat? O sigui, quina rellevància té aquest tipus de conte per la vostra, per el vostre, o sigui, diguéssim, el dia a dia, o la
1: vostra cultura. Jo crec que és un conte així, tipo humòricamente, és per a fer la conya, és per a fer, o sea, que no...
0: Voy a hacer una cosa que igual alguien me va a decir, és humor negro, no?
1: No, no, clar, és humor negro, és un chest negro, clar. És com un blanc, un negro en la nieve, que és un blanco perfecto.
0: És que hem de relativitzar.
1: Claro que
0: ens
1: sí.
0: Hem de relaxar.
1: Claro, perquè, és que és així.
0: Oye, últimamente que estamos tan sensibles con el lenguaje, sí, claro, de verdad, claro, por favor.
1: Claro.
0: Necesitamos a personas como Yao en nuestras vidas. Per això, aquest record serà tan important. Claro.
2: No, molt, o sigui, torna cada mes, si us plau, et necessitem.
1: Però és que negro, blanco, amarillo, chino, rubio, què més da? Sí. És la persona.
2: I tant,
1: clar.
2: Suposat.
1: Sí, sí, és que és així.
2: Mira, l'Albert Espinosa, que parlàvem abans, no? A tothom li veu un color diferent, no? I li deixa un color, no? Com un record d'un color. El groc vol dir alegria, suposo.
0: Com si diguessis un número, pues, són coses que les persones et deixen empenta.
2: Albert,
0: empenta,
2: calma.
0: No, empremta.
2: Empremta, sí, no. Sempre... Hi ha persones que et deixen empenta, de com el Llau. Que et deixen empenta, o sigui, que t'empenyen a reneixer, com el seu llibre, no?
0: Reneixer. Estàs escrivint, em vas dir l'última vegada que estaves escrivint.
1: Sí, és que volia escriure per a, sobretot, ara que estic aquí, sobretot per a poder ajudar l'altra gent, no? Sobretot l'adaptació, la integració, la forma de que la gent que vinguem de fora, que quan tu arribes a una societat nou que no és la teva, els costums, la forma que visquin aquí a Catalunya, sobretot, no? O a Espanya en general, no? És sobretot intentar acostumar i no cal que renunci a la seva cultura, res, no? Però sí que intentem adaptar com visquin aquella gent, respectar.
0: Clar, és que ja el moment que estem visquent al país, sí, amb el que està passant, sí, a Ceuta, per exemple,
1: sí.
0: Tu et poses a la pell dels cavalles, dels ceutiers, i entens la seva posició.
1: Sí, totalment.
0: I llavors veus com la teva, jo crec que també és molt important que sortiu i que parleu, sí, perquè al final és reivindicar que no és que siguis racista, és que hem de ser persones... Jo sempre dic que la paraula respecte
1: ha
0: d'estar per davant.
1: Sempre.
0: I tots som humans,
1: sí, sí,
0: però
1: sí,
0: clar, des del respecte.
1: Clar.
0: Llavors, sí, a mi m'encanta tenir persones com tu que posen aquest aire tan... No sé, és humà, és... I s'ha de donar importància a això.
1: Jo crec que és cada cop és com perdem això, no? A respecte a la part humana, no? De la sensibilització. Clar, és com donar igual tot això. Entonces, clar, jo crec que intentem no perdre aquest respecte d'una persona a l'altra, no? Perquè al final estem de pas, que no visquem pas sempre, no?
0: I tu què li diries, no, a persones que, per exemple, que han vingut, que estan buscant una, sí, oportunitat, que, uh-huh, això ho sabem, que, sí, i tots som humans i ens hem d'intentar cuidar el més que podem. Però les persones que han vingut d'aquesta manera, que tu també vas,
1: sí,
0: vas venir jo, amb patera,
1: clar,
0: o sigui, però què els hi diries?
1: Jo, clar, com, jo, això que ha passat en Ceuta és com situació en contrat, no? És com... Perquè jo vaig des de Tànger fins a Tarifa, no? Jo vaig arribar, que veus que, clar, normalment quan arriba una patera o un sòdia, que 200, 300, pot ser que no sigui tan així, però quan entra 70, 80, no sé quan, que van entrar a Ceuta, clar, perquè una ciutat que crec que la població són així, o sigui, que no hi ha recurs. Mm. Per això jo, personalment, fic a la pell de la gent de Ceuta. Perquè no et donen abast. On que tu vols ajudar, però quan no tens o no hi ha capacitat per això, jo entenc que la gent sigui així, però clar, també són persones, no? Entonces jo em fico a la pell de la persona que han arribat, perquè pot ser que s'ha sigut enganyat o el que sigui,
2: segur,
1: però estan allà,
2: manipulats.
1: Entonces, clar, perquè hi ha nens, nenes, hi ha... Entonces, clar, jo empatitzo molt, sobretot les persones de Ceuta, perquè jo em penso el mateix, no? Jo tinc la meva filla, imagina't, Rubí, no sé si som 90.000, de cop 90.000 persones. Clar, la situació serà molt complicat perquè no coneixem la gent que vinguin aquí. Entonces, clar, aquesta situació d'angústia, els pares, el gent, tot. Mm. Perquè hi ha gent... Perquè jo sempre que diu que hi ha gent bona, hi ha gent que em vol ajudar. Mm. En el meu cas, aquí a Catalunya, jo dormia en plaça Catalunya, em van ajudar la gent d'aquí perquè no hi havia xarxa social. Senyora que em va portar cot anglès. va comprar roba de Nadal, fins tots, em van donar 10.000 pessetes.
0: És una història molt semblant a la de l'Omar Roussman, eh?
1: Sí.
0: Els coneixeu?
1: Sí, perquè em van convidar a la seva pel·lícula a preestrena a Barcelona.
0: Jo la vaig veure a Sant Cugat.
1: Sí.
0: Entonces, una història també...
1: Molt heavy.
2: M'està recordant, ara no, però no em ve el nom, ja te'l diré. Ja veurà també si el coneixes, que em va explicar també la seva història. I també de l'estil, ara està fent documentals, crec que estava escrivint un llibre, va venir, mira. No sé si va ser la temporada passada o l'anterior, quan em vingui el nom el diré, em vindrà.
0: Ara no recordo.
2: Sí, ja. Després,
1: també és d'aquí a Rubí?
2: No, ell viu a Hospitalet.
1: Val.
2: I de fet ens va explicar, igual Cuca, te'n recordes per això, que també feia de... Bueno, puc dir, és Rei Mag.
1: Ah, val, sí.
2: Te'n recordes?
0: Feia de rei.
2: Barcelona? Sí, de rei, feia de rei.
0: Sí, però ara me'n recordo del nom. És que, ostres, ja portem 5 anys, eh?
2: Ara no em ve.
1: Ostres.
0: Que es diu ràpid i ja complint anys nosaltres també, que això també és una altra...
2: Potser podríem fer un dia d'aquest racó del Llau, que vingués també...
1: Clar que sí.
2: Vinguessin ells.
0: A mi m'encantaria.
2: Per contrastar aquestes històries, no?
1: Clar, podem ficar... Sí, em sembla perfecte.
0: A mi m'encanta. Jo ja ho té les portes obertes a l'Inspira, perquè com he dit al principi, és un inspirat com nosaltres. O sigui que... I podem parlar de tot,
1: sí,
0: com veus.
1: Aquí
0: podem riure,
1: no,
0: podem parlar de temes serios, perquè sempre hem de dir que es pot parlar de temes serios des de l'humor.
1: Sempre. Però és que si no, si perdem això, jo crec que ja...
0: És que l'humor és una via per fer que les coses no siguin com estan passant. Ens estan polaritzant a tots d'una manera perquè no... S'utilitza el llenguatge de mala manera.
1: Ah.
0: I per això necessitem racons com el teu.
1: Ah.
0: O sigui, torna més vegades aquí a l'Inspira't.
1: Encantat.
0: T'esperem aquí el mes que ve.
1: Sí? Aquí estaré.
2: Si us plau.
0: Carme,
2: més llau. Més llau costa.
0: Avui el necessitàvem
2: moltíssim.
3: El rebost. Els millors moments de la setmana de Ràdio Rubí.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 7 i us parla Lídia Porta. Davant de l'activació per part de Protecció Civil del Pla Inuncat per la previsió de pluges molt intenses, el servei de ferrocarrils de la Generalitat romandrà aturat des de les 8 del vespre fins a les 2 del migdia de demà diumenge, seguint precisament a aquesta alerta de Protecció Civil. I Transports Metropolitans de Barcelona també ha anunciat modificacions en el seu servei. Aquest dissabte a la nit no hi haurà servei continu de metro. El servei finalitzarà a mitjanit i es reprendrà el diumenge a les 5 de la matinada. És a dir, que funcionarà com un dia feiner. També havia assegurat que aquesta decisió s'ha pres davant de l'excepcionalitat de la situació meteorològica i seguint precisament les instruccions de la Generalitat de restringir els desplaçaments que no siguin imprescindibles. I també continua precisament aquesta alerta de màxim risc per pluges torrencials a 20 comarques del litoral i prelitoral de Tarragona, Barcelona, Girona, i Osona i el Moianès. I per conèixer una mica l'evolució per les properes hores, contactem amb el Marc Aureizar.
2: Molt pendents aquestes hores de la tarda dels ruixats que estan tenint lloc a la Catalunya central, també a l'interior de les comarques de Girona, i pendents dels ruixats que s'estan formant al mar Mediterrani i que a poc es van acostant a tot el litoral central i també el litoral de Tarragona. Una vegada entrin, descarregaran amb molta intensitat. Per tant, molta precaució aquests propers minuts i també a les immediates hores. Però el gruix de les precipitacions tindrà lloc aquesta propera nit i matinada amb la possible formació d'un medicaner davant de les costes de Barcelona i de Girona. Això impulsarà molta precipitació que podrà caure de manera torrencial i deixar-nos quantitats que podran ser històriques. Estem parlant que l'àrea metropolitana de Barcelona i també punts de Girona podrem recollir al voltant dels 200-300 litres en tan sols 6 hores. Per tant, situació molt i molt complicada que a més haurem d'afegir fortes ventades de vent. Per tant, repetim, situació de màxim precaució, desplaçaments, evitar-los al màxim possible, i aquí a la xarxa ja estarem molt atents.
1: I precisament els bombers de la Generalitat han registrat 55 avisos per aquest temporal a la zona litoral central de Catalunya entre les 2 i les 5 de la tarda d'aquest dissabte. S'han produït unes 479 trucades en el telèfon d'emergència 112. La majoria han sigut per problemes de desaigües, filtracions, algun mur o arbres caiguts, i segons els bombers s'han tingut 24 avisos a la regió metropolitana nord i 22 a la regió metropolitana sud. També el temporal provoca cancel·lacions amb vols i retards a l'aeroport del Prat, cap a direccions com Londres, Heathrow, Lisboa o Amsterdam, com també per a vols provenients d'Alacant, París, Glasgow o La Palma. I també hi ha afectacions com a tal en els moments actuals en el metro de Barcelona. I fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Restes de fruita i verdura, carn i peix, closques d'ou, marró de cafè, paper de cuina brut, escuradents, petites restes de poda i jardí, taps de suro... Tot això va a l'Orgànica. Però bosses de plàstic, tovalloletes, bolquers o cigarrets, no. Si separes el residu orgànic bé, es pot transformar en compost i energia sostenible.
1: Reciclar l'Orgànica compta. Fes el gest, posa-la al marró. Petits gestos, grans canvis.
0: És un missatge del Consell Comarcal i del Consorci per la Gestió de Residus del Vallès Occidental. Radio Rubí.
2: El temps passa volant, eh? I nosaltres encara estem aquí amb la veu aquell una miqueta refredada, intentant, doncs, donar el callo i transmetre a vosaltres tot allò que succeeix en el rebost, eh? Us demanem disculpes si noteu que vaig una miqueta justet de veu. Però no és lo important allò que jo faci, sinó allò que recuperem, aquells minuts encapsulats de la ràdio, del bo i millor de la setmana radiofònica a Ràdio Rubí. Minuts com, per exemple, doncs, els minuts polítics. Sí, també tenen importància dins del Rubí al dia. Estem parlant de la secció de l'espai propi, diríem gairebé, que es diu Grups Municipals Opinen. En aquest cas, ens trobarem a la Pamela xerrant amb la Montse Soler, que és la cap, la líder d'Esquerra Republicana de Rubí i també la cap de l'oposició. Més tard també recuperarem l'entrevista del mateix Rubí al dia, però en aquest cas del Toni Bravo, entrevistant els amics i amigues de la gent gran de Rubí. Tindrem a l'Elvira, tindrem al Ricard i tindrem al Josep, que vindran, doncs, això, explicar-nos que estan fent, que estan

cosa que us recomanem moltíssim, és tan senzill com anar a radiorubí.cat i anar directament a programació o a podcast, i allà trobareu Longplay, que recupera aquella essència mítica dels vinils, dels longplays, així anomenats, doncs, que tenien allò, contingut musical d'autèntic luxe. De lujo, lujo total, el que trobareu en aquest longplay. Tot això per gaudir de la darrera hora, de la quarta hora del Rebost. Què? Us quedeu, no? Que vagi molt de gust.

0: Arribem a la segona entrevista d'aquesta primera ronda de la temporada dels grups municipals Opinen, l'espai en el qual posen sobre la taula l'actualitat de Rubí amb els representants dels diferents grups municipals. Avui xerram amb Esquerra Republicana i amb la seva portaveu a l'Ajuntament, Montse Soler, que és la cap de l'oposició. Montse, bon dia i moltíssimes gràcies per ser-hi avui.
1: Molt bon dia i moltes gràcies a vosaltres.
0: Heu començat amb la iniciativa La Montse t'escolta pels barris i les urbanitzacions de tot el municipi. Què vos està dient la gent i quines són les preocupacions que més es repeteixen?
1: Doncs mira, les preocupacions... Bueno, primer vull fer un incís, i és que hem organitzat aquesta iniciativa de manera formal i de manera periòdica, però ja abans havíem anat als barris a escoltar la gent i ens havíem reunit amb entitats, associacions de veïns, amb gent a títol particular, però ara sí que ho fem de manera organitzada, de manera periòdica, i per tant ens serveix, no?, perquè la gent sàpiga on serem i quin dia i a quina hora. I les preocupacions que més es repeteixen són el manteniment, la neteja de l'espai públic, les situacions d'incivisme i per tant de convivència en la majoria de barris. Aquestes, bàsicament, i també mobilitat. La mobilitat preocupa i molt, el tema que no hi hagi aparcaments, que vull recordar que dels tres aparcaments públics que tenim en gestió privada, dos estan tancats, un fa 7 anys, si no m'equivoco, i l'altre fa un i una miqueta més, uh-huh, i va per llarg també. Per tant, és una situació que complica més la mobilitat de la nostra ciutat, que ja està molt tensionada. I sobretot, com deia, el tema del manteniment de l'espai públic, de la deixadesa, de la degradació de molts carrers i zones de la nostra ciutat. El tema també del tancament dels comerços, que ens estem quedant sense comerç local i s'està empobrint moltíssim el teixit comercial de la ciutat. Per tant, calen mesures també per frenar això. Vam presentar el mes de juny, o no abans, una moció precisament per reclamar que es torni a estudiar la possibilitat de fer una moratòria a determinades tipologies de comerç, i per fer això demanàvem també un estudi de tipologies comercials, de concentració, de quins comerços es concentren a cada zona de la ciutat, i després per prendre mesures adequades a aquesta diagnosi que es pugui fer. Això no s'està fent ni es farà, i la vista està que el comerç es va degradant cada vegada més, i per tant això també implica una degradació dels barris.
0: Uh-huh. Aquesta iniciativa servirà per elaborar en part el programa electoral d'Esquerra Republicana, i quins serien, a hores d'ara, ja sé que és massa aviat, sí, però quins serien les principals prioritats que teniu sobre la taula?
1: Organitzar millor el tema de manteniment i neteja, perquè no pot ser que hi hagi carrers que fa mesos que no es veu el camió que passa netejant aigua, perquè no només escombrant es netegen els carrers, i menys quan no plou gaire sovint, com ha passat en els darrers mesos. Per tant, cal incrementar la freqüència de neteja i, insisteixo, fer-ho amb camions, amb aigua a pressió. O sigui, és que és planificar bé i començar per una banda i acabar per una altra, no? El mateix diem sempre amb les urbanitzacions. Les urbanitzacions han de tenir una brigada específica de manteniment i neteja, i que tothom sàpiga que el dilluns els trobaràs aquí, el dimarts aquí, el dimecres. És evident que hi haurà matolls que hauran crescut, no? Però si tu ja saps, com a veí i veïna, que el divendres és toca la zona de casa teva, doncs saps que vindran i que aquells matolls s'acabaran. El que no pot ser és que hi hagi aquesta deixadesa, que s'hagin de fer plans de xoc perquè no s'ha fet el manteniment quan tocava, i clar, amb un pla de xoc no resols els problemes estructurals que hi ha a les urbanitzacions a dia d'avui, per exemple.
0: Mm-hmm. Esquerra

0: Esquerra Republicana ha xerrat moltes vegades amb de les urbanitzacions. L'altre dia, al casino, es va explicar el POUM als veïns i se'ls va comentar que no es podrien legalitzar algunes de les urbanitzacions. Considereu que aquest POUM dona la resposta suficient als veïns que fa dècades que estan demanant això i ara es tornen a trobar en que no serà possible?
1: És evident que aquí hi ha un problema legal perquè es van fer edificacions sense permís, però un cop tens aquestes edificacions fetes, igual que s'han urbanitzat altres sectors i altres urbanitzacions, a aquests veïns i veïnes se'ls ha donat una resposta i se'ls ha donat una resposta clara i no se'ls pot seguir marejant eternament. La Diputació sé que ha engegat un projecte de suport als municipis que no som l'únic, hi ha molts municipis i sobretot també en aquesta comarca, molts municipis propers que tenen també el mateix problema amb urbanitzacions que no estan legalitzades, per entendre'ns, que no s'han urbanitzat i s'han fet reunions amb aquests municipis. Per tant, voldríem saber què és el que està fent l'Ajuntament per resoldre aquesta situació, perquè no s'hi val a dir... No, és que el POUM no contempla... Però se'ls ha de donar una solució, se'ls ha de donar una resposta. El que no els hi pots dir és no pots anar tirant la pilota endavant com s'ha fet fins ara. Bueno, ja veurem, bueno, a veure què passa, és que això us heu d'organitzar. Doncs parlem clar, expliquem clar quins són els passos a seguir, què haurien d'assumir els veïns i les veïnes, perquè és evident que el cost d'urbanització, una gran part l'ha d'assumir el veïnat, com es podria gestionar, com es podria organitzar, no? El fet de constituir-se legalment com a urbanització, 15 anys, perquè potser hi ha algunes zones en les que tu no pots consolidar aquells habitatges de per vida, sinó que els has de dir, doncs, serà a 30, a 40, a 50 anys aquesta legalització, aquesta urbanització, perquè si no és veritat que hi ha nuclis en els que estan en terreny, en sòl no urbanitzable i que volem conservar per tenir espais verds també a la ciutat. Per tant, aquí cal buscar l'equilibri i cal, sobretot, explicar les coses tal com són els veïns i les veïnes i no marejar-los i no anar donant llarga, sinó respostes clares i honestes.
0: Mm-hmm. Seguim xerrant d'urbanitzacions perquè el ple ha aprovat inicialment i per unanimitat la nova L8 de transport a demanda. Esquerra va votar a favor d'aquesta L8, però també heu criticat que ha tardat molt en arribar. Què li falta a aquesta proposta perquè realment doni resposta a les necessitats dels veïns de les urbanitzacions?
1: Doncs que passi per totes aquelles zones on hi ha necessitat que aquesta línia doni servei, perquè recordem que les urbanitzacions, les cases estan molt disperses i... a més, amb pendents considerables, i per tant estem parlant de gent gran, de gent amb problemes de mobilitat, que té dificultats per accedir a les parades de bus. Per tant, aquesta línia ha de donar resposta també a aquestes persones i amb uns horaris que s'ajustin també a les necessitats reals, perquè de res serveix que tu no puguis demanar el bus a demanda en una franja horària que no et serveix per res, sinó que ha de donar resposta doncs, zones horàries en les que s'ha d'anar a treballar, en les que es pot anar a comprar, etc. Per tant, voldríem, no, el que voldríem saber és la concreció exacta d'aquestes, no, d'aquest servei, d'aquesta línia, de quines parades tindrà, quan es podrà demanar, quin serà el sistema, si estarà integrat en la línia de transport urbà, és a dir, que amb tu, amb la mateixa targeta, podràs fer tots els trajectes.
0: En principi, funcionarà principalment entre setmana de les 6 del matí a les 11 del vespre, per tant, els caps de setmanes que potser també s'utilitzen sí. molt, això quedarà
1: exacte.
0: Fora. Sí. Entenc que també és una demanda vostra, que sí. s'ampliï.
1: Sí, sí, sí, sí. És... Mira, de fet, ho enllaço amb la Montseta Escolta. És que cal escoltar els veïns. És que tu has de donar resposta a les necessitats dels veïns i les veïnes. I si realment hi ha alguna raó que justifica que no pots posar aquesta línia tot el cap de setmana, explica-ho, digues, de moment farem aquesta prova durant la setmana, a veure com funciona i estudiarem a cap de setmana ampliar la línia, ampliar els horaris. Però d'entrada la sensació és insuficient, no? No dona resposta a totes les necessitats que tenim i que fa tants anys que reclamem, perquè fa molt temps, fa, no, no mesos, fa anys que demanen aquesta línia d'abús a demanda. Per tant, costa entendre que no s'hagi pogut estudiar una opció o valorar una opció en la que també es doni cobertura als caps de setmana.
0: Mm-hmm. Un altre tema que es va tractar al ple i que va generar bastanta polèmica és el tema de la venda dels antics cinemes. Sí. Esquerra Republicana també va votar a favor d'aturar la venda d'aquests antics cinemes. Què faria Esquerra amb aquest equipament si governés i quin ús concret hi veuríeu?
1: Doncs nosaltres sempre hem defensat que aquest espai havia de ser un equipament cultural, social, veïnal. És veritat que desconeixem com està la infraestructura, exactament quina inversió s'hi hauria de fer, quin cost suposaria, si realment està molt malmesa o no. Però el que tenim clar és que hem tingut aquest equipament 20 anys, no només no hi hem fet res, sinó que hem deixat que s'hi acumuli porqueries, que sigui un niu de rates, que ens ho deien ahir els veïns. Nosaltres hem denunciat durant tots aquests anys la promesa o les promeses incomplertes en relació als antics cinemes, perquè és el que deia abans. Si tu adquireixes un local, primer que hauries de valorar si pots adquirir-lo o no per després fer-hi alguna cosa, no només adquirir-lo i ja. Si tu adquireixes com a ajuntament un local per més de 2 milions d'euros, vas al barri cada 2x3 a dir allà, aquí farem el que sigui, i tornes, sí, no, perquè aquí farem, s'ha de reforçar la plaça i farem una claraboia perquè hi hagi, perquè això són promeses que se'ls ha fet als veïns. Sí, hi haurà espai per les entitats, hi haurà espai per l'associació de veïns, serà el que sigui. S'han promès moltes coses en relació als equips cinemes i ara els malvenem a meitat de preu, si els acabem venent a meitat de preu, perquè podria ser que fins i tot el preu fos més baix del que ha sortit inicialment a subhasta. Des d'Esquerra sempre hem defensat que aquest equipament ha de ser pel barri, ha de ser un revulsiu pel barri, perquè els que som de Rubí de sempre sabem la vida que hi havia en aquella plaça i el bon ambient, i hem passat la nostra joventut allà i volem recuperar aquest esperit, aquesta, no, aquesta convivència que hi havia, o sigui, és que ho parlàvem, ahir vaig estar precisament a les Torres i ho parlàvem amb tots els veïns i les veïnes que es van acostar. Hem de poder tornar a creure en Rubí. Creure en Rubí és tenir ambició per una ciutat a mitjà i llarg termini. No només resolc el forat que hi ha avui al carrer, si això és important, però és que també has de projectar, has de ser ambiciós amb aquesta ciutat. No ens podem conformar amb, no, és que ara com que no hi podem fer res, ara els malvenem. No, no ens podem conformar amb això, és que estem perdent una oportunitat de tenir espais per les entitats que són més que, o sigui, són més que insuficients els que tenim a dia d'avui. Un espai perquè es reuneixin els veïns, per dinamitzar el barri a nivell social, cultural, bucs d'assaig, que nosaltres fa anys que dèiem, aquí es podrien fer bucs d'assaig. És que és un espai enorme. I si és tan gran que l'Ajuntament no pot assumir tota la reforma, parlem-ne. Parlem amb un gestor privat que se n'ocupi d'una part i nosaltres ens quedem amb una altra. És que hi ha 1.000 possibilitats i 1.000 opcions. És que no serem ni la primera ciutat ni l'última que adquireix un equipament i que després triga uns anys a tenir-lo al 100% en funcionament.
0: Mm-hmm. El dia del ple va haver una manifestació precisament per això, d'un manifest que s'ha fet per a donar-li ús als equipaments en desús de la ciutat, perquè els antics cinemes no és l'únic equipament que està en desús. Des d'Esquerra Republicana, quina seria la demanda? Quins serien els primers equipaments que s'haurien de posar en ús, perquè tenim uns quants?
1: Sí, vull recordar que tenim una nau davant del castell, que és la nau de la Superson, que també va adquirir l'Ajuntament per més d'un milió d'euros, 1.200.000, entre 1.200.000 i 1.500.000 euros, que també cau a trossos, també feiria allà una inversió, és un pou sense fons, per tant és una mala compra. És que tornem-hi, no? És que estem fent mal ús dels diners públics. Què passarà amb aquesta Superson? Perquè no fan habitatge públic, el sòl és públic. però USA, per què no fa habitatge públic allà amb les dificultats que hi haurà per fer el projecte, que no ha sigut mai un projecte, d'un nou equipament juvenil? Per què no adquirim el vapor nou i conservem les naus i conservem el nostre patrimoni industrial, que ja és l'únic que ens queda a la ciutat? Per què no tenim un projecte com el que tenen ciutats properes com Granollers i tantes altres que han invertit en el seu patrimoni i han posat a ús cultural, han posat a disposició de la ciutadania aquests grans espais? Mireu, busqueu Roca Umbert, Fàbrica de les Arts. L'Ajuntament de Granollers fa 20 anys que va comprar aquest conjunt industrial, que és molt similar al nostre, i ara és un espai de referència, de creació, hi ha una biblioteca, i, o sigui, no s'ha fet d'un dia per l'altre, és el que deia abans, és que està clar que no farem... En dos anys no pots reconvertir tot el vapor nou, tot el conjunt en el que tu voldries, però mica en mica, poc a poc, amb col·laboracions amb empreses, i ara és un espai increïble on hi ha tot tipus d'activitats culturals, creatives, exposicions, biblioteca, etc. Per tant, siguem ambiciosos com a ciutat. És que perquè ens hem de conformar amb qui dia passa any empeny, posem damunt la taula grans projectes de transformació de la ciutat que impliquin espai per les entitats, que impliquin espai de creació, que impliquin que ningú hagi d'estar demanant caritat per poder exercir el seu esport, com és el tenis taula, com són tantes entitats. Tenim el Guspira, que està en un local que no pot estar-hi, i tantes altres entitats que no tenen un espai adequat per exercir l'activitat, i les entitats i les associacions mantenen viva la nostra ciutat. Per tant, com a ajuntament, siguem ambiciosos. El més fàcil és construir pisos. Clar que s'ha de construir habitatge, però no qualsevol preu. Clar que hem de créixer com a ciutat, perquè tu no pots dir, no, ja no creixerem més. Sí, molt bé, i els fills dels nostres fills, en algun lloc hauran de viure. Però no només construint solucionarem el problema de l'habitatge, que ho hem dit moltes vegades, sinó que a més hem de ser ambiciosos com a ciutat. Quin model de ciutat volem? Un model de ciutat que tornem a fer grans blocs? No dic gratacels, perquè aquí no tenim gratacels, però és el que més s'hi acosta, no? Blocs de 9 plantes, de 6, de 7... Quina és aquesta barbaritat? Volem tornar a repetir aquest model de ciutat de blocs de tantes plantes, amb tanta concentració? Solucionem ara els problemes que tenim de mobilitat i de serveis, que és que ara els serveis que tenim, els equipaments que tenim, no donen resposta a la ciutat de 83.000 habitants que som a dia d'avui. Com podem estar projectant aquest creixement sense haver solucionat les mancances i els problemes que tenim ara? El POUM no només ha de respondre i ha de donar solució als problemes de demà, també als d'ara, i això no passa, per això vam votar en contra. I no és perquè no vulguem que es facin pisos, que ningú us enganyi. Esquerra Republicana considera que cal fer més habitatge públic, perquè és l'única manera d'aconseguir també incidir en la regulació dels preus de lloguer.
0: Uh-huh. Ara que treia el tema de l'habitatge públic, el tema de l'habitatge aquests dies està molt present a les nostres vides. Tothom estem seguint el que ha passat a Madrid i el que s'està negociant precisament a Madrid amb aquests dos decrets sobre habitatge. Esquerra Republicana, com valora aquests dos decrets i què considera que seria imprescindible per la nostra ciutat?
1: Per la nostra ciutat seria imprescindible que el govern municipal, amb Prousa, que és l'empresa pública que pot construir habitatge, fossin més ambiciosos, perquè en els últims anys s'han adquirit només 9 pisos per el mètode de tanteig i retracte, i només tenim, si arriba, un 2% d'habitatge públic. Per tant, si el parc d'habitatge públic és tan reduït, això impacta directament en els preus del lloguer, perquè hi ha més demanda que oferta. I una de les coses que regula el mercat és això. Els decrets de Pedro Sánchez, caldrà veure la lletra petita en què s'acaba concretant. Nosaltres ja hem dit que el que volem és que s'incrementi l'impost a aquells que tenen més de tres habitatges, i que en canvi es redueixi aquest impost pels que adquireixen el primer habitatge com a primera vivenda. I on s'ha de posar el focus és en l'especulació, perquè són els grans fons, és el banc de la Sareb, conegut com a banc dolent, que a més està finançat amb diners públics. O sigui, nosaltres és que els pisos els estem pagant, no una, no, dues, tres i quatre vegades, perquè a través dels nostres impostos es van rescatar els bancs i es van pagar milers de pisos, milers d'habitatges que han tornat a sortir al mercat amb uns preus, i això ha sortit de les nostres butxaques. Per tant, o sigui, quantes vegades haurem de pagar aquests pisos? I per què no posem el focus aquí? Posem el focus en el fre de especulació, perquè la Constitució, que tant miren alguns, ho diu molt clar, és un dret constitucional, el dret a l'habitatge digne, no aquestes habitacions on la gent malviu, aquests locals on la gent està malvivint, perquè ara hi ha molta gent vivint en locals. Si els locals s'han de transformar en habitatge, s'han de fer per la via que toca. I hi ha municipis que ho estan fent, que estan transformant l'ús d'aquests locals en habitatges. Però a Rubí no està passant això. A Rubí estan havent-hi molts locals ocupats per persones que malviuen i, per tant, amb tot el que això implica. I això també és una queixa que ens han fet arribar a molts ciutadans i ciutadanes, perquè, clar, no poden estar... Llavors, implica que moltes vegades fan les seves necessitats al carrer, estan molt al carrer perquè no poden estar dins del local, perquè... Això és una realitat que no podem mirar cap a una altra banda i que s'ha d'abordar. I, insisteixo, l'especulació és la clau que ens ha portat a la situació en la que ens trobem. I aquí, perquè ho diu també el Constitucional, les administracions públiques han de fer tot el que estigui a les seves mans per evitar, per eliminar l'especulació pel que fa a l'habitatge. El lliure mercat, amb altres aspectes, es pot especular amb les accions. No, tu compres accions i especules amb les accions, però no amb l'habitatge, que és una necessitat, que és un dret no només constitucional, sinó que és un dret humà.
0: Mm-hmm. Montse Soler, ens hem quedat sense temps. Teníem molts més temes, sí, dels que xerrar, però ens hem quedat sense temps. Moltíssimes gràcies per ser-hi aquí avui. Gràcies. I l'esperam en la propera ronda.
1: Perfecte, jo insisteixo, temporada rere temporada, que necessitem més temps, en aquest espai.
0: Molt
1: gràcies,
0: bé.
1: Bon
0: farem
1: dia.
0: La petició una altra vegada.
1: Gràcies.
0: Vinga, adéu.

Minuts de ràdio ben encapsulats que mereixen una segona escolta. El Rebost, els millors moments de la setmana de Ràdio Rubí.

0: A Ràdio Rubí, Long Play, un espai on la música és la protagonista.
1: I'm mad about the boy, and I know it's stupid.
2: Són les 10 del vespre d'aquest dimarts 29 de setembre. Salutacions per endavant, una hora intensa de soul i rhythm and blues combinada amb informació musical. Fins les 11, des d'aquesta sintonia, la de Ràdio Rubí, el programa Long Play en antena. I avui, per començar, doncs, escoltarem un senzill d'Otis Redding, la cançó que inicia el programa, el tema que se'n diu així: T'estimo més del que les paraules poden expressar.

ens hem atensat a l'any 1968 des de l'àlbum The Duke of the Bay, on estava la famosa cançó Sitting on the Duke of the Bay del gran Otis Redding. Estem davant d'una de les balades de desamor més punxants de la factoria Stax Records de Memphis, gravada a principis de l'any 67, pocs mesos abans de la tràgica mort d'Otis Redding en un accident d'aviació. La lletra va ser escrita pel seu company de segell, Eddie Floyd, qui la va dissenyar expressament perquè en Redding hi deixés l'ànima.

Una dona que actua bé, un home que actua bé, Do Right Woman, Do Right Man. Des de l'àlbum I Never Love a Man del 67 estem escoltant a la reina del soul, la gran Aretha Franklin. Una obra mestra del Southern Soul que va néixer com la cara B del cèlebre senzill single anomenat Respect. La gravació va començar en els històrics estudis Fame de Muscle Shoals per una forta baralla entre el marit d'Aretha i el propietari de l'estudi va fer que es finalitzés aquest enregistrament justament a Nova York. I Aretha mateixa doncs, hi va agafar el control absolut tocant el piano elèctric, mentre que els cors els complementaven les seves germanes i la mare de Whitney Houston, la Cissy Houston, una peça precursora en l'exigència del respecte i l'igualtat de gènere.

0: Chain encadenat de la música de la mà de Marvin Gaye des del seu àlbum del 68, Into the Groove. Tot i que l'àlbum és recordat mundialment per al seu clàssic Ho he de sentir dir, aquest tall és una demostració impecable de la força de Detroit, escrita per Frank Wilson, tota una icona dintre del moviment Northern Soul, ens mostra un Marvin Gaye amb un registre molt més urgent, trencador i desesperat que el de la seva típica faceta romàntica, impulsat per la secció rítmica implacable dels legendaris de Frank Brothers.
1: El Rebost, els millors moments de la setmana de Ràdio Rubí.
2: Bon dia.
3: Ricard Gràcia, bon dia.
4: Bon dia.
3: Josep Caís, molt bon dia també.
5: Bon dia.
3: Que ens explicareu també doncs, quines són les inquietuds de la gent gran Rubí. Elvira, comencem, si et sembla
2: sí,
3: bé.
2: Sí, sí, sí. Mira,
3: estic per posar-te... Mira, ara te posaré el micròfon més a prop, que el veig que el tens una mica cap a dalt. No sé si tu mateixa el pots... Ara, ja està, te'l pots apropar. Si vols, pots agafar el teu cos i el pots apropar també. Així.
2: És que la cadira se me'n va enrere.
3: Se te'n va la cadira enrere. Ostres, tu, doncs... Vinga, va, comencem per la data que tenim més a prop. Què significa per a vosaltres celebrar aquest Dia Internacional de les Persones Grans?
2: Jo primer voldria fer una introducció,
3: sí,
2: perquè avui havia d'estar aquí també en Xavier Aguilar, que és el nostre president,
3: sí,
2: el que passa que per motius de salut no ha pogut venir, i llavors en representació de tots estem aquí, no?
3: Llavors voldria una salutació dir... que es millori, no?
2: Sí. Mm. Llavors també volia dir què és el Consell de la Gent Gran, el Consell Consultiu.
3: Sí. Vols començar per aquí?
2: Sí, m'agradaria començar per aquí.
3: Llavors, aparquem un moment el Dia Internacional de les Persones Grans,
2: sí,
3: el dia 1 d'octubre, anem a començar, perquè vols començar tu, no?, per explicar què és el Consell Consultiu.
2: Exacte.
3: Doncs vinga.
2: El Consell Consultiu de la Gent Gran és un òrgan de participació ciutadana i el nostre objectiu és donar veu a les persones grans, escoltant les seves propostes i millorant la qualitat de vida, proposant idees i fent activitats per connectar generacions. Memòria a les escoles, jocs antics al carrer, contes i campanyes pel respecte. Ens reunim cada dijous i treballem en comissions, prenent decisions, parlant i consensuant. És a dir, que tothom que vulgui és benvingut.
3: Mm-hmm.
2: Aleshores, aquí, entre tots, llavors ens proposem fer una agenda, mm-hmm, que és tot el que em anaves a preguntar.
3: Vosaltres, ara et faig una altra pregunta. Anem una mica destrossant el guió, així
2: sí,
3: directament.
2: Sí.
3: Vosaltres, quan com Consell Consultiu, no?, que esteu en contactes amb la gent gran, quan detecteu una necessitat, una problemàtica, vosaltres les traslladeu després a l'Ajuntament?
2: Oh, i tant.
3: Mm-hmm.
2: I tant.
3: I aquestes, quines són les propostes que us arriben i quina és l'escolta que hi ha a l'Ajuntament?
2: Bueno, nosaltres intentem parlar doncs amb els regidors pertinents a cada proposta que nosaltres ens sembla que ens haurien d'escoltar i bueno, en principi ens escolten. Sí. Després pues suposo que entre tots fem el que podem, no?
3: Quines són les propostes? Vosaltres sou com el pont, podríem dir, entre
2: sí,
3: l'Ajuntament, no, i les propostes que us arriben. Ara vaig, Josep. Quines són aquestes propostes? Què és el que us arriba?
2: Bueno, ens arriben moltes deficiències amb les aceres, deficiències amb cementiri, però bueno, tot això m'agradaria que també un dels companys meus ho expliqués, no?
3: En Ricard, no sé si en Ricard, no, en Josep.
4: A veure, jo si de, si de cas el que vull... Lligaria tu el que demanaves del tema d'octubre i lligant amb el que tu deies, aquest tema. Nosaltres el que intentem...
3: Ara. Saltem ara a l'1 d'octubre.
4: Sí.
3: Veig, avui no farem via, directe.
4: No.
3: Pregunto,
4: no,
3: que ja...
4: Perdona. No,
3: vinga, anem a l'1 d'octubre.
4: No, que ho deia per les inquietuds.
3: Mm-hmm.
4: Precisament l'acte que fem pel dia 1 d'octubre,
3: sí,
4: és les inquietuds que hem recollit de la gent gran.
3: Ah.
4: Respecte, és un tema que moltes vegades hi ha molt desconeixement, que hi ha molta inquietud, però al mateix temps que no agrada parlar, que és el tema dels testaments i de les herències. Això és el, sí, tema que, recollint el que tu ens demanaves de la gent gran, traslladem el dia 1 d'octubre.
3: Mm. Per tant, aquestes inquietuds, no?, que estàs tu parlant, per què heu escollit aquest tema? Perquè és el que més us arriba?
4: No, hi ha molts temes que ens arriben, però tenim que centrar-nos en algun. Amb altres vegades ens hem centrat tot el tema d'habitatge, especialment per la gent gran, i aquest any hem escollit aquest tema que vam proposar i ho estem fent conjuntament amb l'Aula d'Extensió Universitària i l'Associació de la Gent Gran.
3: Què és aquesta conferència, El teu patrimoni i les teves decisions, a càrrec del col·lectiu Ronda, que parla de qüestions com testaments, herències, donacions, hipoteques inverses, rendes vitalícies, assegurances de vida, no?
4: Exacte.
3: I crec que la jornada es complementarà també amb una actuació de Rondalla Rubí. Aquest és el tema central de la conferència, no? Suposo. Creieu que és molta gent la que no té prou informació sobre les opcions que té?
4: El 99% de la gent.
3: I què pot aportar aquesta conferència al col·lectiu Ronda en una jornada com aquesta?
4: Nosaltres el que volem traslladar és que cada situació és molt diferent i, per tant, no hi haurà precs ni preguntes, perquè no és impossible particularitzar i donar. I nosaltres el que volem és donar pinzellades o alertes i fer pensar la gent, de dir, ep, no aparqueu això fins a l'últim moment o no feu testament perquè no us agrada notari. Plantegeu-vos a tot aquest tema perquè us arribarà i tots ho hem vist, passarem per aquí, i la nostra experiència que tenim és que la majoria de casos tot aquest procés acaba bastant malament, enfadats els fills, enfadats el vidu amb la vida, amb el mort o el que sigui. Per això és aquest, però aquest és un dels temes. Nosaltres, clar, només, hi ha molts més temes que després en parlarem, com és en concret, per exemple, el tanatori, que parlarà en Josep després, però clar, ens tenim que centrar en un tema i en una hora que fem el casino.
3: Quines qüestions creieu que cal posar sobre la taula quan parlem de persones grans? Perquè ara estem parlant dels testaments, ha sortit també, crec que, la paraula habitatge. Quines són aquestes qüestions? Digues, Josep.
5: Bé, el que es preocupa a la gent gran és una de les prioritats. El que preocupa és que a Rubí no hi podem néixer. Per què? No tenim hospital. Fa pena morir-se perquè no tenim un tanatori adequat a la població que tenim. Per exemple, tenim més de 80.000 habitants i només hi ha dues sales de vetlla. Les poblacions veïnes que tenim totes ens superen. Sempre anem a la cua del món. És a dir, aquestes són unes coses que es preocupen i molt. Només hi ha dues sales de vetlla, quan a Martorell de millor en tenen 7 o 8, Vendrell en 40.000 en té 9 sales, és a dir, anem molt retrasats. Vale. També es preocupa són els serveis socials. No tenim uns psicòlegs, les llistes d'espera són molt llargues i inacabables en els CAPs. Això és una altra. La falta d'especialistes als CAPs també és una preocupació que es va entrellaçant la gent, sobretot en pediatria. Després per metge especialitzat en demències i coses així, que la gent gran són molts, són més d'un 30% a Rubí, i no es tenen en compte. Després hi ha una altra cosa que ens ho trasllada molt la gent, a més ho vivim nosaltres directament, que és, per exemple, bancs i caixes. Creu que és un espoli el que ens estan fent a la gent gran. Som molt ignorants, tenim molt bona fe, aquesta gent estan ensinistrats i el que vas allà t'ofereixen productes, després que si ve una guerra et baixa allò, te la renta, ja t'han fotut les quartes, és un robo. I ben estem...
3: Però això, o sigui, això, hi ha casos que us passa aquí a Rubí?
5: Sí, a Rubí. Parlem de Rubí.
3: I
5: parlem de Rubí. No tenim poble, som uns desgraciats, vam néixer aquí a Rubí.
3: I en el cas de... O sigui, hi ha, me pots dir casos concrets, per exemple, sí, que hagin passat?
5: Per exemple, arriba un senyor a la caixa i hi ha un senyor que està ensinistrat pel banc, perquè no arribis tu, que és gran, i te digui, per exemple, mira, aquest producte... No, que són conservadors, són grans, vale, aquest producte no perdran, i a qüestió de 2 mesos ja t'han fotut 2.000 euros. Però així per les bones, ja, i desapareixen. Això hi ha gent que ens ho ha dit, ho hem passat, i són coses que les caixes no estan per ajudar-te, estan per espoliar-te. Després hi ha el que és tan famós de la propaganda que fan per la tele, el TV3, de la hipoteca inversa. Un altre robo. Un altre robo que t'ho disfracen com si fos una ajuda, que tu podràs anar de viatges, si anaràs de viatges, collons, que els us fotos que tenen ells.
3: I llavors, a través del consell, com ajudeu?
5: Ajudem, que això ho transmetim, però quan, per exemple, fan una reunió amb el Mosso d'Esquadra i això ens ho pregunten, jo li dic, nosaltres aneu sempre de cara a aquell que roba una cartera, no aneu mai de cara a aquest director de banc que està allà, que no veguis el que està robant. No, aquí no s'atreveixen, és un tabú, no s'atreveixen. Després també ens arriba una altra inquietud molt, molt curta. Per exemple, aquí a Rubí, jo quan veig un cotxe de la policia local o Mossos d'Esquadra, jo és que m'alegro, perquè em dóna seguretat i els estimo molt, però els hi fallen els fonaments. A la persona gran es tracta molt malament i amb un mal servei, i això de veritat que ens agradaria, perquè som crítics però constructius, arribar al cap dels Mossos i dir, noi, això no funciona. Per què no funciona? Perquè jo, els soldats es troben fabulosos, però això és la direcció, perquè un barco s'ensorra és culpa del capità.
3: Ah, però clar, estem
5: és una queixa, mica, és una queixa.
3: Estem generalitzant, sí, sí, una mica, i però, què vol dir que tracten malament a la gent gran?
5: Per exemple, és demostrable que tu mateix agafes el telèfon ara mateix, truques 5 vegades el mateix dia a Mossos d'Esquadra, no t'agafa el telèfon a ningú. No hi ha un sistema que quedi gravada la trucada i puguin contestar-te, perquè si estic bufagant...
3: Sí, però això és general, o sigui, això és a tu com a mi.
5: Sí.
3: No? Però no per què dius que...
5: No ens ajuden, al contrari. Després vas allà mateix a la comissaria, que hi ha una generació de gent gran que durarà 20 anys, que clar, són molt burros. L'assumpte d'informàtica no ho portem bé, perquè hem fet altres coses. I arribes allà, dius, escolta, podeu enviar això a aquesta comissaria X, que el número fulà no ho ha fet això, i t'envien a casa teva que ho facis tu.
3: Anem a veure, ens queden 4 minuts, perquè si no ens allargarem aquí molt. Anem a l'acte, als actes de l'1 d'octubre, que volem celebra el Dia Internacional de les Persones Grans. Què heu preparat?
2: Puc dir moltes coses.
3: Vinga, explica, vinga. A veure si podeu condensar.
2: Sí. Vinga, tu mateix.
3: Bueno, Ricard.
4: L'acte té una vessant diguem, institucional. Vindran tant l'alcaldessa com la regidora d'Assumptes Socials i diversos regidors més, no? Per un costat. Després, quan vam estar parlant, que és el centre de l'acte, és la conferència aquesta, per tots els motius que he explicat anteriorment, i després, per acabar l'acte, hi haurà l'actuació de la rondalla de l'Associació de la Gent Gran i un petit piscolabis que organitza l'Ajuntament. Per la nostra part, és el que et deia, tenim que agafar un tema, aquest és un tema de tants que ens arriben, i una miqueta, com deia el Josep, ens trobem que sembla que és al voltant del 90% de la gent de Rubí té en propietat la vivenda. Si anéssim a parlar de gent gran, estaríem encara al 90%, i per tant ens hem convertit una miqueta en un sector llaminer per les entitats financeres, en quant oferint-se els productes que ens estava dient el Josep. El Josep utilitzava unes paraules més planeres, les paraules teòriques és que tenen uns gestors especialitzats en gent gran que no venen a ajudar-te amb altres coses, sinó a vendre productes que van dedicats per tu, perquè hem sigut una gent que tenim patrimoni, que hem tingut estalvis perquè anem d'una cultura d'estalviar, i per tant som un sector molt llaminer. I això és simplement el que nosaltres el que podem fer, alertar a la gent de dir, ep, cuidado, parleu d'això, consulteu-se, assegureu-se. Aquest és el missatge que nosaltres volem traslladar a l'1 d'octubre.
3: També un altre dels grans eixos de l'agenda és el gaudeix de la vida en gran, que comença avui les inscripcions per a persones de més de 60 anys, que combina visites culturals, activitat física saludable, tallers d'expressió, creativitat, competències digitals, propostes formatives. Quin és el valor que té aquest programa que comença avui? Per què és important oferir activitats, generar aquests espais?
2: Bueno, és que la gent surti al carrer i no es quedi a casa tancat. Vull dir que hi ha molta gent que li costa molt sortir al carrer. Aleshores, això és com un carmelo per animar la gent que surti al carrer, que faci coses, que no s'estigui a casa sol, perquè la solitud no volguda és molt dolenta. Llavors, ens trobem amb moltes persones que els hi costa arrencar-se, i entre això, entre l'aula, entre tots una miqueta, és fer aquesta empenta perquè la gent pugui disfrutar una mica més de la vida. Vull dir que no es trobin sols, que puguin fer companyia amb altres persones, que es puguin valorar els uns als altres. Tot i amb això, es queden curts, perquè hi ha molta gent que, no, que quan s'apunten ja s'han acabat les inscripcions perquè estan plens. És a dir, que tant aquí com en el casal, que també fan activitats, i com a tot arreu, ens quedem curts. Pensem que aquí, doncs, a part del casal que hi ha avui en dia, hauria d'haver més casals amb altres llocs, com Can Oriol, 25 de setembre, coses d'aquestes, que la gent es pogués sortir tranquil·lament al carrer i tenir un puesto on trobar-se amb altres persones.
3: Mm-hmm. Digue, Ricard, que hem d'acabar.
4: No, sí, una petita frase. Ahir vaig sentir una entrevista que vam fer a la Charo López i va dir unes paraules que a mi em agradaven molt. Diu, podem viure sols, però no podem estar sols. Penso que això és el que resumeix. Hi ha molta gent que vol viure sol, però després que té aquestes activitats que diu l'Alvira per sortir al carrer, per relacionar-se, inclús, per exemple, anar a la cafeteria, que ara és el reina de tota la majoria de les dones, i és que és un gran èxit de socialització. Mm.
3: Clar, és la diferència entre la soledat que és volguda i la soledat obligada, no? Podríem dir-ho així, que és, llavors és la que fa molt mal. Doncs moltíssimes gràcies. Sabem que aquest dijous 1 d'octubre, Dia Internacional de les Persones Grans, que es fa al casino, doncs, aquesta conferència, que hi ha moltes més activitats al voltant, i també amb aquest gaudeix de la vida en gran, que es pot consultar les activitats que fan al web. Moltíssimes gràcies a tots tres, a l'Alvira Altisent, la vicepresidenta del Consell, a Ricard Gràcia, a Josep Caís, també, doncs, membres, doncs, per donar, doncs, aquesta pinzellada que hem fet justament d'aquests dues activitats que hi ha relacionada amb la nostra gent gran. Moltíssimes gràcies.
2: Vale. Gràcies a vosaltres.

0: Ja ho sabeu que tenim el nostre rebost ple de minuts encapsulats en radiofònics del bo i millor de la setmana i que cada setmana, puntualment, de 9 a 1 del dissabte, doncs en recopilem i us mostrem perquè es torneu a gaudir, torneu a consumir o bé descobrir, és clar que sí. Tornarem la propera setmana doncs amb més continguts, en més moments especials de la programació musical i la programació informativa de Ràdio Rubí. No us ho perdeu, sempre aquí al rebost. Fins la propera.
1: Restes de fruita i verdura, carn i peix, closques d'ou, marró de cafè, paper de cuina brut, escuradents, petites restes de poda i jardí, taps de suro, tot això va a l'orgànica. Però bosses de plàstic, tovalloletes, bolquers o cigarrets, no. Si separes el residu orgànic bé, es pot transformar en compost i energia sostenible.
2: Reciclar l'orgànica compta. Fes el gest, posa-la al marró. Petits gestos, grans canvis.
1: És un missatge del Consell Comarcal i del Consorci per la Gestió de Residus del Vallès Occidental.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8 i us parla Lídia Porta. Suspensió general del transport públic ferroviari per l'alerta de pluges torrencials. Rodalies ha suspès tot el seu servei a partir de les 8 d'aquest vespre d'ara mateix, excepte les línies fora de la zona de màxim risc, la RL3, la RL4, la R16 entre Tortosa i Hospitalet de l'Infant. Així també ha anunciat la suspensió dels primers serveis d'alta velocitat previstos per demà diumenge entre Figueres, Girona i Barcelona. També ho ha fet Ferrocarrils de la Generalitat, que també s'aturarà a partir d'ara de les 8 de la nit i fins demà a les 2 del migdia. Rodalies i Ferrocarrils reprendran el servei precisament quan s'aixequin les restriccions. I TMB també ha anunciat que suspendrà el servei continu aquesta matinada del metro, el qual es restablirà a les 5 del matí, fent que aquest dissabte els horaris siguin com el d'un dia feiner. I el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha demanat prudència a la ciutadania davant de l'episodi precisament de pluges excepcional que viu aquest cap de setmana a Catalunya. El president ha instat a la població a quedar-se a casa i seguir totes les indicacions dels serveis d'emergències i complir les restriccions que s'han anunciat. I pel que fa al concurs de castells, la final d'aquest diumenge finalment no suspendrà i només s'endarrerirà a la tarda, quan ja no estigui activada l'alerta de les pluges torrencials. Eric Rossic i Radio Ciutat de Valls.
2: La jornada de diumenge del concurs de castells de Tarragona es desenvoluparà a partir de les 4 de la tarda. Així ho ha anunciat fa pocs minuts l'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, que posa solució a la problemàtica arran de les fortes pluges previstes per aquesta nit i l'alerta del Pla Inuncat de suspendre les activitats a l'aire lliure i els desplaçaments des de les 8 d'aquest vespre fins les 2 de la tarda de demà diumenge. Això explicava l'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales.
3: Poder resoldre els dubtes que hi ha respecte a la celebració de demà d'aquest segon dia de concurs, i el que diem és que se celebrarà però per la tarda, en aquest cas a partir de les 16 hores de la tarda de demà que podrà celebrar aquest concurs. La idea és, òbviament, el decret que entra en vigor a les 20 hores d'avui fins a les 14 hores de demà i aquest marge prudencial de 2 hores per tal de que pugui haver doncs, l'accés, l'arribada de totes les colles.
2: És per això que fora horari de l'alerta per la pluja, el Vall ha explicat que es podrà desenvolupar la jornada amb normalitat a la Tarraco Arena Plaça. En principi, l'obertura de porta seria a partir de 2:45 del migdia i amb el vistiplau de totes les colles participants a la jornada de diumenge a la Tarraco Arena Plaça.
1: Bé, els bombers de la Generalitat han registrat 55 avisos pel temporal a la zona litoral central fins a les 5 de la tarda d'aquest diumenge, i és que s'han produït unes 479 trucades al telèfon d'emergències del 112. La majoria han sigut per problemes en les desaigües, filtracions, algun mur o arbres caigut. I fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Sigueu benvingudes i benvinguts a Dial Interior, l'espai setmanal que et convida a tornar a casa. Des de la Vila de l'Esquerda i el Bac de Roda, qui us parla Sergi Pérez, acompanyat pel tècnic de la casa, el gran Ramon Franc.
1: Hola.
0: Com estàs, Ramon?
1: Bé, molt bé. Benhumorat, tu.
0: Benhumorat! Sí. I això té molt a veure amb el programa d'avui.
1: Sí, això ens hi porta directes, perquè avui la cosa va del sentit de l'humor.
0: Fantàstic.
1: I tenim al nostre estudi la nostra estimada Marta Coll, comunicadora i terapeuta, en Guillem Gallifa, expresentador de TV3, monologuista, escriptor i futur milionari, que si no passa que no sigui perquè no ho hem projectat, i el nostre mestre de cerimònies, Sergi Pérez.
0: Molt bé, doncs sigueu benvinguts i benvingudes a aquest programa d'avui. L'idea és reflexionar plegats, a veure què coi és això del sentit de l'humor, perquè no sé si us passa, però quan intentes explicar coses tan senzilles que tenim tan integrades, com és el cas, no? Què és l'humor, costa ficar-hi paraules a vegades, no? Sí. Si ara jo us pregunto què és el sentit de l'humor, què em diríeu?
2: Doncs mira, jo justament considero que s'ha de deixar la racionalitat a part. O sigui, poden conviure la racionalitat i el sentit de l'humor simultàniament? Una ha de com deixar-se anar, no? La racionalitat implica control, implica, no?, aquesta presa de decisió, implica un estat d'alerta, no?, ser racional. I justament jo crec que el sentit de l'humor implica deixar tot això de banda, no? Quan un riu, un està deixant de banda el control, un potser s'està submergint plenament en un estat de presència, no? Quan riu, perquè sí que a vegades he fet l'exercici, sobretot el feia abans de venir al programa, dic, a veure, puc estar calculant o racionalitzant i rient amb ganes, eh? No rient d'un sarcasme o d'una ironia, simultàniament? I la resposta era que no, que són com categories excloents, que quan es dona un, no es dona l'altre, no? Llavors, poder fins i tot té aquest caràcter místic, l'humor, no?, i el somriure, no?, que implica aquest estat de deixar la ment de banda, sincronitzar-se amb el present. Clar, si rius també implica que acceptes el moment tal qual és. Si no, no et deixaries anar, no t'ho permetries riure. No? Llavors, jo obriria amb aquest interrogant, no? Racionalitat i humor poden conviure en el mateix hàbitat o són excloents?
0: Com ho veus tu, Marta?
3: Jo crec que, d'això que dius, no?, per salvar-nos d'aquest excés de racionalitat o aquest excés de control, no has de tenir una cosa que ho compensi. Llavors, com a mecanisme de supervivència, la vida, la natura et dona coses, no? Jo crec que una d'elles és l'humor, és el sentit de l'humor. Per què? Perquè et salva de moltes coses. Si no, estaríem tots arrossegant-nos en les misèries i en els drames. Llavors, jo crec que el sentit de l'humor és aquesta cosa que et permet allunyar-te del pes d'aquella cosa, no? I ho fa tot una mica més lleuger. I que és veritat que no pots riure de les coses si no baixes, no? Si no estàs present. Moltes vegades passa que estàs tan emprenyat, que si et diuen, va, somriu, no pots somriure, no? És com tota la tensió no et deixa anar al somriure, i no et deixa riure d'allò. Però que si ho aconsegueixes, no?, i trenques aquesta mena de llindar i surts de l'emprenyada i dius, toma pel cul, no?, em vaig a riure, i rius, o somrius, només somriure, de cop el teu estat canvia. I això penso que és una cosa meravellosa. Jo com a mare us vaig dir una estratègia que utilitzo, que us pot anar bé si voleu, si teniu fills, o si us emprenyeu amb persones i discutiu amb persones, que era, per sortir de l'emprenyada, fes una cosa que no s'esperi ni les faci riure. Llavors jo, clar, jo entrava en l'emprenyada, no?, amb l'emprenyada de les meves filles, en tinc tres, i clar, era una casa de bojos, i vaig adoptar l'estratègia de fer una de les dues coses, o posava la cançó de les Spice Girls al Wannabe i em posava a ballar com una loca en lloc d'entrar a la discussió, i elles, de cop, paraven i era com, què està fent? Està fent una cosa que no té cap mena de sentit, no? I l'única cosa que podíem fer era riure. O l'altra opció, que era, em posava el nas de pallasso i sortia literalment a fer el pallasso. I passava el mateix. I jo sortia de l'emprenyada i elles sortien de l'emprenyada, no? I per això penso que és bo, perquè és una cosa que ens allunya d'aquest excés de control i de racionalitat, així com a exemple, no? Que canvia l'estat.
0: Totalment. De fet, ara quan parlaves, m'ha vingut al cap unes meditacions molt xules del Thich Nhat Hanh, que ell proposava simplement dibuixar un lleuger somriure amb els ulls tancats, i ja està, i res més, i estar aquí en presència, respirant i punto. I aquest somriure és com si atregués aquests estats que en són naturals, de relaxació, perquè amb el riure hi ha molta relaxació, hi ha molta flexibilitat, etc. No? A mi m'agrada molt, l'humor vagi associat a la paraula sentit. Sentit de l'humor. Per mi és un sentit més. És a dir, podem veure, podem escoltar, podem tocar, no? I es veu que n'hi ha, bueno, en coneixem cinc, però es veu que n'hi ha un fotimer, no? Però d'entrada, sentit de l'humor, perquè realment, per mi, l'humor té a veure amb captar. És a dir, no pot haver-hi humor si no captes. Per mi és una expressió de la intel·ligència. És captar, per mi és captar significats. Tu ara parlaves d'un exemple molt, molt personal, no? De quan la teva canalla, pues, per no entrar a la discussió, fas una cosa que els genera una sorpresa. Clar, aquí es barregen molts significats completament allunyats uns dels altres, no? Mm. Quan hi ha significats allunyats, aquests significats d'entrada xoquen entre ells, dins nostre, i generen sorpresa, i aquesta sorpresa, per mi, deriva en un esclat, que és l'humor, no? Per tant, és extraordinari. Hi ha molts tipus d'humor. Quins tipus d'humor hi ha? Fem una llista, o què? A veure si ens en sortim entre tots.
2: L'humor absurd.
0: No? L'humor absurd seria un.
2: L'humor negre. Sarcasme. Sí, humor negre, sarcasme.
3: Sí, clar.
2: La ironia.
3: La ironia.
2: Humor intel·ligent, humor estúpid.
0: Sí. Mm. Hi ha alguna diferència entre sarcasme i ironia, li veieu?
2: Sarcasme té aquest punt més àcid,
3: sí,
2: no?
3: Per mi té un punt més de...
2: És un punt superlatiu, no? Hi ha la ironia que, i llavors hi ha el sarcasme que ja és, un pas més enllà, sí. Mm-hmm. Per mi, eh?
3: Sí.
0: Mm-hmm. Sí, per mi també. Mm-hmm. La burla, no? Per exemple, el riure d'un mateix.
3: Això és interessant i a vegades és molt complicat, eh? Perquè tu pots riure amb els altres o de la teva vida o de les coses que et passen, no? Però quan has de ser tu sobre tu...
0: Per què ens costa tant?

0: Clar, això, quan ho has de fer tu amb tu mateix, a vegades no ve tant de gust, no? Vull dir, jo he fet clown i una de les coses que jo vaig viure allà és com, no, és que el clown no és una màscara. És que te les treu totes i et diu, ara fes, ara viu. I és un joc, en el fons. Però no sempre estem preparats per jugar des d'aquesta nuesa i des d'aquesta vulnerabilitat i veure, no, el que portem.
1: Bueno, hi hauríem de veure si hi ha un recolzament, no? També del sistema. El sistema està basat justament en el drama, en la importància personal, en la gravetat. Però, clar, efectivament, jo crec que no pots riure si t'agafes excessivament a tu mateixa, seriosament. Mira, jo hi ha una anècdota, no fa pas gaires dies, a més, que me la va explicar una noia del poble i em vaig quedar totalment fascinat. O sigui, vaig rebre una lliçó allà improvisada. És una noia que va estar amb un noi famós. I m'ho deia, però amb una total descàrrega de gravetat i de dramatisme. Diu, no, diu, clar, diu, estàvem junts, de cop es va fer famós, i va dir, ahir te quedes, me'n vaig amb una altra noia famosa.
0: Ah, molt bé, meravellós.
1: Però m'ho va explicar d'una manera que jo vaig percebre com una lliçó, perquè no li vaig veure ni drama, ni depressió, i va dir, bueno, clar, és que com que ara és famós, em va dir, au, patada al cul i te'n vas. I vaig dir, hòstia, m'ho vaig agafar com una lliçó, tant de bo si et passa a tu puguis agafar amb aquesta lleugeresa i amb aquest... Bueno, no passa res. No obstant, la importància personal està allà. I mira, aquí hi ha un conte d'aquell llibre que us recomano moltíssim.
2: Home, compreu. Atenció, que Relats de buscador, Guillem Gallifa.
0: Secció patrocinada.
2: En català i en castellà.
1: Com sabeu, a l'inici del programa se m'ha introduït com a futur milionari. Alguna cosa he de fer per arribar-hi.
0: Compreu llibres.
1: Petits passos per arribar a ser futur milionari. Bé, hi ha un conte molt breu, que ens ve de la tradició zen, i que és una reflexió sobre el sentit de l'humor. I diu així, és molt breu. I diu, el mestre era qualsevol cosa menys ampulós. Sempre que parlava, provocava enormes i alegres riallades per consternació de qui es prenia massa seriosament l'espiritualitat. En observar-lo, un nou vingut va dir, però si és un pallasso! Res d'això, va replicar un deixeble. Diu, no has comprès ni una paraula. Diu, un pallasso fa que et riguis d'ell. El mestre, en canvi, fa que et riguis de tu mateix.
2: Absolutament. De fet, si som una miqueta sincers i parem un moment i ens observem mínimament durant el dia, veurem que hi ha 30 milions de motius per enriure'ns de nosaltres mateixos. No només amb el que fem, que hi ha moltes vegades ja, déu-n'hi-do, sinó sobretot quan ens fixem en el món mental, el que pensem és extraordinari. Si poguéssim pensar en veu alta, sí. Però jo crec que no hi hauria cap mena d'amistat, ja no se sostén. Moltes vegades les relacions de parella pateria, no? Però és molt simpàtic, és molt incoherent, incongruent, ridícul moltes vegades, sí. No?
1: Entranyable, no?
2: Exacte. Entranyable.
1: Això en els retirs de Vipassana, sempre, o sigui, són moltes hores en silenci, però al final sempre hi ha un àudio del mestre, diu d'en Goenka. I en un dels dies, perquè sempre és el mateix això, en un dels dies, en Goenka diu, no, diu, si la natura, diu, és excelsament sàvia, diu, perquè ha posat allò que és ridícul a dins i la resta fora, diu, ara imagineu-vos que tot allò que tenim a dins, diu, sortís a fora. Diu, estaríem, diu, batallant contra cor, però comença a generar un escenari apocalíptic. Diu, no, diu, menys mal que això ens ha donat el marge de gestionar-ho posant-ho a dins, no? I mira, en referència a això, no?, d'aquest tot va una mica mediat per la importància personal. Hi ha una pel·li d'en Woody Allen, no sé si l'heu vist, Melinda i Melinda.
2: No.
1: Es diu, sí. És de principis del 2000. És la mateixa història, vista des d'un dramaturg i vista des d'un comediant. Brutal. I passa exactament el mateix. O sigui, els fets són exactament els mateixos, però un, clar, tot és càrrega greu, dramàtica, i l'altre és tot en clau còmica, no? I simplement vas veient escenes on el dramaturg i el comediant van comentant, i llavors es succeeix l'acció, i al final vas veient d'això, que absolutament tot, fins i tot els fets de Melinda i Melinda, que déu-n'hi-do lo totxos que són, també són susceptibles de fer-ne una altra lectura, de mirar-nos d'una altra manera.
0: Jo crec que això és un exercici que podem aplicar. A mi em passa moltes vegades, no? Això que dius que el ridícul el portem a dins, que sort que no el traiem a fora. Mira tu des d'aquí, no? Sigues capaç d'això que t'està passant, mirar-t'ho des de fora, prendre perspectiva, no? I dir, ostres, és que mira, em podria quedar un monòleg d'això, no? És que realment és bueno, ho pots portar a l'escenari si vols i que sigui l'stand-up comedy d'aquesta nit. Llavors, penso que és un exercici que podem fer amb nosaltres, però que ens costa, amb la realitat, amb les coses que ens passen, però que alhora, no, el sentit de l'humor té un sentit, també, literal. És a dir, si no tinguessis, jo sempre dic, què et falta a la vida, no? Quines coses són necessàries per viure? Jo sempre dic, dues de les més importants per mi són l'amor i l'humor, que m'encanta que comparteixin, sí. Hi hagi aquest matís, no només? I és igual d'important una cosa que l'altra, per mi, és base. Llavors, com més duresa vius, més sentit de l'humor li has de fotre.

0: que si no allò se t'indigesta segur. Llavors és molt necessari el sentit de l'humor i el saber fer aquest exercici, no? Ostres, tens aquesta eina meravellosa a dins teu que et permet sortir d'aquest caos que tenim aquí i traiem-ho fora. O sigui, mira-t'ho tu des de fora, no?
1: I m'encanta que facis aquesta associació entre humor i amor, perquè, a part que només canvia una lletra, per mi l'humor autèntic és aquest que conté una amorositat, una tendresa, és tendre, no? És a dir, quan hi ha humor àcid, allò que dèiem abans, aquí hi ha altres coses, hi ha voluntat de ferir. I tinc la sensació de que la clau per entendre per què es costa tant en riure de nosaltres de manera tendra i amorosa l'has donat una miqueta, crec tu abans, tu, Guillem, quan deies que ens agafem massa en sèrio. Clar, quan jo estic plenament identificat amb un jo que m'he inventat, clar, això em dona una identitat, i moltes vegades fa por deixar la identitat que he anat construint pacientment durant tota la vida i que em dona una sensació de ser algú. Però clar, si jo m'he creat un jo, doncs, no sé, doncs, que sóc el rei del mambo, a mi no em sortirà en riure'm del rei del mambo, em sortirà adorar-lo, i esperaré que els demés l'adorin. O si m'he creat un jo de pobre desgraciadet, que també n'hi ha molts, no?, que es pensen que són desgraciats, jo no me'n riuré d'una persona de desgraciadeta o a qui percebré com a desgraciadeta. El que faré serà compadir-lo. Per tant, per mi aquesta és una clau molt, molt, molt, molt clau, el fet de la importància amb la que ens agafem. Us faig una pregunta. Creieu que l'humor té límits?
2: Sí.
0: Home, l'humor per si sol...
2: O sigui, en quant a una valoració ètica de l'humor?
1: Això és una frase que jo he sentit moltíssimes vegades, és que hi ha coses de les quals, home, no ens en podem enriure. Què penseu?
2: Home, davant d'una persona que sigui susceptiblement i directament afectada per el contingut de l'acudit, poder sí. Si la persona que potencialment pot ser afectada no hi és, doncs per què no, al final?
0: Jo crec que el límit precisament és l'amor. És a dir, a la que tu sobrepasses el límit, tu pots fer-li una broma a una persona que està en una situació molt dura, molt no sé què, però el fas des d'un lloc i aquella persona riurà, encara que sigui humor negre per ell o per ella, no? Però si el fas des d'un altre lloc que no és aquest amor, per molt lleu que sigui la broma, allò l'està ferint.
2: Llavors, per mi, una mica?
0: Bueno, clar, llavors per mi perd tota la gràcia, llavors, l'humor, no? Perquè l'humor és una cosa que t'ha de connectar amb l'alegria, amb la vitalitat, i si tu vas i fereixes a l'altre des d'aquesta cosa tan gratuïta, t'estàs carregant l'humor de l'altre, també, no? Llavors, per mi el límit seria aquest punt, des d'on ho fas.
1: Jo distingiria l'àmbit intern i l'àmbit extern. Tinc la impressió de que dins nostre l'humor no té límits, perquè és espontani. Llavors, clar que sigui humor negre, a vegades hi ha coses que ens fan gràcia. Altra cosa que llavors tu revisis per tu mateix com és que et fa gràcia això.
0: Has arribat aquí.
1: Exacte, no? Però a nivell extern diria que el límit, jo crec que tampoc hi ha límits, perquè ningú pot impedir que algú faci humor de qualsevol cosa, però un mateix ha de valorar quina conseqüència té el fet que deies tu ara, no? De que jo faci humor segons de què i segons a quin lloc, no? Per exemple, me'n recordo que jugava a futbol i tenia 20... Bueno, vaig jugar tota la meva infància, fins als 28, però clar, quan tenia 20, dels 25 als 28, el futbol ja no me l'agafava en sèrio, i anava perquè disfrutava, m'ho passava bé, però clar, els meus companys sí que s'ho agafaven en sèrio. Clar, imagina't ara tu, però clar, jo què feia? Quan acabava un partit, si perdia, dissimulava una mica, feia veure que m'afectava, i arribava al vestuari, i m'agrava un dero, ja està bé, no? I per dins fotia un far de riure. Però clar, pensava, allà et fots a riure i fots humor d'això, igual ja no jugues més. I quina diferència hi hauria entre una vida amb humor i una vida sense humor? És a dir, beneficis de l'humor.
2: Jo crec que estan prou estudiats, no?
0: Sí.
2: Fins i tot a nivell neurològic.
0: A nivell neurològic jo vaig estar també... Perquè, clar, parlarem de l'humor i vaig pensar, aviam, si no saps coses... I clar, a part de que el que has dit abans, que allibera tensions, que provoca canvis somàtics al cos, és a dir, pot fer que una persona malalta de cop es trobi millor, sense res més que riure... Jo vaig trobar que oxigena els teixits i que oxigena el cervell i que alhora ajuda a que tots els teus músculs funcionin, és a dir, músculs que potser no utilitzes en el teu dia a dia, de cop es tornen més elàstics o més flexibles, per tant és una cosa bona en tots els sentits, no he trobat coses dolentes que generin el cos.
2: També a nivell cardíac, també deu ser saludable.
0: A nivell cardíac també, sí.
2: Sí, jo crec que està bastant estudiat i el fet és que en certa manera es pot provocar, no? Tornant una mica al debat de l'inici, en aquest sentit, el pioner va ser William James, no? El filòsof, psicòleg, entre cometes, però llavors s'ha vist recolzada constantment la seva hipòtesi, que està sintetitzada amb aquella frase que va dir ell, que diu, no, no riem perquè som feliços. Diu, som feliços perquè riem. I això s'ha estudiat. Si un riu, encara que no en tingui ganes, clar, al final el cos comença, el cervell comença a adaptar-se a allò que tu has decidit. Llavors, tu rius i el cervell diu, està rient, deu tenir algun motiu per riure.
0: Algú va bé, no?
2: Anem a buscar motius per riure.
0: Bueno, aquí tens l'exemple, per exemple, dels Pallassos sense fronteres, no? Van a contextos que són realment dramàtics i durs i de persones que estan vivint una guerra. I van allà i riuen, aquelles persones riuen, persones que potser fa, no sé, un any que no riuen, que estan patint constantment. I penso que aquesta també és la gràcia, no?, d'això. És un mecanisme de supervivència, literalment. Vull dir, i aquella estona de riure probablement els hi ha sentat millor que coses que potser no estaven funcionant. Llavors aquí també és, bueno, cosetes a tenir en compte, no?
1: Totalment.
2: Sí. I aquesta teràpia, i aquest nom, no?, que crec que s'ha d'invocar sí o sí, en un programa sobre l'humor, en Patch Adams. Si no recordo malament, encara està viu, l'original, que el va representar cinematogràficament en Robin Williams. I aquest home va tenir depressió durant molts anys abans d'estudiar medicina. Llavors va fer metge i va obrir a l'Hospital Gesundheit, que és un hospital que hi pot entrar qui vulgui a fer de metge, qui vulgui. I ell, quan l'entrevistaven, la primera pregunta, i tu qui ets? Ell deia, jo soy el loco que cree que la risa lo cura todo.
3: Qué bueno.
2: I bàsicament en els hospitals que ell va obrir, sí, òbviament hi havia tractaments mèdics convencionals, però el principal era el riure.
0: Sí.
1: Que bueno. Altres beneficis que té l'humor, per exemple, a part de que quan tu ets capaç de connectar amb aquest sentit, perquè a vegades la vida, pues, et sacseja i hi ha moments que no tens l'energia baixa o pel que sigui.
2: Estàs riure de tot, ara exacte. No ens n'anem a l'altre extrem. No?
1: Però vull dir, quan t'adones que ets capaç de connectar amb l'humor, inclús en situacions molt dures, en situacions molt complexes i incòmodes, és com si entrés aire fresc dins teu, és brutal. I aire fresc dins teu, i si ets capaç de viure-ho amb humor i expressar humor, també és com si entrés una flaire perfumada d'humor, d'aire fresc allà on vas, no? Vull dir que és una cosa que per mi transforma àmbits interns i externs. Un altre benefici que a mi m'agrada molt de l'humor és que és molt més fàcil que siguis capaç d'acceptar crítiques, parèntesis, constructives, si ets capaç d'enriure't de tu, que no passi no.
0: Oh, i tant.
1: Perquè si no, com ho acceptes, una crítica? Com la utilitzes, una crítica, si no és capaç de
0: d'allunyar-te d'allò.
1: Claro.
2: No l'acceptes.
1: No l'acceptes.
2: No, vaja, jo crec que és una... Ja ets totalment reticent i reactiu a les crítiques, no? Però bé, hi ha aquesta obertura, dir, bueno, tu... No, al final,
0: és una actitud, no?
2: Sí, com deia l'Antoni de Mello a l'inici d'un dels seus llibres. Diu, la tesi del meu llibre prou voluminós, eh? Diu, jo sóc burro i tu també. Comencem per la base...
0: Jo he acceptat la meva part, no? Sí, ara toca tu.
2: Sí, comencem per la base de que ni tu ni jo som gaire savis, estem aquí amb la condició humana que per cada encert la caguem 4 o 5 vegades, i ja és aquesta tesi que, a més, convida, si tu tens ganes de seguir llegint, perquè ja hi ha aquesta relaxació de que veus que no hi ha cap pretensió tampoc, que ell mateix és el primer que reconeix que no toca vores, llavors ja hi ha aquesta relaxació que genera aquest espai d'obertura. I en aquest llibre hi ha crítiques, fins i tot diria observacions dures respecte a la naturalesa humana. Però com que estan desprovistes d'aquest aire de gravetat,
1: boníssim.
2: Doncs les acceptes, eh?
0: En això que has dit de la crítica m'ha connectat, no? Que antigament hi havia els bufons, no? Aquella figura que ara ens sembla que no existeix, i hi és, però d'una altra manera, potser s'ha transformat en monologuista o influencer, ja, potser. Però que és necessària perquè té dret a crítica aquella persona, no? Només per ser el bufó pot dir-te la veritat a la cara i no passa res, encara riurem, no? Òbviament, hi havia gent que suposo que no suportava el que feien aquest tipus de persones o personatges que encara existeixen, per sort. Que és això que has dit tu, no? Jo sóc burro i tu també, no? Llavors, t'estic dient una veritat, depèn de tu si l'acceptes o no, o com la col·loques. Però clar, l'humor també et confronta amb coses, és el que dèiem abans. Llavors tornaríem al mateix punt, no? Saps riure't de tu mateix? Sí, molt humor, però què? Com ho portem, això?
2: Imagino el mateix contingut des del monòleg d'un comediant i en un parlament polític. Ah. Resultats, m'imagino, radicalment diferents, eh? Un tots barallats i l'altre tots rient.
1: Home, ara que dius això, hi ha una pel·lícula precisament en Robin Williams, que ara me'n recordo com es titula, la vaig veure no fa gaire, però tinc una memòria desastrosa, que resulta que és un còmic que fa programes de crítica còmica de polítics, però pel que sigui, el tio es troba davant la possibilitat de presentar-se a les eleccions d'Estats Units i el tio acaba guanyant.
0: Això seria...
1: Però veure tot el procés, com ho fa, perquè el tio, clar, amb els debats d'aquests mèrits electorals, que els altres candidats ho agafen molt en sèrio i parlen de molt en sèrio, l'altre com parla de lo mateix, amb molt d'humor, que no vol dir que no parli en sèrio de les coses, perquè l'humor pot ser molt sèrio, però amb molt d'humor, i el tio, clar, acaba connectant amb aquesta lleugeresa, amb la gent, i el voten i acaba
0: aquí
1: guanyant.
0: Hi ha una altra cosa que no hem dit, i que crec que l'amor té una funció social. És a dir, l'amor ens connecta. Ai, l'amor, imagina't. L'humor, volia dir l'humor, eh?
1: També,
0: perdoneu, també. Però també, tot, vale? Sí. Tot va al mateix puesto. És un llenguatge universal, i tu pots no entendre el llenguatge que està parlant l'altra persona perquè és de Honolulu o de Gàmbia, però tu fas un gest, no? O fas una acció, o fas una broma que pugui arribar a entendre aquella altra persona, i aquella persona riurà amb tu. No? O això, entres a un Parlament i de cop se t'escapa el riure i no pots aturar l'atac de riure, i el que començarà a passar inevitablement, siguis d'un partit o de l'altre, és que allò es va encomanant. I encara que tu no vulguis, perquè ets d'Aliança i no vols riure del que està rient allà, que és d'Esquerra, acabaran rient tots, perquè és inevitable i em sap greu. No, només el riure, eh? No estic parlant de que faci una broma, estic parlant de que se li escapi el riure i sigui incontenible, no? I allò s'encomana, i això és meravellós quan passa, no? De cop he vist aquella persona somrient, potser, i jo m'he posat a somriure. Per què? No ho sé, si m'ha passat, no? Mm. Llavors penso que això també és una cosa que a vegades potser no la juguem prou, el fet de riure, no? Fins i tot a escola o a l'institut, jo me'n recordo que era com una cosa que et deien, no riguis, per què? Riu tu amb mi, no? O sigui, tens el problema de que el nano està fent una broma a l'altre i estan rient, afegeix-t'hi tu. Què passaria, no?, si t'hi afegeixes?
1: Totalment. Heu vist un vídeo que circula, que no me'n recordo com es titula, però que és un home que està al metro, i ell voluntàriament comença a riure, tothom allà a sèrio, amb cares allà demacrades, no?, d'un dia qualsevol, de cada dia a les 8 del matí, no? I el tio comença a riure, I clar, la gent al principi se'l miren així, com ho dic, què fa aquest tio, no? Però al cap de res, un s'hi afegeix, perquè li fa gràcia el riure de l'altre, i acaben descollonant-se tot el metro. I llavors el tio se'n va, baixa de la parada, se'n va, es veu que el metro com marxa tot descollonant-se dintre, i ell es fica en un altre vagó del següent metro i fa exactament el mateix. Espectacular.
0: El poder del riure.
2: Servir de primer ordre a la humanitat, eh? No?
0: Això...
2: O sigui, mira, ara pensava també en l'etimologia. Perquè antigament, no, a les teories mèdiques medievals, els humors eren tipus de personalitat.
1: Ah, sí, és veritat.
2: Sí. I ara, clar, l'humor també és una manera de ser, una manera d'estar al món, no? No sé fins a quin punt l'etimologia llatina era la mateixa, però sembla que va en aquesta direcció. I de totes maneres, això, no? Recordo un conte, per exemple, de l'Anthony de Mello, un breu diàleg, que va sobre el sexe, però que es pot aplicar també perfectament a l'humor. I un periodista va veure el mestre I li diu que hi ha una revista sobre sexualitat que està tenint un gran èxit, no? I que la gent cada vegada sap més coses sobre sexe. I el mestre diu, ostres, diu, mal assumpte. Diu, del sexe, com de la realitat, podríem dir que com més llegeixes sobre ell, menys la coneixes. I després afegiria, i menys la gaudeixes.
1: Que bo.
2: I a mi, com l'humor, passa el mateix, no? Sí. Si ara ens posem a indagar neurològicament què passa en el cervell, no sé...
0: Per la gràcia.
2: L'humor se'ns en va, se'ns escola.
0: És el que has dit tu al principi, perquè requereix presència. No? I presència vol dir, tu viu això, explora-ho, experimenta. No?
2: En vivència.
0: En vivència.
2: Sí,
0: sí. No pots anar a planificar o entendre per què passa això, no? Quin mecanisme... Està bé, si vols entendre el mecanisme que funciona dins el teu cervell, quan es dispara i entens la broma i rius. Meravellós, però...
2: És ben curiós i és... Per exemple, jo, que tinc un perfil una mica obsessiu, també és un fenomen molt curiós, que...
0: Això per la presentació del proper programa, vale?
2: Sobre l'obsessió
1: compulsiva.
2: Reps un acudit que et fa gràcia. I jo me'l repeteixo dies sencers i sempre ric. Tot i que ja sé com acabarà.
0: A mi em passa...
2: Jo estic allà en bucle fent
0: vídeos,
2: qualsevol cosa,
0: sí. A mi
2: em fa riure
0: igual. En vídeos o amb trossos d'humor. És a dir, em poses aquell tros d'humor, aquella cosa de Mr. Bean o de Rubianes que he vist... no sé, milers de vegades, i tornaré a riure.
2: És,
0: o sigui, és una cosa absurdíssima,
2: curiós,
0: però...
2: Perquè ja ho has registrat
0: a la memòria.
2: I ja saps,
0: memòria. Com va.
2: Bueno, és part del misteri, no? Al final l'humor és una espècie de misteri, no?
1: Absolutament. Heu parlat molt de presència i humor, i a mi m'encanta aquesta associació també, perquè, si us hi fixeu, quan estic en presència, estic molt endollat amb el meu nen. Per què? Perquè la ment perd importància, perquè jo estic per l'experiència i estic obert a sentir, a experimentar l'experiència, i el meu locutor, narrador, comentarista de la vida mental, que està tot el dia aquí ficant mil lletres, està com una mica més ausent, i aquí deixa una escletxa.
0: Hi ha un espai.
1: Exacte, perquè jo pugui endollar-me amb l'experiència i que el meu nen pugui disfrutar. Tinc la impressió de que el nen interior, riu tota l'estona perquè se sent a gust amb l'experiència, se sent protegit. És com si estigués al parc allà, sabent que els pares, la mare, està allà vigilant-lo, i ell es despreocupa i es deixa anar. No hi ha aquest de locutor d'aquí que l'està dient, ai, vigila, clar, però això no ho pots dir, això no ho pots fer, clar, perquè això hauria de ser així, això hauria de ser xas. Quan aquest locutor desapareix mínimament, és quan aquest nen apareix, i per mi l'única manera d'endollar-t'hi és la presència.
0: Jo això ho he notat, és una paraula que m'he notat, i és la paraula jugar, no? Mm. Perquè penso que és una cosa clau a la vida, que tu has d'entendre, és un joc. Juga. Quan se t'oblida jugar, i com a adults ens passa, encara que vulguis, oh, no, sóc conscient que se m'ha oblidat, se tornarà a oblidar, la setmana que ve ja no te'n recordaràs, quan et passi no sé què, se t'oblidarà. Torna't a recordar que has vingut a jugar, que estàs jugant i que pots jugar. O sigui, que tens, no?, la llibertat aquesta de dir, no, passo de tot i jugo, sí? M'estic preocupant per això, haig de controlar allò. Un moment, fes espai, no?, i juga un moment. Jugar vol dir permetre't certes llicències que no t'estàs permetent pel sol fet de ser un adult responsable, que ha de fer això i allò. I l'altre ja t'ho poses tu de pressió a sobre. I l'humor et porta inevitablement a que juguis, et convida a jugar, no? Sol o amb companyia, però juguem.
2: La clau és aquesta, has dit jugar amb llibertat. Però sí. Per mi la clau és llibertat, perquè què fa l'humor sovint? Trenca amb la presó de la lògica. Trenca amb la presó de la lògica convencional. I això en genera oxigen, no?, que deies tu, Sergi. Jo recordo, per exemple, és una crònica que ens va fer riure durant més d'un any, eh? Estàvem a batxillerat, jo i un col·lega, i ens avorríem, i estàvem fent un tres en ratlla sobre la taula, no? I al final el professor se'n va adonar, s'aixeca, però allò... Bueno, però desmesuradíssima, eh?, l'enfado. I diu, voleu deixar de jugar tres en ratlla sobre la taula? I nosaltres, vale,
0: esborrem, fem a terra,
2: no? Fem un full i clar, i comencem a jugar sobre el full. Doncs ens va expulsar, però clar, tu ens has dit sobre la taula, ara ja no ho fem sobre la taula.
3: Extraordinari.
2: No? I és aquest trencament de la lògica ordinària el que ens va fer riure, no? Perquè genera aquest oxigen, saps? De que no tot ha de seguir les passes de causa-conseqüència, que al final és un corset que encorseta la vida, que ens la fa més segura, però menys atractiva, també, no?
1: Absolutament.
2: I amb l'humor es trenca això, i és com el que deies tu, Sergi, crec que la metàfora és molt vàlida, entra una alenada d'aire fresc en un edifici que estava tancat.
1: Totalment. Això que has dit tu, Marta, de la vida com un joc, per mi també és un punt clau aquest. Si som capaços de veure la vida com un joc, l'humor és que ja és forma
0: Va
1: part
0: sol,
1: de...
0: Sí.
1: Sí. I és curiós que ho perdem, perquè quan som petits juguem tota l'estona. Tot ho convertim en un joc.
0: Home, però des de fora, i aquí estaràs molt d'acord amb mi, Guillem, des de fora t'obliguen a deixar de jugar.
1: Sí. No, l'influència no és la més adequada. Però podem recuperar-ho. Sí. Igual que quan érem petits jugàvem a Monopoly, el xurro mango mangotero, jo tinc una edat més que vosaltres ja, però jo recordo aquest joc, o jo que sé, el parxís o el futbol, per què no podem jugar a la parella? No podem jugar al joc de la feina?
0: No podem jugar a Hisenda, clar.
1: No podem jugar, ara diré una de grossa, el joc de l'enfermetat.
0: Sí.
1: Claro, és dir, si t'agafes la vida com un joc, i com un escape room extraordinari.
0: Ah, exacte. Per què està passant això? Aviam,
1: claro.
0: Quina carta puc jugar jo aquí,
1: exacte,
0: per desbloquejar això? No? És meravellós, i a vegades és dur, també, enfrontar-te a veure com ho faig això. Perquè se'ns oblida jugar, i perquè ja no ens surt sol. Sí? A un nen de 3 anys li surt sol. I acaba un joc i n'encadena un altre, i no acabaria mai. No? I tu penses, no, ara ja he jugat una estona, ara vaig a... Ara vaig a posar-me en sèrio. Això d'en sèrio és una broma o alguna cosa. Vull dir, la Pepa Plana, que és pallassa, té una frase que vaig llegir l'altre dia en una entrevista que diu, fer riure és una cosa molt seriosa.
1: Que maco.
0: Prenem-ho en sèrio, no? És una cosa molt seriosa. O sigui, realment, fer riure va en sèrio. Vull dir, fem-li cas una mica.
1: Absolutament. People, queda molt poca estona, però jo us volia llançar una última pregunta. Si haguéssiu de dir alguna cosa a algun oient que ara ens estigui escoltant, per exemple, que estigui pensant, ostres, això està molt bé, però jo no tinc sentit de l'humor, a mi em costa, què li diríeu?
0: Estava esperant que en Guillem digués alguna cosa.
2: No, és que jo havia imprès aquí...
0: En Guillem t'explicarà un acudit, oient.
2: Oh, d'acudits en tinc uns quants. A veure, en primer lloc, sortida, o sigui, calaix de sastre ràpid, mira un programa de l'Eugenio, vale, que està en internet. Jo crec que aquest home és capaç de rescatar el sentit de l'humor. Mira l'anell.
3: Sí.
2: Si no, ja, aquí havia imprès unes frases de l'inefable i etern Groucho Marx.
0: Jo vaig, abans de que diguis la frase, jo vaig dir una cosa que podeu utilitzar els matins o quan us vagi bé, quan estigueu ofuscats, que és posa't davant del mirall i intenta somriure't a tu mateix. I arribarà un punt on la teva resistència et farà riure, inevitablement, en plan, quina cosa tan absurda que no em puc somriure ni a mi mateix, no? Si ets capaç de fer això, jo crec que ja has trencat una barrera. I si no, te'n vas en Groucho Marx.
1: Què diu en Groucho?
0: Què diu?
2: Oh, n'hi ha moltes, però mira, em quedo amb una que, més que acudit, és una reflexió sobre l'humor d'ell mateix, una persona que es va dedicar tota la vida en aquest negoci, i diu, humor és possiblement una paraula. Diu, la faig servir constantment. Diu, estic boig per ella... i algun dia sobre quin és el seu significat.
1: Aquest era un màquina, aquest. En tens algun altre així xula d'en Groucho?
2: A veure, clar, aquest també, aquesta també diu mai oblido una cara, diu, però amb vostè faré una excepció. O el que deies tu, que tot és un joc, portant-ho a estats superlatius. Diu, la meva intenció és viure per sempre o morir intentant-ho.
0: Veieu, és un joc.
1: És un joc, absolutament. Jo hi afegiria el com desenvolupar o despertar, no desenvolupar, no, perquè és una cosa que ja tenim per mi natural, és recordar-ho. Com recordar l'humor que ja som seria una eina que ara no desenvoluparé perquè faria falta molta estona, que és l'autoobservació. És dir, aprendre a incloure a la vida un testimoni neutre que simplement t'observa, en tu, no de fora, no? Sí. Sinó en tu, és capaç de dissociar-te d'aquest jo que ens agafem tan en sèrio i pots ficar-te en la percepció d'aquest jo neutre i des d'allà fem molta més gràcia que no pas quan estem enficats a dintre del nostre jo.
0: Exacte.
1: Extraordinari. No sé si hi ha alguna última cosa, tenim 30 segons que vulgueu remarcar del tema de l'humor o...
0: Rec. Que riguin, no?
1: Que riguin, no?
2: Sí, sí, rieu i busqueu frases d'en Groucho Marx que us hi ajudaran en la tasca.
1: Molt bé, doncs fins aquí el programa d'avui. Moltíssimes gràcies, Marta, gràcies, Guillem, gràcies, Ramon, i a tots vosaltres per escoltar-nos. Tornem la setmana vinent i, sobretot, no oblidis el més important. La mesura que busques és dins teu.

0: Ràdio Rubí.
1: És mitjanit.
0: Aquest espai és una reemissió. Si vols tornar-lo a escoltar, entra a radiorubí.cat.
2: A Ràdio Rubí comença Musical Express. El programa on hi trobaràs totes les cançons que han fet història i que tenen una història al darrere. Esteu preparats per 60 minuts dels millors èxits de tots els temps? Comença Musical Express, amb Francesc Vila.
3: Hola, què tal? Molt bona nit. Sintonitzes Ràdio Rubí 99.7 FM. També pots escoltar-nos a través de radiorubí.cat. Tots els dilluns toca Musical Express. El millor pop rock dels 70 i 80, amb el millor country music i el millor americana music. Rep una salutació ben cordial de que estarà, com sempre, punxant la música. Francesc Vila. Avui comencem Musical Express amb música dels The Clowns i també amb la contribució de Drake Milligan, aquest noi que es va donar a conèixer en un d'aquells programes de Got Talent. Això es diu Honky Tonk About. Comencem avui amb la country music. Benvinguts a Musical Express.

Temps de country aquí, a Ràdio Rubí. Temps de country que posem aquí des de Musical Express. És música de Sam Storm. Això es diu Evan, Cowgirls Get the Blues. The only way she's ever been. Ens anem cap a la música de Kenny Whitmire. Això es diu Me, Being Me.

Tots els dilluns de 9 a 10 del vespre, escolta Musical Express. Tots els èxits dels 70 i 80. Mitja hora de pop i rock i mitja hora de country. Combinat amb la millor American music. The only thing wrong with the Saturday night is waking up on Sunday morning. Musical Express, amb Francesc Vila.

Jekyll i Jim Beam. Quatre whiskies. Quatre bourbons. No sé si tots estaran dintre de l'estat de Kentucky, però alguns d'ells ja t'asseguro jo que sí. Des de Denver, des de l'estat de Colorado, ells són els Flying Vendors. Això es diu Drinking Buddies. Ell és Cole Phillips. Això es diu Heart.

Dilluns, de 9 a 10 del vespre, sintonitza Musical Express amb Francesc Vila. El programa on pots escoltar el millor pop rock dels 70 i 80. It's a heartache, nothing but a heartache. I on et portem la millor música country. Ran out of lovers and the lovers stayed. Country importat dels Estats Units directament a les zones de Ràdio Rubí. Mama, I'm sorry. I've gone. Musical Express, perquè ens encanta la música. Texas.

ens recorda que tens un correu electrònic al qual pots dirigir-te per si vols demanar-nos alguna cançó o fer-nos alguna suggerència. musicalexpressrubi@gmail.com musicalexpressrubi@gmail.com. Què tindran els Turnpike en trobadors que estan encerrada en aquest programa? Des de l'estat d'Oklahoma. Això es diu Searching for a Light. Segueixes Musical Express els dilluns a 9 o 10 del vespre aquí a Ràdio Rubí. 99.7 FM. I també a través de radiorubí.cat. Des de l'estat d'Oklahoma ens anem cap a l'estat de Carolina del Sur per sentir música que es porta Mac Leffart. Això es diu That Train.

0: des d'un dels més grans estats d'Estats Units, des de Texas, des de la ciutat de San Benito, ens arriba el nostre company, Charlie Crockett. Això es diu Honest Fight. Segueixes o no, Sintonia Musical Express. Segueixes Sintonia Ràdio Rubí.
1: Dilluns, de 9 a 10 del vespre, sintonitza Musical Express. Amb Francesc Vila. El programa on pots escoltar el millor pop-rock dels 70 i 80. I on et portem la millor música country. Baby, lock the door and turn the lights down low. Country importat dels Estats Units directament a les zones de Ràdio Rubí. Dilluns, de 9 a 10 del vespre, sintonitza Musical Express, perquè ens encanta la música.

Segona part de Musical Express, dedicada al millor pop-rock dels 70s i 80s. No cal presentació, és el quartet de Suècia, són els ABBA. Això es diu Ring, Ring. T'agrada el blues? Doncs estàs de sort. Això es diu Johnny Johnson. La cançó es diu Honky Tonk Woman.

el millor pop rock dels 70s i 80s, com que es porta John Michael Osborne, més conegut per Ozzy Osborne, nascut un 3 de desembre de l'any 1948 i que es va deixar un 22 de juliol de l'any 2025. Vocalista i líder dels Black Sabbath. Estem recordant a Ozzy amb aquesta gran peça anomenada Crazy Train. No afusem el ritme de la música. Des d'Irlanda ens arriben els grans Thin Lizzy. Això es diu The Boys Back in Town.

Els nois tornen a la ciutat. The Boys Are In Back In Town. Thin Lizzy, banda irlandesa de rock formada a Dublín a l'any 1969 pel bateria Brian Donwey i el cantant i liderista Phil Lynott. Banda, però han passat un dels grans guitarristes, com per exemple, Scott Horcum, Eric Bell i el mismíssim Gary Moore. Van ser tres guitarristes que van formar aquesta banda, els Thin Lizzy. Segueixes com no, Sintonia Musical Express, el millor pop-rock dels 70s i 80s. Ho estem demostrant i us seguirem fent amb la banda que va formar Michael Schenker, el germà del vocalista dels Scorpions. Això es diu UFO i la cançó es diu Doctor, Doctor, música dels UFO.

Un Identifier Flying Object és les sigles de UFO, que en espanyol podien traduir-ho com OVNI. És el nom que van demanar, que van agafar ells per fer-se el grup. Liderada per Michael Schenker. Doctor, doctor. Segueixes, com no, sintonies musicals express amb millor pop rock dels 70s i 80s. Quart treball dels Police. Des del Ghost in the Machine, Spirits in the Material World.

són de les grans bandes dels anys 70. Ells són els The Band, amb aquesta peça anomenada The Way. I amb la música dels Police, amb la peça Every Little Thing She Does Is Magic, ja em despediré de tots vosaltres fins al proper programa. Rep una salutació ben cordial de que està, com sempre, punxant la música, Francesc Vila, i que passeu una bona setmana. Us deixo amb els Police.

Hola, què tal? Benvinguts al Rebost. Ja sabeu que és el bo i millor de la setmana a Ràdio Rubí. Minuts encapsulats per ser redifosos, per tornar a gaudir-los o bé descobrir-los gràcies a la màgia de la compilació i del nostre rebost màgic de grans moments radiofònics de la setmana. Avui, a més, us presentarem a les Gildes, un programa que cada dues setmanes doncs, el podeu escoltar en directe els dilluns a partir de les 12 i 3 minuts i que doncs, reuneix a noies empoderades, joves, diferents, que tenen ganes d'explicar les seves aventures i la seva percepció de la realitat, de la seva realitat i segurament de la teva. En aquest primer programa de les Gildes van entrevistar a un nen prodigi, podíem anomenar-lo així, a un petit actor de 7 anys, sí. Ell porta per nom Dylan Ridley i és un actor que l'has pogut veure en anuncis molt importants de la televisió o, per exemple, el podràs gaudir en el seu projecte El Nido, que ve a presentar-lo en el programa de les Gildes. Les Gildes, molt recomanable, eh? I després, a més, tindrem una altra proposta molt interessant. Viatjarem literalment al àlbum d'U2, al nou àlbum d'U2 que es presentarà i que portarà per nom Carnaval de Luz. Moment encapsulat, una càpsula musical, una recomanació que rescatem del programa Rubí al dia. Un programa Rubí al dia que també té entrevistes molt interessants, com per exemple la que li van fer al Carles Mercader de la NU. Sí, per presentar una nova edició d'aquest festival, d'aquesta exposició itinerant. Tu vas per Rubí, camines i et pots trobar fotografies a tamany magnífic, monstruós, màgic, doncs enganxades en diferents espais de la ciutat, en diferents parets, no? I tot això doncs per promoure l'art fotogràfic, la NU, Carles Mercader, el Rubí al dia i el Rebost. Ja sabeu que és aquests minuts encapsulats en perfecte estat de conservació per ser redifosos, per gaudir-los. Bon profit!

Bueno, mis niñas, mis Gildas. Sé que fa massa temps, la veritat, que no escolteu aquesta preciosa veu dient-vos aquestes tres paraules que us taladra una mica el cervell. But it's okay, my loves. Per les noves espectadores, benvingudes i benvinguts al vermut més esbojarrat de Ràdio Rubí. I per les de sempre, les que continueu. Quant de temps, Gildetes meves! Com esteu? Que us trobava jo a faltar. A veure, la veritat és que no és mentida quan dic que us he trobat molt a faltar. La temporada passada la vam acabar una mica com qui no vol la cosa. I és que en el que havia de ser el penúltim programa, us vaig dir que ens veiem la setmana que ve, per tancar la temporada. Però, mira, xica, degut a les exigències de començar a adultejar, doncs no vam poder gravar-ho. Llavors, és que és un programa de moltes coses. Ja m'entendreu ara? Ja m'entendreu, vale? Segurament estareu esperant que en el moment en què es deixi d'enfocar aquesta persona que presenta, que penseu que veureu a la Mila, la Martina, l'Ona i la Sofia. Però aquesta temporada, malauradament, no podran continuar amb nosaltres. Que no us penseu res raro, eh? Sisplau, només coses d'universitat, pràctiques... En fi, començar a adultejar.